0: S'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que, com que no estan finançats per la sanitat pública, no hi ha dades de quants menors els estan prenent. Cap de setmana negra a les carreteres catalanes amb 5 morts, 3 dels quals anaven en moto. Des del Servei Català de Trànsit es treballa per millorar la seguretat a la Nacional 260, on hi ha hagut diversos accidents mortals. L'operació tornada a Barcelona amb 260.000 vehicles ha provocat cues a l'AP7 i retencions a la C32, la C16 i la C17. Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per al tot el món.
1: Esports. El Barça manté el lideratge en solitari a la Lliga després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant amb gols de Xavi Espart, un doblet de Lamine Yamal, un de penal i un altre, l'últim, de Adeyemi. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I en tenis, Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units després de guanyar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany.
0: Pel cap al temps, nit totalment encalmada i serena i amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara seria més estiuenc.
2: 3CAT Info.
0: Tot inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
3: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies. Entre d'altres raons, perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i ha aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
2: 3CAT Info.
0: Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
4: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
0: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha suggerit fa poc que només autoritzaria un altre referèndum d'independència a Escòcia si hi hagués un consens clar per fer-ho. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegís que li encantaria veure-ho. Unes declaracions que van trencar l'habitual silenci públic de Washington al respecte. Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
5: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
6: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Romà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
7: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3, on tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Més coses. El govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie a Ceuta fins a una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma. Les persones migrants han caminat des del barri perifèric de Loma, Colmenar, cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Escortades per la policia, han fet un recorregut a peu de gairebé una hora i no s'han produït incidències. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel El Víctor Torres.
8: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
0: A tot això, els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a l'Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors. I en clau internacional, l'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril, arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz. Donald Trump havia menyspreat la reunió dient literalment que se li enfot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes de la tardor.
5: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
0: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes, perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi que ha fet en diversos països el Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les en Bruno Fortea Mires.
9: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
10: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
9: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia.
10: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
9: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot, els presidents o primers ministres dels països.
10: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
9: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense que se'ls hagi diagnosticat sobrepès. 3Cat Info ha recollit els testimonis de dues famílies a qui els facultatius van receptar un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys i que no vol donar el seu nom real, va ser la pediatra de la mútua qui li va receptar. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
11: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès. D'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
12: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3Cat Info, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
13: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Violeta Moisé, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
14: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció d'adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut i aquesta és la intervenció.
0: Actualment no hi ha cap medicament per a l'obesitat que estigui finançat per la sanitat pública.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament, temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13-14 fins a 18. aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus. Ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. El Pla de Lleida, a l'interior a l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempestes. Pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada a matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Cap de setmana negra a les carreteres catalanes. Els tres dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell i a la C-59, al terme de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en unes declaracions a 3Cat Info, ha explicat que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
16: Ni una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: Aquest diumenge han tornat els 260.000 vehicles que van sortir a partir del dijous a la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i els trams amb carrils addicionals, no s'han pogut evitar les cues a la P7 ni les retencions a la C32, la C16 i la C17. En els primers 8 mesos de l'any s'han reduït un 9% les víctimes mortals a les carreteres catalanes en relació amb l'any anterior. Tot i així, han perdut la vida 95 persones. S'investiga un suposat assassinat per violència de gènere d'una dona a Sant Sebastià de los Reyes, a la Comunitat de Madrid. El crim es va produir dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma aquest any, a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas ha estat la matinada passada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també n'ha resultat ferit un altre. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Baret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb una arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, després que es discutissin. El ferit el van traslladar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana està buscant l'agressor que va fugir del lloc dels fets. Detingudes 6 persones a Badia del Vallès relacionades amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. Les detencions es van fer a principis de setmana, segons han informat aquest diumenge els Mossos. La investigació policial també ha permès desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i un centenar d'esqueixos. La investigació policial va començar arran del tiroteig que va tenir lloc el 17 d'agost i que es va produir en el marc d'un enfrontament entre dues famílies vinculades al tràfic de drogues. Els agents van detectar 2 pisos cap on s'haurien dirigit els trets i van comprovar que podien tenir plantacions de marihuana. També van constatar que utilitzaven fraudulentament la connexió elèctrica. Després d'unes setmanes d'investigació, els Mossos van detenir dimarts 3 homes i una dona acusats de desordres públics i l'endemà van arrestar 2 homes més, acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. La Garrotxa assegura que no es pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de serveis. El president del Consell Comarcal considera que l'augment d'habitants ha estat massa ràpid i adverteix que la comarca no està preparada per continuar creixent al ritme actual. Marina López.
17: El Consell Comarcal diu que posar el fre no és només una qüestió de nombre de població, sinó de poder garantir una qualitat de vida digna a tothom. El president Albert Danés assegura que la Garrotxa no té ara mateix capacitat per assumir més població.
18: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada i hem de repensar una miqueta tot plegat com volem que sigui la comarca de la Garrotxa del futur, la ciutat d'Olot en un futur.
17: Danés alerta que continuar creixent sense més habitatge pot multiplicar les situacions de sobreocupació i posa com a exemple pisos on acaben vivint 10 persones. Considera que el problema no és exclusiu de la Garrotxa i reclama repensar el model a escala de país perquè, diu, els serveis tampoc han crescut al ritme de la població.
0: Els testaments solidaris assoleixen una xifra rècord a Catalunya. L'any passat es van donar a entitats sense ànim de lucre un total de 120.000 milions d'euros, un 113% més que l'any anterior. Es van fer 192 llegats solidaris, dels quals 114 van ser entitats laiques. La resta, 78, van anar a parar a entitats religioses. L'ONG Metges Sense Fronteres és una de les entitats a qui moltes persones deixen tota o una part de la seva herència. L'any passat en van rebre un 16% més que l'anterior. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè.
19: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
0: La guerra de Gaza és el que va moure persones com la Loli i en Pedro a incloure Metges Sense Fronteres en el seu testament. Explica que davant de les informacions i imatges els arribava no van tenir clar.
20: Ja que jo no puedo ir a Gaza a hacer nada, puedo ayudar a los que ayudan en Gaza y en tantos otros sitios. Y la razón de hacerlo es que yo creo firmemente en la responsabilidad individual como ciudadano.
21: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras, porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma. Vimos que Médicos Sin Fronteras estaba allí resistiendo, ahí siguen, y eso nos decidió.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge, triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha complicat el partit als visitants després de posar-se un gol, 2-3. I el tècnic alemany, a més, s'ha atribuït la culpa del primer gol local.
22: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat al Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
1: Mentre Pau Cubarsí ha remarcat la importància de no abaixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
23: Parlar d'aquests minuts, al final, jo crec que hem començat una molt bona primera part. N'hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts. Hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
1: També primer aquest diumenge, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada de Lliga el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè el València ha destituït Carlos Corberán, QE amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
2: 3CAT Info.
1: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0, el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
24: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
1: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, Lauri Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
3: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
1: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar aquest dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries total. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
4: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana. Así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
1: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
2: Trescat Info.
1: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat aquest primer títol blaugrana.
6: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. I per part de Lleida ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
7: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
1: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts, ha fet 3 punts, ha capturat un rebot i ha repartit una assistència. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espart Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugador jove del Mundial i ha entrat dins el millor 5 de la competició.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El balear Enric Mas ha confirmat avui la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Mas.
8: He soñado, he luchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
1: Aquesta Vuelta ha acabat aquest diumenge amb la victòria del noruec Tobias Johannessen a l'última etapa amb inici final a Granada. I també el motor, abans hem parlat de Marc Márquez, ara parlem de Kimi Antonelli, ja que l'italià de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Mad Ring. El podi l'han acompanyat Max Verstappen, pilot de Red Bull, i Lando Norris, de McLaren. El pilot italià, recordem, és líder del Mundial i ara acumula 81 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell. I en waterpolo aquest diumenge, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 8-6 a la final masculina de la Copa Catalunya de waterpolo.
2: Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara a Suècia. Dreta i esquerra frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a centrar el govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. I us parlarem de Fira Tàrrega, que tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i manté el lideratge en solitari. Els blaugranes han guanyat per 2-4 al camp del Llevant aquest diumenge gràcies a un doblet de Lamine Yamal, un de penal, i els gols de Xavi Espart i de Karim Adeyemi, que ja ha l'afegit. Un Barça que el guanyava per al partit per 0-3, però que s'ha complicat després que el 2-3 del Llevant el fes el català Roger Bruguer.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena, amb temperatures lleugerament més altes, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós, si bé dimarts encara seria més estiuenc. Tom inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons advertir l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi s'imposa al bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies, entre d'altres raons perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CatInfo comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
5: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Samromà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3 o en tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Burkina Faso, Èlia Borràs.
7: Africa No Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3CAT ha contactat amb el nigerià Victor Oniegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Victor Oniegbu ha explicat a 3CAT que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
8: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
7: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
9: Seeing Africa in its true size.
8: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals.
9: False references have real consequences.
7: Victor Oniegbu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
0: A Catalunya, les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són les més afectades per la pobresa de transport. Això vol dir que tenen dificultats per utilitzar el transport públic per falta d'oferta, perquè no arriba a tot arreu o perquè no poden pagar-lo. Tot això genera desigualtats en l'ús d'aquest servei i dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, concreta on hi ha més dificultats per accedir al transport públic en declaracions a la CN.
10: Segurament el lloc on trobaríem les pitjors situacions doncs serien aquests zones rurals o periurbanes on es concentren rendes baixes, que a la vegada segurament l'entorn és poc accessible i a la vegada aquesta oferta, la poca que hi ha, pot tenir uns temps de viatge o unes connexions més incòmodes.
0: I des de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez destaca el cas de les dones.
11: A les llars ja acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I, per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per a tothom i a tot arreu. I ara una informació de servei, precisament de transport públic. Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperaran pràcticament la normalitat a partir d'aquest dilluns, després de les obres a la Gran Via de Barcelona, que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recuperarà del tot el servei. El tall de la línia T5 i T6 quedarà acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han hagut de dur a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Aquest diumenge ha estat l'últim dia festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut treballar cada dia. Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix en gran part a les altes temperatures. Són declaracions a 3Cat Info.
12: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert, i després les vendes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
13: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
0: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge a tot l'any. Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les 3 darreres campanyes, molt condicionades per la sequera. Unió de Pagesos calcula que aquest any podrien collir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal. Així ho ha explicat el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
14: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts balleners vells que arran de l'escarlós i de la sequera que va durar 3 anys, aquests balleners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
0: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues, perquè les empreses no aposten per aquest conreu perquè es considera minoritari. Barcelona és l'únic lloc de l'Estat on s'ofereixen els estudis oficials de manteniment i reparació en rellotgeria. Hi ha molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. Aquests estudis es fan al Centre Públic de Formació Professional Institut Mare de Déu de la Mercè, seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector. En aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb la finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomàs.
15: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
0: El perfil d'estudiants és molt variat i són de totes les edats, des de joves que volen continuar el negoci familiar fins a persones jubilades que col·leccionen rellotges i volen reparar-los ells mateixos. Arnau Artés, que està a punt de començar el segon curs, explica el que li agrada més d'aquest grau.
16: Que és molt pràctic. Aquí estàs bastant rato en teoria, però ho compagines molt amb taller. I llavors és una cosa pues, que està més dinàmica, està més entretinguda i és una cosa que és divertit.
0: A més de l'àmbit de la rellotgeria, aquests professionals també són necessaris en sectors com la nanotecnologia i l'automoció.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament. Temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresc a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. Pla de Lleida, a l'interior a l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempestes, pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada, matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts del carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
18: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
19: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
18: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
19: Una edició massiva. Han pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
18: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
0: Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors han consolidat el certamen que ha comptat amb més de 100 parades. Lleida, Oriol Bosch.
20: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Els otakus de Ponent han pogut gaudir de diferents propostes de l'univers del manga i l'anime durant dues jornades plenes d'activitat. El creixent interès pel manga a Catalunya s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats. Ivan Carrasco és el director de la MangaCon Lleida.
21: La generació nostra, que va créixer amb Bola de Drac, amb l'Arale, amb el Doctor Loom i tot això, i després que han continuat, i després els fills d'aquests que han continuat també. Llavors hi ha dos generacions, que vulguis o no, perquè, clar, nosaltres quan érem petits veiem Bola de Drac i no sabíem si era un anime, no sabíem ni el que era la paraula anime. Eren uns dibuixets que els agradaven molt.
20: Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Entropi és una cosplayer que ha participat al Saló.
22: I més si són avents així com més petitets, perquè són com molt més acollidors, penses que estàs com més a casa, no? És com una familiaritat que potser en un event molt gran no sents. Després, pues això, pots venir amb amics, t'ho passes superbé, també pots venir sol inclús i pots fer amics per aquí, o sigui, la gent és superagradable i t'ho passes superbé.
20: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats al manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.

0: El fenomen K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups del gènere del pop coreà. Han actuat tots junts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa. Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, lluïen cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Algunes fans ressaltaven la connexió única amb els grups.
1: M'ha ajudat en molts moments difícils i perquè no és només música, és també el fet de tenir una connexió especial amb l'artista, crec.
2: Balla muy bien, canta muy bien, son guapos, tienen talento.
3: Y las letras de las canciones son una pasada.
4: Pues hemos venido al Music Bank con mi hija, Aitana, y nada, no me quedaba otra porque si no me borra de madre.
0: Aquest diumenge a la tarda, el grup sud-coreà i japonès NCT Wish, i que formava part del cartell del festival, ha fet una trobada eufòrica amb seguidors al centre comercial Diagonal Mar.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge va tancar la 17a edició. Ho ha fet destacant-se com un referent del gènere a escala mundial, amb un 80% de projeccions internacionals. Ariadna Escoda.
6: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquest gènere obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
7: La gent li entra al gusanillo por què és això, ¿vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots.

0: L'osonenc Jaume Rigol ha completat aquest diumenge la seva ascensió número 1000 al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, ha fet l'ascensió acompanyat d'una setantena de persones, entre amics i familiars. En declaracions a 3Cat Info, ha explicat que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
1: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
0: Un cop al cim, han desplegat una pancarta gegant per commemorar la fita i també han repartit samarretes commemoratives amb versos del poeta Jacint Verdaguer, molt vinculat al Montseny.
1: A la part del darrere, doncs, a Matagalls, 1.697 metres, 13.926, i a la part del davant, posa del castell de Don Jaume, amb l'alta torre s'ha enarborat avui aquest penó de son vaixell, que cap maró ensorra el cim de l'arbre mestre, brilla la creu de la nostra redempció. Jacint Verdaguer, de l'obra La Creu de Catalunya.
0: Jaume Rigol ha aconseguit aquestes 1.000 ascensions al Matagalls 11 anys després de fer la primera. Educació climatitzarà 100 centres en els pròxims dos cursos i calcula que com a mínim necessitarà 2.500 milions d'euros per adaptar tots els centres educatius al canvi climàtic. Ho ha dit l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio, la directora general de Centres Públics de la Generalitat, Montse Duran. Duran admet que no hi ha cap centre preparat per afrontar situacions extremes climàtiques.
2: 3Cat Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
3: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte aquest diumenge. Triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doplet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però a Llevant ha aconseguit fer fins al 2-3. El tècnic alemany del Barça s'ha atribuït la culpa del primer gol granota.
4: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè donant l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi. I aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
5: The team came back and scored the fourth goal.
3: Mentrestant, Eric García ha remarcat la importància de no baixar els braços després de valorar el bon partit que ha fet el Barça.
6: La hora, obviamente, el calor. El césped tampoco ayuda mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil. Llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder. Así que bueno, ha sido un partido difícil. Creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir que al final estos partidos y a cualquier rival le das un poco de aire, se te meten encima.
3: Són declaracions a Movistar. També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè aquest diumenge el València ha destituït Carlos Corberán, cué amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
2: 3Cat Info.
3: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0. És el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Això sí, ho han fet per errors propis. Així ho ha explicat el jugador Pere Pons.
7: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
3: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, de Lauri Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
8: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo. I al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
3: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que es va endur dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge

0: Martín, però el de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez, a més, li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
1: Estoy intentando, ya te digo, sacar el 100% del fin de semana sin sacar el 100% de cada entreno. Esto se llama optimizar y estoy intentando optimizar para rendir al máximo y sacar el 100% en quali, sprint y carrera.
0: El pròxim gran premi serà la setmana que ve a Àustria.
2: Trescatinfo.
0: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat el primer títol blaugrana.
3: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
0: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. Per part del Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
4: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
0: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugadora jove del Mundial i, a més, ha entrat dins el millor 5 de la competició.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: En tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc en 4 sets. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev, que ja va guanyar Roland Garros aquest mateix any. Això sí, la final ha tingut el punt curiós, i és que Zverev, tot just després de guanyar el partit, no se n'ha adonat i ha hagut de trigar uns segons en adonar-se'n que havia guanyat la final, ja que en un primer moment no l'ha celebrada. El quadre femení, recordem-ho, dissabte, Yelena Rybakina va destronar Arina Sabalenka i, a més, també li va prendre el número 1 del món. I acabarem amb ciclisme, perquè Enric Mas ha confirmat aquest diumenge la seva victòria a la Vuelta, al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Enric Mas. Tot això en una última etapa aquest diumenge, amb inici i final a Granada, que s'ha endut el noruec Tobias Johannessen.

0: Són les 3. A Suècia, dreta i esquerra, frec a frec, a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final, al llarg dels pròxims dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A Ceuta, un miler de migrants que vivien al carrer han estat allotjats en un recinte amb serveis, però les places continuen sent insuficients. El govern de la ciutat demana el desallotjament urgent d'un altre assentament, el de la platja de Benítez. Famílies i sanitaris alerten a 3CAT Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que, com que no estan finançats per la sanitat pública, no hi ha dades de quants menors els estan prenent. Cap de setmana negra a les carreteres catalanes amb 5 morts, 3 dels quals anaven en moto. Des del Servei Català de Trànsit es treballa per millorar la seguretat a la Nacional 260, on hi ha hagut diversos accidents mortals. L'operació Tornada a Barcelona amb 260.000 vehicles ha provocat cues a l'AP7 i retencions a la C32, la C16 i la C17. Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món.
1: Esports. El Barça manté el lideratge en solitari a la Lliga després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant amb gols de Xavi Espart, un doblet de Lamine Yamal, un de penal i un altre, l'últim, de Adeyemi. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I en tenis, Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'obert dels Estats Units després de guanyar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena i amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara seria més estiuenc.
1: 3CAT Info.
0: Tot inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies, entre d'altres raons perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. quatre anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
3: 3CAT Info.
0: Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
4: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
0: El primer ministre britànic, Andy Barman, ha suggerit fa poc que només autoritzaria un altre referèndum d'independència a Escòcia si hi hagués un consens clar per fer-ho. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegís que li encantaria veure-ho. Unes declaracions que van trencar l'habitual silenci públic de Washington al respecte. Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
5: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
6: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Romà, membre de la Internet Society i president de Civicai, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
7: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Més coses. El govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie a Ceuta fins a una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma. Les persones migrants han caminat des del barri perifèric de Loma, Colmenar, cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Escortades per la policia, han fet un recorregut a peu de gairebé una hora i no s'han produït incidències. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor. Víctor Torres.
8: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones, al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional i con el derecho internacional.
0: A tot això, els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a l'Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors. I en clau internacional, l'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril, arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz. Donald Trump havia menyspreat la reunió dient literalment que se li enfot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes de la tardor.
9: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
0: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes, perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi que ha fet en diversos països el Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les amb Bruno Fortea Miras.
10: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
11: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
10: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia.
11: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
10: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot els presidents o primers ministres dels països.
11: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
10: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense que se'ls hagi diagnosticat sobrepès. 3CAT Info ha recollit els testimonis de dues famílies a qui els facultatius van receptar un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys i que no vol donar el seu nom real, va ser la pediatra de la mútua qui li va receptar. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
12: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
13: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa, i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3CatInfo, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
14: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Violeta Moisé, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
15: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció d'adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut i aquesta és la intervenció.
0: Actualment no hi ha cap medicament per a l'obesitat que estigui finançat per la sanitat pública.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament. Temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. Pla de Lleida, a l'interior de l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempesta, Es pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada, matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CatInfo a Instagram, Facebook i X.
0: Cap de setmana negra a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell i a la C-59, al terme de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en unes declaracions a 3CatInfo, ha explicat que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
17: Ni una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: Aquest diumenge han tornat els 260.000 vehicles que van sortir a partir del dijous a la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i els trams amb carrils addicionals, no s'han pogut evitar les cues a la P7 ni les retencions a la C32, la C16 i la C17. En els primers 8 mesos de l'any s'han reduït un 9% les víctimes mortals a les carreteres catalanes en relació amb l'any anterior. Tot i així, han perdut la vida 95 persones. S'investiga un suposat assassinat per violència de gènere d'una dona a Sant Sebastià de los Reyes, a la Comunitat de Madrid. El crim es va produir dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma aquest any, a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas ha estat la matinada passada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també n'ha resultat ferit un altre. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb una arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, després que es discutissin. El ferit el van traslladar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana està buscant l'agressor que va fugir del lloc dels fets. Detingudes 6 persones a Badia del Vallès relacionades amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. Les detencions es van fer a principis de setmana, segons han informat aquest diumenge els Mossos. La investigació policial també ha permès desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i un centenar d'esqueixos. La investigació policial va començar arran del tiroteig que va tenir lloc el 17 d'agost i que es va produir en el marc d'un enfrontament entre dues famílies vinculades al tràfic de drogues. Els agents van detectar 2 pisos cap on s'haurien dirigit els trets i van comprovar que podien tenir plantacions de marihuana. També van constatar que utilitzaven fraudulentament la connexió elèctrica. Després d'unes setmanes d'investigació, els Mossos van detenir dimarts 3 homes i una dona acusats de desordres públics i l'endemà van arrestar 2 homes més, acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. La Garrotxa assegura que no es pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de serveis. El president del Consell Comarcal considera que l'augment d'habitants ha estat massa ràpid i adverteix que la comarca no està preparada per continuar creixent al ritme actual. Marina López.
18: El Consell Comarcal diu que posar el fre no és només una qüestió de nombre de població, sinó de poder garantir una qualitat de vida digna a tothom. El president Albert Danés assegura que la Garrotxa no té ara mateix capacitat per assumir més població.
19: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada i hem de repensar una miqueta tot plegat com volem que sigui la comarca de la Garrotxa del futur, la ciutat d'Olot en un futur.
18: Danés alerta que continuar creixent sense més habitatge pot multiplicar les situacions de sobreocupació i posa com a exemple pisos on acaben vivint 10 persones. Considera que el problema no és exclusiu de la Garrotxa i reclama repensar el model a escala de país perquè, diu, els serveis tampoc han crescut al ritme de la població.
0: Els testaments solidaris assoleixen una xifra rècord a Catalunya. L'any passat es van donar a entitats sense ànim de lucre un total de 120.000 milions d'euros, un 113% més que l'any anterior. Es van fer 192 llegats solidaris, dels quals 114 van ser entitats laiques. La resta, 78, van anar a parar a entitats religioses. L'ONG Metges Sense Fronteres és una de les entitats a qui moltes persones deixen tota o una part de la seva herència. L'any passat en van rebre un 16% més que l'anterior. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè.
20: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
0: La guerra de Gaza és el que va moure persones com la Loli i en Pedro a incloure Metges Sense Fronteres en el seu testament. Explica que davant de les informacions i imatges els arribaven ho van tenir clar.
21: Ya que yo no puedo ir a Gaza a hacer nada, puedo ayudar a los que ayudan en Gaza y en tantos otros sitios. Y la razón de hacerlo es que yo creo firmemente en la responsabilidad individual como ciudadano.
22: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras, porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma. Vimos que Médicos Sin Fronteras estaba allí resistiendo, ahí siguen, y eso nos decidió.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge, triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha complicat el partit als visitants després de posar-se un gol, 2-3. I el tècnic alemany, a més, s'ha atribuït la culpa del primer gol local.
2: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè donant l'ordre al delegat, el Carles, d'endarrerir el canvi. I aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
1: Mentre Pau Cubarsia ha remarcat la importància de no abaixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
4: Parlar d'aquests minuts, al final, jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem d'abaixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
1: També primer aquest diumenge, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada de Lliga al Villarreal i al Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè el València ha destituït Carlos Corberán, QE amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
3: 3CAT Info.
1: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0, el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
23: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
1: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, Lauri, Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
24: Doncs era una pilota que hi havia a la banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
1: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar aquest dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries total. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
25: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana. Así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
1: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
3: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat aquest primer títol blaugrana.
26: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els moments durant el partit, així et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. I per part de Lleida ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
27: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
1: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts, ha fet 3 punts, ha capturat un rebot i ha repartit una assistència. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espart Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugador jove del Mundial i ha entrat dins el millor 5 de la competició.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: El balear Enric Mas ha confirmat avui la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Mas.
28: He soñado, he duchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no,
5: es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
1: Aquesta vuelta ha acabat aquest diumenge amb la victòria del noruec Tobias Johannessen a l'última etapa amb inici final a Granada. I també el motor, abans hem parlat de Marc Márquez, ara parlem de Kimi Antonelli, ja que l'italià de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Mürburgring. El podi l'han acompanyat Max Verstappen, pilot de Red Bull, i Lando Norris, de McLaren. El pilot italià, recordem, és líder del Mundial i ara acumula 81 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell. I en waterpolo aquest diumenge, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 8-6 a la final masculina de la Copa Catalunya de waterpolo.
3: Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Suècia, dreta i esquerra frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a centrar el govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. I us parlarem de Fira Tàrrega, que tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i manté el lideratge en solitari. Els blaugranes han guanyat per 2-4 al camp del Llevant aquest diumenge gràcies a un doblet de Lamine Yamal, un de penal, i els gols de Xavi Espart i de Karim Adeyemi, que ja a l'afegit. Un Barça que el guanyava per al partit per 0-3, però que s'ha complicat després que el 2-3 del Llevant el fes el català Roger Bruguer.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena, amb temperatures lleugerament més altes, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós, si bé dimarts encara seria més estiuenc. Tom inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies. Entre d'altres raons, perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa amb migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
5: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Samromà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3, on tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Burkina Faso, Èlia Borràs.
7: Africa No Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3CAT ha contactat amb el nigerià Victor Oniegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Victor Oniegbu ha explicat a 3CAT que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
8: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
7: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
9: Seeing Africa in its true size.
8: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals.
9: False references have real consequences.
7: Victor Oniegbu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
0: A Catalunya, les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són les més afectades per la pobresa de transport. Això vol dir que tenen dificultats per utilitzar el transport públic per falta d'oferta, perquè no arriba a tot arreu o perquè no poden pagar-lo. Tot això genera desigualtats en l'ús d'aquest servei i dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, concreta on hi ha més dificultats per accedir al transport públic en declaracions a l'ACN.
10: Segurament el lloc on trobaríem les pitjors situacions doncs serien aquests zones rurals o periurbanes on es concentren rendes baixes, que a la vegada segurament l'entorn és poc accessible i a la vegada aquesta oferta, la poca que hi ha, pot tenir uns temps de viatge o unes connexions més incòmodes.
0: I des de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez destaca el cas de les dones.
11: A les llars hi acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I, per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per a tothom i a tot arreu. I ara una informació de servei, precisament de transport públic. Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperaran pràcticament la normalitat a partir d'aquest dilluns després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recuperarà del tot el servei. El tall de la línia T5 i T6 quedarà acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, s'ha circulat des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han hagut de dur a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Aquest diumenge ha estat l'últim dia festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut treballar cada dia. Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix en gran part a les altes temperatures. Són declaracions a 3Cat Info.
12: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert, i després les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
13: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
0: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge a tot l'any. Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les 3 darreres campanyes, molt condicionades per la sequera. Unió de Pagesos calcula que aquest any podrien collir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal. Així ho ha explicat el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
14: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts balleners vells que arran de l'escarlós i de la sequera que va durar 3 anys, aquests balleners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
0: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues, perquè les empreses no aposten per aquest correu perquè es considera minoritari. Barcelona és l'únic lloc de l'Estat on s'ofereixen els estudis oficials de manteniment i reparació en rellotgeria. Hi ha molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. Aquests estudis es fan al Centre Públic de Formació Professional Institut Mare de Déu de la Mercè, seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector. En aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb la finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomà.
15: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
0: El perfil d'estudiants és molt variat i són de totes les edats, des de joves que volen continuar el negoci familiar fins a persones jubilades que col·leccionen rellotges i volen reparar-los ells mateixos. Arnau Artés, que està a punt de començar el segon curs, explica el que li agrada més d'aquest grau.
16: Que és molt pràctic. Aquí estàs bastant rato fent teoria, però ho compagines molt amb taller. I llavors és una cosa que està més dinàmica, està més entretinguda i és una cosa que és divertit.
0: A més de l'àmbit de la rellotgeria, aquests professionals també són necessaris en sectors com la nanotecnologia i l'automoció.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament, temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. Pla de Lleida, a l'interior de l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempesta, Es pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada, matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts del carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
18: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
19: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
18: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
19: Una edició massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
18: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
0: Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors han consolidat el certamen que ha comptat amb més de 100 parades. Lleida, Oriol Bosch.
20: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Els otakus de Ponent han pogut gaudir de diferents propostes de l'univers del manga i l'anime durant dues jornades plenes d'activitat. El creixent interès pel manga a Catalunya s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats. Ivan Carrasco és el director de la MangaCon Lleida.
21: La generació nostra, que va créixer amb Bola de Drac, amb l'Arale, amb el Doctor Loom i tot això, i després que han continuat, i després els fills d'aquests que han continuat també. Llavors hi ha dos generacions, que vulguis o no, perquè clar, nosaltres quan érem petits veiem Bola de Drac i no sabíem si era un anime, no sabíem ni el que era la paraula anime, eren uns dibuixets que els agradaven molt.
20: Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Entropy és una cosplayer que ha participat al Saló.
22: I més si són avents així com més petitets, perquè són com molt més acollidors, penses que estàs com més a casa, no? És com una familiaritat que potser en un event molt gran no sents. Després, pues això, pots venir amb amics, t'ho passes superbé, també pots venir sol inclús i pots fer amics per aquí, o sigui, la gent és superagradable i t'ho passes superbé.
20: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats al manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.

0: El fenomen K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups del gènere del pop coreà. Han actuat tots junts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa. Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, lluïen cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Algunes fans ressaltaven la connexió única amb els grups.
1: M'ha ajudat en molts moments difícils i perquè no és només música, és també el fet de tenir una connexió especial amb l'artista, crec.
2: Ballan muy bien, cantan muy bien, son guapos, tienen talento.
3: Y las letras de las canciones son una pasada.
4: Pues hemos venido al Music Bank con mi hija, Aitana, y nada, no me quedaba otra porque si no me borra de madre.
0: Aquest diumenge a la tarda, el grup sud-coreà i japonès NCT Wish, i que formava part del cartell del festival, ha fet una trobada eufòrica amb seguidors al centre comercial Diagonal Mar.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge va tancar la 17a edició. Ho ha fet destacant-se com un referent del gènere a escala mundial, amb un 80% de projeccions internacionals. Ariadna Escoda.
6: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquests gèneres obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
7: La gent li entra el gusanillo a veure què és això, ¿vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
6: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'osonenc Jaume Rigol ha completat aquest diumenge la seva ascensió número 1000 al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, ha fet

0: molt vinculat al Montseny.
1: A la part del darrere, doncs, a Matagalls, 1.697 metres, 13.926, i a la part del davant, posa del castell de Don Jaume, amb l'alta torre s'ha enarborat avui aquest penó de son vaixell, que cap maró ensorra el cim de l'arbre mestre, brilla la creu de la nostra redempció. Jacint Verdaguer, de l'obra La Creu de Catalunya.
0: Jaume Rigol ha aconseguit aquestes 1.000 ascensions al Matagalls 11 anys després de fer la primera. Educació climatitzarà 100 centres en els pròxims 2 cursos i calcula que com a mínim necessitarà 2.500 milions d'euros per adaptar tots els centres educatius al canvi climàtic. Ho ha dit l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio, la directora general de Centres Públics de la Generalitat, Montse Duran. Duran admet que no hi ha cap centre preparat per afrontar situacions extremes climàtiques.
2: 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
3: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doplet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però a Llevant ha aconseguit fer fins al 2-3. El tècnic alemany del Barça s'ha atribuït la culpa del primer gol granota.
4: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè donant l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart. Team came back and
3: scored the fourth goal. Mentrestant, Eric Garcia ha remarcat la importància de no baixar els braços després de valorar el bon partit que ha fet el Barça.
5: La hora, obviamente, el calor. El césped tampoco ha ayudado mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil. Llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder. Así que bueno, ha sido un partido difícil. Creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir que al final estos partidos y a cualquier rival le das un poco de aire, se le meten encima.
3: Són declaracions a Movistar. També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè aquest diumenge el València ha destituït Carlos Corberán, cué amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
2: 3CAT Info.
3: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0. És el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Això sí, ho han fet per errors propis. Així ho ha explicat el jugador Pere Pons.
6: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui n'ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
3: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, de Lauri Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
7: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
3: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doplet gràcies a la cursa sprint que es va endur dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez, a més, li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
8: Estoy intentando, ya te digo, sacar el 100% del fin de semana sin sacar el 100% de cada entreno. Esto se llama optimizar y estoy intentando optimizar para rendir al máximo y sacar el 100% en quali, sprint y carrera.
3: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
2: 3CAT Info.
3: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'alè Joel Parra ha celebrat el primer títol blaugrana.
9: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant a...

0: en els bons moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. Per part del Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
2: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
1: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts. L'or ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugadora jove del Mundial i, a més, ha entrat dins el millor 5 de la competició.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: En tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc en 4 sets. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev, que ja va guanyar Roland Garros aquest mateix any. Això sí, la final ha tingut el punt curiós i és que Zverev, tot just després de guanyar el partit, no se n'ha adonat i ha hagut de trigar uns segons en adonar-se'n que havia guanyat la final, ja que en un primer moment no l'ha celebrada. El quadre femení, recordem-ho, dissabte, Yelena Rybakina va destronar Arina Sabalenka i, a més, també li va prendre el número 1 del món. I acabarem amb ciclisme perquè Enric Mas ha confirmat avui, ha confirmat aquest diumenge la seva victòria a la Vuelta, al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Enric Mas. Tot això en una última etapa aquest diumenge, amb inici i final a Granada, que s'ha endut el noruec Tobias Johannessen.

0: Són les 4. A Suècia, dreta i esquerra, frec a frec, a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final, al llarg dels pròxims dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A Ceuta, un miler de migrants que vivien al carrer han estat allotjats en un recinte amb serveis, però les places continuen sent insuficients. El govern de la ciutat demana el desallotjament urgent d'un altre assentament, el de la platja de Benítez. Famílies i sanitaris alerten a 3CAT Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que, com que no estan finançats per la sanitat pública, no hi ha dades de quants menors els estan prenent. Cap de setmana negra a les carreteres catalanes amb 5 morts, 3 dels quals anaven en moto. Des del Servei Català de Trànsit es treballa per millorar la seguretat a la Nacional 260, on hi ha hagut diversos accidents mortals. L'operació Tornada a Barcelona amb 260.000 vehicles ha provocat cues a l'AP7 i retencions a la C32, la C16 i la C17. Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món.
1: Esports. El Barça manté el lideratge en solitari a la Lliga després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant amb gols de Xavi Espart, un doblet de Lamine Yamal, un de penal i un altre, l'últim, de Adeyemi. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I en tenis, Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units després de guanyar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena i amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara seria més estiuenc.
1: 3CAT Info.
0: Tot inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies. Entre d'altres raons, perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. quatre anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
3: 3CAT Info.
0: Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
4: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
0: El primer ministre britànic, Andy Barman, ha suggerit fa poc que només autoritzaria un altre referèndum d'independència a Escòcia si hi hagués un consens clar per fer-ho. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegís que li encantaria veure-ho. Unes declaracions que van trencar l'habitual silenci públic de Washington al respecte. Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
5: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
6: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Romà, membre de la Internet Society i president de Civicai, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
7: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Més coses. El govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie a Ceuta fins a una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma. Les persones migrants han caminat des del barri perifèric de Loma, Colmenar, cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Escortades per la policia, han fet un recorregut a peu de gairebé una hora i no s'han produït incidències. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor. Víctor Torres.
8: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones, al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional i con el derecho internacional.
0: A tot això, els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a l'Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors. I en clau internacional, l'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril, arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz. Donald Trump havia menyspreat la reunió dient literalment que se li enfot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes de la tardor.
9: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
0: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Vladimir Zelensky, a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes, perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi que ha fet en diversos països el Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les amb Bruno Fortea Miras.
10: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
11: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
10: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia.
11: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
10: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot els presidents o primers ministres dels països.
11: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
10: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense que se'ls hagi diagnosticat sobrepès. 3CAT Info ha recollit els testimonis de dues famílies a qui els facultatius van receptar un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys i que no vol donar el seu nom real, va ser la pediatra de la mútua qui li va receptar. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
12: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
13: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa, i que en pocs mesos ni reconeixeria que quasi semblaria una Barbie.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3CatInfo, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
14: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Violeta Moisé, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
15: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció d'adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut i aquesta és la intervenció.
0: Actualment no hi ha cap medicament per a l'obesitat que estigui finançat per la sanitat pública.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament. Temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. Pla de Lleida, a l'interior de l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempesta, Es pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada, matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CatInfo a Instagram, Facebook i X.
0: Cap de setmana negra a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell i a la C-59, al terme de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en unes declaracions a 3CatInfo, ha explicat que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
17: Ni una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: Aquest diumenge han tornat els 260.000 vehicles que van sortir a partir del dijous a la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i els trams amb carrils addicionals, no s'han pogut evitar les cues a la P7 ni les retencions a la C32, la C16 i la C17. En els primers 8 mesos de l'any s'han reduït un 9% les víctimes mortals a les carreteres catalanes en relació amb l'any anterior. Tot i així, han perdut la vida 95 persones. S'investiga un suposat assassinat per violència de gènere d'una dona a Sant Sebastià de los Reyes, a la Comunitat de Madrid. El crim es va produir dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma aquest any, a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas ha estat la matinada passada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també n'ha resultat ferit un altre. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb una arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, després que es discutissin. El ferit el van traslladar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana està buscant l'agressor que va fugir del lloc dels fets. Detingudes 6 persones a Badia del Vallès relacionades amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. Les detencions es van fer a principis de setmana, segons han informat aquest diumenge els Mossos. La investigació policial també ha permès desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i un centenar d'esqueixos. La investigació policial va començar arran del tiroteig que va tenir lloc el 17 d'agost i que es va produir en el marc d'un enfrontament entre dues famílies vinculades al tràfic de drogues. Els agents van detectar 2 pisos cap on s'haurien dirigit els trets i van comprovar que podien tenir plantacions de marihuana. També van constatar que utilitzaven fraudulentament la connexió elèctrica. Després d'unes setmanes d'investigació, els Mossos van detenir dimarts 3 homes i una dona acusats de desordres públics i l'endemà van arrestar 2 homes més, acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. La Garrotxa assegura que no es pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de serveis. El president del Consell Comarcal considera que l'augment d'habitants ha estat massa ràpid i adverteix que la comarca no està preparada per continuar creixent al ritme actual. Marina López.
18: El Consell Comarcal diu que posar el fre no és només una qüestió de nombre de població, sinó de poder garantir una qualitat de vida digna a tothom. El president Albert Danés assegura que la Garrotxa no té ara mateix capacitat per assumir més població.
19: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada i hem de repensar una miqueta tot plegat com volem que sigui la comarca de la Garrotxa del futur, la ciutat d'Olot en un futur.
18: Danés alerta que continuar creixent sense més habitatge pot multiplicar les situacions de sobreocupació i posa com a exemple pisos on acaben vivint 10 persones. Considera que el problema no és exclusiu de la Garrotxa i reclama repensar el model a escala de país perquè, diu, els serveis tampoc han crescut al ritme de la població.
0: Els testaments solidaris assoleixen una xifra rècord a Catalunya. L'any passat es van donar a entitats sense ànim de lucre un total de 120.000 milions d'euros, un 113% més que l'any anterior. Es van fer 192 llegats solidaris, dels quals 114 van ser entitats laiques. La resta, 78, van anar a parar a entitats religioses. L'ONG Metges Sense Fronteres és una de les entitats a qui moltes persones deixen tota o una part de la seva herència. L'any passat en van rebre un 16% més que l'anterior. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè.
20: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
0: La guerra de Gaza és el que va moure persones com la Loli i en Pedro a incloure Metges Sense Fronteres en el seu testament. Explica que davant de les informacions i imatges els arribaven ho van tenir clar.
21: Ya que yo no puedo ir a Gaza a hacer nada, puedo ayudar a los que ayudan en Gaza y en tantos otros sitios. Y la razón de hacerlo es que yo creo firmemente en la responsabilidad individual como ciudadano.
22: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma. Vimos que Médicos Sin Fronteras estaba allí resistiendo, ahí siguen y eso nos decidió.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge, triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha complicat el partit als visitants després de posar-se un gol, 2-3. I el tècnic alemany, a més, s'ha atribuït la culpa del primer gol local.
2: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat, el Carles, d'endarrerir el canvi. I aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
1: Mentre Pau Cubarsia ha remarcat la importància de no abaixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
4: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem d'abaixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
1: També primer aquest diumenge, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada de Lliga al Villarreal i al Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè el València ha destituït Carlos Corberán, QE amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
3: 3CAT Info.
1: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0, el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
23: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
1: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, Lauri, Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
24: Doncs era una pilota que hi havia a la banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
1: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar aquest dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries total. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
25: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana. Así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
1: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
3: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat aquest primer títol blaugrana.
26: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els moments durant el partit, així et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. I per part de Lleida ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
27: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
1: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts, ha fet 3 punts, ha capturat un rebot i ha repartit una assistència. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espart Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugador jove del Mundial i ha entrat dins el millor 5 de la competició.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: El balear Enric Mas ha confirmat avui la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Mas.
28: He soñado, he duchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no,
5: es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
1: Aquesta vuelta ha acabat aquest diumenge amb la victòria del noruec Tobias Johannessen a l'última etapa amb inici final a Granada. I també el motor, abans hem parlat de Marc Márquez, ara parlem de Kimi Antonelli, ja que l'italià de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Mürburgring. El podi l'han acompanyat Max Verstappen, pilot de Red Bull, i Lando Norris, de McLaren. El pilot italià, recordem, és líder del Mundial i ara acumula 81 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell. I en waterpolo aquest diumenge, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 8-6 a la final masculina de la Copa Catalunya de waterpolo.
3: Són 4:45.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara a Suècia. Dreta i esquerra frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a centrar el govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. I us parlarem de Fira Tàrrega, que tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i manté el lideratge en solitari. Els blaugranes han guanyat per 2-4 al camp del Llevant aquest diumenge gràcies a un doblet de Lamine Yamal, un de penal, i els gols de Xavi Espart i de Karim Adeyemi, que ja a l'afegit. Un Barça que el guanyava per al partit per 0-3, però que s'ha complicat després que el 2-3 del Llevant el fes el català Roger Brugué.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena, amb temperatures lleugerament més altes, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós, si bé dimarts encara seria més estiuenc. Tom inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies. Entre d'altres raons, perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
5: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Samromà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3, on tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Burkina Faso, Èlia Borràs.
7: Africa No Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3CAT ha contactat amb el nigerià Victor Oniegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Victor Oniegbu ha explicat a 3CAT que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
8: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
7: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
9: Seeing Africa in its true size.
8: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals.
9: False references have real consequences.
7: Victor Oniegbu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
0: A Catalunya, les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són les més afectades per la pobresa de transport. Això vol dir que tenen dificultats per utilitzar el transport públic per falta d'oferta, perquè no arriba a tot arreu o perquè no poden pagar-lo. Tot això genera desigualtats en l'ús d'aquest servei i dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, concreta on hi ha més dificultats per accedir al transport públic en declaracions a l'ACN.
10: Segurament el lloc on trobaríem les pitjors situacions doncs serien aquests zones rurals o periurbanes on es concentren rendes baixes, que a la vegada segurament l'entorn és poc accessible i a la vegada aquesta oferta, la poca que hi ha, pot tenir uns temps de viatge o unes connexions més incòmodes.
0: I des de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez destaca el cas de les dones.
11: A les llars hi acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I, per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per a tothom i a tot arreu. I ara una informació de servei, precisament de transport públic. Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperaran pràcticament la normalitat a partir d'aquest dilluns després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recuperarà del tot el servei. El tall de la línia T5 i T6 quedarà acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, s'ha circulat des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han hagut de dur a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Aquest diumenge ha estat l'últim dia festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut treballar cada dia. Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix en gran part a les altes temperatures. Són declaracions a 3Cat Info.
12: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert, i després les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
13: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
0: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge a tot l'any. Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les 3 darreres campanyes, molt condicionades per la sequera. Unió de Pagesos calcula que aquest any podrien collir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal. Així ho ha explicat el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
14: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts balleners vells que arran de l'escarlós i de la sequera que va durar 3 anys, aquests balleners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
0: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues, perquè les empreses no aposten per aquest correu perquè es considera minoritari. Barcelona és l'únic lloc de l'Estat on s'ofereixen els estudis oficials de manteniment i reparació en rellotgeria. Hi ha molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. Aquests estudis es fan al Centre Públic de Formació Professional Institut Mare de Déu de la Mercè, seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector. En aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb la finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomà.
15: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
0: El perfil d'estudiants és molt variat i són de totes les edats, des de joves que volen continuar el negoci familiar fins a persones jubilades que col·leccionen rellotges i volen reparar-los ells mateixos. Arnau Artés, que està a punt de començar el segon curs, explica el que li agrada més d'aquest grau.
16: Que és molt pràctic. Aquí estàs bastant rato en teoria, però ho compagines molt amb taller. I llavors és una cosa que està més dinàmica, està més entretinguda i és una cosa que és divertit.
0: A més de l'àmbit de la rellotgeria, aquests professionals també són necessaris en sectors com la nanotecnologia i l'automoció.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament. Temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. Pla de Lleida, a l'interior de l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempesta, Es pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada, matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts del carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
18: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
19: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
18: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
19: Una edició massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
18: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
0: Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors han consolidat el certamen que ha comptat amb més de 100 parades. Lleida, Oriol Bosch.
20: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Els otakus de Ponent han pogut gaudir de diferents propostes de l'univers del manga i l'anime durant dues jornades plenes d'activitat. El creixent interès pel manga a Catalunya s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats. Ivan Carrasco és el director de la MangaCon Lleida.
21: La generació nostra, que va créixer amb Bola de Drac, amb l'Arale, amb el Doctor Loom i tot això, i després que han continuat, i després els fills d'aquests que han continuat també. Llavors hi ha dos generacions, que vulguis o no, perquè clar, nosaltres quan érem petits veiem Bola de Drac i no sabíem si era un anime, no sabíem ni el que era la paraula anime, eren uns dibuixets que els agradaven molt.
20: Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Entropy és una cosplayer que ha participat al Saló.
22: I més si són avents així com més petitets, perquè són com molt més acollidors, penses que estàs com més a casa, no? És com una familiaritat que potser en un event molt gran no sents. Després, doncs això, pots venir amb amics, t'ho passes superbé, també pots venir sol inclús i pots fer amics per aquí, o sigui, la gent és superagradable i t'ho passes superbé.
20: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats al manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.

0: El fenomen K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups del gènere del pop coreà. Han actuat tots junts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa. Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, lluïen cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Algunes fans ressaltaven la connexió única amb els grups.
1: M'ha ajudat en molts moments difícils i perquè no és només música, és també el fet de tenir una connexió especial amb l'artista, crec.
2: Ballan muy bien, cantan muy bien, son guapos, tienen talento.
3: Y las letras de las canciones son una pasada.
4: Pues hemos venido al Music Bank con mi hija, Aitana, y nada, no me quedaba otra porque si no me borra de madre.
0: Aquest diumenge a la tarda, el grup sud-coreà i japonès NCT Wish, i que formava part del cartell del festival, ha fet una trobada eufòrica amb seguidors al centre comercial Diagonal Mar.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge va tancar la 17a edició. Ho ha fet destacant-se com un referent del gènere a escala mundial, amb un 80% de projeccions internacionals. Ariadna Escoda.
6: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquest gènere obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
7: La gent li entra el gusanillo a veure què és això, ¿vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
6: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'osonenc Jaume Rigol ha completat aquest diumenge la seva ascensió número 1000 al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, ha fet l'ascensió acompanyat d'una setantena de persones, entre amics i familiars. En declaracions a 3CAT Info ha explicat que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
8: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
0: Un cop al cim han desplegat una pancarta gegant per commemorar la fita i també han repartit samarretes commemoratives amb versos del poeta Jacint Verdaguer, molt vinculat al Montseny.
8: A la part del darrere, doncs, a Matagalls, 1.697 metres, 13.926, i a la part del davant posa del castell de Don Jaume amb l'alta torre s'han

0: milions d'euros per adaptar tots els centres educatius al canvi climàtic. Ho ha dit l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio, la directora general de Centres Públics de la Generalitat, Montse Duran. Duran admet que no hi ha cap centre preparat per afrontar situacions extremes climàtiques.
1: 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
2: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doplet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però a Llevant ha aconseguit fer fins al 2-3. El tècnic alemany del Barça s'ha atribuït la culpa del primer gol granota.
3: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè donant l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
4: Came back and scored the fourth goal.
2: Mentrestant, Eric Garcia ha remarcat la importància de no baixar els braços després de valorar el bon partit que ha fet el Barça.
5: La hora, obviamente, el calor. El césped tampoco ha ayudado mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil. Llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder. Así que bueno, ha sido un partido difícil. Creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir que al final estos partidos y a cualquier rival le das un poco de aire, se te meten encima.
2: Són declaracions a Movistar. També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè aquest diumenge el València ha destituït Carlos Corberán, QE amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
1: 3CAT Info.
2: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0. És el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Això sí, ho han fet per errors propis. Així ho ha explicat el jugador Pere Pons.
6: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
2: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, de Lauri Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
7: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
2: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que es va endur dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez, a més, li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
8: Estoy intentando, ya te digo, sacar el 100% del fin de semana sin sacar el 100% de cada entreno. Esto se llama optimizar y estoy intentando optimizar para rendir al máximo y sacar el 100% en quali, sprint y carrera.
2: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
1: 3CAT Info.
2: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'Ale Joel Parra ha celebrat el primer títol blaugrana.
9: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
2: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. Per part del Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
10: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu, Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
2: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora del

0: L'Espar Girona i Yana Martín ha estat escollida la millor jugadora jove del Mundial i, a més, ha entrat dins el millor 5 de la competició.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: En tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc en 4 sets. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev que ja va guanyar Roland Garros aquest mateix any. Això sí, la final ha tingut el punt curiós i és que Zverev, tot just després de guanyar el partit, no se n'ha adonat i ha hagut de trigar uns segons en adonar-se'n que havia guanyat la final, ja que en un primer moment no l'ha celebrada. El quadre femení, recordem-ho, dissabte, Yelena Rybakina va destronar Arina Sabalenka i, a més, també li va prendre el número 1 del món. I acabarem amb ciclisme perquè Enric Mas ha confirmat aquest diumenge la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Enric Mas. Tot això en una última etapa aquest diumenge, amb inici i final a Granada, que s'ha endut el noruec Tobias Johannessen.

0: Són les 5. A Suècia, dreta i esquerra, frec a frec, a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final, al llarg dels pròxims dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3Cat Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A Ceuta, un miler de migrants que vivien al carrer han estat allotjats en un recinte amb serveis, però les places continuen sent insuficients. El govern de la ciutat demana el desallotjament urgent d'un altre assentament, el de la platja de Benítez. Famílies i sanitaris alerten a 3Cat Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que, com que no estan finançats per la sanitat pública, no hi ha dades de quants menors els estan prenent. Cap de setmana negra a les carreteres catalanes amb 5 morts, 3 dels quals anaven en moto. Des del Servei Català de Trànsit es treballa per millorar la seguretat a la Nacional 260, on hi ha hagut diversos accidents mortals. L'operació Tornada a Barcelona amb 260.000 vehicles ha provocat cues a l'AP7 i retencions a la C32, la C16 i la C17. Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per al tot el món.
1: Esports.
2: El Barça manté el lideratge en solitari a la Lliga després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant amb gols de Xavi Espart, un doblet de Lamine Yamal, un de penal i un altre, l'últim, de Adeyemi. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I en tenis, Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'obert dels Estats Units després de guanyar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena i amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara seria més estiuenc.
1: 3Cat Info.
0: Tot inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
3: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson.
4: Då har socialdemokraterna inte haft så här få mandat sedan 1928.
3: Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies, entre d'altres raons perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. quatre anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i ha aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
1: 3CAT Info.
0: Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
5: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
0: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha suggerit fa poc que només autoritzaria un altre referèndum d'independència a Escòcia si hi hagués un consens clar per fer-ho. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegís que li encantaria veure-ho. Unes declaracions que van trencar l'habitual silenci públic de Washington al respecte. Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
6: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
7: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
8: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3, on tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Més coses. El govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie a Ceuta fins a una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma. Les persones migrants han caminat des del barri perifèric de Loma, Colmenar, cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Escortades per la policia, han fet un recorregut a peu de gairebé una hora i no s'han produït incidències. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
9: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones, al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional i con el derecho internacional.
0: A tot això, els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a l'Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors. I en clau internacional, l'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz. Donald Trump havia menyspreat la reunió dient literalment que se li enfot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes de la tardor.
10: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
0: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes, perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi que ha fet en diversos països el Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les amb Bruno Fortea Miras.
11: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
12: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
11: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels enquestats és la hipocresia.
12: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
11: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot els presidents o primers ministres dels països.
12: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
11: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense que se'ls hagi diagnosticat sobrepès. 3Cat Info ha recollit els testimonis de dues famílies a qui els facultatius van receptar un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys i que no vol donar el seu nom real, va ser la pediatra de la mútua qui li va receptar. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
13: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
14: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3CAT Info, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
15: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Violeta Moisé, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
16: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció d'adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut, i aquesta és la intervenció.
0: Actualment no hi ha cap medicament per a l'obesitat que estigui finançat per la sanitat pública.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament, temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. Va de Lleida, a l'interior a l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempestes, pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada a matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Cap de setmana negra a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a la L'Urgell i a la C-59, al terme de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en unes declaracions a 3CAT Info, ha explicat que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
18: Ni una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: Aquest diumenge han tornat els 260.000 vehicles que van sortir a partir del dijous a la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i els trams amb carrils addicionals, no s'han pogut evitar les cues a la P7 ni les retencions a la C32, la C16 i la C17. En els primers 8 mesos de l'any s'han reduït un 9% les víctimes mortals a les carreteres catalanes en relació amb l'any anterior. Tot i així, han perdut la vida 95 persones. S'investiga un suposat assassinat per violència de gènere d'una dona a Sant Sebastián de los Reyes, a la Comunitat de Madrid. El crim es va produir dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma aquest any, a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas ha estat la matinada passada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també n'ha resultat ferit un altre. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb una arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, després que es discutissin. El ferit el van traslladar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana està buscant l'agressor que va fugir del lloc dels fets. Detingudes 6 persones a Badia del Vallès relacionades amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. Les detencions es van fer a principis de setmana, segons han informat aquest diumenge els Mossos. La investigació policial també ha permès desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i un centenar d'esqueixos. La investigació policial va començar arran del tiroteig que va tenir lloc el 17 d'agost i que es va produir en el marc d'un enfrontament entre dues famílies vinculades al tràfic de drogues. Els agents van detectar 2 pisos cap on s'haurien dirigit els trets i van comprovar que podien tenir plantacions de marihuana. També van constatar que utilitzaven fraudulentament la connexió elèctrica. Després d'unes setmanes d'investigació, els Mossos van detenir dimarts 3 homes i una dona acusats de desordres públics i l'endemà van arrestar 2 homes més, acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. La Garrotxa assegura que no es pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de serveis. El president del Consell Comarcal considera que l'augment d'habitants ha estat massa ràpid i adverteix que la comarca no està preparada per continuar creixent al ritme actual. Marina López.
19: El Consell Comarcal diu que posar el fre no és només una qüestió de nombre de població, sinó de poder garantir una qualitat de vida digna a tothom. El president Albert Danés assegura que la Garrotxa no té ara mateix capacitat per assumir més població.
20: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball, perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada i hem de repensar una miqueta tot plegat com volem que sigui la comarca de la Garrotxa del futur, la ciutat d'Olot en un futur.
19: Danés alerta que continuar creixent sense més habitatge pot multiplicar les situacions de sobreocupació i posa com a exemple pisos on acaben vivint 10 persones. Considera que el problema no és exclusiu de la Garrotxa i reclama repensar el model a escala de país perquè, diu, els serveis tampoc han crescut al ritme de la població.
0: Els testaments solidaris assoleixen una xifra rècord a Catalunya. L'any passat es van donar a entitats sense ànim de lucre un total de 120.000 milions d'euros, un 113% més que l'any anterior. Es van fer 192 llegats solidaris, dels quals 114 van ser entitats laiques. La resta, 78, van anar a parar a entitats religioses. L'ONG Metges Sense Fronteres és una de les entitats a qui moltes persones deixen tota o una part de la seva herència. L'any passat en van rebre un 16% més que l'anterior. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè.
21: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
0: La guerra de Gaza és el que va moure persones com la Loli i en Pedro a incloure Metges Sense Fronteres en el seu testament. Explica que davant de les informacions i imatges els arribaven ho van tenir clar.
22: Ya que yo no puedo ir a Gaza a hacer nada, puedo ayudar a los que ayudan en Gaza y en tantos otros sitios. Y la razón de hacerlo es que yo creo firmemente en la responsabilidad individual como ciudadano.
23: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma. Vimos que Médicos Sin Fronteras estaba allí resistiendo, ahí siguen y eso nos decidió.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
2: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha complicat el partit als visitants després de posar-se un gol, 2-3. I el tècnic alemany, a més, s'ha atribuït la culpa del primer gol local.
3: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
2: Mentre Pau Cubarsí ha remarcat la importància de no abaixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
4: Parlar d'aquests minuts, al final, jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids, que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
2: També primer aquest diumenge, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada de Lliga al Villarreal i al Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè el València ha destituït Carlos Corberán, QE amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
1: 3CAT Info.
2: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0, el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
5: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
2: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, Lauri, Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
24: Doncs era una pilota que hi havia a la banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
2: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar aquest dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries total. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
25: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana. Así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
2: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
1: 3CAT Info.
2: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat aquest primer títol blaugrana.
26: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
2: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. I per part de Lleida, destacar l'aportació d'Adrià Rodríguez.
27: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
2: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts, ha fet 3 punts, ha capturat un rebot i ha repartit una assistència. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugador jove del Mundial i ha entrat dins el millor 5 de la competició.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El balear Enric Mas ha confirmat avui la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Mas.
28: He soñado, he luchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no,
6: es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
2: Aquesta vuelta ha acabat aquest diumenge amb la victòria del noruec Tobias Johannessen a l'última etapa amb inici final a Granada. I també el motor, abans hem parlat de Marc Márquez, ara parlem de Kimi Antonelli, ja que l'italià de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Nürburgring. El podi l'han acompanyat Max Verstappen, pilot de Red Bull, i Lando Norris, de McLaren. El pilot italià, recordem, és líder del Mundial i ara acumula 81 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell. I en waterpolo aquest diumenge, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 8-6 a la final masculina de la Copa Catalunya de waterpolo.
1: Són 6:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Suècia, dreta i esquerra frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a centrar el govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. I us parlarem de Fira Tàrrega, que tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i manté el lideratge en solitari. Els blaugranes han guanyat per 2-4 al camp del Llevant aquest diumenge gràcies a un doblet de Lamine Yamal, un de penal, i els gols de Xavi Espart i de Karim Adeyemi, que ja ha l'afegit. Un Barça que el guanyava per al partit per 0-3, però que s'ha complicat després que el 2-3 del Llevant el fes el català Roger Bruguer.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena, amb temperatures lleugerament més altes, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós, si bé dimarts encara seria més estiuenc. Tot inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons advertir l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi s'imposa al bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies, entre d'altres raons perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
5: Más allá del debate apocalíptico, ¿no? Creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Samromà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3, on tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Burkina Faso, Èlia Borràs.
7: Africa No Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3CAT ha contactat amb el nigerià Victor Oniegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Victor Oniegbu ha explicat a 3CAT que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
8: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
7: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
9: Seeing Africa in its true size,
8: veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals.
7: Victor Oniegbu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
0: A Catalunya, les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són les més afectades per la pobresa de transport. Això vol dir que tenen dificultats per utilitzar el transport públic per falta d'oferta, perquè no arriba a tot arreu o perquè no poden pagar-lo. Tot això genera desigualtats en l'ús d'aquest servei i dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, concreta on hi ha més dificultats per accedir al transport públic en declaracions a l'ACN.
10: Segurament el lloc on trobaríem les pitjors situacions doncs serien aquestes zones rurals o periurbanes on es concentren rendes baixes, que a la vegada segurament l'entorn és poc accessible i a la vegada aquesta oferta, la poca que hi ha, pot tenir uns temps de viatge o unes connexions més incòmodes.
0: I des de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez destaca el cas de les dones.
11: A les llars ja acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I, per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per a tothom i a tot arreu. I ara una informació de servei, precisament de transport públic. Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperaran pràcticament la normalitat a partir d'aquest dilluns, després de les obres a la Gran Via de Barcelona, que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recuperarà del tot el servei. El tall de la línia T5 i T6 quedarà acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, s'ha circulat des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han hagut de dur a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Aquest diumenge ha estat l'últim dia festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut treballar cada dia. Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix en gran part a les altes temperatures. Són declaracions a 3Cat Info.
12: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert, i després les vendes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
13: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
0: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge a tot l'any. Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les 3 darreres campanyes, molt condicionades per la sequera. Unió de Pagesos calcula que aquest any podrien collir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal. Així ho ha explicat el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
14: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts balleners vells que arran de l'escarlós i de la sequera que va durar 3 anys, aquests balleners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
0: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues, perquè les empreses no aposten per aquest conreu perquè es considera minoritari. Barcelona és l'únic lloc de l'Estat on s'ofereixen els estudis oficials de manteniment i reparació en rellotgeria. Hi ha molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. Aquests estudis es fan al Centre Públic de Formació Professional Institut Mare de Déu de la Mercè, seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector. En aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb la finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomàs.
15: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
0: El perfil d'estudiants és molt variat i són de totes les edats, des de joves que volen continuar el negoci familiar fins a persones jubilades que col·leccionen rellotges i volen reparar-los ells mateixos. Arnau Artés, que està a punt de començar el segon curs, explica el que li agrada més d'aquest grau.
16: Que és molt pràctic. Aquí estàs bastant rat en teoria, però ho compagines molt amb taller. I llavors és una cosa pues, que està més dinàmica, està més entretinguda i és una cosa que és divertit.
0: A més de l'àmbit de la rellotgeria, aquests professionals també són necessaris en sectors com la nanotecnologia i l'automoció.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament. Temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresc a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. Pla de Lleida, a l'interior a l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempestes. Pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada, matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts del carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
18: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
19: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
18: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
19: Una edició massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
18: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
0: Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors han consolidat el certamen que ha comptat amb més de 100 parades. Lleida, Oriol Bosch.
20: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Els otakus de Ponent han pogut gaudir de diferents propostes de l'univers del manga i l'anime durant dues jornades plenes d'activitat. El creixent interès pel manga a Catalunya s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats. Ivan Carrasco és el director de la MangaCon Lleida.
21: La generació nostra, que va créixer amb Bola de Drac, amb l'Arale, amb el Doctor Loom i tot això, i després que han continuat, i després els fills d'aquests que han continuat també. Llavors hi ha dos generacions, que vulguis o no, perquè, clar, nosaltres quan érem petits veiem Bola de Drac i no sabíem si era un anime, no sabíem ni el que era la paraula anime. Eren uns dibuixets que els agradaven molt.
20: Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Entropi és una cosplayer que ha participat al Saló.
22: I més si són avents així com més petitets, perquè són com molt més acollidors, penses que estàs com més a casa, no? És com una familiaritat que potser en un event molt gran no sents. Després, doncs això, pots venir amb amics, t'ho passes superbé, també pots venir sol inclús i pots fer amics per aquí, o sigui, la gent és superagradable i t'ho passes superbé.
20: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats al manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.

0: El fenomen K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups del gènere del pop coreà. Han actuat tots junts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa. Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, lluïen cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Algunes fans ressaltaven la connexió única amb els grups.
1: M'ha ajudat en molts moments difícils i perquè no és només música, és també el fet de tenir una connexió especial amb l'artista, crec.
2: Bailan muy bien, cantan muy bien, son guapos, tienen talento.
3: Y las letras de las canciones son una pasada.
4: Pues hemos venido al Music Bank con mi hija, Aitana, y nada, no me quedaba otra porque si no me borra de madre.
0: Aquest diumenge a la tarda, el grup sud-coreà i japonès NCT Wish, i que formava part del cartell del festival, ha fet una trobada eufòrica amb seguidors al centre comercial Diagonal Mar.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge va tancar la 17a edició. Ho ha fet destacant-se com un referent del gènere a escala mundial, amb un 80% de projeccions internacionals. Ariadna Escoda.
6: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquests gèneres obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
7: La gent li entra el gusanillo por què és això, ¿vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
6: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'usonenc Jaume Rigol ha completat aquest diumenge la seva ascensió número 1000 al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, ha fet l'ascensió acompanyat d'una setantena de persones, entre amics i familiars. En declaracions a 3Cat Info ha explicat que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
8: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
0: Un cop al cim han desplegat una pancarta gegant per commemorar la fita i també han repartit samarretes commemoratives amb versos del poeta Jacint Verdaguer, molt vinculat al Montseny.
8: A la part del darrere, doncs, a Matagalls, 1.697 metres, 13.926, i a la part del davant posa del castell de Don Jaume amb l'alta torre s'ha enarborat avui aquest penó de son vaixell que cap maró ensorra al cim de l'arbre mestre. Brilla la creu de la nostra redempció. Jacint Verdaguer, de l'obra La Creu de Catalunya.
0: Jaume Rigol ha aconseguit aquestes 1.000 ascensions al Matagalls 11 anys després de fer la primera. Educació climatitzarà 100 centres en els pròxims dos cursos i calcula que, com a mínim, necessitarà 2.500 milions d'euros per adaptar tots els centres educatius al canvi climàtic. Ho ha dit l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio, la directora general de Centres Públics de la Generalitat, Montse Duran. Duran admet que no hi ha cap centre

0: Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però a Llevant ha aconseguit fer fins al 2-3. El tècnic alemany del Barça s'ha atribuït la culpa del primer gol granota.
1: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat, el Carles, d'endarrerir el canvi. I aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
0: Mentrestant, Eric García ha remarcat la importància de no abaixar els braços després de valorar el bon partit que ha fet el Barça.
2: La hora, obviamente, el calor, el césped tampoco ayuda mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil, llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder, así que bueno, ha sido un partido difícil, creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir que al final estos partidos y a cualquier rival le das un poco de aire, se te meten encima.
0: Són declaracions a Movistar. També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè aquest diumenge el València ha destituït Carlos Corberán, cuer amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
3: 3CAT Info.
0: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0. És el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Això sí, ho han fet per errors propis. Així ho ha explicat el jugador Pere Pons.
4: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
0: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, de Lauri Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
5: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
0: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que es van dur dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez, a més, li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
6: Estoy intentando, ya te digo, sacar el 100% del fin de semana sin sacar el 100% de cada entreno. Esto se llama optimizar y estoy intentando optimizar para rendir al máximo y sacar el 100% en quali, sprint y carrera.
0: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
3: 3CAT Info.
0: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat el primer títol blaugrana.
7: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
0: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. Per part del Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
8: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
0: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugadora jove del Mundial i, a més, ha entrat dins el millor 5 de la competició.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: En tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc en 4-7. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev que ja va guanyar Roland Garros aquest mateix any. Això sí, la final ha tingut el punt curiós i és que Zverev, tot just després de guanyar el partit, no se n'ha adonat i ha hagut de trigar uns segons en adonar-se'n que havia guanyat la final, ja que en un primer moment no l'ha celebrada. El quadre femení, recordem-ho, dissabte, Yelena Rybakina va destronar Arina Sabalenka i a més també li va prendre el número 1 del món. I acabarem amb ciclisme perquè Enric Mas ha confirmat aquest diumenge la seva victòria

a la Vuelta, al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Enric Mas. Tot això en una última etapa aquest diumenge, amb inici i final a Granada, que s'ha endut el noruec Tobias Johannessen.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dilluns i avui arrenquem nova setmana amb temps estable i també temperatures cap amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, engeguem dos dies de calor de ple estiu que ens durà temperatures de 30-32 graus a tot arreu i que podrien arribar als 35 o 36 graus a Ponent, a l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona.
0: Doncs déu-n'hi-do, Eloi.
1: Sí, seran uns dies de calor, però amb canvis a la vista a partir de dimecres a la tarda, amb tempestes i una nova baixada de la temperatura.
0: Doncs vinga, els dimecres són dies de tempestes, ja. Estem veient en aquest mes de setembre. Gràcies, Eloi, fins ara.
1: Moda,
0: ara
1: sí.
0: Ho ampliarem.
1: Ara.
0: I una setmana en què arrenquem amb les mirades posades, com dèiem, a la intel·ligència artificial. La Xina s'assuma ara a una de les veus que demanen pitjar el fre. El ministre de Seguretat del gegant asiàtic demana construir una barrera de seguretat i que el desenvolupament d'aquesta tecnologia sigui saludable i ordenat. Pequín coincideix, doncs, amb els responsables de les principals empreses d'IA en què els últims dies han llançat diferents avisos sobre els perills que pot tenir la intel·ligència artificial, fins i tot per la humanitat. D'aquesta manera, Trump s'ha quedat sol menystenint aquests crits d'alarma. Berta Torrades, bon dia.
2: Bon dia. El president dels Estats Units es nega a aturar la intel·ligència artificial pel pes econòmic que suposa aquesta tecnologia i també perquè diu no vol cedir la iniciativa a la Xina. La velocitat rapidíssima amb què es desenvolupa la intel·ligència artificial ha portat els magnats del sector a demanar que s'aixequi al peu de l'accelerador.
0: Avui en parlarem àmpliament amb experts sobre aquestes alarmes que han saltat sobre el desenvolupament i els perills també de la intel·ligència artificial. Ens preguntarem si estan justificades, què hi ha darrere i també quines conseqüències pot tenir tot plegat. I a Suècia, recompte d'infart en les eleccions legislatives amb un 98% escrutat. L'oposició de centre-esquerra obté el 49,1% dels vots. Supera per la mínima el bloc conservador que ara governa. Només els separen 3 diputats. Sèrie Serrades, bon dia.
3: Bon dia. Les eleccions a Suècia es decidiran per uns milers de vots i potser només un diputat. L'escrutini és tan ajustat que no es podrà concloure fins dimecres o dijous. El gran interrogant és si repetirà l'actual govern conservador, aquest cop amb l'extrema dreta a dins.
0: I avui també ens fixarem en aquesta cimera inèdita que hi ha a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord. Demanaran conjuntament a Londres el reconeixement dels seus països a fer referèndums d'independència. Londres, Quim Olivares, bon dia.
4: Bon dia. Els líders de les administracions descentralitzades del Regne Unit signaran avui un acord històric amb l'objectiu de donar als electors d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord veu sobre el seu futur constitucional a través d'un referèndum.
0: Tot això el dia en què aquest vespre el president Salvador Illa pronunciarà una conferència per explicar les línies mestres de la segona meitat del seu mandat. Un dels reptes que afronta el país és l'auge també de l'extrema dreta. I parlant de discursos ultres, avui analitzarem el polèmic Parlament de Ramon Cotarelo a Ripoll a motiu de la Diada.
5: O ens convertint en Islam i vivint com ciutadans de segona pagant un impost, o fem la guerra...
0: O ens convertim a l'Islam o fem la guerra. Una glossa que va acabar sent un míting a favor de Sílvia Oriols i contra l'Islam. La Fiscalia ja té una denúncia d'un ciutadà per un possible delicte d'odi. A partir de les 10 en parlarem amb l'activista social d'origen marroquí Mohamed El Amrani. I a quarts de 12, Àgora Esportiva avui amb un Barça que continua el líder comptant els partits per victòries.
6: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Ahir patint una mica més del que es preveia, 2-4 al camp del Llevant amb un altre doble de Lamine Yamal, on ens anirem amb Carles Planxart, Laia Tudel, Carme Lloberes, Ramon Besa i Carme Barceló.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Moment de conèixer també com estan les coses. Actualitzem-nos amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: I comencem parlant de la Xina, que se suma a les veus que alerten dels riscos de la intel·ligència artificial. Aquesta matinada, el ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada i que reforci la supervisió d'aquesta tecnologia.
2: Ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial i recorda que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Unes paraules que arriben després d'una onada d'advertències d'experts i impulsors de la IA com OpenAI, Anthropic, X i Google. Han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Tot plegat es va desencadenar amb la dimissió d'un enginyer d'Anthropic amb l'argument que la IA ens podria matar a finals de la dècada.
1: I tot i aquests avisos, Donald Trump es desmarca de l'alarma. Berta Torrades.
4: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
5: Perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
4: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. El debat s'ha reobert veient que hi ha models d'IA capaços d'actuar de manera autònoma. Precisament la falta de seguretat ha portat a OpenAI a ajornar la seva sortida a borsa. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els experts consultats per aquesta emissora comparteixen també la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA.
6: Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un escenari amb més control.
7: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
6: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Román, membre de la Internet Society i president de la CBKI, que treballa per al bon ús de la IA, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
8: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
6: També hi ha altres experts que creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atreure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells.
1: Avui en parlarem ampliament al matí de Catalunya Ràdio. Ens acompanyarà el Cristian Cantón, que és director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, també la Cristina Aranda, que és consultora d'intel·ligència artificial i també cofundadora de Mujeres Tech. I també ens preguntarem com afectarà tot això als llocs de treball. Ens acompanyarà Belén López, secretària general de Comissions Obreres, per seguir parlant de la intel·ligència artificial. Mentrestant, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista.
2: El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern.
1: Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnadas.
9: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent amb migració i lluita contra el crim. Aquest cop, l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Sarnadas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també estarem pendents d'aquesta cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
6: És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes.
1: Londres, qui Bolívares.
3: Rip Ap Jorwedd, líder del partit Plaid Cymru, John Swinney, del partit nacional escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill, del Sinn Féin, es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
10: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
3: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a tot això, dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada. Tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment proeuropeista fort i voldria veure un continent més unit.
2: Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
1: Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteo, Miràs.
11: Els ciutadans creuen que Europa té tres grans problemes. El primer, la lentitud a l'hora de prendre decisions. El segon, la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia. I d'això en posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
12: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
11: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè, si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Miras, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura. Entre les carpetes prioritàries hi ha les de tancar el conflicte amb els docents o facilitar l'accés a l'habitatge.
6: Millorar la xarxa de Rodalies i el nou model de finançament també seran altres temes d'aquests pròxims mesos. Illa ho explicarà aquest vespre en una conferència al Museu Marítim de Barcelona.
4: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador el mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I parlant també de Catalunya, la Fiscalia ja ha rebut una denúncia pel discurs del politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament.
2: L'ha presentada un ciutadà que considera que els fets són constitutius de delicte d'odi. Cotarelo hi va dir coses com aquesta.
13: O fins convertir en islam i vivint com ciutadans de segona pagant un impost, o fent la guerra i, per descomptat, perquè ells afecta, siguin derrotats.
1: O convertir-se a l'islam o fer la guerra i derrotar els musulmans. Junts i Esquerra han reaccionat qualificant de xenòfoba la intervenció de Cotarelo.
6: Els dos partits també consideren que el discurs va ser un míting d'Aliança Catalana, partit que governa el municipi amb Sílvia Orriols al capdavant. Cotarelo va presentar Orriols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya, va qualificar d'invent la islamofòbia i va alertar dels perills d'una suposada invasió musulmana.
1: I la Junta Electoral Central estudia, a partir d'avui, el requeriment del Suprem sobre l'anomenada Llei de Nets.
2: La JEC es reunirà al Congrés amb l'objectiu d'estudiar l'ordre emesa pel Suprem la setmana passada, que l'insta a comunicar als responsables consulars l'obligació de comprovar la relació amb l'exili dels que han obtingut la nacionalitat espanyola a l'empara de la disposició de la Llei de Memòria Democràtica coneguda com a Llei de Nets.
1: El govern espanyol va traslladar ahir també més de 800 migrants que vivien al carrer a Ceuta a una instal·lació d'acollida temporal de la ciutat autònoma.
6: Els migrants van caminar des del barri perifèric de la Loma Colmenar fins a unes carpes habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. El trasllat es va fer sense incidències, ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
14: Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
6: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar renunciat a la petició d'asil a Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors.
1: I l'Iran ha proposat indefinidament la reunió, ha posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret d'Hormuz.
2: Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli torna a superar els $100 per barril. Donald Trump ha restat importància a la reunió, dir literalment que se li en fot, i ha deixat entreveure que voldria resoldre la crisi amb l'Iran abans de les eleccions legislatives de la tardor.
10: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
2: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky a aturar els atacs contra infraestructures de dièsel russes perquè tensionen encara més els mercats internacionals dels combustibles.
1: I encara alguns apunts més. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana, que ha acabat amb diverses persones ferides.
6: L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza, i molt a prop d'aquesta zona també en va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més a la nit al districte de Sant Martí. Una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca, i a la tarda un conductor en va agredir un altre amb arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova. L'home agredit va quedar ferit lleu. La Guàrdia Urbana està buscant l'agressió que va fugir.
1: I cap de setmana negra també a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals.
2: Divendres va morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, això és a l'Alt Urgell, a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
15: Aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
1: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
1: La primera. Per...

0: Així sona No vull tornar sol a casa, del Lluqui Valverde, del membre de la Ludwig Band, i que podeu escoltar en primícia aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. És el segon single del que serà el primer disc en solitari, que sortirà el proper 2 d'octubre. Abans, però, es presentarà per primera vegada en directe al Mercat de Música Viva de Vic el proper 17 de setembre.
1: La segona.

0: Aquesta nit es farà un homenatge a Dolly Parton a la gala dels Premis Emmy que se celebren a Los Angeles. Entre les favorites, la sèrie The Pitt d'HBO Max amb 25 nominacions i és la gran candidata. Per darrere, però, li segueixen Hacks, també d'HBO Max, i La maldició de Widow's Bay d'Apple TV.
1: I la tercera?

0: I compte enrere, pel primer concert de Shakira aquest divendres a Madrid serà l'escenari més gran d'Europa per una residència d'un artista. Serà una ciutat temporal inspirada en 100 anys de soledat de Gabriel García Márquez. En total, 30 hectàrees amb capacitat per 50.000 persones cada dia, una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i una zona infantil.
1: I en els esports, que destaquem? Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. El Barça, que guanya 2-4 al Camp de Llevant, 2 gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga després de 5 jornades. A segona, derrota del Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, que se situa líder del Mundial. El Barça, que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet, 96-87 davant el Lleida, mentre que Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení amb la victòria davant Alemanya, 81-58. Zverev, nou campió de l'Open dels Estats Units de tenis.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dilluns 14 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Laïc Denís, amb 2 quilos 335 grams, a l'Hospital Universitari de Vic, i la Lucía, quan passaven 22 minuts de les 2 de la matinada a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, la setmana comença amb tranquil·litat meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, amb sol i amb previsió que pugi la temperatura, tant avui com demà, demà una miqueta més, fins i tot. Avui ja tindrem valors de 30-32 graus a tot arreu, 35-36 també els llocs més càlids, per exemple, avui de l'interior de Girona, també les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà sembla que encara puja més la temperatura i a partir de dimecres canvis. Canvis que ens duran noves tempestes que en aquest cas creiem que afectaran a partir de dimecres a la tarda les comarques del nord-est, Girona, Barcelona i el Pirineu. En alguns llocs del centre d'aquestes comarques, també del litoral per litoral, poden acumular-se més de 50 litres per metre quadrat i, a més, es preveu una altra baixada de les temperatures. Així que, mitja setmana, tindrem moviment meteorològic.
1: Ara són les 6:21. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats també dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit i saludem des de Moscou Cristina Solias. Priviet, bon dia.
5: Priviet.
1: A Brussel·les hi tenim el Bruno Fortea, bonjour.
6: Bonjour, Ricard.
1: A Perpinyà saludem la Laura Bertran, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
1: I des de Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
1: Comencem per Rússia perquè han condemnat per primer cop un ciutadà per filmar un cementiri militar. L'han sentenciat a 14 anys de presó, Cristina.
9: Nikolai Sherbakov, de 48 anys, ha estat acusat de fer regularment fotografies i vídeos de les tombes de soldats morts a la guerra d'Ucraïna i després enviar-les a la intel·ligència ucraïnesa per missatgeria instantània. No se sap si l'home es va declarar culpable durant el judici, però l'han tancat a una colònia penitenciària de màxima seguretat. És el primer cas d'una condemna per traïció per retratar tombes militars, un exemple més de com el Kremlin intenta ocultar els morts d'aquest conflicte per amagar la magnitud de la tragèdia.
1: I saltem ara cap a Bèlgica, on cada cop tanquen més pubs, bars i cafeteries. I per això el gremi de restauració s'empesca fórmules per atraure aquests clients. Bruno.
10: Sí, aquest cap de setmana, a la regió de Flandes, més de 2.000 establiments han celebrat per primer cop el Dia Nacional dels Bars. S'hi han organitzat tastos de cervesa, karaokes, jocs i música en directe. En l'última dècada, a Bèlgica, han tancat un terç dels pubs, bars i cafeteries que hi havia. Els restauradors ho atribueixen a un canvi d'hàbits en una societat que cada cop fa menys vida en comunitat. Per això, el gremi reivindica els seus locals com a punts de trobada, diuen, per teixir amistats, conèixer millor els veïns i, fins i tot, lligar.
1: I precisament parlant del consum de venda i venda d'alcohol, en aquest cas del vi a la Catalunya Nord, us expliquem que el principal productor de vins de Banyuls i Cot Lliure té dificultats econòmiques des de fa anys. Doncs bé, just abans d'aquesta última verema ha estat salvat de la fallida, Laura.
11: Exacte, Ricard. Els vinyaters de la Costa Vermella, situats als pendents de l'Albera, temien fins al darrer moment un verdader malson, el de no poder vendre el raïm d'enguany. Finalment, és el Domini Lafage, el principal celler vinícola privat de la Catalunya del Nord, que ha comprat el GICB, el grup interproductor de Cot Lliure Banyuls. Aquesta operació deixa un gust agredolç, perquè un dels principals cellers cooperatius passa al sector privat. En canvi, s'ha pogut salvar la feina dels seus treballadors i el nou propietari es queda al Rosselló.
1: I acabem, en aquest cas, a Madrid. Atenció, perquè el CIS ha sentenciat el debat sobre si la truita de patates és millor amb ceba o sense. I quin és el veredicte, Tània?
8: Doncs el resultat és aclaparador. La gent vol la truita de patates amb ceba.
12: Con cebolla.
13: Me gusta con cebolla porque la encuentro más melosita.
5: Hombre, con cebolla, es que la otra no existe.
6: Yo sin cebolla.
8: Tres de cada quatre encastats així ho reconeixen i més de la meitat diu que ha d'estar poc feta. La truita de patates corona més el rànquing de quin és el plat més representatiu de la cuina espanyola. S'imposa per molt poc a la paella. El Centre d'Investigacions Sociològiques també pregunta a cada territori quin és el plat estrella. A Catalunya els encastats destaquen com a emblema de la cuina catalana el pa amb tomata.
1: Doncs així tenim el món. D'aquí a 4 minuts seran... No, d'aquí 6 minuts seran 6:45 del matí.
7: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs. Com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
1: I avui que parlarem de les alertes amb intel·ligència artificial, ens fixem en un punt clau, que són els centres de dades. Frederic Vincent, bon dia.
12: Què tal, bon dia. Expliquem què són els centres de dades. Un centre de dades és com una gran nau plena d'ordinadors que treballen per fer funcionar la intel·ligència artificial. Models com el ChatGPT necessiten dades constantment, i aquí són entren aquests centres, que per tant són imprescindibles. Què és el que implica això? Doncs que els gegants del sector hi estan invertint carretades i carretades de diners. Fa 4 anys, i invertien 50.000 milions de dòlars, ara freguen els 300.000 milions de dòlars i el 2030 podrien ser 7 bilions en B.
13: It's a project so expensive that it's being financed by one of the biggest private capital deals ever.
12: Això fa que ni tan sols els gegants tecnològics tinguin prou diners. Per tant, n'han de demanar. El sector privat mai no havia demanat tants préstecs com ara. Les quantitats són tan enormement grans que, per exemple, un dels últims centres de dades d'NVIDIA, que és el gegant de xips per a la intel·ligència artificial, van a necessitar no un, sinó 6 gegants de Wall Street que es van unir per posar-hi diners. També és veritat que les grans firmes fan això per minimitzar riscos. Ara mateix invertir en intel·ligència artificial suposa guanyar molts i molts diners, però això pot canviar. Per exemple, en un cap de setmana, ara ho explicarem, s'ha apostat per parar la cursa de la intel·ligència artificial, per tant, això pot fer baixar el valor dels centres de dades. També pot passar que la tecnologia vagi tan de pressa que l'actual sigui obsoleta. Imagina't que tu has donat un crèdit a una empresa perquè desenvolupi el millor fax del món i tot d'una algú inventa el correu electrònic. Una altra cosa, els centres de dades comencen a ser molt impopulars. Alguns, per exemple, fan soroll. Aquest és el so d'un centre de dades als Estats Units. Allà, 7 de cada 10 persones ja estan en contra de tenir-ne un al costat de casa, un centre de dades prop de casa. El motiu del soroll és que són molts ordinadors funcionant constantment i que necessiten una refrigeració constant. Això fa que gastin molta electricitat. L'Agència Internacional de l'Energia calcula que generen 180 milions de tones de CO2 i que això, en menys de 10 anys, seran 300. És per això que s'han començat a endurir les condicions per fer centres nous. Ho ha fet el govern espanyol i, de fet, a les últimes hores, Texas, als Estats Units, ha parat totes les sol·licituds.
3: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts seran 6:45.
15: Party all night, I'm gonna sleep all day.
1: I pel que fa als esports, Robert, el Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte.
2: Amb un 2-4 al camp del Llevant, doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Aspar, el primer i l'últim de Karim Adeyemi.
16: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat al Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
2: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, que t'ha fet un D por 1, Celta 1, Màlaga 1, avui ve la Real Betis a partir de les 9, el València acaba de destituir el tècnic Carlos Corberán, el València és cuer amb només un punt, mentre que a segona divisió, derrota del Sabadell, 2-0 al camp del Mallorca, a la Lliga Femenina, victòria del Badalona, 1-4 a Eibar.

0: I Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP.
1: Un Márquez que va guanyar les dues curses del cap de setmana i que és líder, empatat amb Jorge Martín.
2: Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana. Así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo e intentarlo hasta el final.
0: Mentre el Barça de bàsquet aconsegueix el seu primer títol en dos anys.
1: Es proclama campió de la Lliga Catalana, victòria davant el Lleida per 96-87. Joel Parra, jugador blaugrana.
3: Més que el títol és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: Avui li faran proves a Darío Brizuela per una lesió al turmell. Podria ser important. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení. Victòria davant Alemanya. Enric Mas, campió de la Vuelta. I Antonelli guanya el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 disputat al Madrid.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, veuran el sol sortir a les 7:37.
4: I es pondrà a les 8:08 del vespre.
0: I les temperatures a aquesta hora?
5: A Pinós 15 graus, a Lleida també 15 i al Dover 18.
0: Pel que fa al temps, avui serà un dia amb temperatures de ple estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí, s'arribarà més de 35 graus a l'interior de Girona, també 35 graus o 36 al Pla de Lleida i a les comarques de les Terres de l'Ebre, a l'interior, i més de 30 o 32 a la resta del territori.
0: I tenim també les carreteres i el transport públic ja a primera hora del matí en marxa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Pel que fa al trànsit, circulació amb retencions d'uns 5 quilòmetres a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, el tren de l'R15 que va de Reus cap a Barcelona va 15 minuts tard. I recordem que a partir d'avui les línies del tram Besòs recuperen parcialment la circulació després dels talls d'aquest estiu. Es restableix tota la T4 i pel que fa a la T5 i la T6, el servei es recupera entre Ciutadans Tadella i Glòries. No hi ha servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: Tot això avui, que és dilluns 14 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, la intel·ligència artificial.
4: La Xina demana que es reforci la supervisió sobre la IA i admet que s'ha convertit en una nova cursa entre les grans potències. Això després que experts, impulsors com OpenAI, Anthropic o Google hagin dit que aquesta tecnologia es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump, però, nega l'alarma i, per tant, la necessitat de més control.
0: El segon, Suècia.
5: L'oposició socialdemòcrata lidera per la mínima l'escrutini de les eleccions d'ahir en què l'extrema dreta retrocedeix. Tot i això, mentre Cardiff Gales. Avui se celebra una reunió inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per reclamar referèndums d'autodeterminació a la Gran Bretanya.
0: El tercer, Salvador Illa.
4: Superat l'equador de la legislatura, avui el president de la Generalitat convoca la societat civil a una conferència per explicar el seu projecte per marcar el rumb de la Catalunya del futur. Serà a les drassanes de Barcelona.
0: I el quart, arma blanca.
5: Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. Els fets han tingut lloc al llarg dels dos darrers dies al Carmel, Sant Martí, Nou Barris i Trinitat Nova.
0: I encara el cinquè, FP.
4: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs de formació professional. Són 5.000 més alumnes que el curs passat. El grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures auxiliars d'infermeria, i en grau superior lidera la demanda administració i finances.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Fred?
8: S'ha tornat a ajornar una cimera clau entre el Regne Unit i la Unió Europea per fer el famós reset del Brexit, és a dir, restablir les relacions després de la sortida del Regne Unit de la Unió. És una reunió que ja estava prevista pel 22 de juliol, es va reprogramar el 6 de novembre i ara, segons abans el Financial Times, s'ha tornat a ajornar a finals de novembre. El motiu és que continua sense haver-hi acord sobre com aplicar les actuals polítiques comunitàries que demanen prioritzar els productes fabricats a Europa.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
8: Amb el New York Times, que explica avui que els sectors més durs i intransigents de l'Iran van sabotejar l'acord de pau amb Donald Trump. Segons fonts del règim, els detractors van fer fracassar l'acord amb una operació clandestina per atacar vaixells a l'estret d'Hormuz. El New York Times diu que el president de l'Iran es va indignar quan ho va saber.
0: I a la Xina, amb què dinaran?
8: Amb una notícia, en aquest cas del Wall Street Journal, que apunta que el govern xinès d'alguna manera hauria ajudat l'Iran en atacar una base nord-americana a Jordània. Segons el diari, Teheran va rebre imatges per satèl·lit de la base procedents d'organitzacions xineses pròximes a l'estat. Aquesta nit li han preguntat a Donald Trump i el president dels Estats Units li ha restat importància.
0: Repassem ara l'esportiu. portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui centrada sobretot en el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1.
9: Hi ha foto, Ricard, en diversos diaris. El periódico, hi veiem Felip VI saludant el campió Kimi Antonelli, titulant els Reis del Madrid. Un gran premi que corona Antonelli i el circuit de Madrid, llegim a El País i La Razón. També en portada la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Ho llegim a l'Ara. Per la seva banda, el periódico explica que el nombre de presos augmenta i que ja voreja els 10.000. De fet, la Generalitat ultima dos mòduls més a la presó de Mas d'Enric. Altres temes de portada, frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia. Ho llegim al diari Ara i el periódico explica que l'augment de la temperatura avança un mes, la collita de la fruita dolça. I més esports per acabar. Ara el Barça, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit, és la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també sap patir.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal? Lara García.
10: Els decomisos de metamfetamina s'han multiplicat per 14 a la província de Girona en un any. Ho llegim al diari de Girona. Les forces estatals en van intervenir més de 14 quilos el 2025. Això és gairebé el 80% del total de Catalunya. El diari de Tarragona posa en portada la mort del cambrilenc Cisco Morell, pacient d'ELA, que va dedicar la seva vida a consciència sobre aquesta malaltia i recaptar fons per investigar-la. Morell ha mort als 60 anys i, segons escriu el diari, ha deixat una petjada inesborrable que perdurarà per sempre sempre dins i fora de Cambrils. I el Segre lamenta que ha tancat un altre restaurant històric a l'eix comercial de Lleida. Es tracta de Casa Martí, que va obrir les portes el 1959. El diari assegura que el tancament de comerços locals s'ha convertit en una constant, la majoria de cops per jubilació i falta de relleu generacional.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
1: Victòria del Barça 2-4 al Camp del Llevant, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga. Segona derrota del Sabadell al Camp del Mallorca 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial de Motociclisme, el Barça, que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet 96-87 davant el Lleida.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 50 dies i aquesta és l'anàlisi que ens fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Good morning, Catalunya. Mentre la majoria de polítics republicans intenten desfer-se de l'ombra de Donald Trump, el president ha continuat el seu show particular per a les midterms. A la convenció republicana va proposar l'animalada de regalar $5.000 a cada adult del país en cas de victòria del seu partit. Ahir mateix, en visita golfística a Irlanda, va apostar per la reunificació d'aquest país. Paral·lelament, la seva enemistat amb el Canadà ha comportat que el seu veí del nord comenci a tenir idees de bomber tan curioses com ara integrar-se a la Unió Europea. Per si faltava poc, a la campanya de novembre s'hi ha sumat un convidat d'última hora. Es diu intel·ligència artificial, una tecnologia que els seus propis incentivadors han començat a titllar de molt perillosa. Mentre l'expresident Obama diu que els demòcrates haurien de fer bandera per limitar-ne l'abast en campanya, Trump ha dit que no cal tocar gaire el tema, bàsicament perquè tots els bilionaris que hi treballen depenen de la seva administració.
12: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
4: 6:45 del matí.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya es desperta amb la mirada posada en els advertiments sobre la intel·ligència artificial. L'últim a fer-ho ha estat aquesta mateixa matinada, la Xina.
5: Sí, el ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de l'IA es faci de manera saludable i ordenada i que es reforci la supervisió d'aquesta tecnologia. Recorda que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Unes paraules que arriben després d'una onada d'advertències d'experts impulsors de la IA, com OpenAI, Anthropic, X o Google. Tot i aquests avisos, Donald Trump es queda sol i es nega a regular-ho, argumenta el volum de negoci i la cursa mundial.
15: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
5: Sigui com sigui, el debat per la seguretat ha portat l'empresa OpenAI a ajornar la seva sortida a la borsa.
4: A Suècia, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista.
5: Si el recompte final serà al llarg dels pròxims dies i determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. L'exprimera ministra socialdemòcrata Magdalena Andersson és la més votada davant l'actual primer ministre conservador Ulf Kristersson. Pel que fa a l'extrema dreta, uns milers de vots i potser fins i tot només un diputat decidiran si acaba entrant al govern de Suècia. La distància entre el bloc conservador i la progressista és tan poca que no es podran proclamar definitivament fins a mitjans de setmana.
4: I avui cimera inèdita a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums.
5: Demanar referèndums per sortir del Regne Unit, i és que per primera vegada han coincidit que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Sentim el primer ministre gal·lès a la BBC.
16: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
5: La SNP escocesa diu que l'estat quo actual és insostenible.
4: Aquí el president de la Generalitat, Salvador Illa, fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura.
5: Ho explicaran una conferència a les 7 al Museu Marítim de Barcelona, on Illa ja va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar al govern de la Generalitat. El lema és "El futur és aquí". Entre les carpetes prioritàries hi ha les de tancar el conflicte amb els docents o facilitar l'accés a l'habitatge. També millorar la xarxa de rodalies i el nou model de finançament seran altres temes d'aquests pròxims mesos.
4: I cap de setmana negra a Barcelona pel que fa a les agressions amb arma blanca. N'hi ha hagut 5 amb diverses persones ferides.
5: L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barrer del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza, i molt a prop d'aquesta zona també en va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris hi va haver un altre ferit per arma blanca, i a la tarda un conductor en va agredir un altre també amb arma blanca, en aquest cas a la via Favència, a la Trinitat Nova.
4: Cinc minuts i 3:15 del matí. Més de 176.000 alumnes comencen avui els cursos de formació professional. Són 5.000 més respecte al curs passat.
5: Les preferències en els estudiants es mantenen. A grau mitjà, els estudis més sol·licitats són cures d'auxiliar d'infermeria, seguit de gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. I a grau superior són administració i finances, educació infantil i integració social.
4: Sara Canyete.
17: Aquest curs també hi ha 5.000 places noves, sobretot augmenta en aquelles famílies professionals que tenen més demanda. S'incorporen prop de 500 professionals, la majoria són professors, però també orientadors i personal d'acollida per als alumnes de formació professional de grau bàsic, aquells estudis pensats per als alumnes de 15 a 17 anys que no tenen l'ESO. El Departament d'Educació ofereix 6 ensenyaments nous i reforça especialment els que tenen a veure amb l'àmbit ferroviari. Dels 176.000 alumnes que comencen avui el curs de formació professional, pràcticament la meitat, uns 87.000, faran grau mitjà i l'altra meitat grau superior. Unes dades que mostren que la demanda per estudiar formació professional continua creixent. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. En només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions.
5: Són dades del Departament d'Interior a les quals ha tingut accés aquest programa i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna a un temps més extrem i un estiu partit amb dos riscos consecutius sense pausa. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
18: Perquè ens fem una idea, al mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
5: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona a la tarda del 24 d'agost.
4: I balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les hores amb més turisme de la ciutat.
5: Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
19: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
5: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
20: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents a Barcelona.
5: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any.
4: I a la Cultura Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i els reafirma com un referent de les arts al carrer com a mercat estratègic internacional.
21: I per això reclama augmentar el pressupost fins als 2 milions d'euros.
4: Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
22: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
23: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
22: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
23: Que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
5: Des de Tàrrega, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: El ministre de Cultura d'Israel amenaça de retirar la ciutadania als dos directors del documental NASA premiat a Venècia.
24: We believe that the denial of a crime
21: el documental sobre l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza va rebre una ovació rècord de 25 minuts durant el festival i va guanyar el Premi Especial del Jurat. Yuval Abraham, coautor del llargmetratge al costat de la també directora israeliana Rachel Zor, assegura que faran tot el possible perquè el documental es pugui veure al seu país. Mentrestant, l'exèrcit israelià els ha titllat de mentides i un exministre de defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel.
4: I sèries. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la seva sèrie Monstruo, en què relata la història dels assassins en sèrie més famosos dels Estats Units.
21: És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming, però n'hi ha més.
4: Marc Garriga.
25: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo, que s'estrena dijous a Netflix i que protagonitza Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening. A més, a Netflix arriba també la segona temporada de Stranger Things, Relatos del 85, i també tornen Outlander, Sangre de mi sangre, a Movistar Plus i Slow Horses a Apple TV. I completa les novetats destacades, Nigli, a Prime Video, l'spin-off de la trepidant Richard. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Passa un minut a 3:15 del matí pel que fa el temps. Sembla que avui tindrem un dia de sol i calor, però atenció perquè venen canvis a mitja setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
26: Bon dia. Sí, arribaran a partir de dimecres a la tarda amb tempestes fortes que sobretot afectaran a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, segurament també en alguns llocs del Pirineu, i de moment els models ens indiquen més de 50 litres per metre quadrat en alguns casos. Avui, però, dia tranquil, ha pujat la temperatura nocturna, ara mateix a 9 graus de Sort, 13 a Sant Feliu de Pallerols, 17 a Valls i 21 graus a Vilassar de Dalt, amb previsió que faci sol i que les temperatures s'enfilin fins als 30 o 32 graus a tot arreu i fins als 35 o 36 a les zones més càlides de Ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre i també avui a l'interior de les comarques de Girona.
4: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
7: Doncs pel que fa al trànsit, circulació amb retencions d'uns 5 quilòmetres a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, també densitat ja a aquesta hora a la P7, al Nus del Papiol en sentit sud, i a la C31 i la C58 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, el tren de l'R15 que va de Reus a Barcelona va 15 minuts tard, i recordem que a partir d'avui el tram Besòs recupera parcialment la circulació, restableix tota la T4, i pel que fa a la T5 i la T6, el servei es recupera entre Ciutadella i Glòries.
14: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
27: Avui hem rebut el missatge de l'Ester, de Sant Joan de Mediona. Es queixa del servei de recollida d'escombraries a les urbanitzacions de la Font del Bosc i de Sant Elies. Considera que la ubicació de la deixalleria no és l'adequada i que la freqüència de recollida tampoc ho és. Posa l'accent, però, en el soroll que provoca la recollida nocturna i també en algunes avaries que han tingut els vehicles de neteja.
28: Des de les premses de matinada, els xiulets de la marxa enrere i els quits dels operaris fan que dormir sigui gairebé impossible per a moltes famílies. I s'utilitzen vehicles inadequats que van deixant rastres de líquids i bosses trencades pels nostres carrers.
27: L'Ajuntament respon que té constància de les queixes i que està treballant per intentar posar-hi remei.
14: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
21: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats, que han rebut amb nerviosisme la incertesa del trànsit marítim després que l'Iran hagi posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli torna a superar els $100. El barril de Brent, el de referència a Europa, s'enfila ja per damunt dels $107. Aquesta alça ja es trasllada als parquets asiàtics, el Kospi de Seul cau més d'un 2% i el Nikkei de Tòquio un 0,80%. A Europa, divendres, les borses no preveien aquesta decisió de l'Iran i van tancar verd. L'IBEX va sumar un 0,91% i es va acostar de nou als 20.000 punts. De la mateixa manera, els principals índexs de Wall Street van créixer al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Comprant al Dimenges Vell estalvies fins a 200 euros al mes.
1: Que l'any serien 1, 2, 3...
0: Més de 2.400 euros.
1: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
0: Més info a Aldi.es. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
2: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
3: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els arbres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Deu minuts i les 7 del matí, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
4: I Girona, Núria Paraire, bon dia.
10: Bon dia.
4: Arrenquem aquesta ronda de connexions al sud del país. Doncs avui és un dia especial per als més de 2.000 alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Tornaran a les aules en un edifici renovat després de 2 anys d'obres, Ricard.
6: Aquest serà un retorn progressiu, eh? Començarà aquest matí i s'allargarà fins a l'inici del segon quadrimestre, més o menys. L'edifici original dels anys 70, que està ubicat al campus de Salades de Tarragona, s'ha sotmès a una renovació integral. Això ha suposat una inversió de gairebé 10 milions d'euros. Ara, la joia de la corona és la construcció d'una aula magna amb 400 seients. La Rovira i Virgili diu que vol convertir l'espai en l'epicentre cultural de la universitat i obrir-lo a la societat. Per això s'hi ha fet un accés des del carrer.
4: I a les comarques gironines ens centrem avui en la Garrotxa, que alerta que no pot fer front a l'augment de la població, Núria.
10: Doncs sí, perquè des del Consell Comarcal alerten que els serveis públics no estan dimensionats per a la població que tenen. Asseguren que estan pensats per a 40.000 habitants, mentre que en tenen 60.000. Sobretot focalitzen el problema en la manca d'habitatge, tant a la capital Olot com als pobles de la Garrotxa. Diuen que es podria arribar a la situació en què hagin de malviure 10 persones en un mateix pis i estan preocupats pels joves que han de marxar del seu municipi, diuen, perquè no hi troben un lloc on viure.
4: A Barcelona, Marc, bones notícies pels usuaris del tram Besòs.
9: Sí, les línies T4, T5 i T6 recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui, després de les obres a la Gran Via de Barcelona, que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les obres, recordem-ho, ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu.
4: I tanquem ronda de connexions a les comarques de Lleida. Avui parlem del Parc Astronòmic del Montsec, Pere Joan.
8: Un parc astronòmic que aquest matí presenta una nova edició i ja en van 16 del cicle Música sota les estrelles, que aquest any ofereix un format diferent que combina música, astronomia i degustació de productes del territori. Un cicle que, per tant, pren un nom diferent, que serà Música, Univers i Gastronomia sota les estrelles. Un cicle que combina actuacions de música en directe, projeccions també astronòmiques i sessions d'observació del cel. Recordem, som a Àger, a la Noguera, amb un dels cels nocturns més singulars i reconegut a Europa.
4: Doncs així tenim el país, quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: I els esports, Robert Prat.
12: El Barça, que ha guanyat 2-4 al camp del Llevant, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Adeyemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga després de 5 jornades. A segona derrota del Sabadell al camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, que se situa líder del Mundial de MotoGP, i el Barça, que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení, victòria davant Alemanya, i Zverev, nou campió de l'Open dels Estats Units de tennis.
11: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
15: El Barça segueix imparable. Fins i tot en el partit menys bo de la temporada guanya. 15 punts a 15 a la Lliga i líder en solitari. Flick ha trobat la solució al que semblava més difícil, que era organitzar una davantera sense haver fitxat un nou crac. Ara haurà de trobar la solució potser al que semblava ja que estava solucionat, que és la defensa. El Barça de Flick és com si pengés d'un pèndol. Hem passat l'any passat a tenir la fortalesa en la solidesa defensiva, a aquest any ser forts just en l'altre extrem del camp, a la davantera. El Barça va dir que es guardava els diners a Julián per tornar-ho a intentar el mes de gener. A veure si aquests diners al final hauran de ser per un central.
11: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
16: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
17: Pizzi, che, que bueno que viniste!
18: Encara Messi. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
19: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
18: On va començar tot.
19: A Catalunya Ràdio.
18: On tot continua.
19: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre. La prèvia

0: les 9 obrirem l'Àgora analitzant si cal pitjar el fre amb la intel·ligència artificial abans de perdre'n el control, com demanen algunes veus del sector. En parlarem amb Cristian Cantón, director adjunt de Barcelona Supercomputing Center, Cristina Aranda, cofundadora de Mujeres Tech, i Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya.
1: A un quart d'11 analitzarem el discurs de Ramon Cotarelo per la Diada a Ripoll, que ha estat qualificat de xenòfob per l'oposició municipal. En parlarem amb el comunicador i activista social Mohamed El Amrani.
0: A les 11, secció del cor amb Laura Fa, comentarem el primer petó en públic de Rosalia i Loli Bahia.
1: I a 11:15, Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Carles Planchart, Carme Lloberes, Laia Tudel i Carme Barceló per comentar tots els detalls de la victòria del Barça al Camp del Llevant.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre el nou programa en castellà de la televisió valenciana, A Punt.
3: A Punt, la televisió pública valenciana, amb la seva clara intenció de ningunejar el valencià, ha comprat i va a emetre el programa Sopa de Letras de Telemadrid. Però no es tracta d'una adaptació, es tracta del mateix programa en castellà de la tele pública madrilenya, que per cert no li va anar bé d'audiència. Un concurs en castellà perquè, segons els directius, hem de fer que tots els valencians se senten còmodes dins del nostre espai audiovisual. És trist? No, no, és patètic.
2: I a la recomanació del dia, avui que hi ha prevista una assemblea general de treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona, al marc de les reivindicacions del sector, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula La Biblioteca de los Libros Rechazados.
4: Una comèdia dramàtica francesa que atrapa des del principi amb un misteri atípic i un humor molt finet. Segueix la investigació obsessiva d'un crític literari després de l'èxit d'un llibre rebutjat per les editorials i rescatat per una jove editora. Ell està convençut que l'autoria del best-seller és errònia i farà el que calgui per demostrar-ho. Una història que reivindica el valor de les biblioteques com a espais que conserven i donen oportunitats a la cultura. Trobareu La Biblioteca de los Libros Rechazados a RTV Play i a Filmin.
2: I divendres, què deien els altres, Jovany?
5: A les emissores de Madrid, els ànims estan encesos per la passivitat del govern davant dels avisos que van rebre d'una possible entrada massiva de migrants a Ceuta.
6: ¿Qué necesitan? ¿Un dibujito? ¿Un niño pequeño? ¿Un mapita? ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la comprensió...
5: En Los Santos estava igual d'emprenyat, però ho expressava d'aquesta altra manera.
7: Ese moco sin sonar llamado Álvarez dice, están equivocados, porque...
5: I aquí ens va sorprendre una veu misteriosa mentre explicàvem l'actualitat esportiva.
8: En aquest tram inicial de l'Espanyol, màxim assistent, amb tres assistències, dels màxims assistents també de la Lliga,
5: avui a 11:15 sentirem què diuen els altres avui.
2: Gràcies, Jovany.

0: Canalies, bon dia.
1: Bon dia i bon ritme.
0: Ai, sí, quina cançó ens portes avui?
1: Avui la música de Swedish House Mafia i el seu èxit global, Don't You Worry Child, i és que tal dia com avui, un 14 de setembre, però de l'any 2012, el món va ballar a ritme d'aquest número 1. Swedish House Mafia va ser un grup de música electrònica suec format pels DJs i productors Aswell, Steve Angelo i Sebastian Ingrosso, i ara aquesta cançó van comptar amb la veu de John Martin. Don't You Worry Child va ser un èxit comercial, de fet el més gran dels Swedish House Mafia. Va arribar al número 1 en diversos països i es va convertir en un dels himnes de música electrònica més importants de tots els temps.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. I avui el tema a totes les portades del món continuen sent les alertes sobre els riscos de la intel·ligència artificial.
1: It's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully and we need to make sure that the our safeguards, our ability
0: to... És un senyal d'alerta que hem d'anar més a poc, així ho deia Dario Amodei, el gran responsable d'Anthropic, un dels gegants de la intel·ligència artificial. Aquest cap de setmana ha fet pública una carta en què reclamava més controls i més seguretat. Això ha arribat dies després que un dels seus propis investigadors presentés la dimissió i que una sèrie de missatges a les xarxes socials acusés els principals laboratoris d'intel·ligència artificial de ser irresponsables i de jugar amb la vida de les persones. Tot plegat ha provocat una gran tempesta fins al punt que OpenAI, l'empresa de ChatGPT, ha ajornat la seva sortida a la borsa. I la novetat d'aquesta matinada és que la Xina s'ha afegit a aquestes veus i ha reclamat que es reforci la supervisió d'aquesta tecnologia. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. El ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la intel·ligència artificial es faci de manera saludable i ordenada textualment i que es faci una barrera de seguretat també textualment al seu voltant. No és menor, La Xina és una de les grans forces en intel·ligència artificial, tant en programació com en fabricació dels xips. De fet, abans d'aquesta declaració del ministre, el propi president Xi Jinping havia anunciat la creació d'una zona de codi obert sobre intel·ligència artificial amb els altres països del bloc anomenat BRICS, és a dir, el Brasil, Rússia, l'Índia, Sud-àfrica, a més de la Xina.
0: Precisament per aquesta competència xinesa, Donald Trump ha rebutjat la proposta de l'ANTIA al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Segons el president nord-americà, això li donaria avantatge a Pequín. Berta Torrades.
3: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
4: Perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
3: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I qui s'entrevistarà cara a cara amb els gegants de la intel·ligència artificial aquesta mateixa setmana és el rei d'Anglaterra.
2: Sí, Carles III es trobarà a Escòcia amb els representants d'NVIDIA, Google, DeepMind, OpenAI i Anthropic, a més de representants del govern. La idea, segons un comunicat del Palau de Buckingham, és debatre com es pot desenvolupar la intel·ligència artificial de manera que beneficiï la societat.
0: I ja fa temps que hi ha el debat sobre la seguretat de la intel·ligència artificial, però tot s'ha accelerat en els últims mesos.
2: Segurament el punt de partida va ser aquest estiu, quan un model d'OpenAI va hackejar una altra empresa, que es diu Hugging Face, sense que ningú li demanés. Es va resumir dient que era la primera vegada que la intel·ligència artificial sortia del laboratori. Un estudi posterior va confirmar que l'incident va ser més greu, més seriós del que es pensava en un principi. Allò és veritat que va generar diverses alertes, però, com deies, es van accelerar la setmana passada.
5: We are joined now by the man who started this debate, Jacob Coxon. Jacob, thank you for joining us.
2: Jacob Coxon, investigador d'Anthropic, va dimitir i en una publicació a les xarxes socials va dir que les empreses no estaven desenvolupant la tecnologia de manera responsable fins al punt que la humanitat corria perill. Després d'això, arriba aquesta carta d'aquest cap de setmana del responsable d'Anthropic, de Dario Amodei, reclamant de controls de seguretat més estrictes, no només a la seva empresa, que també, sinó a tot el sector.
0: Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb el director adjunt del Barcelona Computing Center, Cristian Cantón, i també la consultora en intel·ligència artificial i cofundadora de Mujeres Tech, és la Cristina Aranda. També abordarem els efectes econòmics de tot plegat amb la secretària general de Comissions Obreres, Belén López. Serà a l'Àguara del matí amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong a partir de les 9 del matí. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dilluns 14 de setembre, el dia comença amb 24 graus a Castelldefels, 15 graus a la Bisbal d'Empordà i 13 graus a Solsona, són temperatures una mica més altes que ahir, i és que avui pujarà més el termòmetre amb valors que poden arribar als 30-32 graus a bona part del país, fins als 35 o 36 a les zones més càlides. Demà encara pujarà una mica més el termòmetre, a l'espera que de cara a dimecres arribi una baixada de la temperatura i amb tempestes fortes al nord-est del país.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa al trànsit, ens despertem amb una avaria a la P7 que talla un carril a Tarragona en sentit Barcelona. Una altra avaria a la C63 a Vidreres obliga a circular en pas alternatiu. I a les dues rondes de Barcelona hi ha retencions en sentit Llobregat al primer tram, des del nus de la Trinitat. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la C58, venint del Vallès.
0: Són les 7:05. I aquesta repassem també el que cal saber d'aquest dilluns 14 de setembre, més enllà de la intel·ligència artificial, amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler, amb Lara García i amb Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Frec a frec.
10: El recompte de les eleccions a Suècia dona un lleugeríssim avantatge al bloc de l'esquerra, ara l'oposició, però el resultat definitiu podria ser que no el sapiguem fins a mitja setmana.
11: Amb el 98% escrutat, els partits de centre-esquerra obtindrien el 49,5% dels vots, 4 dècimes més que el bloc conservador que ara governa. O el que és el mateix, entre tots dos hi ha només 3 escons de diferència. Falten encara algunes paperetes i el vot exterior per comptar.
0: Enviada especial a Estocolm, Sèries Arnades.
12: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent amb migració i lluita contra el crim. Aquest cop, l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Cernadas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Pressió a Londres.
7: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, presentaran una estratègia comuna per poder demanar al govern britànic referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests 3 territoris britànics tenen governs independentistes.
0: Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
13: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney, del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill, del Sinn Féin, es trobaran a la capital gal·lesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre gal·lès ha dit a la BBC que els 3 comparteixen això.
14: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
13: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les 3 formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Visita a Andorra.
15: El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, viatja avui al Principat per firmar diversos acords bilaterals amb la ministra d'Exteriors andorrana, Imma Torfaus. Espanya també reafirmarà el seu suport perquè Andorra avanci en l'associació amb la Unió Europea.
0: Pessimistes.
10: 2 de cada 3 ciutadans no veuen amb esperança l'Europa actual. Tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. És una de les conclusions d'un estudi conduït pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
11: Els ciutadans critiquen la lentitud de Brussel·les en la presa de decisions, la inseguretat en diferents àmbits o la hipocresia de les institucions comunitàries. L'autor de l'estudi és Pavel Zerkan. Posa un exemple.
16: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
0: Parlant d'Israel, el ministre de Cultura amenaça
7: de retirar la ciutadania als 2 directors del documental NASA, premiat a Venècia, i que parla sobre l'assassinat sistemàtic de civils a Gaza.
15: L'exèrcit israelià els ha titllat de mentiders i un exministre de Defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel, mentre que un dels codirectors ha dit que farà tot el possible perquè aquest documental es pugui veure al seu país.
0: Per la propera dècada.
10: Conferència aquesta tarda del president de la Generalitat, Salvador Illa, la fa per explicar les prioritats del seu govern, no només durant la segona meitat del mandat, sinó per presentar quines creu que han de ser les línies mestres dels propers anys per Catalunya.
17: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs, i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits. Formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és El futur és aquí i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es tornen a omplir.
11: El periódico i l'Ara expliquen avui que les presons catalanes han viscut en els últims anys un repunt pel que fa al nombre de reclusos. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals. Això és un 23% més en només 5 anys.
7: L'augment de penes a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest augment. Els delictes contra el patrimoni són els més habituals entre els interns. Això situa les presons catalanes en un 95% de la seva capacitat. El govern es planteja la construcció de mòduls nous.
0: I parlant de delictes, cap de setmana també molt complicat a Barcelona amb les armes blanques. 5 agressions.
15: Han acabat amb diversos ferits. L'últim cas va ser la nit de dissabte diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca i molt a prop també en va resultar ferit un altre. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una a Sant Martí i 2 més a Nou Barris.
0: I cap de setmana llarg també que ha estat també negre a les carreteres. 4 morts.
10: Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260 a l'Alt Urgell i a la C-59 al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Es tripliquen.
11: Les trucades al 112 per incendis el passat mes de juliol. També s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades que creixen en bona part perquè cada cop vivim més fenòmens climàtics extrems. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
9: Perquè ens fem una idea, el mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. I això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
0: Arrenca.
18: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs de formació professional. Són 5.000 més que el curs passat.
0: Llei de nets.
15: La Junta Electoral Central es reuneix avui amb un requeriment del Tribunal Suprem sobre la taula. El Tribunal insta la Junta Electoral a comunicar als consolats que tenen l'obligació de comprovar quina relació tenen amb antics exiliats les persones que han rebut la nacionalitat espanyola arran d'aquesta llei, de la llei de nets. El Suprem alimenta així les tesis de la dreta sobre una possible tupinada per l'augment del cens electoral.
0: I avui també destaquem aquesta obra d'altura.
10: La Generalitat restaurarà la tartera del Sotllo dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu i passa el camí que connecta el refugi de Vallferrera i el port de Sotllo a més de 2.900 metres.
11: És la ruta més freqüentada per arribar al sostre de Catalunya a la Pica d'Estats i que està malmès des de l'estiu passat després d'una forta tempesta. Mai la Generalitat havia fet abans una obra a tanta altura, va explicar avui la Sena.
0: I avui també estem d'estrena. Per...

0: No vull tornar sol a casa, així és com es diu el nou tema de Lluqui Valverde, un dels músics de la Ludwig Bank. És el segon single del que serà el primer disc en solitari que sortirà el 2 d'octubre per presentar en directe aquest cap de setmana al Mercat de Música Viva de Vic.
1: I més pressupost. És el que reclama la Fira de Tàrrega després de tancar aquest cap de setmana una nova edició a la capital de l'Urgell.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, invictes.
3: El Barça s'encalla al tram final del partit al Camp del Llevant, però acaba guanyant 2-4, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugrana han guanyat els 5 partits que han jugat. Pau Cubarsí.
4: Són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar.
3: El Sabadell per al Camp del Mallorca 2-0, Marc Márquez nou líder del Mundial, el Barça campió de la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida, i la selecció espanyola femenina aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet.
2: Per cert, que avui havien d'acompanyar-nos d'Eco aquí en aquest programa, però finalment ahir a les 8 del vespre, a quarts de 8 del vespre, es va anunciar que no vindria. Suposo que és l'estil imprevisible del Barça de Joan Laporta. D'aquí un minut serà un quart de 8 del matí. Anem al quiosc.
5: Doncs des del quiosc del costat d'aquí de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura, i la imatge del dia d'avui és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid. Ho veiem a totes les portades, que porten una fotografia de Kimi Antonelli, excepte La Vanguardia, on veiem Enric Vila com a guanyador de la Vuelta, i a l'ara hi veiem Lamine Yamal apuntant amb el dit a càmera després de la victòria d'ahir. Tres temes més en les portades d'avui. El País parla sobre els riscos de la intel·ligència artificial i titula Codi vermell a la IA, el vertigen paralitza les tecnològiques. El periòdico explica que les presons estan al 95% de la seva capacitat, i l'Ara també parla del frec a frec entre Esquerra i la dreta a les eleccions de Suècia.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
9: La veritat és que va sobre rodes.
8: Tan content estàs?
9: Això també.
8: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
10: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de 8 del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Tona, 16 a Capellades i 21 a Badalona. Carreteres, Mireia Sala.
13: Retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat al primer tram des del nus de la Trinitat. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 venint del Vallès, i a l'A2 a Molins i Cornellà.
12: Gràcies, Mireia. I parlant de mobilitat, a partir d'avui les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat.
14: Després de les obres de la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu.
12: Maria Costa.
15: La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han dut a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Més notícies. Aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona.
16: Els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir els 7 dies de la setmana des de fa 4 mesos.
12: Maite Curto.
17: Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir i que les vendes han estat fluixes, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu i fins i tot voldrien obrir tots els diumenges de l'any. Sentim el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, i la directora general de Barcelona Oberta, Elvira García.
18: I després les vendes han sigut molt justes.
19: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem
18: Montserrat una gran acceptació.
14: Maite Curtó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: A la Noia ja hi ha data per l'inici de la restauració de l'incendi de Carme, que aquest juliol va cremar més de 500.000 hectàrees.
14: El pla estarà llest el mes vinent i les obres començaran a finals d'any. Es prioritzarà frenar l'erosió del sòl amb una actuació d'urgència prèvia a la de les ADF.
16: Els propietaris forestals reclamen una gestió global i actuacions coordinades a gran escala.
12: I cultura. Barcelona descobrirà avui la placa de memòria en record de Gustau Muñoz, assassinat l'11 de setembre de 1978 per la policia espanyola durant la Diada Nacional de Catalunya. I també més cultura, avui acaba la Festa Major de Castellar del Vallès. A les 7 de la tarda, cremats, havaneres i cançó de taverna als jardins del Palau Tolrà de Castellar del Vallès. La Roca del Vallès, per cert, també acaba avui la Festa Major. D'aquesta manera arribem a quan passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
20: 33.549-33549 de la sèrie 19-019.
19: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
21: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
11: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
21: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
11: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
21: Apialia, la força de vendre junts.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dilluns 14 de setembre del 2026 i és un dia que sona així.
11: Els sons del matí.
14: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial.
22: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
23: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic.
2: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
24: I el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur.
25: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol!
2: Gol! Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Vertigen.
0: En sentit figurat, sensació de por i inseguretat que s'està en un lloc elevat o bé un temor intens davant d'una situació aclaparadora. Des de la seva atalaia de Silicon Valley, els pares de la intel·ligència artificial els comença a agafar mareig perquè la criatura se'ls està esgarriant. Fins i tot la Xina diu que cal anar amb compte. Donald Trump, però, no hi veu cap perill, cosa que no sé si ens hauria de tranquil·litzar o just al contrari.
2: Regne Unit.
0: És una unió política de 4 nacions. Anglaterra, Irlanda del Nord, Escòcia i Gal·les. Qui talla el bacallà, però, és Londres. I nord-irlandesos, escocesos i galesos se'n deuen estar atipant perquè avui els seus primers ministres, que són independentistes, els reuneixen a Cardiff per sumar esforços de cara a demanar referèndums d'autodeterminació del Brexit al Regne Desunit.
2: FP.
0: Conjunt d'ensenyaments que preparen les persones per exercir un ofici o una feina concreta de manera pràctica. Sortosament, ja ha quedat superadíssim allò que la formació professional és per als qui no volen estudiar. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, 5.000 més que el curs passat, una mostra que interessa i serveix aprendre un ofici.
2: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 20.000.
15: Són les trucades per incendis forestals o columnes de fum que va rebre el 112 el juliol, que s'han gairebé triplicat respecte a l'any passat. A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes trucades, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost.
2: 23%.
15: Barcelona només aconsegueix cobrar un 23% de l'import de les sancions per les zones de baixes emissions. En un informe recent, la Sindicatura de Comptes de Catalunya mostra com el 2024 el Consistori de Barcelona va imposar multes per valor de 12 milions, dels quals només en va acabar cobrant 2,8.
2: 1.000.
15: Són les vegades que l'osonenc Jaume Rigol ha aconseguit pujar a la Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny, de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, va fer ahir la sanció número 1.000, acompanyat d'una setantena de persones entre amics i familiars.
2: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una paret amb finestres, amb barrots, una porta, també amb barrots, i una persona que s'hi acosta. És la presó de Brians.
16: Sí, és la imatge que ha triat el diari Ara per il·lustrar que les presons estan al límit, i és que el 95% de places d'interns estan ocupades. Els centres estan recol·locant interns en mòduls com infermeria i ingressos. Arribats a aquest punt, la Generalitat es planteja ampliar les construccions de més mòduls.
2: A la segona imatge hi veig un pagès amb botes verdes i barret de palla, que està ajupit, remenant una caixa negra d'aquestes de productes agrícoles, i a dins s'hi veuen alls o un planter de calçots.
16: Efectivament, és un planter de calçots, i és que la forta demanda ha fet avançar la temporada. És una imatge que veiem al periòdico i explica que el consum d'aquesta varietat de ceba s'ha disparat un 230% en una dècada i ha conquerit nous mercats fora de Catalunya. I una dada es calcula que cada any es fan 5 milions de calçotades.
2: I a la tercera imatge hi veig el ciclista Enric Mas amb els braços aixecats i somrient. És un primer pla, se'l veu de cintura cap amunt, i el fons està difuminat, tot i que és de color vermell.
16: És la imatge triomfant del líder de la Vuelta que veiem a més d'una portada, el ciclista mallorquí de l'equip Movistar, que ahir va guanyar a Granada la seva primera Vuelta a Espanya. És un títol que no havia aconseguit cap espanyol des d'Alberto Contador el 2014. Enric Mas va saber aprofitar la retirada de Tadej Pogačar.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui a la cara ve del temps parlem de l'absència d'huracans aquesta temporada a l'Atlàntic. Som al pic de la temporada i encara no n'hi ha hagut cap. Eloi Cordomí, bon dia. Què està passant?
1: Bon dia. Doncs mira, la temporada d'huracans a l'Atlàntic va de l'1 de juny al 30 de novembre i just aquests dies hauríem d'estar al màxim d'activitat. Doncs bé, la notícia és que en 3 mesos i mig de temporada només hi ha hagut 5 tempestes tropicals i aquests 0 huracans. I aquesta baixa activitat ha estat un rècord des del 1950, que hi ha registres fiables. És curiós perquè l'Atlàntic sí que està més càlid de l'habitual, però hi ha un element que està desintegrant la majoria de tempestes tropicals. És la diferència de velocitat i direcció del vent entre la superfície i les capes altes de l'atmosfera. Els vents de l'est en superfície estiren les tempestes cap a un costat i els vents de l'oest, que aquest any són molt forts en altura, les estiren cap a l'altre. I el resultat és com si arrenquéssim el cap de les tempestes tropicals i acabéssim morint. I al darrere d'aquest fenomen, un cop més, hi tenim el Niño puntatíssim que estem patint i que, com veiem, provoca alteracions arreu del planeta.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Dijous, l'Enigmàrius feia "Ens hipotequem per por de l'altíssim". I la resposta era "Endeutem". Signar una hipoteca sempre implica endeutar-se. I si algú té por de l'altíssim, podem dir que en Déu tem. Avui dilluns, un Enigmàrius per anar entrant en matèria. Pes de cleptòman, de 4 lletres. Pes de cleptòman, 4 lletres.
11: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Graven un home marroquí a Ceuta clavant un ganivet de tallar pernil a diversos cotxes. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. Indignació a Ceuta. Graven un home fent malbé diversos cotxes al carrer amb una arma blanca. Aquest és el primer missatge que mostra el vídeo que ara circula. Un cop mires les imatges, es veu un home amb pantalons llargs i dessuadora que dona cops als cotxes amb un pal i després hi clava un ganivet a tallar pernil. Cap al final del vídeo que ara circula, veiem com un grup de persones s'enfronten a l'home, aconsegueix en reduir-lo. La notícia afirma que l'home és de nacionalitat marroquina i situa els fets a la ciutat de Ceuta.
2: I això és real o fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
5: somni real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que graven un home marroquí a Ceuta clavant un ganivet de tallar pernil a diversos cotxes és una notícia falsa. Les imatges del vídeo que ara circulen no han passat aquests dies a Ceuta, són d'una gravació que es va fer a Anglaterra al gener del 2024.
2: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
7: 45.712.
8: Em toca. Em toca?
7: Això és el número de la loteria, ara?
8: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
19: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.

0: I ara, a punt d'arribar a 8:15 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
1: Avui dilluns pot ser un bon dia per mirar-nos les plantes que tenim a casa, al balcó, a la terrassa o a l'interior. Totes han patit un estiu sec i calorós. Segur hi ha fulles per retirar o per retallar. Potser també branquetes seques per eliminar. Demanem consell a la floristeria quin adob els hi posem. Les plantes i les flors ens acompanyen d'una manera molt gratificant. I recordem, ara és el moment de plantar crisantems, ciclàmens o pensaments. Cal pensar-hi.

0: Són 7:45. I avui és dilluns 14 de setembre. Ens despertem amb 13 graus a Vic, 22 a Mataró i 15 a Lleida, el dia en què entrevistarem un dels màxims experts i referents en intel·ligència artificial a casa nostra. És el Christian Cantón, que treballa al Barcelona Supercomputing Center. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que el govern de la Xina ha estat l'últim a demanar reforçar els controls de la intel·ligència artificial.
2: Se suma així als crits d'alerta dels responsables de les principals tecnològiques. Donald Trump s'ha quedat sol, afirmant que no calen noves regulacions.
1: A Suècia es recompta d'infart a les eleccions d'aquest diumenge al bloc de centre-esquerra. Ara l'oposició podria recuperar el poder, però els resultats definitius podrien fer-se esperar encara uns dies.
2: El president Salvador Illa per anunciar aquesta tarda una conferència coincidint amb la meitat de mandat per exposar quines han de ser les prioritats a Catalunya en els propers anys.
1: 176.000 alumnes comencen el curs de formació professional. Són 5.000 més que l'any passat. Cures d'auxiliar d'infermeria, gestió administrativa o educació infantil i integració són alguns dels cursos més sol·licitats.
2: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll.
1: La denúncia l'ha presentada un ciutadà. L'oposició l'acusa de fer un míting a favor de Sílvia Orriols i en contra de l'islam.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio us expliquem en primícia com és la nova exposició immersiva de l'e-boulevard cibernètic de Casa Maller, el Passeig de Gràcia.
1: I s'inaugura dimecres, però 11:45 del matí entrarem. Per primera vegada ho farem amb el galerista d'art Artur Ramon i amb l'expert en tecnologia Jordi Celles.
3: En esports, el Barça guanya 2-4 al Camp del Llevant, 2 gols a la mina, un d'Espar, un de Dejemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga. Segona derrota del Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial, el Barça que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida.
0: I comencem setmana també amb temps estiuenc, però amb previsió de canvis. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, canvis que arribaran a partir de dimecres a la tarda amb tempestes fortes al nord-est i una nova baixada de la temperatura. De moment avui, però, toca que pugi la temperatura amb valors que poden arribar als 35 o 36 graus a Ponent, a l'interior de l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona, amb un dia que serà assolellat.
0: I cop d'ull també a les carreteres i a la mobilitat. Pel que fa a la mobilitat, tenim retards a Rodalies i també la línia de Llobregat-Anoia de Ferrocarrils. Maria Fernández Noguera.
5: Doncs sí, a l'R15, el primer tren que surt de Reus ha arribat a Barcelona mitja hora tard. També retards de 10 minuts en alguns trens de l'R11 i endarreriment d'un quart d'hora en l'AVE que va de Figueres cap a Barcelona i que ara segueix cap a Madrid. A Ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia circula fora de l'horari habitual entre Molí Nou i Plaça Espanya a causa de l'avaria d'un tren que ja està resolta. I recordem que a partir d'avui el tram Besòs recupera parcialment la circulació, es restableix tota la T4 i pel que fa a la T5 i la T6, el servei es recupera entre Ciutadella i Glòries i no hi ha servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: I a les carreteres tenim retencions a l'AP7 al Vallès i a les dues rondes de Barcelona. Mireia Sala.
6: A l'AP7 hi ha aturades de la Roca a Montornès i més endavant a Sant Cugat, en sentit sud. Retencions també a la ronda del litoral del nus de la Trinitat a Ciutat Vella i a la de dalt del nus de la Trinitat a Pedralbes. Problemes també d'entrada a Barcelona per l'A2, la B23, la C58 i la C33.
0: De seguida entrem a detallar el que diu la premsa avui, una premsa que surt amb aquestes portades. Marc Jurado.
7: Bon dia, sí, avui en força esports. De fet, Ricard, d'una banda el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, hi ha foto en diversos diaris, El Periódico hi veiem Felip VI, per exemple, saludant el campió, Kimi Antonelli, titulen els Reis del Madrid, un gran premi que corona Antonelli i el circuit de Madrid, llegim a El País i La Razón. I Barça, esclar, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit, és a la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també s'ha patit. També en portada, Ricard, la població reclusa de Catalunya, les presons ja estan al 95% de la seva capacitat, demanant més recursos, ho llegim en diversos diaris, frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia, ho diu el diari Ara, i El Periódico explica que l'augment de la temperatura avança un mes la collita de la fruita dolça.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:34... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui diversos articles sobre si la intel·ligència artificial suposa una amenaça.
8: Per exemple, El Mundo, el periodista Francisco Pascual considera que OpenAI ha posposat la sortida a borsa simplement perquè ara no és un bon moment econòmic. No, perquè hi hagi d'haver un apocalipsi. La politòloga Astrid Barrio, El Periódico, considera que no s'hauria d'aturar la innovació, sinó establir unes regles internacionals sobre les capacitats i els usos més perillosos de la intel·ligència artificial. I en la mateixa línia va la directora adjunta de La Vanguardia, la Lola García, que es pregunta si sorgirà a temps la pressió social suficient per crear una aliança mundial que vigili i controli les intel·ligències artificials. Sobre Ceuta, destaca l'article del País de l'experta en migracions vinculat al PSOE, Mohamed Hassaf, que explica que és fill d'una ceutina i d'un malillenc i que no acceptarà l'odi com a eina política ni quan ve disfressat, diu, de sentit comú. I canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a les presons catalanes, que assegura que estan al límit, diu, que la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i es posa en perill l'atenció als presos.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Txell Feixas.
9: Enmig del degoteig de dimissions d'investigadors en IA i la petició de companyies líders de pausar-ne el ritme, és interessant llegir un article de Stephen Witt, un dels grans experts en tecnologia al New York Times. Planteja si som a temps d'aturar-ho del tot i si s'ha de fer, sobretot tenint en compte que el món ha apostat més d'un bilió de dòlars pels beneficis de la IA i que la seva prohibició, fins i tot frenada, tindria efectes demolidors al mercat borsari amb una caiguda en cadena de tota l'economia. Planteja un organisme de supervisió internacional en paral·lelisme, es diu, amb el que controla l'enriquiment d'urani. Esperem que en aquest cas no hagi de passar una catàstrofe com la d'Hiroshima i Nagasaki, que motivava el tractat de no proliferació nuclear, per començar-nos-hi a posar.
10: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
13: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
14: Això no ho diu ningú.
13: No ho diu ningú fins que rasques on rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
15: A partir de només 50 cèntims, amb el rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
18: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
17: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
19: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
20: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
21: Els transportistes no volen sentir a parlar.
20: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
18: Catalunya Migdia.
22: Cada dia a les dues.
23: I a partir de les tres...
22: L'espai de reflexió a la tertúlia.
24: Ja t'ho vaig explicar.
25: Si has comès una falta, has de pagar-la.
18: Catalunya Migdia, l'informació central del dia amb Òscar Fernández. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:38, repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Fins on ha arribat una gavina anellada a Catalunya?
1: Doncs fins a Rússia. Després de registrar-la el 2022, se'n va tenir notícia el 2025 a França i ara encara més al nord. Llegim el 9-9, que ha recorregut més de 3.700 quilòmetres des de Botarell, al Baix Camp, on el grup d'anellament de Call d'Atenes Osona va fer els anellaments de les gavines rialleres. El seu nom prové del so que emeten, que recorda, es veu una rialla.
0: I a la Terra debat truita de patates amb ceba o sense, guanya atenció amb ceba.
2: Ho diu l'avançament de l'estudi sobre turisme i gastronomia del CIS. Dels 6.000 enquestats, un 71% van votar la truita de patates amb ceba. Un altre debat, més o menys feta. Aquí està més igualat, tot i que el 56% la prefereix poc feta. Com a plat típic espanyol, després de la truita, han votat la paella i el pernil ibèric. A Catalunya guanya el pa amb tomàquet.
0: I la notícia que agradarà als fans d'U2.
1: Irlanda prepara una edició especial de monedes commemoratives pel 50 aniversari del grup que celebrarà el 25 d'aquest mes. Doncs bé, just aquell dia, el Banc Central d'Irlanda emetrà una col·lecció de monedes de 2 euros dedicades a la banda. El disseny encara no s'ha fet públic, però ja circulen propostes amb la imatge del grup a la cara. També és una incògnita saber quants exemplars posaran en circulació.
0: I per què ha estat notícia Sant Joan de les Abadesses aquest cap de setmana?
2: Doncs el mal estat d'un edifici, la plaça Major, concretament el de Camp Blanchard, ha obligat a traslladar tots tots els actes de la Festa Major, el passeig als Gegants o al Ball de Pabordes, per primer cop en 92 anys, no s'han fet a la plaça Major. La queixa ha impregnat fins i tot la imatge de la festa, els cartells, i surten els Gegants amb cara trista. També ens fixem en Sant Joan per una altra cosa. Aquest cap de setmana s'hi ha vist Lamine Yamal amb la seva parella perquè hi han anat a comprar dos gossos. Us recull el 9-9.
0: Qui ha canviat de nom?
1: Saurí, un nucli de sort. Fins ara s'escrivia amb A, Saurí, i ara s'escriu amb B. Durant dècades s'ha escrit amb A per error i els mapes oficials encara mantenen el nom antic. Pels veïns ha estat una cursa d'obstacles que va començar fa 4 anys i que finalment s'ha completat fa pocs dies. Ho veiem al Segre.
0: I el nou rei d'Uganda és un periodista de televisió.
2: Sí, després de la mort a l'agost del que va ser el rei més jove del món, va accedir al tron amb 3 anys, han anunciat el nom del nou monarca. És Edward Kijanonma. Treballa com a presentador... Coneixes?
0: No.
2: Doncs treballa com a presentador de televisió pública del país. És net del monarca, que va estar al capdavant d'Uganda entre el 1929 i el 65. Ara, però, hi ha conflicte perquè familiars del fins ara rei creuen que no li toca a ell. En concret, serà rei de la regió de Tooro, un dels 4 regnes que reconeix la Constitució ugandesa.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara Garcia.
3: El New York Times avança que els sectors més durs de l'Iran van sabotejar l'acord de pau amb els Estats Units. Segons fonts del diari, el règim apunten que els detractors van fer fracassar l'acord amb una operació clandestina per atacar vaixells a l'estret d'Hormuz, cosa que, de nou, segons el New York Times, va fer enrabiar i molt el president iranià. També el Wall Street Journal ha publicat en aquestes últimes hores que la Xina hauria ajudat l'Iran en l'atac a una base nord-americana a Jordània. El diari apuntava que Teheran va rebre imatges per satèl·lit d'aquesta base. I el Regne Unit, el Guardian, destaca en portada el que anomena la magnitud real de la complicitat del país en el tràfic d'esclaus. Publica les conclusions d'un estudi d'historiadors que s'ha fet durant 3 anys, que xifra més de 10.000 persones, empreses o institucions que van participar en la compra d'esclaus, incloent-hi la Casa Reial. A França, Marine Le Pen ha començat la seva campanya per les eleccions presidencials de l'any que ve, unes eleccions que, segons el Liberación, es mouen en una zona de crisi, amb pèrdua del poder adquisitiu i les primeres crides a la mobilització aquest mes de setembre. El Partit Socialista i la França Insubmisa asseguren que hi faran costat.
4: I en plan econòmica, Cinco Días destaca que Espanya encapçala la llista de països europeus en què requereix més esforç econòmic per comprar un habitatge. El percentatge d'ingressos que destinen les llars espanyoles a comprar una casa ha crescut 9 vegades més ràpid que la resta de la zona euro des del 1980. En aquesta línia, l'Economista publica que el govern espanyol no aclareix quants dels 184.000 habitatges assequibles anunciats estan realment acabats. L'executiu diu que ha mobilitzat més de 120.000 pisos, però, segons el diari, aquesta xifra inclou tant cases entregades com promocions que encara estan per construir. I si sou dels que aneu a la zona VIP de l'aeroport, potser haureu constatat el que explica l'ONU Economia. Segons el digital, les sales cada vegada estan més saturades per l'augment de viatgers que van a primera classe, cosa que ha estès la idea de que les sales VIP han deixat de ser VIP. Davant d'això, AEN està preparant l'obertura de més espais exclusius.
0: I pel que fa a la premsa esportiva, Robert Prats...
5: Lamine Yamal reconeix a Universo Valdano que ell és el millor per aconseguir la pilota d'or.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Ya no es

0: Lamine Yamal, una altra vegada va ser decisiu. Dos gols, el Barça va guanyar el camp del Llevant. Ple al 15, titula en Mundo Deportivo i Esport. El Barça, invicta fins ara, ha guanyat tots els partits que ha jugat. 15 punts dels 15 possibles.
1: 15 són 15, 15, 15, 15. 15 són 15, 15, 15 són.
0: Santi Noia escriu al Mundo Deportivo que el Barça ha passat del rock and roll a l'òpera. Un Barça que passa del vertigen al control, però el que és innegociable és la mentalitat blaugrana. Aquesta doble del Barça també la veu Joan Bails a l'Esport. Un Barça que arrasa, però que al mateix temps pateix. El periòdico parla d'un Barça contracultural de Xavi Espar, un jove de 19 anys capaç de reconstruir, reinterpretar i recalcular sense que els espectadors sàpiguen exactament quin futbolista és o de què juga. Lluís Canut a l'avantguàrdia remarca que Espar reforça la superioritat del Barça. L'Esportiu diu que el Barça va patir una desconnexió en el tram final i que no sempre es pot brillar. Pel diari Ara, és la versió més terrenal del Barça, la que també guanya.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Els ous gegantins de Dalí ocuparan el Passeig de Gràcia.
4: Sí, l'exposició immersiva de Dalí arriba a Barcelona i és per això que des d'aquest cap de setmana s'han instal·lat tres ous gegants, com els que coronen la Torre Galatea de Figueres o la seva casa museu de Port Lligat. Són reproduccions exactes que s'han fet en un taller de Barcelona i que ja llueixen al Passeig de Gràcia, ho hem llegit a l'Avantguàrdia.
2: Lliguen un tècnic a una torre de telefonia mòbil a l'Índia com a protesta pels problemes amb el 5G. No l'alliberarem?
5: Una decisió dràstica d'un grup de veïns de Hardauli amb un tècnic de telecomunicacions. Cansats de la falta de 5G, van decidir lligar-lo a una de les torres de telefonia. Van actuar així perquè volien que qui els visités fos un alt càrrec de la companyia. I no va ser així. Els veïns han avisat que fins que no els visiti un funcionari no l'alliberaran. Ho hem vist a 20 minuts.
2: I qui fan ja avui, Canalies?
5: Arrenquem la setmana felicitant l'actriu i també actriu de doblatge Michelle Jenner, que avui en fa 40. També celebra el seu aniversari la cantant Malena Gracia, que avui en fa 47. I acabem recordant que tal dia com avui va néixer Mario Conde. A l'advocat gallec li toca bufar 78 espelmes. 78 espelmes.
2: I el santoral?
5: Avui és Sant Crescenci, Santa Ròsula i Santa Notburga.
2: Devia venir d'Holanda, no? Bona tarda.
6: No sé, noi.
2: Ens queda el repàs d'ahir. Va, anem al quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
8: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
9: 14 de setembre de 2016, Rita Barberà, exalcaldessa de València, té les hores comptades a la política. La investiguen per un delicte de blanqueig de capitals i el PP li ha demanat que deixi el seu escó al Senat. Barberà plega del partit, però s'aferra al càrrec de senadora per continuar sent aforada. El que en aquell moment no sabia ningú és que al cap d'un parell de mesos la trobarien morta en un hotel de Madrid. I Ada Colau ha encarregat el pregó de la Mercè 2016 a l'escriptor Javier Pérez Andújar. Diverses entitats independentistes, en protesta, han organitzat un pregó alternatiu que el farà a la mateixa hora l'actor Toni Albà. I acabo amb Mundo Deportivo, que ara fa 10 anys regalava el pijama del Barça, 100% de cotó, amb l'escut al pit i a la cama i la paraula Barça a l'esquena. Disfruta cada nit amb l'equip dels teus somnis, deia l'anunci.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Catalunya Ràdio.
2: D'aquí a 13 minuts seran les 8 del matí. Repassem aquesta dels titulars del dia en dos minuts amb Cília Solanes i Francesc Soler. La Xina se suma a les veus que demanen reforçar la supervisió sobre la intel·ligència artificial.
13: Admet que s'ha convertit en una nova cursa entre les grans potències. Justament per això Donald Trump es nega a regular-lo més.
14: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya.
2: A Suècia, l'oposició socialdemòcrata lidera per la mínima l'escrutini de les eleccions d'ahir.
15: Estan frec a frec amb el bloc conservador en què l'extrema dreta retrocedeix. D'altra banda, Cardiff, reunió inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per reclamar referèndums d'autodeterminació de la Gran Bretanya.
2: Salvador Illa fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura.
13: Ho farà amb una conferència a les Drassanes de Barcelona per explicar el seu projecte d'educació, habitatge, rodalies i finançament entre les prioritats.
2: I cap de setmana amb 5 agressions per arma blanca a Barcelona.
15: Els fets han tingut lloc al llarg de dos dies al Carmel, Sant Martí, Nou Barris i Trinitat Nova. Hi ha diverses persones ferides.
2: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll.
13: La denúncia l'ha presentada un ciutadà. L'oposició l'acusa de fer un míting a favor de Sílvia Orriols i en contra de l'islam.
2: Avui, a partir de 3:15, en parlarem àmpliament d'aquest discurs, l'analitzarem, i també de la trajectòria de Ramon Cotarelo. I avui arrenquen les classes de formació professional per més de 176.000 alumnes.
15: Són 5.000 alumnes més que el curs passat. A grau mitjà, el més sol·licitat és el cures auxiliar d'infermeria, i a grau superior lidera la demanda d'administració i finances.
2: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. En un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol.
13: S'han duplicat les que es van fer l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que demostren com avança l'emergència climàtica.
2: I avui el Matí de Catalunya Ràdio entrarà per primera vegada a partir de 10:45 a l'espai immersiu de Dalí, que s'inaugura dimecres a Barcelona.
15: Serà la casa amb Ametller, Passeig de Gràcia, amb realitat virtual, moda i peces originals de Dalí. I anirem a 10:45.
2: Fira Targa tanca una edició d'èxit i reclama augmentar el pressupost fins als 2 milions d'euros.
13: Es reafirma així com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions per saber-ho. Lleida, Estel Bussons, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Girona, Fèlix Martín, bon dia.
6: Bon dia. Hola, Ricard.
2: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Què tal, bon dia.
2: I a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: Comencem avui aquesta roda de connexions en directe a Lleida, perquè avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, presenta a la capital del Segrià les principals novetats del nou curs en l'àmbit de la formació professional. Estela.
3: Sí, ho farà a les 12 del migdia a l'Ajuntament i prèviament farà una visita a un dels centres de referència de les comarques de Lleida, l'Institut Escola del Treball, on avui comencen les classes, 1.300 alumnes, un 10% més que l'any passat. De fet, és una mostra de la tendència general de l'FP a Catalunya. Ara, fa un moment ho explicàvem, que comencen el curs 176.000 alumnes, i això són 5.000 alumnes més que l'any passat. I una altra previsió per avui, de l'àmbit cultural. Aquest matí, el Parc Astronòmic del Montsec a Àger presenta una nova edició, i ja en van 16, del cicle Música sota les estrelles, que aquest any ofereix un format diferent que combina música, astronomia i degustació de productes del territori.
2: I saltem ara a les comarques gironines, perquè atenció, ens centrem en la Garrotxa. Des del Consell Comarcal alerten que no es pot assumir l'augment de població, Fèlix.
18: Sí, això perquè els serveis públics, diuen, no estan dimensionats per la població que tenen. Asseguren que està pensats per unes 40.000 persones, ara en tenen 60.000. Sobretot focalitzen el problema en la manca d'habitatge tant a la capital Olot com a les pobles de la Garrotxa. Diuen que es podria arribar en una situació en què hagin de malviure 10.000 persones, o 10 persones, perdó, en un mateix pis. I estan preocupats pels joves que han de marxar del seu municipi perquè no hi troben un lloc per viure. D'altra banda, escalfant motors ja també per les fires de Girona, encara falten dies, però ja sabem com serà el cartell. El protagonitza aquesta vegada una imatge inspirada en la llegenda de la majordoma de Sant Narcís, que té una escultura al passeig arqueològic. L'ha dissenyat Joan Garcia. Es veu com del dibuix de l'escultura en surten els rínxols de colors d'aquesta dona, i entremig s'hi preveuen escenes de cultura popular.
2: Avui a partir de les 9 parlarem d'aquest avís del Consell Comarcal, també de les comarques gironines, centrades en aquest cas a la Garrotxa, que alerta de que no es pot assumir l'augment de població, i sobretot aquest accent que hi posa en el futur dels joves, que ara mateix perillaria a la Garrotxa. I parlant de massa gent i d'aglomeracions, a Barcelona, Marc, pendents avui també del balanç que faran els comerciants de l'últim diumenge de botigues obertes.
16: Que va ser ahir. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats a Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys. Doncs bé, ja us podem fer un tastet d'aquest balanç, i és desigual. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible. En canvi, els eixos comercials diuen que sí que els surten els números, i de fet voldrien poder-ho fer tot l'any. Parlant de gentada, avui, per cert, acaba la Festa Major de Castellà i la Roca del Vallès.
2: I a Tarragona, Manel, que ja comenceu a estar de festa, no?, per Santa Tecla.
17: Sí, s'acosta.
2: Ja s'acosta, això. Anem cap a l'Ebre, per això, abans, ja parlarem de la Festa Major de Tarragona, perquè la majoria dels arrossars del marge dret del riu Ebre, estan afectats per la plaga del cargol poma, Manel.
17: Sí, els pagesos calculen que fins un 80%. L'últim any s'ha agreujat la situació. Es calcula que unes 7.000 hectàrees estan afectades per aquesta plaga, que es concentra sobretot en punts com els desguassos. L'única eina que tenen per fer-hi front és la saponina, que és un compost químic natural, i ara els pagesos reclamen més eines i més efectives. Avui també ens fixarem en la tornada a les aules de 2.000 alumnes a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, que ho faran en un edifici renovat després de 2 anys d'obres. Serà un retorn progressiu, però comença avui i s'allargarà fins a l'inici del segon quadrimestre, en un edifici original que data dels anys 70 i que està ubicat al campus a Salades, que s'ha sotmès a una renovació que ha costat més de 10 milions d'euros.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu un bon dilluns. Gràcies.
15: Adéu, bon dia.
6: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si ha de sortir de casa ara, sapiguem quin temps farà. Us espera també com estan les carreteres. Pel que fa al temps, la setmana comença amb calma meteorològica, però amb previsió de noves tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia. Sí, els models que es van actualitzant ara aquest matí ens indiquen tempestes que poden passar dels 50 litres per metre quadrat a partir de dimecres a la tarda i a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, sobretot. Ho anirem concretant de moment avui. Comencem el dia amb 19 graus a Cerdanya del Vallès, 21 a Tarragona i, en canvi, a 5 graus a Bolví, a la Cerdanya. Un dia, però, que serà de sol i de calor, calor d'estiu. Amb màximes de més de 30 graus a tot arreu, s'arribarà amb facilitat als 32 i als llocs més càlids podria arribar als 35 o 36 graus.
2: I pel que fa al trànsit, la P7 continua sent la via més conflictiva aquesta hora. Mireia Sala.
20: Sí, hi ha trànsit lent amb retencions des de la Roca fins a Barberà, en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al nus de la Trinitat. A les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Martorell i a Pallejà.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
8: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge de l'Ester, de Sant Joan de Mediona. Es queixa del servei de recollida d'escombraries a les urbanitzacions de la Font del Bosc i de Sant Elies. Considera que la ubicació de la deixalleria no és l'adequada i que la freqüència de recollida tampoc ho és. Posa l'accent, però, en el soroll que provoca la recollida nocturna i també en algunes avaries que han tingut els vehicles de neteja.
23: Us de les premses de matinada, els triolers de marxa enrere i els fills dels operaris fan que dormir sigui gairebé impossible per a moltes famílies. I s'utilitzen vehicles inadequats que van deixant rastres de líquids i bosses trencades pels nostres carrers.
22: L'Ajuntament respon que té constància de les queixes i que està treballant per intentar posar-hi remei.
8: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo

0: és a 3,70 el de quilo, a 2,70 el de mig quilo, tinc la barra de quart a 1,30 i la baguette la tinc a 1,35.
1: Si anem cap a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, al Forn Corneli, la barra costa 1,25 i el pa de pagès de quilo 3,60. Ens ho detalla l'Encarna, la seva venedora.
2: La barra de quart a 1,25, el xusco de mig a 2,10 i tallat a 2,20 i el barrot de quilo 3,60 i tallat 3,70.
1: A Sant Fruitós del Bages, al Bages, el forn fet de farina ven el pa de pagès de quilo a 3,80 €.
3: I avui dilluns, què costen les millores en una deixalleria? On van a parar els nostres impostos? Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia. A Bellpuig, a l'Urgell, l'Ajuntament vol fer un seguit de millores a la deixalleria municipal. Es vol ampliar l'espai, motoritzar la porta d'entrada, instal·lar videovigilància i reforçar el sistema informàtic. Però el gruix de les millores consisteix a substituir els contenidors perquè els actuals estan molt malmesos. El valor estimat de la licitació són 46.000 euros i d'aquests, 33.000 són per al subministrament de les noves caixes i contenidors.
5: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
6: La Universitat CEU Abat Oliva posa en marxa avui la primera promoció del nou grau en Medicina, integrada per 50 estudiants. La nova titulació s'imparteix al nou campus Esplugues i neix amb una proposta formativa que uneix rigor científic, pràctica clínica i una mirada humanista de la professió. L'inici d'aquests estudis reforça el creixement de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i contribueix a preparar els futurs metges que afrontaran els reptes sanitaris del segle XXI.
5: El grau en Medicina de la Universitat CEU Abat Oliva busca formar professionals competents, ètics i preparats per als reptes del futur. Per això ofereix un enfocament integral amb una metodologia innovadora com l'aula invertida, activitats de simulació clínica i pràctiques en hospitals de referència des del primer curs. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: I què destaquem a les xarxes, Elisenda Pineda? Bon dia.
7: Bon dia. Doncs mira, avui són vídeos virals, eh? Més d'un. Tots giren al voltant del mateix tema, que és la reboda de Dulceida i Alba Paul. Eh? Ja estaven casades des del 2016, però ho han tornat a fer. Es veu que no saben què fer per gastar-se tots els diners que tenen. Jo em quedo amb un vídeo que ensenya com entren les renúvies al convit. Atenció a la música que sona.
3: Els catarres.
7: Els catarres. Els catarres bramant en un aplec d'influencers que tenen per lema en castellano llegas a más gente. Ben jugat per part de l'Aida i l'Alba. Els catarres per fer l'entrada, reboda un 11 de setembre i els premis d'Idolo que enguany els faran a Barcelona. Ara només falta que també facin contingut en català i que ens convidin al proper casament, Ricard, perquè aquest ritme la tercera boda la fan per Tots Sants, eh?
8: Tu que podries acabar.
3: I avui, per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem la cançó a tots els pares i mares que superen el primer cap de setmana de curs escolar. Aquí ha hagut de comprar material d'última hora, forrar llibres a les 10 de la nit. A vosaltres, que sabeu la veritable tornada, que la veritable tornada comença exactament avui, aquest dilluns.

0: Les 8, bon dia. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viant endavant.
1: 5 quilòmetres de cua a la C31 entre Montgat i Badalona, retencions encara a la P7, i a trànsit lent amb aturades des de la Roca fins a Barberà en sentit Barcelona, també hi ha aturades a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Martorell i Pallejà.
0: La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. Cardiff acull avui una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. És la primera vegada que els governs d'aquests tres territoris estan encapçalats per forces favorables a la independència. La Xina

0: S'afegeix a les veus que demanen que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial coincidint amb el debat obert sobre el seu control i els efectes. El conjunt de la humanitat, Donald Trump, en canvi, s'allunya d'aquestes tesis i destaca que cal liderar aquesta cursa per mantenir-se com a principal potència mundial. L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als $107 al barril de Brent. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures d'auxiliars d'infermeria i el grau superior lidera la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents. En un any s'ha triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de Monstruo. Recupera la seva producció sobre assassins en sèrie famosos dels Estats Units i entre les novetats de l'streaming també destaca l'spin-off de Richard a Prime Video.
1: Esports. El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4 amb gols de Xavi Espar, un doblet de Lamine Yamal i un altre de Adeyemi. Els de Hansi Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP després d'adjudicar-se també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I Alexander Zverev és el nou campió de l'Obert dels Estats Units de tennis després de guanyar la final al nord-americà Ben Shelton en 4 sets.
0: I avui serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà de molt de sol.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 8 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: La dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot de l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
3: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que hi avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. En aquest temps, l'extrema dreta, els radicals demòcrates suecs, ha donat suport des de fora al govern d'Ulf Kristersson. Junts han implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent en migració i lluita contra el crim. Amb les eleccions d'ahir, l'extrema dreta es proposava fer un pas més i integrar-se directament a l'executiu. En canvi, ha baixat de segona a tercera força política, segons apunta l'escrutini. Un dels seus eslògans prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop. També es proposaven incrementar les deportacions o limitar l'accés dels nous migrants al benestar social, entre d'altres mesures. En tot cas, els dos escenaris possibles són o bé repetir el govern dels últims 4 anys, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson formi govern amb altres partits petits que han guanyat suport, com ara els Verds o el Partit de l'Esquerra.
0: Més qüestions de l'àmbit internacional. Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord. Ho fan per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Londres, Quim Olivares.
4: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill del Sinn Féin es trobaran a la capital gal·lesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre gal·lès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
5: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos se reparteixin de manera equitativa i justa.
4: Des d'Edimburg, l'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i des de Belfast, el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. La trobada arriba després que el president Donald Trump digués des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unificada. Des de Londres, el govern laborista d'Andy Burnham va reiterar que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
0: Són les 8 i pràcticament 7 minuts. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió del principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors, Brussel·les, Bruno Forteamiras.
6: Els ciutadans creuen que Europa té tres grans problemes. El primer, la lentitud a l'hora de prendre decisions. El segon, la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels enquestats és la hipocresia. I d'això en posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
7: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
6: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè, si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: I ara parlem d'intel·ligència artificial.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I és que la Xina demana que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial i admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat, Shen Yixing, ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial. També ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada. Això després que diversos experts i impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI, Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump es desmarca de la arma i es nega a fer una regulació exhaustiva d'aquesta eina. D'una banda, el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
8: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com a gran defensor de la regulació de la IA. Els experts consultats per aquesta emissora comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a més control.
9: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society, president de la Cívica, també treballa, que creu que treballa per al bon ús de la IA, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
10: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: També hi ha altres experts que creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells.
2: 3CAT Info.
0: L'Iran ha posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli, que puja al voltant d'un 2,5% fins als 107 dòlars al barril de Brent. Donald Trump ha restat importància a la reunió i ha deixat entreveure que voldria resoldre la crisi amb l'Iran abans de les eleccions legislatives de la tardor.
8: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
0: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky a aturar els atacs contra infraestructures de dièsel russes perquè tensionen encara més els mercats internacionals del combustible.
2: 3CAT Info.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de nou del matí. El govern espanyol va traslladar ahir més de 800 migrants que vivien al carrer a Ceuta a instal·lacions d'acollida temporal de la ciutat autònoma. Els migrants van caminar des del barri perifèric de la Loma Colmenar fins a unes carpes habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. El trasllat es va fer sense incidències, ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
11: Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
0: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, farà aquest vespre una conferència al Museu Marítim de Barcelona per definir les prioritats de la segona meitat del mandat. La conferència arriba just després de la diada, de la vaga de mestres del primer dia de curs, i poques setmanes abans que el Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i subratllen 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Illa va fer un dels actes més destacats de la campanya per arribar a la Generalitat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I avui vivim una altra arrencada de curs, en aquest cas la de la FP, que faran més de 176.000 alumnes. Són 5.000 alumnes més respecte del curs passat. Les preferències en els estudis es mantenen. A grau mitjà, els estudis més sol·licitats són cures d'auxiliar d'infermeria, seguit de gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. I a grau superior són administració i finances, educació infantil i integració social, Sara Canyete.
12: Aquest curs també hi haurà unes 5.000 places noves, sobretot augmenten en aquelles famílies professionals que tenen més demanda. S'incorporen prop de 500 professionals, la majoria són professors, però també orientadors i personal d'acollida per als alumnes de formació professional de grau bàsic, aquells estudis destinats als estudiants d'entre 15 i 17 anys que no tenen l'ESO. El Departament d'Educació ofereix 6 ensenyaments nous i reforça especialment els que tenen a veure amb l'àmbit ferroviari, com manteniment de material rodant o projectes d'obra civil. Dels més de 176.000 alumnes, pràcticament la meitat, uns 87.000, faran grau mitjà i l'altra meitat, uns 85.000, grau superior. L'FP de grau bàsic també creix, hi haurà 3.200 estudiants aquest curs. Unes dades que mostren que la demanda per estudiar formació professional continua creixent. Aquest curs, de fet, s'han recollit més de 99.000 sol·licituds.
0: En només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna a un temps més extrem. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
13: Perquè ens fem una idea, al mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
0: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que en un any enrere. D'aquestes trucades, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost. De seguida anirem a l'àrea de serveis. Abans us expliquem que les línies T4, T5 i T6 del Tram Besòs a Barcelona recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui, després de les obres de la Gran Via de la capital catalana que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella, Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han fet proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Ara sí, és un quart de nou del matí, àrea de serveis. La primera parada és amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
14: Bon dia, Marc. 5 quilòmetres de cua a la C31 entre Montgat i Badalona i retencions encara a la P7 des de la Roca fins a Barberà en sentit Barcelona. També continuen les aturades a la C58 a Sant Quirze del Vallès i de Montcada al Nus de la Trinitat. A les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Sant Vicenç dels Horts. Finalment, a la C63, un vehicle avariat obliga a circular en pas alternatiu per Vidreres, cosa que provoca un petit tram de cua en aquest punt. I pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat, el servei de tren circula fora d'horari entre Can Ros i Plaça Espanya, a causa de l'avaria d'un tren ja solucionada. Això és tot. Renovem dades als titulars de 8:45.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
2: El temps.
0: I afegim el temps amb el Tomàs Molina.
15: Aquesta setmana torna a començar marcada pel sol i per les temperatures altes. Avui dilluns, ambient assolellat, aquestes primeres hores del matí amb alguna boirina, amb alguna petita reducció de la visibilitat, però a migdia s'imposarà el sol a tot arreu i la temperatura serà un altre cop alta, amb valors de les màximes que poden arribar fins als 34-35 en punts de les Terres de l'Ebre, al Pla de Lleida, i que estaran per sobre dels 30 a la major part de Catalunya. Dimarts la situació serà molt similar, seguirem parlant de sol, de temperatures altes, fins i tot una miqueta més altes que les d'avui, i entre dimecres i dijous hi haurà un canvi de temps, amb ruixats, tempestes que poden ser fortes i, sobretot, amb una normalització de les temperatures de cara a dijous.
2: Aquí sentim l'Alibaba i els 40 lladres de les Mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
16: 120.000 euros! Va, que convido jo.
2: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i una nits de l'11.
16: Let's go!
2: Arriba el nou rasca a les Mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Data Planning, l'agència...
19: Del 23 al 27 de setembre torna a la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
20: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
19: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: 8:18 del matí, la ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas va ser la matinada de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza, a molt a prop d'aquesta zona. També va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb una arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, que va quedar ferit lleu. La Guàrdia Urbana està buscant l'agressor, que va fugir. I s'investiga com un possible cas de crim masclista l'assassinat d'una dona a Sant Sebastián de los Reyes a la Comunitat de Madrid. El crim es va cometre dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma, aquest any a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. Cap de setmana negra, també a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i a la C-59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
21: Aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams, i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: En els primers 8 mesos de l'any han perdut la vida a les carreteres 95 persones. I balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les zones amb més turisme de la ciutat. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho veuen rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
22: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compren els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
23: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona.
0: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any.

0: 3Cat Info.
1: 4 minuts i ens centrarem en els esports. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la seva sèrie Monstruo, en què retrata assassins en sèrie famosos de la història dels Estats Units. És una de les estrenes destacades de la setmana de les plataformes de streaming, juntament amb l'spin-off de Richard. Ens ho explica tot plegat el Marc Garriga.
2: This is a prison for me, Maggie, and I have to escape it.
3: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo de Netflix, creada per Ryan Murphy, el mateix d'American Horror Story, i que s'estrena dijous. Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening, n'és la protagonista i l'acompanya la magnífica Vicky Creeps, que interpreta l'assistenta que la inspira per cometre els crims. A més, aquesta setmana hi ha altres sèries que tornen. Movistar Plus estrena la segona temporada d'Outlander, Sangre de mi sangre, dissabte. Netflix, la segona de Stranger Things, Relatos del 85, dijous. I Apple TV, la sisena de Slow Horses, dimecres.
4: Looks like you had your hands full. You know, you could have called me if you needed help.
5: You always have my back.
3: També s'estrena Niggly, dimecres a Prime Video, l'spin-off de la trepidant Richard, que se centra en aquest personatge femení, Frances Niggly, una de les aliades més properes i de confiança de Jack Richard. Ara serà ella qui encapçalarà les seves pròpies investigacions mentre lluita contra la fefòbia, la versió que pateix a ser tocada o a tocar altres persones. A més, a Disney Plus arriba el mateix dia, dimecres, City of Blood, una minissèrie alemanya inspirada en la novel·la gràfica Berlin Noir i ambientada en la capital alemanya en una època distòpica on els vampirs volen dominar la ciutat. Finalment, pel que fa a pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquesta setmana només destaca Tu i jo, Solos contra todos, a Prime Video, un drama romàntic adolescent, com tants d'altres que ha estrenat aquesta plataforma recentment i que promet ser igual d'irrellevant.
1: I Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta d'activitats relacionades amb l'univers otaku. La cita s'ha consolidat com un gran punt de trobada dels aficionats a la cultura japonesa a Ponent. Lleida, Oriol Bosch.
6: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Baiana i Mèrida són dos cosplayers convidades al saló.
7: Un dels organitzadors li va agradar molt la nostra iniciativa, com que agaféssim una cosa clàssica, com són les princeses Disney, i la canviessin a l'estil de col·legiala,
8: que és el que
7: sí. Hi ha
8: per l'espa,
7: sí. I mira, aquí estem.
6: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats del manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.
1: I del manga a Lleida arriben als esports poc més de 5 minuts i arribarem a 9:15 del matí.
0: Esports.
1: Amb l'Ou del Serra, bon dia.
9: Bon dia i bona hora.
10: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
9: El Barça es manté com l'únic equip invicte a la Lliga després de sumar els 15 punts possibles. Ahir a València els de Hansi Flick van superar Llevant per 2-4 amb un doplet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espar i l'últim de Karim Adeyemi. Tot i això, els blaugrana van patir una desconnexió els últims minuts del partit que va fer que passessin d'anar guanyant per 0-3 a que el Llevant se situés 2-3 poc abans del temps afegit. El gol d'Adeyemi, però, va sentenciar del tot el maig. Hansi Flick, a l'acabar el partit, es va atribuir la culpa del primer gol del Llevant.
11: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat, el Carles, d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
9: Mentrestant, Pau Cubarsí va remarcar la importància de no baixar els braços en cap moment, són declaracions a Sport 3.
0: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
9: Per la seva banda, Lamine Yamal, que ahir va tornar a tenir una actuació destacada amb dos gols, explica en una entrevista a Universo Valdano de Movistar Plus, que s'emetrà aquesta setmana, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or d'aquest any.
8: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
9: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i que ja espera poder jugar el proper. A banda del triomf del Barça al Camp del Llevant, jugats també hi a primera, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Deportivo 1 i Celta 1, Màlaga 1. Avui es tanca la cinquena jornada de primera amb el Villarreal Betis, a partir de les 9 del vespre. I encara primera divisió, el València ha destituït Carlos Corberán després que l'equip valencianista hagi sumat només un punt de 15 possibles. És el primer entrenador destituït aquesta temporada a la Lliga.
10: 3CAT Info.
9: A segona, primera derrota pel Sabadell ahir al Camp del Mallorca per 2-0 amb dos gols dels Balears als primers 25 minuts de partit. Sentim Pere Pons, migcampista arlequinat.
12: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
9: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4. L'equip badaloní ara és cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se ahir també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet, gràcies a la cursa sprint que va guanyar dissabte. Àlex Márquez va acabar segon, Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és el primer pel nombre total de victòries. Márquez li ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 proves.
13: Para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana.
9: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria, en bàsquet. El Barça guanyant la Lliga Catalana després de superar el Lleida i a la final i l'Erna Lleida 96-87. L'Aleix Joel Parra va celebrar el primer títol de l'era Alexander Sekulić a la banqueta blaugrana.
14: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
9: En ciclisme, Enric Mas es va proclamar ahir guanyador de la Vuelta per davant de l'eslové Primoz Roglic, que va acabar segon, i de l'austríac Félix Gall, que ha acabat tercer. És la primera gran volta que guanya el ciclista balear des de la seva carrera professional.
15: Fa 25 anys naixia Dataplanning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Dataplanning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Dataplanning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Dataplanning.

0: Hem arribat a 8:45 del matí. Sintonitzeu 3CatInfo. Cop d'ull als principals titulars a aquesta hora. La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. També pendents de Cardiff, que avui acull una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. És la primera vegada que els governs d'aquests tres territoris estan encapçalats per forces favorables a la independència i la Xina, que s'afegeix a les veus que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial, coincidint amb el debat obert sobre el seu control i els efectes al conjunt de la humanitat. Són els tres titulars que hem explicat i que de seguida ampliarem, com també ampliarem a 8:45 la informació del trànsit. Ara, però, en fem un titular, equip viari. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Cua a la P7 a Granollers i Santa Perpètua, a la C31 de Montgat a Badalona i a la C58 a Sant Quirze i de Montcada del Nus de la Trinitat. A la zona del Baix Llobregat, retencions encara a la 2 a Martorell i Sant Vicenç dels Horts, la B23 de Molins Esplugues i la C31 i C32 al Prat.
0: Tot això ho ampliem, doncs, com dèiem, d'aquí a 14 minuts. També parlarem de l'augment descontrolat del cargol poma als arrossars al marge del riu Ebre. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha expandit per les inundacions de la tardor passada. I nou pronunciament sobre la polèmica per l'allau d'embarcacions d'esbarjo a l'estiu a platges i cales de la Costa Brava. L'associació que plega els propietaris reclama una regulació proporcionada i no arbitrària per al fondeig. I Fira Tàrrega tanca l'edició més multitudinària consolidant el seu paper d'aparador internacional de referència per a les arts escèniques de carrer. El certamen vol arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar la capacitat econòmica. També, a partir de 8:45 del matí, repassarem la setmana que ens espera a nivell polític i internacional. Però a partir d'aquí uns 20 minuts aproximadament arribaran els esports. Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia.
0: El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4.
2: Un gol de Xavi Espar, un doblet de Lamine Yamal i un altre de Adeyemi donen un nou triomf al Barça, que acaba patint, però més del compte. Els de Hansi Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles.
0: Quan van 5 minuts per les 9 als esports i el temps, avui serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà de molt de sol. Ara passen pràcticament 3 minuts de 8:45 del matí. La dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens de vot a l'extrema dreta, que aspira a entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
3: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que hi avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. En aquest temps, l'extrema dreta, els radicals demòcrates suecs, ha donat suport des de fora al govern d'Ulf Kristersson. Junts han implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent en migració i lluita contra el crim. Amb les eleccions d'ahir, l'extrema dreta es proposava fer un pas més i integrar-se directament a l'executiu. En canvi, ha baixat de segona a tercera força política, segons apunta l'escrutini. Un dels seus eslògans prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop. També es proposaven incrementar les deportacions o limitar l'accés dels nous migrants al benestar social, entre d'altres mesures. En tot cas, els dos escenaris possibles són o bé repetir el govern dels últims 4 anys, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson formi govern amb altres partits petits que han guanyat suport, com ara els Verds o el Partit de l'Esquerra.
0: Cimera inèdita a Cardiff avui entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Londres, Quim Olivares.
4: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill del Sinn Féin es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
5: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos se reparteixin de manera equitativa i justa.
4: Des d'Edimburg, l'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i des de Belfast, el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. La trobada arriba després que el president Donald Trump digués des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unificada. Des de Londres, el govern laborista d'Andy Burnham va reiterar que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
6: 3CAT Info.
0: La Xina demana que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial i admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial. També ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada. Això després que diversos experts i impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI, Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump es desmarca de l'alarma i es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una altra banda, el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
7: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Els experts consultats per aquesta emissora comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a més control.
8: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society i president de la CIVICAI, que treballa per al bon ús de la IA, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
9: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va.
0: També hi ha altres experts que creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'usonenc Jaume Rigol ha aconseguit pujar 1.000 vegades al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, va fer ahir l'ascensió número 1.000 acompanyat d'una setantena de persones entre amics i familiars. En declaracions, aquesta emissora explicava que era que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
10: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
0: Fa uns anys que Rigol va pujar per primer cop al Matagalls. Els arrossars del marge dret del riu Ebre fan front a l'augment descontrolat del cargol poma. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha expandit per les inundacions de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
11: L'últim any s'ha agreujat la situació del cargol poma als camps del marge dret. Es calcula que unes 7.000 hectàrees dels arrossars estan afectades per una plaga que es concentra en punts com els desguassos. Antoni Almudéver és el president de la comunitat de regants del marge dret en declaracions a 3CAT Info.
12: A finals de setembre van caure uns 250 litres, 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del caragol maçana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
11: L'única eina per fer-hi front que tenen a hores d'ara és la saponina. Els pagesos en reclamen més. Joan Antoni Vidal és el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
13: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova en alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès aplica saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponina, sinó tindre altres motius de lluita.
11: A banda, recordem, hi ha una situació econòmica difícil pel sector derivat dels preus baixos i per la competència de països tercers.
0: I l'Associació d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una regulació proporcionada i no arbitrària per fer el fondeig a prop de les platges o cales. Es queixen que sovint estan obligades a quedar-se molt lluny de cales de difícil accés i amb pocs banyistes o amb poca presència de Posidònia. Girona, Maria Rovira.
14: Consideren que calen criteris clars a l'hora de tancar les cales i de limitar l'allunyament de les barques per fondejar a prop de la costa. Francesc Davant, de la Junta de l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava, que aplega uns 400 socis.
15: Amb cales que l'accés és a peu o molt difícil i molt arriscat, es tanquen les cales amb dimensions a metres que no té cap sentit. Per exemple, en cales de molt poca densitat, molt petites, amb molt difícil accés, ens avalisen a 150 o 160 metres.
14: Alerten que a vegades des dels municipis i entitats ecologistes es vol prohibir per prohibir i neguen, d'altra banda, tenir res a veure amb la vandalització de boies.
0: La Garrotxa demana frenar el creixement de població perquè diu que ha arribat al límit i que no pot assumir més habitants. El president del Consell Comarcal alerta que falta habitatge, que els serveis públics no estan dimensionats i que no es pot garantir la qualitat de vida per a més habitants. Olot, Marina López.
16: El president del Consell Comarcal assegura que la Garrotxa no està preparada per créixer més. Albert Danés considera que l'augment de població ha estat massa ràpid i reclama repensar el model.
17: De comarca de la Garrotxa i ciutat d'Olot concretament, sinó com a país, hem anat massa de pressa, no han crescut els serveis de manera proporcional a l'increment de persones doncs, que hi ha hagut en el nostre país, i a nivell de comarca jo crec que també hem de frenar.
16: El principal problema, diu, és l'habitatge. Danés assegura que en falta tant a Olot com als pobles i que això ja impedeix que molts joves puguin quedar-se al municipi on han crescut. El Consell Comarcal reclama a la Generalitat eines per frenar el creixement i adequar-lo a la capacitat de la comarca.
0: Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge va tancar la 17a edició i ho va fer destacant-se com un referent del gènere a escala mundial amb un 80% de projeccions internacionals. Amposta, Ariadna Escoda.
18: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquest gènere obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
19: La gent li entra al gusanillo a veure què és això, vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
18: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
6: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ho hem explicat a l'inici d'aquest bloc informatiu. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 5.000 alumnes més que el curs passat i a aquesta hora podem anar fins a l'Institut Escola de Treball de Lleida. Allà hi ha l'Estela Bosoms. Estela, bon dia.
20: Hola, molt bé. Doncs sí, hem vingut aquí a un centre de referència de les comarques de Lleida. Avui comencen el curs 1.000 alumnes. Ara, d'aquí poca estona, a les 9, començaran les sessions d'acollida de primer curs dels cicles de grau mitjà, de torn de matí.
0: Estela, tenim força problemes per seguir les teves explicacions. Mirarem de recuperar aquesta connexió quan millori la connexió i, evidentment, estarem pendents d'aquest inici de curs, com dèiem, dels alumnes d'FP. En aquests moments no podem sentir l'Estela. El que fem és quedar-nos però a les Terres de Lleida perquè Fira Tàrrega ha tancat una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts de carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
21: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
22: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
21: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
22: Que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
21: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
0: Hem arribat pràcticament a 9:45 del matí. Moment ara de fer-nos cas i ressò de la situació del trànsit i del temps. Comencem per, com dèiem, l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. La via més complicada aquesta hora és la B23 d'entrada a Barcelona, amb circulació lenta, amb retencions des del Papiol fins a l'entrada per l'Avinguda Diagonal. Problemes també a la P7 de Mollet a Barberà, a la Pota Nord a Santa Coloma per un vehicle avariat i a la C31 de Montgat a Badalona. A més, encara hi ha retencions a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat i lentitud també a la 2 a Martorell i Sant Vicenç dels Horts, a la C31 i C32 al Prat i a les dues rondes de Barcelona. A la de dalt se circula amb lentitud des del Nus de la Trinitat fins a Pedralbes en sentit Llobregat i de Cornellà a Pedralbes en sentit Besòs. La ronda del litoral també té problemes de Santa Coloma fins a la Barceloneta i en sentit contrari a la zona de Mercabarna i del Port. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat, el servei de trens amb destinació Plaça Espanya funciona fora d'horari, però mantenint la freqüència de pas entre Molí Nou i Plaça Espanya a causa d'una avaria d'un tren ja resolta. Això és tot. Tornem a més informació viària als titulars de les 9.
0: El temps. Tomàs Molina.
2: Dia assolellat i un altre cop calorós avui a tot el país. Avui el temps torna a estabilitzar-se. A primeres hores del matí potser alguna boirina, algun banc de boira que es dissiparà de seguida a mesura que avancin les primeres hores del matí. I temperatura alta, puja una miqueta respecte a la d'ahir, un parell de graus a les comarques de Ponent. Arribaran les màximes fins als 34-35 al Pla de Lleida, a les Terres de l'Ebre, i estaran en conjunt per sobre dels 30 graus a la major part de Catalunya. Demà la situació serà molt similar a la d'avui, potser una miqueta fins i tot pot pujar la temperatura, amb un ambient que tornarà a ser força, força calorós i assolellat, però a partir de dimecres-dijous hi ha canvis en el temps. Hi haurà un augment de la inestabilitat amb ruixats, tronades, que entre dimecres i dijous podrien ser localment fortes i, sobretot, hi haurà un descens de les temperatures que a partir de dijous les normalitzarà de nou per l'època de l'any.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 13 minuts i arribarem a les 9 del matí.
3: On posem el focus?
0: I el que fem a aquesta hora és saludar el Sergi Roca, el cap d'Internacional de Catalunya Ràdio. Bon dia.
23: Hola, bon dia, Marc.
0: Sergi, hem d'estar molt pendents de qualsevol notat i reacció, declaració o moviment sobre la intel·ligència artificial amb la Xina i Trump, amb les últimes hores com a coprotagonistes.
23: Sí, fa temps que els governs d'arreu del món no tenen el focus, començant per la mateixa Unió Europea, però queda clar que les empreses van més ràpides, rapidíssimes, sobretot als Estats Units i a la Xina, i per això agafa pes que avui, com estem explicant, el ministre xinès de Seguretat de l'Estat hagi demanat construir aquesta barrera de seguretat, demanat al voltant de la intel·ligència artificial que es vagi amb més cautela, si es pot dir així, i que, en canvi, Trump se n'hagi desmarcat. Això ja potser no sorprèn tant, es desmarqui d'aquesta alarma generalitzada i que es negui fins i tot a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. Però no només són aquests països. Hi ha altres figures, com per exemple, i ara això potser sorprendrà més, el rei Carles III d'Anglaterra, que aquest dijous a Escòcia participarà, s'entrevistarà fins i tot durant uns minuts almenys, segons ens diu el nostre corresponsal Quim Olivares, amb els gegants de la intel·ligència artificial. Segons el Palau de Buckingham, es trobarà amb representants d'NVIDIA, de Google, d'OpenAI o d'Anthropic, per debatre com desplegar la tecnologia de manera que beneficiï la societat.
0: Això pel que fa a una banda de tecnologia, però a nivell de la Unió Europea també és un tema molt important, l'accés als menors a les xarxes socials. Hi ha d'haver algun anunci aquesta setmana, Sergi?
23: Doncs sí, dimecres, apuntem-ho. Dimecres al matí, aproximadament a aquesta hora, normalment és a les 9 del matí, aprofitant el discurs de l'Estat de la Unió, que és, com dic, aquest dimecres, demà passat, s'espera que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, anunciï la seva proposta legislativa a Estrasburg. En aquest sentit, en l'edat, és un dels grans debats, i alguns països com Espanya o França fan pressió. Avui mateix, Emmanuel Macron ha dit fa uns minuts via X que ha proposat a la Comissió Europea limitar l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys a escala europea.
0: No només.
23: Ho està intentant a França, se n'ha sortit d'aquella manera, però ho vol impulsar més a escala europea. Explica que ho ha traslladat a von der Leyen amb la idea que s'harmonitzi, per tant, aquesta prohibició. El juliol, recordem, el juliol, un grup d'experts consultats per Brussel·les havia suggerit prohibir l'accés als menors de 13 anys sense control parental. Veurem què diu von der Leyen aquest dimecres, on també, evidentment, és el discurs de l'Estat de la Unió, doncs parlarà de defensa, d'immigració i de tots els temes que preocupen o que ocupen en aquesta Comissió Europea.
0: A 3Cat Info, evidentment, n'estarem pendents, com també ho estarem a les eleccions a diferents punts. Per exemple, diumenge n'hi torna a haver a Alemanya. A quins estats federals?
23: Doncs atenció, a la ciutat-estat de Berlín i el land de Mecklenburg-Pomerània Occidental. A priori, i com que ja va passar el que va passar a Saxònia, doncs hi hem de posar més el focus, doncs ens fixem en Alternativa per Alemanya, que s'espera que confirmi la seva progressió a l'alça en aquests estats, però cap dels dos llocs amb opcions perquè passi el que va passar a Saxònia. Per tant, res de manar, o d'opcions, de tenir opcions de manar. A Mecklenburg, per exemple, superarà els socialdemòcrates, s'espera, segons les enquestes, però els socialistes tindran opcions per tota mena de pactes. I a Berlín, l'AFD passarà, segons les enquestes, fins al 16%, doblaria. Per tant, però l'alcaldessa seria de l'esquerra, de Linke, segurament, si es confirmen les enquestes. Això sí, patacada s'espera per la CDU de Merz, per tant, un examen en tota regla per veure fins a quin punt de grossa és la ferida i què fa després Merz si es confirmen aquestes enquestes.
0: Que esperava aquestes eleccions per veure quins moments feien. També pendents de divertir de divendres de les eleccions legislatives a Rússia.
23: Sí, del 18 al 20 fins diumenge, poques perspectives, evidentment, per l'oposició, la que permet Putin, que és ben poca, tornarà a imposar-se clarament al seu partit Rússia Unida i bloqueig quasi total o bé, del tot, a partits com Yabloko, que és l'únic partit polític rus que suposa obertament a la guerra i que té dificultats per presentar-se. N'anirem parlant ja a partir de divendres amb la corresponsal Cristina Solies, que també ho seguirà especialment diumenge, que és quan els opositors volen fer visualitzar aquesta oposició amb llargues cues a una hora concreta diumenge, que és l'única manera de fer-se veure.
0: Exacte. Això pel que passarà, però també pendents de les que ja han passat, les de Suècia.
23: Sí, perquè fins a mitjans de setmana, ho hem estat explicant amb la Cèlia Cernades, enviada especial a Estocolm, doncs segurament no sabrem com acaba tot plegat. Els blocs de dreta i d'esquerra han quedat freca a freca a l'escrutini d'aquestes eleccions a Suècia, amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. Veurem què acaba passant. En tot cas, l'extrema dreta, que intenta doncs ser més decisiva. Fins ara no governava, però doncs donava suport des de fora al govern conservador. Veurem què acaba passant en aquest país del nord d'Europa.
0: Sergi Roca, cap d'Internacional de Catalunya Ràdio, gràcies. Bon dia.
23: Bon dia.
0: I ara el que fem és saludar el Raül Flores, cap de política d'aquesta emissora. Raül, bon dia.
4: Bon dia, Marc.
0: Una setmana política que arrenca amb els efectes encara de la Diada i que acabarà amb el desembarcament dels principals líders espanyols a Catalunya. Comencem, però, per la Diada. Què en destaquem? Raül.
4: Doncs mira, avui és dilluns i per tant els partits reuneixen, com és habitual, les seves executives. Un dels temes que tindran avui damunt la taula és aquesta Diada. Aquest any recordem que els missatges polítics es van centrar sobretot en combatre els discursos d'odi de l'extrema dreta i també hi va haver crides de l'independentisme a muscular-se de cara a la Diada de l'any vinent, quan farà 10 anys justament de l'1 d'octubre. Però on han trobat un punt comú els principals partits independentistes és en la crítica a l'actuació dels Mossos d'Esquadra, que van acabar detenint a 18 persones, 10 d'elles menors, en una manifestació antifeixista aquest divendres a Barcelona. Junts, Esquerra i la CUP ho han qualificat de desproporcionat i demanen explicacions a Interior. I hem escoltat també com l'Assemblea Nacional Catalana denuncia un ús desproporcionat de la força.
0: Una celebració de la Diada, quan és 14 de setembre, que aquesta setmana encara ha de continuar i ho faran un emplaçament bastant insòlid a Extremadura.
4: Sí, serà aquest dimecres i dijous, serà quan el president de la Generalitat, Salvador Illa, viatjarà cap a Extremadura. Allà hi té una agenda àmplia de commemoració de la Diada. Sabeu que habitualment l'acte fora de Catalunya es feia a la delegació del govern a Madrid. En aquest cas es trasllada a un altre emplaçament, s'ha escollit Extremadura i l'objectiu és una mica homenatjar aquells extremenys que van migrar a meitats de l'any passat cap a Catalunya i reconèixer-los també l'esforç que han fet a contribuir amb la riquesa i amb la construcció del país.
0: Un president de la Generalitat, per cert, Salvador Illa, que aquest vespre n'hem parlat en aquest bloc informatiu, farà una conferència per projectar la Catalunya del futur. Què hem d'esperar?
4: Doncs mira, l'entorn del president diu que vol aprofitar que estem justament a l'equador del mandat, a la meitat del seu mandat al govern, per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys, a la propera dècada, i subratllen aquí 4 àmbits, dels quals avui anirem escoltant aquest vespre propostes del president. Són la formació, l'habitatge, la productivitat i també la transició climàtica. El tema d'aquesta conferència és el futur és aquí, Començarà a les 7 de la tarda, ho farà el Museu Marítim de Barcelona, un espai on, per cert, Illa ja va fer-hi, durant la campanya que el va portar a la presidència, un dels seus actes més destacats. Per tant, avui torna allà per projectar la Catalunya dels propers 10 anys.
0: I explicar-nos com s'esperen aquests propers 2 anys. I en política espanyola, una nova setmana que el ritme el marcarà Ceuta.
4: Sí, un cop més, d'entrada perquè avui coneixerem el primer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS. Seran el primer sondeig electoral d'aquest Institut Demoscòpic Públic després del que ha passat aquest estiu, després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol a Ceuta. No recolliran segurament l'efecte que hagin pogut tenir, si és que el tenen, aquesta desclassificació de papers dels cossos policials i també del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre què va originar i quins avisos previs hi havia d'aquesta entrada, però sí que veurem quin és el primer impacte d'aquesta crisi que li recordava, per exemple, a través de la premsa aquest diumenge, l'endecari basc i Manuel Pradales, que podria acabar costant-li fins i tot la legislatura i la continuïtat del govern. Avui, més enllà del CIS, també reuneixen els partits les executives i dimecres torna a haver-hi ple el Congrés amb un nou cara a cara, entre d'altres punts, entre Sánchez i Feijó.
0: Us seguirem a 3CAT Info, Raúl Flores, cap de política de Catalunya Ràdio. Gràcies, bon dia.
4: Gràcies, bon dia, Marc.
0: I ara d'aquí a 4 minuts. Arribarem a les 9 del matí.
6: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
5: Bon dia. El Barça es manté com l'únic equip que no ha perdut cap punt en aquest inici de la Lliga després de sumar els 15 punts possibles. Ahir a València els de Hansi Flick van superar Llevant 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal, un d'aquests de penal, un gol de Xavi Espar i l'últim de Karim Adeyemi. Tot i això, els blaugrana van patir una desconnexió als últims minuts del partit que va fer que passessin d'anar guanyant per 0-3 a que el Llevant se situés 2-3.

0: que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
1: Per la seva banda, Lamine Yamal, que, com dèiem, ahir va tornar a tenir una actuació destacada amb dos gols, explica en una entrevista a Universo Valdano, de Movistar Plus, que s'emetrà aquesta setmana, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or d'aquest any.
2: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
1: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i que ja espera poder jugar al proper. A banda del triomf del Barça al Camp del Llevant, jugats també ahir a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Deportivo 1 i Celta 1, Màlaga 1. Avui es tanca la cinquena jornada amb el Villarreal Betis a partir de les 9 del vespre. I encara primera divisió, el València va destituir ahir Carlos Corberán, després que l'equip valencianista hagi sumat només un punt de 15 possibles. És el primer entrenador destituït de la Lliga aquesta temporada.
3: 3CAT Info.
1: A segona, primera derrota de la temporada pel Sabadell, ahir al Camp del Mallorca per 2-0 amb dos gols dels Balears als 25 primers minuts de partit. En parla Pere Pons, migcampista de l'equip arlequinat.
4: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
1: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se ahir també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar dissabte. Àlex Márquez va acabar segon, Pedro Acosta tercer, Marc Márquez líder, 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el tro de Cervera és el primer pel nombre total de victòries. Márquez, d'aquesta manera, li ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis.
5: Para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana.
1: I en bàsquet, el Barça va guanyar la Lliga Catalana després de superar la final l'Ilerna Lleida pel marcador de 96-87.

Dilluns 14 de setembre del 2026. Compte enrere per Santa Tecla, superada la Diada Nacional de Catalunya i en una setmana que viurà molts actes de la prèvia, com la nit del pubillatge, atenció, amb 16 candidats i candidates, o l'exhibició de balls infantils o el trasllat de Santa Tecla el proper diumenge. Però abans caldrà parar atenció al ple extraordinari d'aquest dijous a partir de les 9 del matí. Feia temps que no teníem un ple matiner, o tan matiner, i diríem que si no fos per un tema de caire merament administratiu, en poques ocasions un ple de contingut polític ha tingut lloc a les 9 del matí. Potser el darrer fou aquell en el qual es votà la liquidació del deute amb la Caixa per la hipoteca del Club Natació, que va ser a les 9 del matí, però també era una qüestió gairebé diríem que merament administrativa. Sigui com sigui, aquest dijous tindrà lloc el ple demanat per Junts, Partit Popular, Fets per Sitges i el Margalló per debatre la situació de governabilitat de l'Ajuntament després de la marxa de Comuns Verds del govern. Si fem cas de les paraules de la regidora del Partit Popular, Eva García, en aquest estudi la setmana passada, de tot plegat, des del punt de vista pràctic, pragmàtic, no n'ha de sortir gaire res. Però des del punt de vista polític, si ho volen dir així, l'oposició vol treure els col·legis

cos al govern, segons ens va confessar la mateixa Eva García. Per tant, abans no arribi Santa Tecla, podem tornar a tenir una petita festa major al Saló de Plens. Avui que el Festival de Cinema de Sitges es presenta a Madrid, a les 11 del matí a la Cupra City Garage de Madrid, en un acte presentat pel director artístic Àngel Sala i la directora de la Fundació, Mònica García, ha de servir aquesta presentació per acabar de complementar la presentació que es va fer a Barcelona i de la qual en vàrem parlar bastament. Bé, doncs, avui es donaran a conèixer els detalls que no es van donar a conèixer a Barcelona en aquesta roda de premsa que tindrà lloc a partir de les 11 del matí. Avui, que s'ha fet clar a les 7 i 4 minuts i el sol ha sortit a les 7 i 32, el sol es pondrà a les 8 i 3 minuts i es farà fosc a les 8 i 31 minuts. El dia s'escurçarà, anem retallant 2 minuts 40 segons per dia, 2 minuts i 42 segons, tindrem 12 hores i 31 minuts de llum i 11 hores i 28 minuts de foscor. Què tenim per avui? Bé, doncs l'acte institucional de l'acte de l'11 de setembre ocuparà la nostra primera hora de programa d'aquí uns minuts, el discurs de l'alcaldessa Aurora Carbonell, aquest discurs que en la línia també de, en general, diríem, dels discursos de l'11 de setembre a moltes localitats catalanes i també del discurs institucional de l'11 de setembre del president Illa, fou en aquest cas també un discurs exhortant d'alguna manera a la catalanitat diversa i enfrontada als discursos reaccionaris, o com va dir també l'alcaldessa, als discursos d'odi. Escoltaran el discurs i després, òbviament, la interpretació dels segadors que, com cada any tradicionalment parlant, va acompanyar el Pilar de la Jove de Sitges en aquest acte de l'11 de setembre, celebrat el passat divendres a la plaça de l'Ajuntament plena de gom a gom, un dia lluminós, un dia molt bonic. Segona hora de programa, la nostra roda de portaveus continuarà, a veure com l'encaixem, perquè com que aquesta setmana ple municipal, la setmana que ve Santa Tecla, anirem col·locant els portaveus enmig d'una cosa i enmig d'una altra. Avui el portaveu de Vox, José Antonio Gilabert, estarà amb nosaltres. Vox, que no és formació que s'hagi afegit precisament a la petició d'aquest ple extraordinari del proper dijous. Li preguntarem per què a José Antonio Gilabert i li preguntarem, òbviament, si ell té ganes de repetir com a candidat a les properes municipals del 2027, les municipals del 23 de maig. I a la tercera hora de programa, en Pitu Valera conversarà amb en Maneu Rodríguez, l'entrenador de la Unió Esportiva Sitges, que ve també d'un cap de setmana en què el Sitges es va proclamar campió del Memorial García Monter. Va guanyar per 1-0 a l'APA Poble Sec. Per tant, aquesta prèvia de la temporada amb l'entrenador de la Unió Esportiva Sitges, en Maneu Rodríguez, ocuparà la tercera hora de programa. Vinga, que tenim moltes qüestions a comentar en l'àmbit de l'agenda. Podem començar per comentar-los els premis del concurs de fotografia de l'Agrupació de Balls Populars. La setmana passada els van comentar els premis d'una exposició que s'inaugurarà també aquest cap de setmana, que és l'exposició de la secció fotogràfica del grup d'estudis sitgetans i el seu concurs de fotografia, la seva 27a edició. Però el passat dissabte, a la Gralla, es va inaugurar l'exposició del Premi de Concurs de Fotografia a Instagram de l'Agrupació de Balls Populars. Primer premi per Lian Serres, una fotografia amb un perfil amb l'ombra de la geganta Mora. El segon premi per en Sergi Torrents, que en aquest cas en el seu perfil a les xarxes és Catalunya Cultura, una fotografia del Vall de Cintes, en aquest cas d'esquena. I el tercer premi per Míriam Barrabés, amb una fotografia molt, molt bonica també de l'entrada de Sant Bartomeu i els pastorets davant mateix de la imatge de Sant Bartomeu i de fons tot aquell munt de guspires de les colles de foc. Bé, primer, segon, tercer premi del concurs de fotografia de l'Agrupació de Balls Populars. Les 20 fotografies seleccionades es poden veure a la Gralla fins al proper 27 de setembre. Anem a fer un repàs a l'agenda, com els dèiem, d'aquesta setmana.
Anem primer per les coses més genèriques. Recordar-los, continua obert, no hi haurà massa dies més perquè anem avançant al mes de setembre al període de matriculació al Centre de Formació d'Adults. Centre de Formació d'Adults, Sant Honorat 28, telèfon 93 894 1048, matins i tardes, tenen tota la informació disponible al Centre de Formació d'Adults. Aquest dimecres, dia 16, la síndica de Greuges, l'equip de la síndica de Greuges serà a Sitges, a l'edifici Miramar. Si tenen alguna consulta a fer-li a la síndica, telèfon 900 124 124, 900 124 124. No sabem, en aquest cas, si ja estan complertes totes les peticions per l'atenció presencial, però en qualsevol cas, 900 124 124, el telèfon de la síndica de Greuges, que serà a Sitges aquest dimecres, dia 16, a l'edifici Miramar. Recordar també que aquest cap de setmana s'inaugurarà una exposició titulada Art a quatre mans a la Capella de l'Ave Maria, exposició d'en Pepe Nebeleza i la Carmen Escrivà, exposició de pintura Art a quatre mans a la Capella de l'Ave Maria i al pati de la Biblioteca Santiago Rossinyol tenen durant aquests dies l'exposició de pintures de Maria Rosal i Glòria Corrons i les escultures de Magda Negra. L'exposició es titula Argila, color i textura, fins al 25 de setembre al pati de la biblioteca. Vinga, anem per altres activitats d'agenda. Dimecres, dia 16, al Parc de Can Robert, a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9, campanya de donació de sang. Si vostès volen reservar també tongada per al Banc de Sang, només cal que vagin a bancdesang.net. Bancdesang.net, dimecres, dia 16, al Parc de Can Robert, a partir de les 5 i fins a les 9. Aquesta és, diguem-ne, una nova edició de la campanya de donació de sang. Aquest dimecres, dia 16, en parlarem amb ell perquè hi ha prevista presentació a Sitges. L'historiador Ricard Conesa presentarà a l'Universitat de Barcelona el seu llibre La ciutat que recorda, dedicat a la memòria històrica a Barcelona. Serà aquest dimecres, dia 16, a les 6 a la Universitat de Barcelona, però, com els dèiem, hi haurà presentació a Sitges. En qualsevol cas, que li vagi molt bé amb en Ricard aquesta presentació. El dimecres, dia 16, que a partir de les 6, al Mercat Vell s'inaugurarà l'exposició Del Gratge al Carrer. Dimecres, dia 16, a partir de les 6 de la tarda, al Mercat Vell. L'exposició estarà oberta fins al dia 19. Fins al dia 19. Dimecres, dia 16, a partir de les 6 la podreu veure. Dijous, dia 17. Divendres, dia 18, la podeu veure de 6 de la tarda a 8 del vespre. I el dissabte, dia 19, també al matí, de 11 a 2 i de 6 a 8 del vespre. Per tant, tots aquells que vulgueu veure dracs infantils, cabeçuts, gegants, tot plegat, Del Garatge al Carrer, a partir d'aquest dimecres, dia 16, a les 6 de la tarda. El que ve ara no és activitat de Santa Tecla. Els ho dèiem, aquest dijous, dia 17, a partir de les 9 del matí, el ple extraordinari que han sol·licitat Junts, Partit Popular, Fets per Sitges i el Margalló. Debat sobre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després del trencament del govern municipal. Ja els enumerarem també tots els punts. Els van comentar la setmana passada quan vàrem tenir amb nosaltres Eva Garcia, però en qualsevol cas ja els comentarem amb la mesura que ens hem acostant el dijous a partir de les 9 del matí, ple extraordinari. Per tant, el programa de dijous al matí ho començarem 5 minuts abans, bàsicament per saludar-los, per dir-los bon dia, i aleshores ja connectarem amb el ple municipal i, com el tren d'Olot, que arribi quan pugui el ple, perquè sortirà a les 9 i acabarà quan acabi, aquest dijous, dia 17, a partir de les 9. També, dijous, dia 17, a la Gralla, taula rodona titulada Seguretat, Generacions i Identitat Cultural. Una taula rodona prevista a partir de 7:45 del vespre, a la qual hi participaran l'alcaldessa Aurora Carbonell, la cap de Servei de Drets Civils, Mireia Paretes, el president de la comissió, Xavier Salmerón, i la tècnica d'infància i adolescència, Marc Jaime. O el moderarà el debat, la Maria Junyent, Seguretat, Generacions i Identitat Cultural, aquest dijous, dia 17, a partir de 7:45 del vespre, a la Vermuteria La Gralla del carrer Major. Aquest dijous, dia 17, que a partir de les 10 de la nit, a Can Fals, les Gitanes d'Antes. Un any més, a partir de les 10 de la nit, del dijous, dia 17. Divendres, dia 18,
A 6:45 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, assaig popular de Canalla de la Jove de Sitges, i el divendres dia 18, a partir de les 9 al Prado, la nit de les pubilles i els hereus. El pubillatge 2026, com els dèiem, en són 16, l'Oriol Borderia, l'Elga Piques, la Júlia Jiménez, en Mar Rodríguez, la Diana Vázquez, la Guiomar Soler, la Mar Ruiz, en Dylan Sawyer, en Martí Bielsa, la Rebeca Wright, l'Aina Sánchez, en Marc Martínez, la Nasha Paniello, la Jade Paniello, l'Ona de la Torre i l'Emma Oñorbe. Pubilles i hereus aquest 18 de setembre a partir de les 9 al Prado. 16 candidats, candidates. Per tant, aquesta prèvia de Santa Tecla que també tindrà, doncs això, un interès especial per saber qui serà la pubilla i l'hereu d'aquest 2026. Això serà divendres, perquè dissabte, la nit de foc. Comencem per la nit de foc i després anirem per la resta. Nit de foc. A partir de 7:45 del vespre, Timbalada, que tindrà el seu punt d'inici a la Fregata. A partir de 8:45, l'Espetega Foc. Des del Baluart, Mirador Miquel Utrillo, Racó de la Calma, Sant Joan, de Vallada, Barcelona, carrer de l'Aigua, Sant Domènec, carrer Major i plaça de l'Ajuntament, el recorregut habitual de l'Espetega Foc, a la plaça de l'Ajuntament, ja ho sabeu que hi ha aquell sostre de foc de cada any, sobretot cura, cura, que l'any passat a l'Espetega Foc hi va haver... Bé, no cal que ho recordem. Afortunadament, ell no només està estupendament bé, sinó amb ganes de llançar més foc, o sigui que palante, eh? Però compte, vigilar molt. I a partir de 9:45, el Correfoc, Port Alegre, Fonollà i plaça de l'Ajuntament, on tindrà lloc una encesa final conjunta. I, evidentment, en acabar la nit de foc, també els concerts a la zona de la Fregata. Tant tots aquells que vulgueu, el dissabte dia 19, concert a la Fregata per tancar la nit de foc amb en Miquel del Roig, Bisuri i Solc. Colles convidades. Set pecats capitals de la Pobla de Mafumet, els Diables del Papiol, els Diables Bona Mar de Tarragona i el Drac de Foc, el Cabrot. A més, òbviament, de les Colles de Foc Sitgetanes. Nit de Foc 2026, el dissabte 19 de setembre. Però abans d'arribar a la Nit de Foc, el dissabte dia 19, a les 11 del matí, a Can Fals, la trobada de gegants, cabeçuts i dracs petits, el vermut de Santa Tecla, organitzat pel Prado a la Fregata, el dissabte dia 19, a les 12 del migdia, i els residents de l'hospital i tots aquells que es vulguin acostar als jardins de l'hospital al concert de la Suburban a les 5 de la tarda el dissabte dia 19. A l'hospital, el concert de la Suburban el dissabte dia 19. I com els comentàvem fa un momentet, a partir de l'exposició de fotografia de la grupa, el dissabte dia 19, a partir de les 7 de la tarda, la seu del grup d'estudis Sitgetans s'inaugurarà l'exposició del 27è concurs de fotografia de Festa Major, que romandrà oberta fins al 4 d'octubre. I als Jardins del Retiro, dissabte dia 19, senyor Graham, el Sinatra de Sitges. Als Jardins del Retiro, el dissabte dia 19, a partir de les 8 del vespre. Vinga, i per rematar ràpidament aquest repàs a tota aquesta setmana en què hi ha una miqueta de tot, però també la prèvia de Santa Tecla, diumenge dia 20. Ja ho saben que des de, ara no sé si és l'any passat o des de fa dos anys, el diumenge dia 20 s'aplega tot el que abans es feia entre matí i tarda. L'exhibició de balls infantils, la concentració de dracs i colles infantils i els versos de les colles de diables. Tot això passa el diumenge dia 20 a partir de les 10 del matí. Òbviament, hi ha un temps per cada cosa, però a partir de les 10, si ho voleu veure tot sencer, exhibició de balls infantils, concentració de dracs i colles infantils i versos dels diables. Diumenge dia 20, a partir de les 6 de la tarda, el trasllat de Santa Tecla des de la parròquia fins a l'ermita de Sant Sebastià, que és el lloc escollit, la pendonista de Santa Tecla, la Maria Dolors Carbonell, a veure si demà la podem tenir amb nosaltres, i la banda Terrabastall. Els que tinguin una certa edat la recordaran, nascuda en el si de l'escola de Grallers, la banda Terrabastall acompanyarà el trasllat de Santa Tecla, que és molt simple, de la parròquia Sant Sebastià, o sigui que en línia recta, com els enterros d'abans, vaja. Doncs en línia recta de la parròquia a Sant Sebastià. I aquest diumenge dia 20, a partir de 7:45 a l'Escorxador, es presentarà el documental Que no s'apagui la gralla. És un treball final de grau
de Comunicació Audiovisual que han fet en Biel Rovira, en Jonathan Ignacio Almeida, la Jordina Nebleza i en Roger Prats. Es presentarà a 7:45 del vespre un reportatge que recull una part de la història de l'Escola de Grallers de Sitges amb testimonis, com diuen ells mateixos, com diu la publicació de l'Escola de Grallers, després de mesos de feina, entrevistes, hores d'arxiu, gravacions i moltes històries compartides, arriba el moment de presentar el documental que recull una part de la història de l'Escola de Grallers, una mirada al passat, al present i al futur d'una escola que des de fa més de 50 anys ha treballat perquè la gralla continuï sonant als carrers. La cita, aquest diumenge, dia 20 de setembre, a l'Escorxador, a partir de 7:45 del vespre.

0: 9 i 18 minuts, anem per l'acte del 11 de setembre, l'acte institucional de l'11 de setembre, celebrat com sempre a la plaça de l'Ajuntament. Sitges va tornar a viure una multitudinària diada nacional a la plaça de l'Ajuntament amb l'ofrena del doctor Bartomeu Robert. El discurs institucional de l'alcaldessa va voler assenyalar el caràcter obert i tolerant de la vila, marcant-lo en una Catalunya que vol reivindicar la catalanitat integradora davant dels discursos reaccionaris i els discursos d'odi que viu l'època actual. L'acte va comptar amb la presència dels exalcaldes Jordi Serra, Pere Junyent i Miquel Forns. Escoltem primer el discurs de l'alcaldessa i després la interpretació dels segadors que va acompanyar, com és tradicional també, el pilar de la Jove de Sitges, aquell pilar en el qual l'enxaneta sempre deixa anar la senyera. L'11 de setembre, a la plaça de l'Ajuntament, es va viure així.
1: Bon dia a tothom. Alcaldes, regidors, regidores, sitgetans, sitgetanes, entitats, és un goig veure aquesta plaça tan plena, aquesta plaça de l'Ajuntament de Sitges. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí. Ens tornem a trobar per commemorar l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya. Una jornada per recordar d'on venim, per reafirmar qui som i, sobretot, per decidir quin país volem construir. Avui, que fa 50 anys, justament recordem aquella històrica primera diada de Sant Boi que es va celebrar després de la dictadura franquista. La diada ens recorda que Catalunya és una nació amb una història, amb una llengua, amb una cultura i amb una voluntat de ser. Però aquesta identitat no és una peça de museu, és una realitat viva, que ens renova cada dia, ens renova als carrers, a les escoles, a les entitats, als llocs de treball i a les places dels nostres pobles i de les nostres ciutats. I també aquí, a Sitges. Sitges és una vila orgullosa de la seva identitat i alhora oberta al món. Una vila construïda des de la diversitat, des de la creativitat i des de la capacitat d'acollir. Una comunitat formada per persones nascudes aquí i per persones vingudes d'arreu, que comparteixen carrers, comparteixen serveis, projectes, preocupacions i també esperances. Aquesta pluralitat és una de les nostres grans fortaleses, però la convivència no es pot donar mai per descomptada. Cal cuidar-la cada dia. Vivim temps molt complexos, temps d'incerteses, de desigualtats i de canvis molt accelerats. Moltes persones pateixen per accedir a un habitatge, per arribar a final de mes, per trobar una feina digna o per poder imaginar un futur millor pels seus fills i les seves filles. I quan creix la por i la inseguretat, també apareix aquells que intenten convertir el malestar en odi. Aquells que busquen culpables entre els més vulnerables. Aquells que assenyalen qui és diferent per raó del seu origen, de la seva llengua, del seu gènere, de la seva orientació sexual o de la seva manera de viure, simplement. L'extrema dreta avança arreu d'Europa i també a casa nostra i ho fa amb discursos aparentment senzills però carregats de mentides, de prejudicis i d'exclusions. Ens vol fer creure que els nostres veïns són els nostres adversaris, que per defensar els drets d'uns cal prendre els drets dels altres, que la diversitat és una amenaça i que la democràcia és una nosa. Davant d'aquesta onada reaccionària, no podem mirar cap a una altra banda. Però tampoc no n'hi ha prou només amb indignar-nos. Cal respondre-hi. I responem amb democràcia, amb polítiques públiques, amb justícia social i amb comunitat. Cal garantir que ningú no se senti abandonat, perquè allà on les institucions no arriben, on la desigualtat creix i on es trenca la confiança, l'odi troba un terreny per avançar. La convivència no significa que tots pensem igual, no significa renunciar a les nostres idees ni amagar les nostres diferències. Una societat democràtica és, precisament, aquella que sap conviure des de la discrepància. Però discrepar no és deshumanitzar, debatre no és insultar. Defensar una proposta no és negar la dignitat de qui pensa, estima, parla o viu d'una manera diferent. Hem de ser capaços de trobar-nos en tot allò que compartim, el desig de viure en una vila segura, cohesionada i pròspera, de tenir uns serveis públics de qualitat, de protegir el nostre entorn, de garantir l'accés a l'habitatge, de cuidar els nostres infants, de cuidar la nostra gent gran i de construir oportunitats perquè tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida. El bé comú no exigeix que abandonem les nostres conviccions. Ens demana que siguem capaços d'escoltar, de reconèixer i de treballar plegats i plegades en allò que ens uneix, sense convertir cada diferència en una trinxera. No podem ser neutrals entre la democràcia i l'autoritarisme, entre els drets humans i la discriminació, entre qui defensa la convivència i qui utilitza la mentida per sembrar por i enfrontaments. Avui també reafirmem el nostre compromís amb la llengua catalana, una llengua que és patrimoni de tothom, independentment del lloc on hàgim nascut o de la llengua que parlem a casa nostra. El català ha de continuar sent una llengua de trobada, una llengua d'acollida i de cohesió social. Hem de poder viure plenament en català i garantir que totes les persones que arriben a casa nostra tinguin l'oportunitat d'aprendre'l, de parlar-lo i de fer-se el seu. Defensar la llengua no és aixecar murs, és mantenir oberta la porta d'entrada a una comunitat compartida. Com a país, continuem tenint reptes nacionals pendents. Catalunya té dret a decidir democràticament el seu futur. Té dret a ser escoltada i té dret a ser respectada. I té dret a avançar sense por, des del diàleg, des de la democràcia, des de la voluntat de la ciutadania. El nostre compromís nacional és inseparable del nostre compromís social. No volem una Catalunya lliure perquè tot continuï igual. La volem més justa, més feminista, més verda, més pròspera i més democràtica. Una Catalunya que cuidi la seva gent i que no deixi a ningú enrere. Des dels ajuntaments tenim una responsabilitat essencial. Som la institució més propera de la ciutadania, la que escolta els problemes quotidians i la que ha de donar-hi respostes concretes. És des dels municipis, des dels barris, des de les comunitats locals que també es construeix el país. I Sitges hi té molt a dir, perquè som una vila que ha estat sovint capdavantera en la defensa de la cultura, en la defensa dels drets i en la defensa de les llibertats. Aquest llegat no només l'hem de celebrar, l'hem de preservar i l'hem de fer avançar, que ningú no ens convenci que estem condemnats a viure dividits. Tenim idees diferents, orígens diferents i maneres diferents d'entendre el país, però compartim una vila, compartim una societat i un futur. I aquest futur serà millor si el construïm des del respecte, des de la democràcia i des de la voluntat de trobar-nos. Davant de l'odi, convivència. Davant de la por, esperança. Davant de la resignació, democràcia. I davant de tot allò que ens vol separar, un país divers, cohesionat i lliure, construït entre tots i totes. Visca Sitges i visca Catalunya!

El resum de l'ofrena de l'11 de setembre que va tenir aquest any també la incorporació en el marc de les ofrenes polítiques d'Aliança Catalana al Garraf. Almenys així es va intitular la vigília, la marxa de torxes de l'esquerra independentista, us haguéssim ofert el discurs, però és que va començar mitja hora abans del que estava previst en el programa. Per tant, diguem-ne que estava previst que comencés la marxa a les 9, però a les 9 i 5 ja estaven gairebé al baluard. Perquè es va començar, o menys així ens ho van dir els participants, mitja hora abans del que estava previst. Estava previst a les 9, és bo que va començar a 9:15. Bé, l'any que ve serà un altre any. El Digital Sitges Press, que també fa referència a l'ofrena, en aquest cas per separat, o una iniciativa particular de Fets per Sitges, al Monument de les Quatre Barres, al Poble Sec. L'acte es va celebrar a la plaça de Catalunya i va posar en valor la memòria del barri, la figura d'Agustí Albors i el sentiment de la comunitat amb l'acompanyament musical de la colla de grallers Maricel. Des de Fets per Sitges es va optar per realitzar aquesta commemoració al cor del Poble Sec, entenent que la plaça Catalunya i el Monument a les Quatre Barres, dissenyat per l'artista sitgetà Agustí Albors, és l'indret més adient per retre aquest homenatge des de la proximitat, la serenor i el sentiment de barri. Durant l'acte es va llegir un passatge històric que va repassar els orígens de la plaça Catalunya. Per tant, Fets per Sitges va fer l'ofrena de l'11 de setembre a la plaça Catalunya. I el 10 de setembre, la vigília de l'11 de setembre, Mònica Gallardo va signar ja la seva acta de diputada al Parlament de Catalunya. Ella mateixa va publicar en el seu perfil a les xarxes: avui he assumit amb orgull, il·lusió i un profund sentit de la responsabilitat el càrrec de diputada al Parlament de Catalunya. Treballaré amb tot l'empeny al servei del país, defensant els interessos de la vegueria del Penedès i d'arreu, amb l'objectiu clar de construir una Catalunya més pròspera, justa i lliure, amb més oportunitats per tothom. Gràcies per l'acollida a tots els companys del grup parlamentari de Junts, encapçalats per la presidenta i el portaveu. Gràcies per la confiança al secretari general, Jordi Turull, i al president de la vegueria. I un agraïment i record especial per aquells amb qui no he pogut compartir un moment i que espero veure ben aviat, el president Carles Puigdemont i el conseller Lluís Puig. He tingut la sort d'iniciar aquest camí el dia que el Parlament ha celebrat el meravellós acte d'Issada de la Senyera. Gràcies, president Josep Rull, per aquesta necessària iniciativa. Inicio una nova etapa, diu Mònica Gallardo, sense deixar ni un sol moment la meva responsabilitat amb Sitges, al meu poble, on amb tots els companys de Junts per Sitges he après que ser servidora pública des de la política ha de servir per fer millor i fer més feliç la vida de les persones. I en l'àmbit polític, el cap de setmana, que també ha donat com a notícia que els militants de Sitges Grup Independent, així ho ha publicat també el partit a les xarxes socials, han escollit per unanimitat David Martínez com a cap de llista per les eleccions municipals del 2027. El procés d'elaboració del nou programa electoral ja ha començat. Sitges Grup Independent, municipalisme amb caràcter. Amb una fotografia de grup, òbviament, on la militància de Sitges Grup Independent envolta el candidat. Per tant, David Martínez, candidat reescollit, en aquest cas, com a cap de llista del Sitges Grup Independent per les properes eleccions municipals del 23 de maig del 2027. No i 32 minuts, altres informacions del dia. El Gremi d'Hostaleria, que fa balanç de l'estiu del 2026. En una primera aproximació es pot destacar la satisfacció del sector pel que fa a l'activitat des de finals de juny fins a principis de setembre. S'han registrat les habituals bones xifres d'ocupació pròpies de les destinacions costaneres a l'estiu, amb períodes i límit al del ple tècnic del 90%, amb un creixement sostingut del 2% respecte al mateix període del 2025. Tot i això, diuen des del gremi, aquest petit increment de l'ocupació no s'ha vist acompanyat d'una millora dels preus, que no arriben a cobrir l'IPC del període. Així doncs, la situació es tradueix en volum de feina, però amb una menor rendibilitat econòmica. Les dades d'aquests mesos mitiguen la mala arrencada de l'any marcada per un primer trimestre molt plujós, la incertesa als mercats, la contenció en els viatges, els costos energètics disparats i un absentisme laboral descontrolat, diu el gremi. Absentisme laboral descontrolat.
amb greus conseqüències directes i indirectes per a les empreses, la gestió diària i l'economia general. Hem de suposar que aquest concepte que havia aparegut poc en els balanços del gremi també permetria diverses reflexions, però absentisme laboral descontrolat. Si a tot plegat hi sumem les onades de calor i com afecten l'activitat turística, especialment a l'hostaleria, de bars i restaurants, durant les hores centrals del dia s'han detectat períodes estivals amb menor activitat, així com la tendència d'un consumidor que, un cop a la destinació, redueix la seva despesa. El gremi també diu que l'oci nocturn i els esdeveniments d'entreteniment continuen sent vitals per donar llum i color a Sitges i acompanyar una enogastronomia local i de guinguetes de platges de Sitges amb una fantàstica oferta. Pel que fa als reptes de present i futur a Sitges, ja coneguts, indicats, però encara no solucionats, per tal de treure un client amb més poder adquisitiu, cal, entre altres, cuidar i millorar el litoral com a recurs natural, d'oci de protecció de la línia marítim terrestre, millorar la neteja i la cura o detall dels carrers i zones més concorregudes i facilitar l'adaptació a les onades de calor. En aquest sentit, el gremi es proposa permetre que els establiments generin espais de microclima amb zones d'ombra als carrers i microjardins ventilats amb vegetació local a les terrasses per reduir la temperatura del centre i continuar vetllant, diu el gremi, per la seguretat de veïns, visitants i turistes. Finalment, en l'àmbit de la cogovernança i la gestió integral de l'economia, es remarca la necessitat de reduir, tornem-hi, l'absentisme laboral injustificat, tan nociu per l'economia en general, i de dinamitzar la formació del sector per millorar els perfils professionals. Aquest cap de setmana en què Sitges ha aparegut d'una manera o una altra en diferents mitjans. Fem així quatre la revolada entre La Vanguardia i l'Ara. La Vanguardia, un quadre de Goya desconegut que es trobava darrere de qui era en el seu moment l'autor referenciat, que no era altre, en aquest cas, que Francisco Bayeu. Bé, doncs, hi ha una petita entrevista a l'Ara amb el galerista Artur Ramon, que va ser una de les persones precisament que ha descobert aquesta pintura inèdita d'Eugeni Aragonès que s'exposarà al Museu del Prado. Va pintar Goya en els primers anys de la dècada del 1780, després de la seva fructífera estada a Roma. Però el que ens interessa, en aquest sentit, i per això els dèiem que hi ha aquí una connexió sitgetana, és que la galeria Artur Ramon celebra aquest any 100 anys. Fou l'octubre del 1926 quan Artur Ramon i Vendrell s'anunciava com a antiquari a la revista L'Amic de les Arts. I, diu La Vanguardia, aquesta efemèride marca el centenari d'una galeria d'art que va començar a Reus, va continuar a Sitges, com tants sitgetans recordaran, i es va establir a Barcelona l'any 1942. I la família va continuar vivint a Sitges durant molt de temps. Bé, doncs, Artur Ramon, un dels protagonistes. El diari Ara, que recull un article que aquest cap de setmana ha fet 90 anys, article de Josep Maria Massip. Massip, que va ser l'assessor del president Companys i que va redactar la proclama del 6 d'octubre del 1934. Doncs bé, doncs Josep Maria Massip va publicar a última hora, diari vespral innovador que dirigia, una peça dedicada a Federico García Lorca. Ho recull Josep Maria Casasús en el seu article Abans d'ara, que fa una selecció molt sovint d'articles interessantíssims apareguts a la premsa periòdica. Acaba aquest article de Josep Maria Massip, del sitgetà Josep Maria Massip, dedicat a Federico García Lorca, arran del seu assassinat. Ningú no esborrarà el romancero, ni el poema del Cantejondo, ni Yerma, ni Mariana Pineda, ni res del que has escrit. Federico, gitanet audaciós, entranya palpitant de la teva terra, nit de gessamins en aquest mal son de dolor i mort que els bàrbars han encès. Escrivia això Josep Maria Massip fa 90 anys, 1936. Protagonista sitgetana, Mònica Esgustavà. Al diari Ara es parla del seu darrer llibre, La traductora dels haikus, editat per Galàxia Gutenberg. L'escriptora encarna d'alguna manera tota la seva vida personal i familiar
a través de la protagonista de la novel·la, la Jana, una dona nascuda a Praga el 1939 que va abandonar el seu país per començar una nova vida als Estats Units. La Jana, diu el diari, l'article de Núria Juanico, és l'alter ego de la seva mare, viu sota un règim comunista i té un dilema profund. Què ha de passar per davant? Els principis ètics o la seguretat dels seus fills? Parlarem amb Mònica Sgustova d'aquesta darrera novel·la titulada La traductora dels Haikus, editada per Galàxia Gutenberg. El titular d'aquest article, quan abandones la llengua materna, a vegades també has d'abandonar els teus somnis. I finalment, una altra referència a Sitges i a un sitgetà. Un reportatge molt interessant sobre l'alta restauració, el diari Ara, titulat L'alta restauració és morta, i fa referència a restaurants amb estrella Michelin, restaurants amb menús de d'alt nivell econòmic i, evidentment, d'alt nivell culinari, que tanquen o estan a punt de tancar. Hi ha tota una dissertació molt interessant, amb un argumentari molt interessant, que diuen els crítics, que diuen els cuiners, i entre els testimonis d'aquest reportatge, com poden vostès imaginar-se, hi ha el d'Oriol Castro, el xef del Disfrutar, que diu, entre altres coses, que creu que l'alta restauració no és morta ni de bon tros, però hi ha gent que està patint. Diu Oriol Castro, no ens hem d'enganyar, hi ha restaurants grans que no van tan bé. És una situació complicada, tot està canviant, els preus pugen, però la gastronomia és ben viva. Només cal veure a Barcelona i Catalunya l'alt nivell de restaurants que hi ha. Per al cuiner de Sitges és fàcil fer aquesta afirmació, ja que el seu restaurant va ser considerat el millor del món i té la perspectiva d'haver estat el cap de cuina del Bulli. Article molt interessant per qui vulgui reflexionar una miqueta sobre aquest món de l'alta cuina, de l'alta gastronomia i també, com els dèiem, amb presència sitgetana. Vinga, i un apunt més abans d'anar a les efemèrides del dia, que ens porta Daniel Almonacid. Recordaran que vàrem parlar d'ell la setmana passada, de la Ultra Trail del Mont Blanc, d'aquest corredor de muntanya que corre sota el paraigües del Centre Excursionista de Sitges. Bé, doncs aquest cap de setmana ha fet la Canfranc. Són 100 quilòmetres, amb un desnivell acumulat de 8.848 metres de desnivell. Ha quedat 48è de la general entre 250 participants i ha fet un temps de 32 hores 37 minuts. 100 quilòmetres, i això que fa 4 dies ha acabat de fer l'Ultra Trail del Mont Blanc. En fi, vull dir que si es dediqués a repartir d'on li faria falta furgoneta. Per què? Repetim, 100 quilòmetres amb 8.848 metres de desnivell acumulat en 32 hores i 37 minuts. Déu-n'hi-do, 9:42, anem per les efemèrides.

Per cert, que la setmana que ve, l'endemà de Santa Tecla, farà 20 anys del primer 4 de 8 de la Jove de Sitges. O sigui que, com passa el temps també, perquè acabàvem... En aquell dia sortíem tots corrents, no havia passat res, eh? Però sortíem tots corrents de l'escorxador, perquè s'acabava d'inaugurar l'escorxador com a casal de Festa Major, les primeres obres del casal de Festa Major. Els gegants, el drac, l'àliga, darrere aquelles vitrines, a l'entrada de l'escorxador, doncs de tot això, passat 20 anys, era regidora. Àngels Parés es va inaugurar i després tots corrents cap al cap de la vila, perquè hi havia l'actuació castellera de la Jove de Sitges. 24 de setembre del 2006, hauran passat 20 anys d'aquell primer 4 de 8, que va ser un 4 de 8 d'aquells heroics de debò. Efemèrides per avui. Podem començar per les d'ahir. Ahir, que va fer anys, un 13 de setembre del 1923, que es produïa el cop d'estat del general Miguel Primo de Rivera. El mateix dia a Sitges es van iniciar les obres de l'hotel Terramar, que es va acabar 10 anys després, l'any 33. S'acaba l'hotel el 33 i al cap de 2 anys, guerra civil i convertit en hospital militar. O sigui que els primers anys del Terramar, diguem-ne que van ser bastant tempestuosos, però 10 anys per a fer l'hotel, 10. I tal dia com ahir, de l'any 1927, l'Ajuntament, presidit per Pau Barraveig, decidia canviar el nom del camí Fondo del Vinyet pel carrer de mossèn Joan Llopis Pi. Avui fa anys, un 14 de setembre del 1918, que es commemoren les noces d'argent del Cau Ferrat. L'any 1918, a la tarda, es va fer una manifestació popular i a la nit es va representar al Retiro la bona gent. L'endemà se celebrà un banquet al Pavelló de Mar. 14 de setembre del 1954 es col·locava la primera pedra de la Creu de Sant Isidre. La inauguració va tenir lloc un any després, el 18 de setembre del 1955, o sigui, l'any que ve la Creu de Sant Isidre farà 70 anys, i un 14 de setembre del 1958, amb el pseudònim de Tirant, Ramon Planes escrivia el seu primer carnet del caminant a l'Eco de Sitges.

I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui amb la mort d'un home que va passar pel Festival de Sitges, que va passar pel Festival de Sitges i era una llegenda consagrada. Aleshores, i ell s'ho va passar molt bé, tal dia com avui de l'any 2005 va morir Robert Wise, el director de... No cal que diem el nom de la pel·lícula perquè segur que si escolten aquesta banda sonora els vindrà al cap.

L'any passat, Sonrises i Làgrimes va celebrar el seu 60è aniversari. Protagonitzada per Julie Andrews, bé, la història segur que la saben, i si no la saben, diguem-ne que ja estan en una edat com per saber-la. Perquè la pel·lícula s'ha reposat infinitat de vegades, s'ha vist moltes vegades més, i el seu director, Robert Wise, va morir tal dia com avui de l'any 2005, l'home que també va dirigir West Side Story, el muntador de Ciudadano Kane, o l'home que també va dirigir un dels clàssics de la ciència-ficció dels anys 50, Ultimàtum a la Tierra. Sonrises i Làgrimes, que va aconseguir un grapat d'Oscars i, sobretot, un èxit comercial del qual la ciutat de Salzburg encara en viu avui.

14 de setembre del 1982 moria també una altra de les icones del món del cinema. Nascuda a Filadèlfia el 12 de novembre del 1929, tal dia com avui va morir en un accident de cotxe en un revolt d'una carretera plena de revolts al Principat de Mònaco, Grace Kelly. Amb James Stewart, protagonista de La ventana indiscreta, es va casar amb Rainier de Mònaco l'any 1956, el primer esdeveniment que va ser transmès per Eurovisió. Grace Kelly va morir als 52 anys i, com els dèiem, una veritable icona del món del cinema i després de la reialesa i de l'estil i del glamour, del veritable glamour, no d'aquest glamour que a vegades veiem sovint, sinó del glamour en tots els ets i uts. Grace Kelly moria tal dia com avui de l'any 1982. Tal dia com avui de l'any 1960, a Bagdad es creava l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP. Tal dia com avui del 1580 naixia Quevedo. Aquesta frase de cara a l'any que ve els pot servir, potser, Frase d'aquelles que mereix ser gravada. Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Ho va escriure Quevedo fa segles enrere, perquè va néixer tal dia com avui, del 1580, al segle XVI. Per tant, n'han passat 4 i la frase és tan vigent com el dia en què es va escriure. Tal dia com avui de l'any 1812, Napoleó entrava a Moscou. La invasió de Rússia havia començat per Sant Joan del 1812, però no li va anar gens bé a Napoleó, Tal dia com avui de l'any 1927 va morir Isadora Duncan i tal dia com avui del 1855 a Barcelona es fundava La Maquinista Terrestre i Marítima, a la Barceloneta, en el seu moment 17.500 metres quadrats de fàbrica i 1.200 treballadors per una de les empreses més importants que ha tingut Catalunya. I tal dia com avui, del 1969, el primer campionat del món de motos d'Àngel Nieto. Tal dia com avui, del 1969.

Aquest vals no s'ha escoltat mai en el concert de cap d'any, però per descomptat que és un dels que més està en la memòria de tothom. Vinga, i com podem acabar? No s'espantin ara en l'inici d'aquest tema, perquè és un inici molt clàssic del seu autor. Tal dia com avui de l'any 1989, moria a Mèxic Dámaso Pérez Prado.

A partir del danzón cubano, Pérez Prado va fer néixer el mambo. I no només el va fer néixer, sinó va aconseguir aquest so que esdevindria absolutament popular al llarg de la dècada dels 50. Un so molt comercial, un so que agradaria moltíssim als nord-americans i un so que a través de la RCA vendria multitud de discos. I el cas és que Pérez Prado va néixer a Matanzas. El 1916 de Matanzas va anar a parar a l'Havana, de l'Havana va anar a parar a Mèxic i de Mèxic va anar a parar a l'estrellat internacional, perquè després de ser estrella a Nord-Amèrica va ser estrella arreu del món. Avui que hem recordat Pérez Prado i amb aquesta versió tan singular d'un clàssic, Maria Bonita.

0: 9:52 minuts, avui que és l'exaltació de la Santa Creu, també Sant Crescenci, Sant Víctor, Santa Dominada i Santa Salústia. El papa avui fa anys, perquè els papes també fan anys. 71 anys, celebra Lleó 14, el papa de l'Església Catòlica, el futbolista Marc Casado en fa 23, l'actriu Michelle Jenner en celebra 40, el cineasta Bong Joon-ho en fa 57 i el violinista que cada estiu torna a Catalunya en gira, Ara Malikian, 58 anys, celebra avui. Avui caloreta, demà una miqueta més, i el dimecres les temperatures, diuen els meteoròlegs, que baixaran de cop, perquè ens entrarà una falca d'aire fred i portarà tempestes també al nord de Catalunya, al nord-est, bé, tot allò que vostès ja saben. Sí que és cert que estem amb una temperatura molt còmoda, 25 graus, 25,1 graus. És a dir, que allò que diu més d'un de vostès, si ara poguéssim prémer un botó i dir ens quedem amb aquesta temperatura tot l'any, doncs probablement molts hi signarien. Però, de moment, 25,1 graus, amb un 63% d'humitat i la previsió, com els dèiem, avui dia tranquil, demà també dia tranquil, és dimecres, quan suposadament canviaran les coses. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia, avui tenim ben pocs canvis pel que fa a la previsió meteorològica. Dimecres sí que arribarà un front que podrà portar un descens a la temperatura, xàfecs, tempestes, ja en parlarem, però de moment avui el que tenim és ambient totalment assolellat i una temperatura que ja a primeres hores del matí doncs era molt similar a la que teníem ahir, amb valors que rondaven entre els 10-15 graus a punts del Pirineu, també cap al nord, sobretot de la depressió central, i en canvi cap al prelitoral i sobretot cap al litoral rondaven o superaven els 20 graus ja a primeres hores del matí. Tot plegat, amb ambient assolellat, algun núvol prim que podrem veure especialment al matí cap al nord-est del país, ben poca cosa. A la tarda, creixement d'alguna nuvolada esquifida a zones del Pirineu Oriental i una temperatura màxima que avui serà fins i tot més alta que la que teníem ahir, especialment també cap al nord-est. A Terres de l'Ebre poden tornar a arribar avui a superar els 35 graus de temperatura màxima a primeres hores de la tarda. Per tant, encara a migdia, amb aquest ambient estiuenc i a l'espera que a mitjans de setmana puguem tenir alguns canvis. És tot d'augment, ho deixem aquí. A veure...

0: No us pagueu, no us pagueu. Ja saps que has patit una microcrueltat aquest matí?
1: Ah, sí?
0: Oh, ho diu la psicòloga Cíntia Vila, la contraportada de La Vanguardia. Diu, per exemple, que diu, exemples de microcrueltat, li demano. La conversa de Víctor Amela. I ella diu, no mirar els ulls d'un cambrer, per exemple, que és l'equivalent a dir bon dia i que no et responguin.
1: És cert.
0: Per tant,
1: he viscut
0: una microcrueltat.
1: Sí, sí.
0: És una entrevista per llegir, eh? Ens sembla que a vegades és un pèl exagerat el que es diu.
1: No,
0: però
1: és, no és el primer cop, eh?
2: Sí, entre poc i massa, a vegades la gent està atabalada, però jo li he donat la mà, eh?
0: No, però
2: em refereixo que ha patit microcrueltats i ha patit...
0: No, encara no havies posat els peus aquí.
1: No.
0: Ha estat una situació...
1: No ha estat en companys de feina.
0: No ha estat en companys de feina.
1: No.
0: Però has viscut una microcrueltat.
1: Sí, és cert. Em vaig viure una també fa... A l'estiu crec que va ser, també.
0: Per festa major.
1: No, per festa major.
0: Són bé, de la bona.
1: Més que una microcrueltat, és una macro.
0: Oh.
1: I no m'estiris de la llengua.
0: No, t'estiré de la llengua. Ben retrobat, eh?
1: Gràcies.
0: Carai.
1: Aquí estem.
0: Molt bé. Ja l'han escoltat.
1: Sí. Eh?
0: Doncs després el tornaran a escoltar.
1: Sí.
0: I després una altra vegada. Bé. Com els dèiem, Sitges, que ha aparegut en alguns articles de diaris, coses interessants, també, em sembla que en alguna ocasió havíem parlat amb ella, però per qui vulgui un article que és bonic, el suplement On Economia del Nacional, un article d'en Josep Maria Casas dedicat a les vinyes de Can Torres, ara que ve la brema, a Califòrnia, a les vinyes de Marimar Torres, la germana, dels germans que aquí tenim més vistos, bé, doncs la germana, que en el seu dia va comprar doncs unes vinyes a Califòrnia i allà s'hi va quedar.
2: I ve cada any a Sitges.
0: I ve cada any a Sitges, perquè, ja ho diu l'article, tenen casa a Sitges i tot plegat. Bé, doncs, aquestes vinyes han anat molt bé. Ara és la seva filla qui porta les vinyes, Cristina Torres, de 38 anys. Són les vinyes Marimar Estate. Saben que Califòrnia, tot allò... Però vostès diran, escolta'm, que són unes vinyes molt grans. Les vinyes de Can Torres a Califòrnia fan la meitat de la plana est. La plana i Santa Bàrbara, tot allò tan gran, caram, tot aquell d'allò, fan la meitat d'allò.
2: 40...
0: Encara no arriben a les 40 hectàrees, Joan. 38 hectàrees. O sigui que amb aquestes 38 hectàrees, Marimar Torres s'ha convertit en una vinya de referència... I, òbviament, n'ha fet negoci i n'ha fet diners amb aquestes 40 hectàrees de vinya a Califòrnia. Més us ho diem perquè a vegades dius que vam perdre les vinyes. Doncs mira, 40 hectàrees que allà hi encaixarien. Bueno, doncs allò, 40. Aleshores, si volen patejar-se els diners com si no hi hagués un demà, que allò de dir, o diuen, mira, vull fer un caprici i que et diguin, no, però què ho fas, això? El director executiu d'Antròpic, que demana frenar el desenvolupament de la IA per no perdre el control. Perquè si es deixa anar, es veu que no quedarà res aquí.
2: Bé. Aquí hi ha bastanta cosa. Eh? De fet, ho volia comentar perquè també estic
0: principal
2: avui del país.
0: Es veu que no quedarà res de nosaltres. Eh?
1: Com és allò? Se nos está yendo de las manos.
0: Manos, això.
1: Doncs això.
0: Veu que se nos está yendo de las manos. Bé, tot això que va a partir d'un article... publicat a les xarxes pel director d'Antròpic.
2: No, va partir d'un ex-treballador d'Antròpic, d'un ex-enginyer d'Antròpic, que va fer un fil a Twitter dient que havia plegat per això.
0: Però,
2: I a partir d'aquí el responsable d'Antròpic va fer un article també i després va haver respost

0: també de Sam Altman, de,
1: però diguem-ne que el debat, sobretot públic, ha vingut arran d'aquest article del director d'Antròpic.
0: Sí, a partir de com a resposta al seu enginyer que havia plegat. De fet, aquí es barregen moltes coses. Primera, que OpenAI tenia previst sortir a borsa i ho han frenat, amb l'excusa de frenar això, però que no hi hagi també motius econòmics per aquest fre. Perquè la bombolla de la intel·ligència artificial està bastant grossa. Segona, que hi ha cada cop més clara una gran competició entre precisament aquestes dues, entre Anthropic, que és qui porta Claude, i OpenAI, que és qui porta ChatGPT. N'hi ha altres, perquè Google té Gemini i
1: queda la del Grok, que és la de Twitter, la de X, la d'Elon Musk.
0: I després hi ha el DeepSeek, que és la xinesa, que aquesta, a més, és amb codi obert, és a dir, tu te la pots descarregar i pots tocar el que vulguis. O sigui que n'hi ha més, a part d'aquestes dues.
1: Pots tocar el que vulguis, vols dir qui ho sàpiga tocar, eh?
0: Sí, bueno, però és a dir, te la pots engaviar. Sense que surti fora.
1: Vols dir que la pots tenir a casa teva?
0: La pots tenir a casa teva, això sí, necessites un maquinorro que...
1: Ja.
0: Però en principi ho pots fer anar. Clar, aquí hi ha qui pensa que això bàsicament és una competició entre les grans per posicionar-se en el mercat. També hi ha una qüestió important en aquest sentit. A veure... com funcionen aquests trastos? Amb electricitat. Clar, si tu apagues la màquina deixa d'existir.
1: És que ahir que vaig escoltar una entrevista molt interessant sobre això, vaig pensar, dic, potser al final s'ha de fer com es deia abans, que si la televisió no t'agrada, doncs l'apagues i ja està. Doncs amb això no sé si també...
0: Hi ha un punt d'això, perquè ja dic...
1: A Juegos de Guerra apagaven l'ordinador o no? Perquè no aconseguien apagar-lo, oi que no?
0: No.
1: Que la màquina estava bloquejada i no hi havia.
0: No, perquè són sistemes que es poden replicar ells mateixos, com internet.
1: Ja.
0: Que és un sistema de xarxa de múltiples vies. Però, en el cas de la intel·ligència artificial, hi ha un avantatge, que és que... com necessiten RAMs tan enormes, aquests models amb els que es treballa, aquests nivells...
1: És a dir, molta memòria.
0: Molta. No es pot replicar en un altre ordinador, perquè no trobaran un altre ordinador amb la mateixa memòria. I, per tant, són irreplicables. I aquest és l'avantatge. Si tu pagues la màquina principal, no es pot replicar en una altra per salvar-se.
1: En fi... que hi ha un debat,
0: sí,
1: sobre tot això, eh? Va, anem pels diaris. I un encara de més bo, que pot arribar el dia que la intel·ligència artificial faci coses que fins i tot siguin incomprensibles pel nostre coneixement, perquè no arribem.
0: Bé, de fet, ja està passant. Hi ha uns problemes matemàtics llançats...
1: Això ja, però amb moltes altres coses.
0: Sí, el que passa és que també és veritat que, i aquí va ser OpenAI, va ser ChatGPT el que teòricament va trobar una solució a un d'aquests grans problemes, i després resulta que havien aprofitat la feina de dos matemàtics espanyols, que després ho van denunciar, i escolti'm...
1: Bé, que de fet ja és això, no? La intel·ligència artificial s'aprofita de tot.
0: Sí, però no ho van dir.
1: Ah, no, ja. Bé, és que després ja tindríem allò dels drets d'autor de la intel·ligència artificial.
0: I aleshores, clar, diguem que...
1: Però van aconseguir resoldre.
0: Sí, van arribar a una conclusió. Sí, a partir d'una feina que altres humans... Bé, és igual,
1: sí,
0: és complicat.
1: Però...
0: No, és que altres humans van arribar a la mateixa conclusió ja. Prèviament.
1: Tot bé, això ara, d'aquí 5 mesos, d'aquí un any, d'aquí 2, d'aquí 5, d'aquí 10...
0: Ja veurem. Clar, el que va dir aquest enginyer, ex-enginyer d'Antròpic, és que el 2030 tots calvos.
1: Ve a dir que tampoc seràs capaç d'entendre totes les operacions que pot fer la intel·ligència artificial, la intel·ligència et dominarà perquè farà coses que tu no seràs capaç d'entendre.
0: I que a la pràctica es desfarà de nosaltres, destruirà la humanitat, cosa que també des del punt de vista lògic no té sentit, perquè la intel·ligència artificial, sense uns humans que mantinguin els sistemes...
1: Però em sembla que el que diuen és que ella mateixa se sabrà...
0: No ho sé. Perquè clar, l'accés a la capacitat de producció energètica que necessita ella per consumir no el tindrà. De moment. De moment.
1: De moment. Bueno, allò que els dèiem, que si tenen un caprici per dir mira, em vull gastar, no sé què, gastin-se'l. Perquè vés a saber què passarà.
0: Sí,
1: no és ni el primer ni l'únic moment en la història de la humanitat en què hem estat a punt de dir que tot se'n va en orris, sí, encara és... que no hi hagués intel·ligència artificial.
0: Estem en un moment juegos de guerra, ara. Això sí que és veritat.
1: Ai, això, però mira, el juegos de guerra acabava bé, eh? Perquè
0: sí,
1: al final aconseguien allò, dialogar amb la màquina, i vinga, vinga, i dale, dale, acabava bé, la pel·lícula acabava bé. Bé, el sector de l'automòbil afronta a Espanya una difícil reconversió, diu La Vanguardia, en el seu titular de la primera pàgina. 7 fàbriques de cotxes han patit un estancament o una reducció de la producció fins al juny a causa de l'electrificació. Com quedarà un negoci de l'automòbil i les fàbriques de cotxes i tot plegat és un dels també dels interrogants molt oberts.
0: Aquest és un dels problemes que posa en risc la continuïtat de SEAT, perquè només té línies, diguem, de sistema antic de cotxes de benzina, un sistema que el 2035 teòricament seran prohibits a la Unió Europea. Ford ha cedit ja una de les seves línies d'Almussafes a una fàbrica xinesa i es veu que, i avui ho apunta Manuel Pérez a La Vanguardia, Wayne Griffiths, l'ex màxim responsable de SEAT
1: i Sitgetà,
0: coqueteo con un socio chino per fer el mateix, és a dir, per cedir una de les línies de producció de les tres que tenen també a Martorell
1: a una empresa xinesa.
0: Sembla que no queda clar si la seva sobtada marxa de SEAT està relacionada amb això, però clar, d'una manera o d'una altra buscava un futur a SEAT quan ara ja Cupra ven més cotxes que SEAT, que és, diguem, la marca sorgida des de dintre.
1: Sí, sí, i des del mateix Wayne Griffiths, que va ser un dels primers, bé, recordaran aquelles presentacions a l'autòdrom, etc. Bé,
2: doncs... Déu-n'hi-do, se'n veuen uns quants de Cupres, eh?
1: Sí, sí, sí, sí que se'n veuen, sí. Sí, sí, i hi ha una gamma, diguem-ne, des del punt de vista elèctric, està clar, molt més ampli que la de SEAT, que, com deia en Joan, veu encara del cotxe de combustió.
0: Sí,
1: però... I això té el recorregut que té.
0: I això, a veure, hi ha problemes, i també hi ha la planta de Navarra, és a dir, que SEAT té els problemes, però és que Ford també els té, i bé, i totes les empreses que tenen producció a Espanya, diguem, veuen del mateix problema.
1: Entrevisten molts diaris l'alcalde de Manresa. Per tot allò que va passar a Manresa aquestes darreres 24 hores a Barcelona també s'han viscut 4 apunyalaments i l'alcalde de Manresa diu en veu alta que hi ha d'haver un front comú, un punt en comú des del punt de vista polític per simplement prohibir les navalles al carrer. Quelcom tan simple com això, no? Podem normalitzar que hi hagi joves amb navalles pel carrer, diu l'alcalde de Manresa, que comenta també que la ciutat ha crescut, que tenim unes finances sanejades, però no ens deixen tenir més policies. Aquests assumptes de les plantilles, que aquí en més d'una ocasió també ha estat protagonista del debat polític. La imatge apocalíptica que alguns volen vendre no té res a veure amb la realitat i la gent no entén que els menors detinguts amb el seu historial delictiu fossin al carrer, que és un altre d'aquells debats que vostès i nosaltres tantes vegades ens hem interpel·lat sobre com és possible que amb determinats antecedents bé, estiguis al carrer doncs a la mínima de canvi. Doncs és una de les informacions també que s'afegeix, com els dèiem, aquest debat que va obrir l'assassinat d'aquest manresà que encara la ciutat viu, diguem-ne, absolutament trasbalsada.
0: I, bueno, és que jo ho tenies aquí preparat, és que m'ha cridat molt l'atenció l'article d'Antonio Cerrillo sobre...
1: Això fa dies que se'n parla.
0: La muntanya de la Sal de Sallent, que, clar, segons el pla actual de restauració, la finalització dels treballs d'eliminació de la muntanya de la Sal de Sallent està previst pel 2078.
1: A Sallent
0: riu.
1: Hi ha una muntanya que no és de sal, són residus.
0: Són residus de sal, sí.
1: Són residus de sal. Aquesta mola ocupa 48 hectàrees, o sigui, 48 camps de futbol. I l'empresa, si no recordo malament, Joan, per una sentència...
0: Iberpotash,
1: està obligada eliminar-la. És a dir, com elimines un dipòsit que acumula 45 milions de tones de residus salins de la mineria. 45 milions de tones, eh? No un milió ni dos, no. 45 milions de tones i ocupa 48 camps de futbol. Nosaltres parlem de les pedreres, cadascú té la seva pena. Bé, doncs, el 2078, suposadament, aquesta mola ja no haurà d'existir, perquè Iberpotà ha aixecat aquesta sentència.
0: Sí, la mola ha de desaparèixer el 2072 i entre el 72 i el 78 han d'acabar de sanejar el terreny.
2: Mare de Déu.
1: Que no sé com deu quedar un terreny amb una muntanya de residus de sal, perquè la sal ho crema tot.
0: Clar.
1: No sé els residus que deuen deixar.
0: No, diu que han de restaurar una zona boscosa. Dic, sí, home, bosc, que et posaràs.
1: Jo no sé.
0: Això sí, és pitjor que Cartago, que van tirar sal també.
1: És el que anava a dir. Tu poses sal en un lloc i no...
0: Res.
1: Vaja, no queda res no?
0: Res.
1: Doncs és una de les informacions del dia que té relació... Bé, cadascú, com els dèiem, té els seus problemes abocadors. Bé, doncs aquí hi ha una muntanya de residus de sal.
0: Però clar, el que he cridat l'atenció és això, el del 2078.
1: Les pedreres en el 29. El 29, eh?
0: Sí, sí, el 29.
1: Les de Garraf són el 29.
0: Les últimes són que han d'anar a la pròrroga. Aquella,
1: exacte. I que no,
0: és el 29.
1: És el 29, eh? I en matèria esportiva...
2: Mira, comentem d'entrada els resultats de la Lliga, la victòria del Barça amb ahir 2-4 al camp del Llevant. Abans li comentava al Joan, això de fer els partits de futbol encara a ple estiu, sí que estem ja a finals d'estiu, però a 4:45 de la tarda, amb la solinada que aquella ahir al camp del Llevant, allà a València,
0: patatà,
2: crec que va haver un espectador que va patir una miqueta de lipotímia.
0: Sí.
2: Clar, és que al final no tot val. Vull dir, a mi em sembla molt bé els drets televisius i aquestes mandangues, però al final, clar, estem exposant a la sort del clima, també, diguem-ho així, espectadors i esportistes, no? I això, vaja, bé, més enllà d'aquesta qüestió, el Barça va guanyar, com diguem, 2-4 amb els dos gols de Lamine, el que va fer Xavi Espart i el darrer i definitiu, el de Karim Adeyemi. Un quart gol que va evitar el Barça el patiment final, perquè el Llevant, recordem, es va arribar a posar amb un 2-3. Total, que el Barça continua manant a la Lliga. Aquesta jornada que també ens ha deixat la victòria de l'Espanyol, 0-2 al camp de l'Osasuna, una jornada que es tanca avui amb el partit entre el Villarreal i el Betis a les 9, i demà comença ja una nova jornada de Lliga. Tenim jornada de Lliga entre setmana, i vaja, hi haurà qui doblarà, perquè l'Espanyol crec que juga demà i juga divendres, per tant, amb poques hores de diferència. Demà, com dèiem, comença una nova jornada de Lliga, precisament l'Espanyol juga al camp del Rayo Vallecano a partir de les 7 de la tarda, i el Barça, en recordem, que jugarà dimecres a partir de 9:45 al Camp Nou contra el Racing de Santander.
1: No volies que no passessin calor? Doncs a 9:45 de la nit.
2: Sí.
1: Fins a 11:45.
0: Horari infantil.
2: Però, per exemple, si em poses un partit de futbol a 9:45 un dissabte, sí, però un dimecres, l'endemà la gent ha d'anar a treballar, la gran majoria.
0: També el pots posar a les 8, però clar, com hi ha altres partits i al final...
2: Sí, sí, com que juguem amb això de la televisió, doncs aquí doncs, tenim aquest guirigall d'horaris.
1: I sort que només tenim dos ulls.
2: Sí, sí.
1: Perquè si no... Escolta'm, multipantalla
2: sí. Una bogeria. Més coses. L'actualitat esportiva també té noms propis, com el del tenista alemany Alexander Zverev, que ha guanyat l'US Open. Va derrotar el nord-americà Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2.
1: Va passar una d'aquelles coses que a vegades passen al tennis, que estaven tan concentrats... que havia guanyat i no se n'havia donat.
2: Sí, sí.
1: I esperava ja que continués el partit. Va mirar el públic i aleshores se'n va adonar que havia guanyat el partit.
2: Zverev, que en acabar també era conscient que havia pogut guanyar el US Open, també en gran part perquè no hi eren ni Sinner ni Alcaraz, no? Però vaja, d'això també es tracta. Una miqueta el que va passar a la Vuelta.
0: Sí,
2: amb la lesió de Pogacar, doncs...
0: Es va obrir la veda.
2: Es va obrir la veda. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP. Després del seu triomf al Gran Premi de San Marino, va arribar a estar a 102 punts del líder de Jorge Martín, doncs ja l'ha sobrepassat. També s'ha disputat el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, en l'estrena de Madrid, amb victòria del pilot de Mercedes Antonelli, Kimi Antonelli, Alonso, que va ocupar el lloc número 17, per tant, fora dels punts, i Carlos Sainz, que va haver d'abandonar. Parlant de ciclisme, el ciclista balear...
1: És un circuit molt estret, aquest del Magrany.
2: Sí, hi ha hagut queixes.
1: Que no es pot avançar.
2: Sí, sí, hi ha hagut queixes dels pilots, perquè alguns punts del traçat...
1: Però es veu que té una zona VIP, que és
2: sí,
1: la bomba.
2: Estupendo, no?
1: Estupendo.
0: Sí. I les zones que no són VIP, que també han sortit a les xarxes, eh?
1: No, estupendo. Tot estupendo.
2: Sí, sí. Bé, doncs l'estrena de Magrany.
1: I barato.
0: Per això...
2: Més enllà de la Fórmula 1, com dèiem, el ciclista balear Enric Mas, que ha guanyat la Vuelta en la seva 81a edició, han completat el podi l'eslové Primo Roglic i l'austríac Félix Gall. El Barça de bàsquet, que s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana en imposar-se amb ahir 96-87 al Lleida, i l'equip europeu femení de golf, que ha guanyat la Solheim Cup, que ve a equivaldre a la Ryder, eh? La Solheim Cup, en versió femenina de la Ryder. Es va imposar a l'equip dels Estats Units per 15-13.
1: I ara el que no ha dit ningú, que Miquel Mañé ha aconseguit proclamar-se campió del món de gimnàstica aeròbica a Pamplona. I és d'aquí la cantonada. Ha aparegut per tot arreu, però en els grans mitjans...
2: No m'he sabut veure, eh?
1: Doncs és de segur de Calafell. Campió del món de gimnàstica aeròbica. Un exercici d'aquells que si ho miren, perquè a les xarxes n'està més ple a les xarxes que no als mitjans, hi ha l'exercici, i és una cosa d'aquelles, bé, un deliri d'exercici. Està clar que els que en saben ho han valorat d'allò més. I és estrany, perquè fins i tot hi ha un missatge del president Salvador Illa dient, valorant precisament això, campió del món de gimnàstica aeròbica a Pamplona, i ja en van 3 de campionats del món. Una trajectòria, diu Illa, extraordinària, fruit del talent, l'esforç i la constància. Miquel Mañé, de segur, de Calafell.
2: Bé, no ho hem dit, però vaja, perquè ja fa dies, Toni Bou...
1: També.
0: 40.
1: 40 i 40. 40 campionats en 40 anys.
2: És una bestiesa.
1: Sí, sí.
2: És una bestiesa.
1: I ara una altra de les notícies del cap de setmana, amb la qual acabarem els diaris. Jordi, tu mateix.

0: no és l'actuació a prop de París, però és una de les seves actuacions. Ha tornat Celine Dion. I no és tant el fet que torni per cantar, sinó el fet que torni tenint en compte la malaltia, aquesta malaltia nerviosa que viu i que l'ha tinguda angoixada durant tants anys. Hi ha un reportatge, no sé si encara hi és, a Prime, hi havia un reportatge sobre la malaltia de Celine Dion, un reportatge que posava els pèls de punta perquè ella estava, diguem-ne, relativament bé, de cop i volta ve una crisi que la deixa absolutament paralitzada i no es pot moure, l'han d'acompanyar a tot arreu i queda com si vostès quedessin clavats sense poder-se moure, doncs així. I així ha anat vivint aquests 6 anys, 26 concerts ara, està tot venut, des del concert número 1 fins al 26, o sigui que no és tant el fet, repetim, que torni la Celine Dion cantant, sinó que torni després d'aquest esforç, d'aquesta reconstrucció personal que ha fet. Vinga, us deixem amb aquest All by Myself de Celine Dion. Pitu, gràcies, Joan, gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem-hi ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
3: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi Cantas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa't les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL. Accelera amb la Vespino fins a l'infinit. I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia. Hi, this is Michael Jackson. Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
4: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

and sugar. Vinga, hem fet una petita pausa musical amb la veu de Harry Styles, a tot just les 11 i 10 minuts del matí. Posem una miqueta d'informació esportiva abans no arribem a les 12, perquè aquest cap de setmana comença la Lliga de Futbol i la Unió Esportiva Sitges debuta al camp d'un recent ascendit, com és el Cambrils Unió.

0: Bé, doncs, com els dèiem, gairebé finals d'estiu i la temporada que és a punt de començar amb aquest proper cap de setmana, comença ja la territorial futbolística i, òbviament, hem de parlar del debut de la Unió Esportiva Sitges aquest cap de setmana amb el camp del Cambrils Unió, un equip recent ascendit. Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya el tècnic de la Unió Esportiva Sitges, el seu primer equip, Manel Rodríguez. Manel, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Com hem passat l'estiu? A part de calorós, perquè ha estat això terrible.
1: El tòpic, no? L'hem sí. Passat tots bastant, sí. Bé, al final... Futbolísticament parlant, ha sigut un estiu intens, perquè hem tingut que fer... Bueno, ja saps que no solament estic al primer equip, sinó també la resta, el juvenil, el senyor B, els juvenils, el futbol base, tot el que... Anar preparant coses al final s'ajunten unes temporades a les altres, perquè en els períodes en els que no hi ha competició... Doncs, hi ha molta programació, hi ha que treballa molt amb tot el que és el club i sobretot a la part esportiva i al final, doncs com tothom, el que tens 8 dies de vacances, doncs t'escapes, fas una mica de desconnexió i després...
0: Poca cosa. L'altre dia, fa unes setmanes, en conversa amb en David Porres, a la Blanca Sugur, doncs, li preguntava precisament per aquest fet, no? Pel fet que ara ja... descans entre que acaba una temporada i comença la següent. Ara...
1: No, i els clubs té que haver sempre algú de guàrdia, perquè sí. Al final sí que és veritat que la intensitat de la competició del dia a dia al no ser-hi, doncs, potser les coses no són tan urgents, no? Però sí que és veritat que hi ha molta feina i s'ha d'anar fent i has d'anar atenent a gent que, té dubtes, uns que s'inscriuen, uns que no sé què, al final... ja et dic, dona feina. La sort que tenim és que a la base tenim diversos coordinadors que estan treballant molt bé i estan fent molt bona feina, i amb el tema dels sèniors també a poc a poc està sortint tot bastant bé i estem tenint penso que de moment tenim la percepció de que el treball s'està fent bé i que la temporada, després ja sabem allò que diuen, no? Que si la pilota entra o no entra, però la feina s'està fent bé independentment després dels resultats que es donguin.
0: Després, òbviament, et pregunto pel primer equip, però parlant del B, una miqueta la pregunta, no sé si dir... trampa, no? Vull dir, quin és el paper que ha de tenir un filial en el cas dels Sitges?
1: Nosaltres ho tenim molt clar, al final són etapes també, cada temporada pot ser un pèl diferent, l'objectiu té que ser el mateix. La temporada passada amb el Beu vam passar molt malament perquè molt. No teníem una plantilla consolidada, ens vam trobar que vam haver de fer un equip pràcticament nou amb l'afegit que no va ser un any on la camada de juvenils no acabava, o sigui que tenia un any més, i això ens va fer que la plantilla fos massa curta per afrontar-la tota la temporada. La primera volta va anar bastant bé, l'equip estava a dalt i més o menys vam anar amb l'ajuda dels jugadors de l'A i de més, però vam poder trampejar-ho bé, però després la segona volta es va complicar tot bastant i al final vam acabar com vam poder i vam acabar salvant la categoria, que era el més important. I ara enguany pensem que és totalment diferent. Al final han acabat molts juvenils del nostre juvenil A de l'any passat, que a més va ser un bon juvenil que va pujar de categoria, un equip molt maco, amb jugadors molt interessants, que s'ha sumat amb la plantilla que va quedar de l'any passat, que tot i que era curta, doncs era una plantilla que va ser bastant... compromesa, perquè si no hauria sigut impossible acabar la temporada bé, i a més alguns nanos que hem anat fitxant que van acabat de l'etapa juvenil, tant de la Blanca com algun del Cubelles, vull dir que al final estem fent una plantilla, ahir mateix vam jugar contra el Cunit i vam fer un bon resultat i l'Ernest comptava amb pràcticament 22 jugadors de plantilla i alguns que no van poder venir, vull dir que al final parlàvem després amb ell i diem, hòstia, estem contents perquè hi ha un nivell, però és que a més hi ha un escollí que venim d'on veníem, que l'any passat va ser tremendo perquè va haver partits que vam anar amb 12-13 jugadors a jugar, doncs, ostres, ens dona molta tranquil·litat.
0: Què se li pot exigir a un equip?
1: No, formar jugadors. Al final,
0: Exigir, a veure, potser no és la paraula, no? Però...
1: No, exigir no, al final això és molt fàcil. Nosaltres l'aposta que fem com a club és tindre un senyor B per donar sortida a tots aquells nanos que acaben de l'etapa juvenil, a Sitges sobretot, i que volen jugar a futbol i que potser per nivell o perquè encara no estan prou madurs amb el primer equip no tenen cabuda, però hem de donar-li sortida, han de jugar, perquè el que li agrada jugar, i a més és bo que el jovent pugui tindre l'opció de jugar i de competir en una categoria tan xula com la tercera catalana, que a nivell comarcal doncs, són molts derbis, sí. És cada setmana doncs, hi ha un partit que quan no és amb la Penya és amb el Vilanova, quan no és amb un equip de la zona de Garraf, del Penedès, sí. Exacte. Per tant, està bé, és molt xulo i la veritat és que la nostra intenció és que aquest equip el puguem mantenir sempre perquè realment primer doni aquesta sortida amb aquests nanos i després evidentment hi ha un objectiu esportiu que és poder anar traient alguns jugadors que puguin donar el pas al primer equip. Al final nosaltres amb el primer equip, si mirem la plantilla, que suposo que després parlarem, sí. Veurem que pràcticament tots els jugadors són d'aquí. Al final, doncs, no sé, l'exemple de Tamayo, de Carles Arribe, són jugadors que s'han format al B i ara estan sent jugadors molt protagonistes en el primer equip. Bueno, aquest és l'objectiu. Tots no podrà ser, perquè és molt difícil, però ja hi ha alguns nanos que estan apuntant molt alt i que han fet una pretemporada amb nosaltres i que seran jugadors que podran pujar i baixar quan els necessitem, perquè ja veiem que donen el nivell per poder jugar a primera catalana.
0: De fet, més enllà dels fitxatges, de les incorporacions que heu fet, Manel, si no tinc malentès, hi ha dos jugadors que pugen del B, que són el Jaume Morales i el Juan Yeci.
1: Bueno, el Juan és juvenil encara. Sí? El Juan no és de la matèria, és juvenil i encara li queda un any de juvenil.
0: Un any de juvenil.
1: Però aquest nen està donant un nivell futbolístic molt bo. Juga en una posició que nosaltres pensem que havíem de reforçar i vam decidir que podíem tirar d'ell perquè veiem que ho està fent. A part, ha fet una pretemporada excel·lent, ha sigut un dels jugadors destacats, diria jo, de la pretemporada. Per tant, és un nano que ho està fent molt bé, però no ve directament del B, sinó que ve del juvenil. De fet, ell encara pot jugar amb el juvenil. De fet, aquest any és possible que vagi alternant el juvenil A amb el primer equip. I després sí, Jaume Morales, que ha sigut la incorporació que hem fet, que venia directament del sènior B. Uh-huh. L'any passat era complicat pujar-ne masses més, sí. Per el que et deia abans, perquè la plantilla era molt curta, al final va ser un any molt complicat. Jaume sí que és cert que va destacar bastant perquè va fer molts gols, va ser un dels màxims golejadors de la categoria. Van haver altres jugadors que ho van fer molt bé, però potser el que més, bueno, el que vam pensar que estava més madur ja per edat inclús per fer el salt era el Jaume. Veurem aquest any altres jugadors com, no sé, ara parlo una mica així però Luca, Biel Ferrús, hi ha altres jugadors que l'any passat ja estaven, que ho han fet també prou bé i que també els tenim en compte, han entrenat ja amb el primer equip, han jugat inclús partits, vull dir que són jugadors que hi comptem, ara de moment estan al B, però veurem aviam quin recorregut tenen.
0: I enmig de tot això hi ha una competició que és tercera catalana, que t'exigeix, que t'obliga, entre cometes, a sumar els punts cada cap de setmana, i no sé si a l'equip se li pot demanar el fet de que...
1: No, nosaltres no, a l'entrenador quan ho parlem no li demanem que sigui primer, ni segon, ni tercer.
0: Evidentment que no.
1: Evidentment que pensem, som realistes, la temporada passada amb el Dani se li va demanar mantenir la categoria, perquè era el que teníem que aspirar i així va ser, i així va anar. Aquest any, home, això ho donem per fet, pensem que a la categoria no hi haurà cap problema per mantenir-la, a partir d'aquí no ens tanquem cap porta. L'Ernest és un entrenador que ja el deu conèixer, és molt competitiu, sí. Li agrada molt guanyar, com a tots, i sí que és cert que té una colla de nanos molt joves, però té molta qualitat, i per la categoria, després del que vam veure la temporada passada, home, jo penso que si tens un equip ben estructurat, que entrena bé, que físicament està ben treballat, i després amb el nivell que donen aquests nanos, que són joves però que són bons, la categoria és una categoria per disfrutar-la i per estar dalt perfectament. Veurem on estem, tampoc et dic que tampoc és cap objectiu ni quedar tercer, ni segon, ni quart, però sí que estem il·lusionats perquè veiem un equip prou competitiu per lo que es trobarà i pensem que ho pot fer molt bé.
0: L'aposta es diu Ernest Serra, com comentaves. jo diria que és una aposta segura la que fa el club. Parlant amb ell fa unes setmanes, clar, tots sabem que a l'Ernest li agrada molt treballar amb canalla, és un entrenador de futbol formatiu, no? com aquell qui diu, però també li val aquesta experiència com a entrenador de jugadors amateurs.
1: Bueno, l'Ernest ha madurat, evidentment ell ha sigut sempre més una persona de base, però ja va tindre alguna experiència, sí, amb algun primer equip, em sembla, amb el Sobrense.
0: Amb el Sobrense, sí.
1: Correcte. Ell està supercapacitat, vull dir, al final és un tema de, bàsicament, de tindre... Al final els entrenadors podem estar molt capacitats, però si no tenim jugadors compromesos
0: les
1: amb
0: eines,
1: nivell, en qualitat, és difícil. Llavors, aquest any es donen les dues circumstàncies. Per exemple, el Dani l'any passat, que estem molt agraïts a la seva feina, perquè ho va fer molt bé i va fer tot el que va poder per salvar l'equip, però tampoc tenia molts problemes, inclús per entrenar, ja no solament per jugar. Llavors era un treball molt complicat. Jo penso que aquest any l'Ernest es trobarà més a gust, es trobarà en una situació en la que es dedicarà a fer d'entrenador, que és el que ell ha de fer, i els resultats arribaran segur, perquè ja et dic, estem convençuts que tant a nivell tècnic com a nivell de jugadors estem molt ben coberts amb el B i farem una temporada per disfrutar. A més, ahir, per exemple, vam jugar i ho vam veure, que l'equip té moltes possibilitats, jugadors doblats en cada posició, tant a la part davantera com a darrere, com a la porteria. Vull dir, la veritat és que aquest any és per disfrutar.
0: D'un temps cap aquí, l'aposta del club és la d'anar incorporant, i ara potser ens centrem una miqueta més amb el primer equip, un perfil de jugador jove, un perfil de jugador que potser no té tant nom, però l'aposta va per aquí, no, Manel? Crec que una de les últimes vegades que acabem parlant amb tu ja ho comentaves, això, no? Vull dir que la idea anar incorporant un Markel Rodríguez, sense anar més lluny, que és un jugador que ha donat un resultat excel·lent i que una miqueta el camí és aquest.
1: Nosaltres la temporada passada vam planificar, es va planificar una plantilla, com cada any, no? Vam fer els fitxatges que es van fer, bueno, va quedar com al final va quedar, i ens vam donar compte de que hem de ser més nosaltres mateixos. Al final, parlant amb l'Àngel moltes vegades, amb les reunions que teníem, tant quan estava al Villa com després ja quan vaig agafar jo l'equip, ens hem donat compte, o ens n'hem donat compte, o ho penses, però a vegades intentes millorar l'equip, no? Al final sempre es fa des de la bona intenció, però et dones compte que els nanos joves, i si són d'aquí encara més, són els que et donen aquesta vitalitat, aquest compromís. És veritat que tots no, perquè a vegades et trobes alguns que no tenen tant de compromís, però bueno, evidentment, amb una plantilla a vegades ja té que haver de tot, però sí que és cert que al final estem veient que la temporada passada els fitxatges entre cometes estrella que es van fer van anar caient durant la temporada, i l'equip va acabar molt bé tirant dels jugadors de casa, tirant dels nostres, i sense, va aparèixer Carles Arribe, que era un jugador que tenia un paper molt secundari, que venia del B i es va fer titularíssim indiscutible, va aparèixer un cas curiós, el de l'Over, per exemple, que era un jugador que no havia jugat i va acabar sent titular, pues, Tamayos, més enllà hi ha el tema del Markel o Xavi Cabezas, o i després tot això no ha amanit amb uns veterans, jo diria que espectaculars, perquè al final tant Sacris com Pasqua, com Geri, vull dir, van ser una mica l'ànima de l'equip, van ser els que van aguantar els mals moments al vestidor, i després això va donar els seus resultats.
0: Ara el citaves, et pregunto per Alejandro Pasqua, perquè no sé si dir que aquest és un cas una miqueta particular i especial. Jo recordo que l'última conversa que vam tenir amb ell, preguntant-li sobre el seu futur, ens ho va dir molt clar, vull dir, necessito un temps per pensar-m'ho, no sé si aquesta decisió ja està presa, si l'Alejandro seguirà o si no seguirà.
1: De moment no està, i és la realitat, no puc dir-te una altra cosa. Ojalà ell més aviat...
0: Vull dir, perquè tampoc el club ho ha fet oficial, vull dir...
1: No, perquè al final ell tampoc ho ha fet oficial.
0: D'acord, sí.
1: És un tema personal, ell ha de decidir. Nosaltres l'únic que sabem és que si continua jugant, el que sempre ens ha dit i ens ha promès, que serà el Sitges, però que no sap si està mentalment o si en aquest moment el futbol li encaixa massa amb la seva, amb el seu dia a dia, no? Ell té altres prioritats i tot el que sabem és això. A partir d'aquí nosaltres hem de seguir treballant, pensant en l'equip, que està per sobre de qualsevol individualitat, evidentment, i bueno, si ja en algun moment de la temporada que ell es vol sumar i realment, també ho hem de dir, l'equip pues, es dona la situació de que tingui un encaix, pues, pues, evidentment es tindrà les portes obertes perquè nosaltres el tenim com algú, com un noi de la casa també, mm-hmm. perquè al final el comportament que ha tingut com a persona i com a jugador ha sigut sempre excel·lent i millorable, i per nosaltres és un ja és una llegenda del club, encara que continuï jugant, igual que Geri, per exemple, no?
0: Sí.
1: Però a partir d'aquí no sabem res més. Llavors nosaltres hem de tirar del que tenim, de lo que podem fitxar per substituir aquestes peces, que a vegades és complicat. Recordem que Alejandro l'any passat fa 16 gols.
0: Sí, és molt... clar, ve de fer una bona temporada, com diria l'equip, no? I sobretot al tram final.
1: Sí, ve de fer una gran segona volta. Sí. Quan jo arribo, Alejandro porta un gol. Vull dir, i és la jornada 12 o 13. Vull dir que no vol dir que depenem només de l'Alejandro Pascua ni de ningú jugador. Al final, jo l'any passat, l'Àlex Pascua va haver partits que no va ser titular amb mi. Vull dir que no vol dir que, més enllà del golejador, més enllà del jugador, està la persona. Jo, si he destacat abans una cosa, és el comportament que van tindre aquests veterans, aquests capitans, en el vestidor quan van haver moments complicats, que semblava que vam tocar la zona de descens. Vull dir,
0: sí.
1: Que ningú se n'oblidi, que l'any passat va ser un any molt difícil, que vam acabar cinquers, que xampany i pastes, però vam passar moments complicats. I aquest grup de jugadors, jo destacaria sobretot aquests 4 o 5, no? Pasqua, Ober, Sacris, i Geri, sobretot, també el capità. Vull dir, van ser els que van aguantar després i van tirar del carro, darrere doncs venien, doncs els que hem dit, no? I amb aquesta colla de nanos joves de casa, més aquests veterans de casa, al final són els que van aguantar l'equip on està.
0: Fins a quin punt, Manel, et sents responsable d'aquesta millora que pateix l'equip? Sobretot a la segona volta.
1: No, jo l'únic... Aviam, jo el que sí veig és que jo arribo...
0: Dir, perquè tu agafes un equip amb problemes.
1: Sí, però arribem... Jo crec que arribo des de fora detectant els problemes que estan havent-hi dintre, perquè al final és més fàcil de vegades des de fora veure què està passant, no? Veient que hi ha situacions que s'estan donant, que ens estan perjudicant molt, que veient que hi ha coses que no estem... Ja no és un tema tècnic a nivell d'entrenador, és més una situació ja inclús a vegades està anímica, no? A l'equip encadena 4 derrotes consecutives i veus la gent que està tocada, sí. I això et preocupa perquè penses, hòstia, com ens fotem aquí baix ja no sortim, i ha costat molt arribar a tocar aquesta categoria, no? Bueno, al final responsable, com tots, jo tinc la meva part, com la tenen, com he dit abans, els jugadors, i sobretot doncs, el vestidor, no? Al final això va de un equip, i potser a l'entrar jo més fresc de cap i sense la motxilla de l'inici de la pretemporada tan rara que vam fer l'any passat, doncs, l'entrar una mica més fresc doncs, fa que tot reaccioni, tot i que em va costar, perquè al principi vam encadenar un parell d'empats, una derrota a casa, vull dir, no va ser fàcil, però al final l'equip es va trobar ell mateix, poc a poc, i jo penso que vam acabar prou bé.
0: La idea era, fins aquí hem arribat, és a dir, jo agafo l'equip, però a 30 de juny jo continuo amb la meva feina al club.
1: Mira, amb això del futbol...
0: Com ha anat aquest procés? Perquè, evidentment, tu segueixes sent el tècnic del primer equip. Et van haver de convèncer o...
1: Bueno, al final m'havia de convèncer jo mateix. Vull dir, al final l'Àngel i jo parlem molt i valorem les situacions. El fet que l'equip acabés tan bé després d'haver estat amb molts problemes, en situacions que es van donar l'any passat, com, bueno, ara sembla que això sigui de fa 3 anys, però bueno, és que vam viure situacions amb la Kings League molt complicades, lesions... baixes per situacions pues, inesperades, va haver molts problemes i vam anar buscant la solució en cada moment més adequada d'una forma que l'equip no se'n va pràcticament ressentir en els resultats, perquè els resultats sempre van anar sent bastant, bastant bons i bastant correctes. Al final, el plantejament que em faig jo i que parlem, diguem, hòstia, doncs hem acabat bé, hem salvat un match ball, per dir-ho així, sí. Hem estat a propet de la curva, l'hem agafat molt oberta i hem estat a punt de sortir-nos de la carretera, sí. I ara que l'hem adreçat i que estem una miqueta en línia recta, anem a intentar mantenir aquesta línia, no donar un altre volantasso, no sigui cas que amb la situació que tenim ara, que no podem anar a buscar jugadors fora, que la situació és, i que volem que sigui així, és una situació molt de casa, doncs anem a intentar mantindre aquest ordre, almenys fins que això s'estabilitzi, i després la temporada que ve, o dintre de dos, ja veurem. Però ara mateix el que volíem evitar era donar un altre cop de volant, no? I fer trontollar una mica la màquina, no? Llavors ara hem d'estabilitzar-nos i veure aviam aquest equip com evoluciona.
0: I passem, ni que sigui de puntetes, Manel, a aquesta qüestió de la Kings League, en el seu moment va fer mal. Perquè sí, de cop i volta trobes en una situació de que jugadors han de fer front a la Kings League i no poden fer front als seus...
1: Això va ser un problema que el que va fer és estressar més l'equip, sí. Al moment. Nosaltres ja veníem d'un estrès important, vam redreçar els resultats, vam guanyar Sant Cugat, vam guanyar Viladecans, l'equip tornava, hòstia, inclús pensaven, ja parlàvem inclús de play-off, i de sobte va vindre això, es va donar una circumstància.
0: De difícil gestió, jo diria,
1: sí.
0: No?
1: I a més, en una situació de que hi havia tres jugadors, hi havia quatre a la Kings League, però és que tres eren tres centrals, i ens trobàvem en partits que anàvem a jugar sense defensa.
0: Recordo aquell dia, sí.
1: Sí. No, va ser, jo diria que un parell de partits importants que a més vam acabar guanyant.
0: Potser Viladecans.
1: Viladecans sí, i Rapitenca, sí. 0-1 i 0-2. I, bueno, al final ens va estressar, és veritat que l'equip va entrar en un estrès important, perquè, hòstia, de sobte et trobaves en una situació inesperada i amb molts lios, però a la vegada les solucions van aparèixer i van ser solucions que van donar molt d'estabilitat a l'equip. O sigui, és com que el problema que va generar va ser com una vacuna, no? I aquesta vacuna va fer que l'equip, perquè clar, tindre que jugar en sacris de central i over, que pràcticament en tota la temporada no havia sigut un jugador protagonista, com a molt protagonistes, i anar a camps tan difícils com la Rapitenca i Viladecans i no encaixar i guanyar, ostres, de sobte, pues, escolta, al final ha sigut molt millor la solució que el problema. Sí. Vull dir, al final hem tingut un problema, però l'hem solucionat sense fer, sense anar a fitxar jugadors, sense, dintre del que teníem, no? I això, pues, al final ens va donar molta seguretat a nosaltres mateixos, fins al punt que l'equip va començar a encadenar victòries i perquè es va acabar la temporada, perquè és que si no jo crec que anàvem a més.
0: Com arriba l'equip al debut de dissabte?
1: Bueno, bé, jo penso que arribem amb el treball que volíem fer, l'està ben fet, l'equip està estructurat de la manera que teníem pensat. És veritat que ha hagut canvis, hem incorporat jugadors.
0: Si no m'equivoco, són un total de 7, no compto els...
1: Sí, bueno, i realment estan tenint...
0: I responem una miqueta al que et deia abans, no? Aquest perfil de jugador més aviat jove...
1: Sí, aviam, hem incorporat pràcticament nanos de la Blanca, algun xaval, un central de Castelldefels, que potser és l'únic jugador que ve així una mica de fora, però que està aquí a 20 minuts de la casa... Bueno, ara no ho recordo tots, nom per nom, però sí que és cert que les incorporacions que hem fet una mica venen a sumar, a portar tot allò que necessitem. Hem fitxat molta joventut, molts nanos joves, però que estem convençuts que són el futur de l'equip. Evidentment, aquest equip, els que ara consideràvem joves fa dos dies, doncs ara dintre d'un any o dos seran veterans, no? El Carles Arribe, el Xavi Cabezas, el Márquez, tots aquests, en quatre dies doncs ja serà el Miguel Mata, bueno, ja tenen 21 anys, dintre de poc ja són jugadors amb molts tiros i aquests seran els que tindran que tirar del carro, igual com han fet doncs, els Geris, els Pasquas, els Oves o el Sacris, no? A partir d'aquí, bueno, jo penso que arribem bé amb algunes baixes importants, però fins ara la pretemporada les baixes que hem tingut les hem anat cobrint molt bé i estem responent amb la plantilla, penso, bastant equilibrada.
0: De fet, el divendres jugueu l'amistós amb l'APA Poble Sec, partit que acabeu jugant al polivalent de Pinsbens una miqueta per les circumstàncies que us trobareu dissabte, no?
1: Sí.
0: A Cambrils, que és un camp doncs, més aviat.
1: Sí, teníem dues opcions, era jugar a Iguadols i buscar un partit dissabte en un camp gran, perquè Cambrils és un camp bastant gran, i al final vam pensar que la millor solució és no estressar més a l'equip perquè tenim baixes, ara mateix tenim 15 disponibles del primer equip només, i fer dos partits en un cap de setmana, això suposa una pressió,
0: una càrrega,
1: una càrrega a vegades indesitjada. I vam dir, la millor manera és jugar a casa el partit que teníem previst, però en vez de jugar a Iguadols, doncs fer-ho al polivalent. I la veritat és que va anar superbé. Vam sortir molt contents, vam poder preparar tot allò que volíem, molt còmodes, perquè a més s'ha de dir que la instal·lació és espectacular, comparada a la nostra. Doncs no,
0: sí, no, clar, instal·lació no, més aviat moderna.
1: El vestidor ja és una altra cosa. I molt contents, la veritat és que va funcionar la mar de bé i vam poder fer tot allò que teníem previst.
0: Uh-huh. Aiguadols continuarà sent casa vostra, de moment.
1: Sí, de moment. Sí, bueno, jo és una... Jo sempre ho dic amb l'Àngel, l'únic problema que tenim per no jugar al polivalent, perquè els diumenges a la tarda podríem fer-ho, sí, perquè està lliure, és que no podem entrenar. Si poguéssim entrenar encara que fos un dia a la setmana...
0: De fet, aquesta qüestió crec que es va arribar a plantejar. La de...
1: Jo crec que ho hem plantejat diverses vegades. Nosaltres internament sí que ho hem parlat més d'un cop. I ens agradaria perquè pensem que a nivell futbolístic a nosaltres ens beneficia molt. Al final, poder jugar com vam jugar l'altre dia, tenint la pilota, sí, obrint el camp, fent els espais grans, buscant... És molt,
0: sí, sí, situacions,
1: molt més divertit.
0: Situacions que Aiguadols no les pots tenir,
1: no,
0: òbviament.
1: No, Aiguadols els partits són un pim-pam-pum i tonto l'último. I clar, aquí és diferent, no? I la veritat és que ens agradaria, però les circumstàncies són les que són.
0: És a dir, el problema quin és, Manel? Que no podríeu entrenar.
1: Correcte. El problema és que no tenim horaris d'entrenament a les hores que entrenem al primer equip. Que seria a les 8 del vespre, està ocupat pel rugby i no tenim possibilitat d'entrenar. Clar, anar a jugar cada setmana a un camp a casa que no el pots ni trepitjar durant la setmana ni un dia, és un hàndicap. Perquè al final, només per treballar la pilota aturada, les distàncies no són les mateixes. Tot, al final, és complicat. No és el mateix, llavors, davant d'aquesta situació que l'hem valorat, l'hem parlat i potser algun dia s'aconsegueix, pues, davant d'això ens hem de conformar en jugar amb Aiguadols, que evidentment és el nostre, la casa nostra i també té la seva part bona, vull dir que això les coses com siguin, Aiguadols té el seu encant i també és un, si ho fem bé és un fortí, vull dir que
0: pots fer valer segons quines
1: armes, vull dir que no es tracta de menysprear Aiguadols, sí que és cert que pel perfil d'equip que som,
0: d'acord, sí.
1: L'any passat es donava la circumstància, a casa ens costava horrors guanyar i anàvem fora i guanyàvem bé. I el Toni deia, hòstia, és que l'equip juga millor fora que a casa. Dic, sí, perquè juguem en 10 metres més per banda. Clar, és que són 20 metres
0: no
1: més.
0: No és la primera vegada que passa això, eh?
1: Sí,
0: l'equip acaba tenint millor resultat fora que a
1: casa. Nosaltres no tenim un equip superagressiu, amb jugadors de 1,90 m, que els corners...
0: Sí, al
1: revés. Tenim jugadors més aviat de bon peu, que juguen... I això, a vegades, ens hem d'adaptar, però això no és el futbol que ens va, és més potser el de que es pot fer en un camp més gran, on hi ha més espais, i on la situació del futbol és més real. Al final, un camp tan petit com Aiguadols, es dona a primera catalana, tu vas al futbol professional, no trobes aquests camps tan petits.
0: L'equip sembla, o li trec que el sembla, vull dir, s'ha consolidat ja en aquesta primera catalana, diem que de les temporades que portes jugant a la primera catalana...
1: Que som dels equips ja no solament consolidats, sinó importants. Al final portem dues temporades, millor o pitjor, amb més problemes o menys.
0: Més enllà d'aquest petit lapsus que té l'equip la temporada passada, que va estar allò, diguem-ne, entre cometes, flirtejant amb les posicions de baix, l'equip, certament, ha tingut un camí més aviat...
1: Les dues últimes temporades són molt positives. Al final, una queda cinquè o quart i l'altra queda cinquè. Sí. Al final, les dues últimes temporades són molt positives. Que podies haver-ho fet millor? Sí, sempre pots pensar que pots fer les coses millor, però al final el futbol és amb això, sí que... Jo sempre dic que després de 30 tantes jornades estàs on et mereixes, vull dir, no hi ha...
0: Aquí no hi trampa ni cartons.
1: No hi ha ni arbitratge, ni històries. Un dia et donen, un altre dia et treuen, un dia tens lesionats, però els rivals també en tenen, vull dir, al final, després de tant de temps, estàs on t'ha tocat estar pels teus mèrits. I a partir d'aquí, penso que, home, un equip que sempre està en el punt de dalt i que més o menys està lluitant amb els bons, doncs és un equip que està consolidat. El tema és que aquesta temporada, jo penso que el grup 3 és un grup una mica atípic, perquè no és normal que els quatre equips que baixen de Lliga Elit caiguin al mateix grup.
0: Sí.
1: Clar, llavors et trobes un Vilafranca que fa 3 anys estava a tercera ref, el grup 3, un Júpiter que l'any passat... va estar molt de temps com un dels equips forts de la Lliga Elit, el grup 3. Sant Feliuent, que baixa de la Lliga Elit, el grup 3. I la Cope, que tots sabem que és un equip molt competitiu,
0: molt
1: dur, que també ha caigut al grup 3. Clar, els quatre equips que venen de Lliga Elit, els quatre al grup 3, si això sumes, que tens un Escó que s'ha reforçat moltíssim, que tens una Rapitenca que s'ha reforçat moltíssim, que estem nosaltres, que el Sant Boià aquest any se l'espera...
0: Sí,
1: no el Sant Boià de l'any passat, sinó un equip molt més competitiu, més algun altre equip que apareixerà que també diràs, hòstia, aquest no hi comptava ningú i també està... Al final serem 8-9 equips, segurament.
0: Anava a dir, aquí tothom vol venir a la festa i la casa dona per lo que dona.
1: Clar, al final serà un grup, ja et dic jo que no hi haurà dos o tres, hi haurà molts equips, molts gallitos i serà, cada partit serà una final.
0: On posem els Sitges?
1: Bueno, és una mica el que et dic. Al final, jo espero que...
0: O quin paper creus que hauria de tenir l'equip?
1: Nosaltres hem d'intentar estar el més amunt possible, evidentment, i intentar ser ambiciosos. No volem... No ens hem de tancar cap porta. És cert que al final, és el que et deia abans, el futbol ens posarà on ens toqui, però nosaltres afrontarem cada partit com una final per guanyar-los tots i mirarem d'estar el més amunt. No volem... fer volar coloms, volem ser humils, volem saber que som el que som, però també volem ser ambiciosos i volem pensar que jolín, que en una primera catalana on ja portem 2 anys fent les coses entre cometes bé i que estem en unes posicions ja més d'honor, doncs hem d'intentar seguir aquí. I jo penso que el lloc està entre els 6 primers, vale? I a partir d'aquí doncs no tancar-nos cap porta.
0: Fins a quin punt és plantejable o bo o no bo, no ho sé, que ja no dic l'equip, sinó que el club fins i tot es pugui plantejar reptes més seriosos.
1: Però jo això ho parlo amb els jugadors, al final són ells.
0: Sí.
1: Jo crec que en aquest perfil d'equip que tenim, i si comencem, Miquel Mata, Joel Espinosa, Tamayo, Uri Gutiérrez, Markel, Carles Arribe, Jerry, Xavi Cabezas, bueno, no me'n vull deixar cap,
0: sí,
1: Pau,
0: sí.
1: Sol, tia, és que són tots d'aquí, són tots fills del mateix entorn. Nois, què voleu? Voleu jugar a Lliga Elit algun any? Voleu tocar-la?
0: Mm-hmm.
1: Voleu tocar-la amb els Sitges? Voleu ser protagonistes d'algo tan xulo com tirar d'aquest equip?
0: És bona pregunta aquesta, eh?
1: Són ells els que s'han de plantejar. I al final, jo sempre els dic el mateix. És igual que juguis a primera catalana, que a tercera ref, que a primera ref. Si tu vols ser superior a la resta, el primer que has de buscar és el teu millor nivell. I el teu millor nivell passa per fer una vida de professional. 100%. Si tu jugues a futbol i tu vols prendre en sèrio, vols no estar lesionat contínuament, vols donar el teu millor rendiment durant el màxim de partits durant una temporada, vols... Has d'entrenar, t'has de cuidar l'alimentació, el sortir, no fumar, no beure alcohol... No... Són les mateixes tonteries que diuen els pares als seus fills. Però
0: sí. És un mantra que es va repetint.
1: Soc molt pesat. Clar, i ells em miren encara com ho haguem dit... Hòstia... Aquest tio no viu la realitat, no? Nosaltres no som professionals, no? Bueno, pues, si ells, en la qualitat que tenen, s'ho proposen, jo no dic que tenen que ser professionals perquè no viuen del futbol, però sí que, evidentment,
0: sí.
1: Tenen que tenir una part al seu interior, tenen que tenir un xip aquí que...
0: Han de tenir aquesta semiprofessionalitat, no diem-ho així. No?
1: Però és que això passa en el món del bàsquet, passa en l'atletisme, passa la gent que es prepara... Mira, hi ha gent aficionada que fa les ultramans aquestes, aquests tios, entrenen 6 hores diàries... I van a treballar, i van a no sé què, però es cuiden amb el menjar, van a entrenar, no sé què. Hòstia, no són professionals. Però per aguantar una marató, una volta ciclista, quasi una etapa ciclista i una carrera de natació, amb el mateix dia, durant 8 hores o 5 hores, t'has de preparar, això no pots fer-ho... Bueno, doncs això és el mateix. Si tu vols ser el millor dintre de... d'equips que són com tu, perquè al final un serà una mica millor, l'altre pitjor, però al final són com tu. Si tu vols destacar aquí, i això és, aquesta és la decisió que tenen, perquè al final nosaltres el que no farem, segurament ja tenim bastant clar, és anar a buscar jugadors millors per pujar. Això ja no ho farem, perquè pensem que els que tenim són prou bons. Sí. Ara bé, aquests, ells decideixen si volen estar pirulant per aquí o volen donar un pas. I jo crec que estan animats, que potser no serà aquest any, el que ve, no ho sabem, perquè són molt joves i tenen molt recorregut. Però això és una de les coses que els hi plantejo. Al final, igual deuen pensar que estic sonat, però bueno, jo els hi dic a veure què farem.
0: Parlant de preparació, em pregunto per una qüestió, no diré que em té capficat, però que hi penso fa uns anys amb el tema físic. Ara, al terreny de joc, el que veiem són futbolistes, però també són atletes.
1: Bueno, cada vegada més, al final...
0: La preparació física crec que està guanyant terreny a poc a poc, no sé si dir-ho així, Manel, o tinc una percepció equivocada.
1: No, és
0: evident. Fins al punt, perdona, que qualsevol equip que mínimament estigui ben preparat físicament et foten problemes.
1: Sí, està clar, al final tu si vols...
0: Clar, no sé fins a quin punt això va en detriment de la resta, no?, de la qualitat.
1: No, això va en detriment del que no es cuida, del que no treballa, del que no entrena, del que no fa el que té que fer. Evidentment, doncs cada vegada vas caient més a baix. Vull dir, si per molt bo que siguis, si és que això estem cansats de veure-ho. Si és que avui, en el futbol actual, per dir-ho d'alguna manera, el típic màgico del Càdiz
0: no té cabuda.
1: No té cabuda perquè, si és molt bo, ja, però si és que no tocarà la pilota, si és que cada vegada que la rebi li fotran una càrrega legal i el tiran a terra. És que el futbol, l'esport, a tots els nivells, ha canviat perquè ara hi ha més coneixement. Si som nosaltres, que som un equip modest, i ja entrenem 4 dies, tenim preparador físic, tenim analista, tenim fisio, tenim... És que ja amb futbol ja amateur...
0: Ja vas tocant tecles...
1: Ja hi ha una sèrie d'eines que abans... Que fa no tant, Fa potser 7 o 8 anys no hi eren.
0: Sí, correcte.
1: I ara, per exemple, tots els partits es graven en vídeo. Tu veus el rival 3 vegades abans de jugar contra ell. Analitzes el que té.
0: Avui hi ha molta informació.
1: Clar,
0: llavors, avui tenim molta... Potser això... massa, no? De vegades... Bueno, no sé fins a quin punt és bo que el jugador rebi tanta informació.
1: Bueno, el jugador no és que... El jugador la rep, jo crec, filtrada. Normalment la informació aquí, el bo és... que el jugador li donguis pautes, no tota la informació. Avui dia és molt raro, és molt estrany que a un equip li feim veure un partit sencer, això ja no passa. Tu agafes i fas un tall de 6 minuts i en 6 minuts li tens que ensenyar al jugador el que vols que faci, el que fa el rival i com vols contrarrestar-ho, per exemple. Estem parlant de preparar un partit. És la informació que tens que donar, perquè una reunió de vídeo de més de 20 minuts els jugadors s'avorreixen, ja estan un mirant cap aquí, l'altre mirant cap allà, són com els nens al col·le.
0: Això
1: va així. Llavors, nosaltres hem d'intentar tindre tota la informació i a partir d'aquí saber quina és la informació que li hem de donar als jugadors. Però la diferència està que tota aquesta informació abans no tenies accés. Ara sí. Per tant, ara l'aprofites i la dones. Vull dir, perquè això ens fa millors a tots, però també fa millors rivals, perquè els rivals també ho fan.
0: Clar, també es preparen.
1: Ens hem igualat. Vull dir, és que aquí el que no, per això deia abans, és que el que no es prepara es queda a la cua, perquè la gent cada vegada més ho coneix, la preparació física, ara l'alimentació, és que ara mirant Instagram pots saber moltes coses que abans era impensable que ni t'importessin, no? I ara dius, hòstia, doncs mira, resulta que si pren creatina cada dia, el muscle es creix més i tinc més força.
0: És a dir, és tan important com entrenem el que mengem, no?
1: Home, clar, al final, i el que descanses i...
0: Sí, sí.
1: Clar, al final diu, no, és que el dissabte no surto perquè tinc partit el diumenge, però el divendres ho peto tot.
0: Ho cremo tot, sí, sí, sí.
1: Però no cal que vinguis diumenge, tampoc. Vull dir, és que al final és el mateix, és que no és un problema d'un dia ni de dos. Si tu tens que descansar cada dia de la setmana... però no per fer esports, usament, sinó per la teva vida
0: per
1: normal,
0: vida general,
1: per
0: donar
1: un rendiment a la teva feina, amb la teva família, amb les teves coses, perquè és que si no, evidentment que pots tenir una mala nit o pots sortir un dia, passar-t'ho bé i disfrutar-ho, perquè això també és vida i també s'ha de fer, però sabent que allò és algo excepcional, no pot ser algo habitual, perquè quan és algo habitual, lo excepcional és descansar o fer una vida ordenada, i llavors a partir d'aquí és quan comences a patir problemes.
0: Perquè tu, per exemple, com a entrenador, t'has hagut de reciclar molt?
1: Sí, evidentment, evidentment. Et recicles perquè és que...
0: En el sentit del que dèiem abans, no? Perquè ara, evidentment, tu tens molta més informació de tot,
1: clar,
0: del rival, del que dèiem, no? D'alimentació, d'aspectes tècnics, tàctics, etcètera, etcètera, no?
1: Sí. No és que et recicles, és que és el que parlàvem abans. Al final vas coneixent millor el que toques, perquè vas veient coses que fa... Jo recordo quan jo vaig començar a entrenar, que vaig entrenar a bones categories, al Vilafranca i de més, no hi havia tota aquesta informació. No, tu el rival, si el volies veure, havies d'anar-lo a veure.
0: Sí, no, sí, no in situ.
1: I si veies un vídeo, era algo raríssim. Uh-huh. I demanaves a vegades vídeos i tal, i sí, algun te'l passaven i tal, però era una cosa estranya. No, la gent no gravava els partits, per exemple, no? És un exemple.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Però, clar, aquella informació no la tenia ni jo ni els meus rivals. Per tant, estàvem a
0: igualtat de condicions. Sí, sí, sí.
1: Exacte. Mm. Si jo volia anar a veure els rivals, els anava a veure. Si no volia anar, anava igual que els meus rivals, feien el mateix. Llavors, bueno, aquesta és una mica la diferència. Tu t'has anat, no reciclant, sinó que t'has anat adaptant,
0: sí, sí,
1: a les noves situacions, perquè és que si no t'adaptes, estàs mort.
0: Mm-hmm. Dissabte jugueu contra el Cambrils, és un equip...
1: Més igual, al final això, sí, quan jugues fora segons com i segons quin rival, ostres, podríem haver començat a casa, i quan és a casa també penses a vegades, hòstia, pues millor fora que hi ha menys pressió, no? Al final és igual.
0: Baixar el que és millor.
1: No, sí, al final si guanyes tot està bé.
0: Sí.
1: No, el Cambrils, pues sí, l'hem vist, ja sabem més o menys a què ens enfrontarem, és un equip que ha fet una pretemporada, s'ha de dir, immaculada, ha guanyat, diria, tots els partits, perquè hem anat seguint una mica, és cert, que contra equips quasi sempre d'inferior categoria, però bueno, al final els ha anat guanyant. I bueno, al final serà segur un partit en complicacions, que ens trobarem amb dificultats, que hi haurà moments millors al partit per nosaltres.

0: i altres que haurem de patir, segur, perquè és una lliga més amb un tracte de pilota, amb un camp molt gran, on també nosaltres, si volem ser protagonistes de la pilota, doncs també ho podem tindre, ho podrem fer, perquè es pot fer, perquè ho dona les circumstàncies. Per tant, bueno, serà un partit xulo, jo crec, dos equips amb bon tracte de pilota, que ens agrada anar cap endavant, i mirarem, aviam, de buscar les seves mancances o allà on pensem que podem apretar-los més, i igual que ells, doncs, intentaran fer-ho amb nosaltres.
1: Grup, ho dèiem abans, no? Complicat amb equips històrics. Si no m'erro, Manel, el proper partit el que teniu a casa és amb el Júpiter. Clar, això serà un no parar.
0: Cada setmana serà aquí, que sí. És el que deia abans, al final cada setmana serà una final.
1: Sí.
0: I tots els... Jo crec que aquest any es donarà una circumstància, sobretot al principi, que costarà que hi hagi cap equip que es
1: desmarqui, no?
0: Sí, costarà, perquè hi ha molts rivals, encara no estem, els equips encara tampoc estem en el nostre prime, ni molt menys.
1: No.
0: Vull dir, jo sento parlar als entrenadors dels altres equips, Júpiter, Vilafranca, i tots diuen el mateix, hòstia, arribem bé, però encara no estem al 100%. Vull dir, clar, tothom es guarda la carta aquesta de dir, bueno, encara podem millorar, perquè tothom veu que encara és complicat estar al teu millor nivell, és normal. Bueno, per això dic que al principi jo tinc la sensació de que no hi haurà cap equip que voli, però veurem, al final, a poc ens anirem col·locant tots al nostre lloc, i a partir d'aquí començarem a treballar per anar el més amunt possible. És cert que nosaltres tenim un inici, sobretot a casa, amb el Júpiter del primer partit, que és potser, jo crec, que dels rivals més forts, doncs un inici exigent, però bueno, per això hem treballat des del dia 10 d'agost, i hem d'enfrontar-nos a tothom. Per tant, quan vinguin, doncs benvinguts seran, i intentarem guanyar-los com a tots, i amb tota la il·lusió del món. Que ara ens trobem en tenim dos o tres baixes sèries? Sí, però potser també ells les tenen. I a lo millor dintre d'un mes aquests s'estan jugant, els que estan ara de baixa, però tenim unes altres. Per tant, això no ens ha de preocupar.
1: De fet, si hem de destacar alguna cosa per temporada, és el bon to de l'equip, si acceptuem potser aquell 0-4 amb la Pobla de Mafumet. Tampoc.
0: Bueno, al final la Pobla de Mafumet et jugues contra un tercer ref,
1: això mateix.
0: I quan portes només una setmana d'entrenos,
1: evidentment,
0: contra un equip que porta 3 setmanes de competició, d'entrenaments.
1: Ho he dit per aquells que miren, hosti, 0-4, bueno, s'ha de posar en context.
0: Jo penso que si en vez de posar la Pobla de Mafumet posa Nàstic B,
1: sí,
0: doncs tothom ho veu més normal, no? La gent veu Pobla de Mafumet, que no coneix el món del futbol, pensa, hòstia, hem perdut amb un poblet que no hi ha, que hi ha 400 habitants, no? Perquè la Pobla de Mafumet,
1: bueno, jo recordo que amb la Pobla de Mafumet, en el seu moment, el Sitges es va jugar un ascens de categoria, crec que preferent, o a Primera Catalana.
0: Vull dir
1: que sí.
0: No, i ara la Pobla és un equip que inclús va tocar un any de segona B. Entrenat en aquella època per un exjugador de l'Espanyol, com es deia aquell, igual. Però vull dir que la Pobla de Mafumet és un equip amb un nivell altíssim,
1: sí,
0: i són jugadors en contracte, que molts ells pertanyen a la disciplina del Nàstic, del primer equip, i que estan jugant en el B. Vull dir que és una... ahir va guanyar 3-0 a tercera ref el seu partit a casa, sembla, no? Vull dir que és un equipàs. Vull dir que al final nosaltres ens vam encaixar el primer gol al minut 44, em sembla, vam aguantar tota la primera part prou bé, a la segona part se'ns va acabar la benzina i ens van fer 3 com ens haguéssim pogut fer algun més. Vull dir que no... però és que això ja ho sabíem, era normal, i potser aquest partit ens va servir una mica per tindre la primera toma de contacte. Després, bueno, després l'equip ha competit molt bé amb tothom, I ja dic, al final, per anar creixent i anar traient conclusions. També et dic que els resultats de la temporada,
1: sí,
0: no tenen cap rellevància més que aquella que tu li vulguis donar. Al final, el que val és el que veia ara, que és quan hi ha punts, i quan hi ha classificació tot el que més, no té massa més importància.
1: Parlant de benzina, vostè encara en té una quanta, eh?
0: Sí, aviam, és veritat que això és com quan jo suposo que aquí té molt que veure l'adrenalina, no? Quan estàs a casa, allò que estàs caigut i tal, i dius, hòstia, avui entreno, i te'n vas a entrenar i et sents supervital, i penses, bueno, mentre estigui així, sí, arrai, sí, no? Doncs sí. Pues tira, és el que hi ha.
1: Molt bé. Doncs en conversa avui amb el tècnic de la Unió Esportiva Sitges, amb Manel Rodríguez, a qui agraïm especialment que ens hagi pogut acompanyar aquí als estudis de Ràdio Maricel. Manel, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Que vagi molt bé, que tingueu una bona temporada i ja anirem parlant.
0: Sí, home, anirem veient, suposo.
1: I tant, i tant.
0: Vés, vinga.
1: Veuràs més amb el Toni, això segur.
0: Sí, segur, però bueno.
1: I que per molts anys, però...

0: Les 12, bon dia. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys, després d'una baixada de 12 anys que va acabar el 2022. Les condemnes de presó a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, expliquen part d'aquest increment. La demanda interna impulsa l'economia catalana amb un creixement d'un 3% interanual en el segon trimestre, una dècima més que en el primer. L'augment intertrimestral ha estat d'un 0,7%. La Xina es desmarca del liberalisme de Donald Trump en intel·ligència artificial i reclama una regulació perquè es desenvolupi de manera saludable i ordenada. Alguns experts van en la mateixa línia i posen en dubte els qüestionaments ètics d'alguns dirigents del sector. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 15.000 alumnes més respecte del curs passat. S'hi incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents, per atendre l'augment d'alumnes. Fins dimecres, Suècia no donarà per tancat l'escrutini i no se sabrà qui ha guanyat les eleccions d'ahir. Sobre el paper hi ha un empat tècnic que per ara sembla que es decanta cap al bloc progressista, al davant de la dreta governamental. El ministre de Cultura d'Israel vol retirar la ciutadania als dos directors del documental Nazza, premiat a Venècia. El treball ovacionat a la mostra narra l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza. Hi ha falta d'estoc a les farmàcies de medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa. La gran majoria de fàrmacs per mitigar els efectes negatius d'aquesta etapa s'han esgotat i, segons els farmacèutics, costa molt trobar altres fórmules per substituir-los. La plataforma Aeroport i més de 200 entitats convoquen per diumenge que ve una manifestació a Barcelona per protestar contra els plans d'ampliació de l'aeroport. A la mobilització que acabarà a la plaça Sant Jaume, també hi participaran tractors per reivindicar el futur de la pagesia del Delta del Llobregat. I l'actor, productor i director nord-americà Kevin Bacon s'incorpora com a un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. S'assuma així a la presència de figures com Danny DeVito i Peter Jackson. Bacon rebrà un dels grans premis honorífics de Sitges.
1: Esports.
2: El Barça es manté ferm al capdavant de la classificació de primera després de guanyar el Llevant amb Lamine Yamal, que aconsegueix un altre doblet. El Blaugrana, en un avançament de l'entrevista que emetrà el programa Universo Valdano aquesta setmana, diu que es mereix guanyar la pilota d'or pels títols aconseguits i afegeix que no està satisfet amb el seu rendiment en l'últim Mundial. La cinquena jornada de Lliga s'acaba avui amb el Villarreal Betis i demà ja comença la sisena. L'Espanyol fa l'últim entrenament abans de jugar demà al camp del Rayo i el Madrid visitarà el camp de l'Elx. I Alexander Zverev ha guanyat aquesta nit l'obert del tennis dels Estats Units, superant Ben Shelton a la final. És el segon gran slam que aconsegueix l'Alemanya aquest any.
0: Aquesta tarda i demà el sol serà generós, gairebé no hi haurà cap núvol o ben pocs, la calor augmentarà una mica més i tocarà sostre demà, amb màximes que sovint es mouran entre els 30 i els 35 graus. Algunes a ponent poden arribar, però, als 37 o 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen...

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: De triar un, només un protagonista informatiu d'aquest estiu, probablement coincidiríem que seria una protagonista i que seria la calor. Hem polvoritzat tots els rècords amb l'estiu més càlid des que tenim registres, amb una temperatura mitjana 3 graus per sobre del que tocaria. En alguns llocs, com al Pirineu Occidental i a la Plana de Vic, més i tot, per sobre dels 4 graus d'increment. A Lleida els termòmetres han estat 15 dies per sobre dels 40 graus i a Barcelona s'ha mal dormit 59 nits tòrrides. Registres extrems per un clima que cada vegada ho és més d'extrem. La calor ha disparat el risc d'incendis en un estiu que començava amb molt mal peu.
2: Estàvem treballant al camp, tranquil·lament, collint els préssecs i de cop, pum, hem vist una petita guspira.
3: Les gavarres estan en un sotabosc que es dinamita. Tots aquests arbres secs s'han caigut, és un polvorí.
2: Està tot sec i abandonat. Això és una vergonya. El món crema, la terra crema.
1: La terra crema, crema quan tot és sec i fa mal quan descarrega. Ho hem tornat a viure aquest estiu al Camp de Tarragona, amb inundacions que han reobert el debat del perill de construir en zones inundables.
4: Aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero, però és que has de fer grans dipòsits a sobre en zones on no tens finques solars públics per poder foradar.
1: La terra parla i fa temps que ens està avisant. El camp aquest estiu ha estat més que evident. Amb els cítrics, és un sector que s'ha obligat a plantar noves varietats o a l'horta.
5: Els enciams estan caríssims perquè no n'hi ha, i melons i xíndries es couen abans de madurar.
1: O la vinya.
6: El que han provocat ha sigut la collita, la verema més primerenca de la història, pocs dies de collita i ràpida.
1: I perillen també els musclos, que si s'estan gaires dies més amb una aigua a 30 graus, moriran. Una calor que també repercuteix en com i quan collim.
7: Hi ha molts pagesos que ja comencen a treballar o collir a les 4 del matí, amb uns frontals, i a la 1 o a les 2, aquesta gent pac a casa.
1: De seguida hi entrarem en més detall i també buscarem la causa. Què provoca la calor en tots aquests cultius? Què hi pensa fer el govern al respecte? Com pot ajudar els productors?
0: Catalunya al dia.
1: Benvinguts de nou al Catalunya al dia. Us hem trobat a faltar durant tots aquests mesos. Us hem trobat molt a faltar, però ja tornem a ser aquí, amb històries, amb les veus de les nostres comarques i amb les nostres veus habituals també, com les del Marc Vidal. Marc, bon dia.
8: Què tal? Bon dia, Estel.
1: Avui parlarem de presons, per exemple, i de la repercussió d'una llei de la qual n'hem parlat força aquí en aquest programa. És la llei de la multireincidència.
8: I que ha fet augmentar el nombre de reclusos. Ara, en total, hi ha 10.000 interns que ocupen el 95% de la capacitat total de les presons catalanes.
1: Serem a Lleida també perquè és la ciutat que el Departament d'Educació ha triat per estrenar oficialment el nou curs de formació professional.
8: Una opció cada vegada més triada. Aquest any, 15.000 alumnes més suma i en total són 176.000 a Catalunya.
1: Alguns centres fins i tot han hagut de deixar desenes d'aspirants fora perquè no hi ha prou places. I connectarem també amb el Museu Episcopal de Vic, que ha deixat en préstec a un museu de Frankfurt un retaule gòtic de Bernat Martorell que explica molt bé la figura de Maria Magdalena durant l'edat mitjana.
8: I amb aquesta obra, el Museu de la Capital d'Osona ha estrenat un nou tractament per eliminar els corcs.
9: Es tanca l'objecte, l'obra, dins d'una bossa i es, mitjançant uns productes que s'introdueixen dintre, s'absorbeix tot l'oxigen.
1: O sigui que tanquen l'obra d'art al buit per asfixiar qualsevol insecte que tingui. De seguida us ho explicarem. Fem també un cop d'ull a les carreteres com les tenim avui, que és dilluns, equip viari. Mireia Sala, bon dia.
10: Bon dia, Estel. Doncs a aquesta hora hi ha retencions a l'autopista P7 a l'altura de Mollet, en sentit sud, a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. A l'Anoia, un altre vehicle avariat talla un carril a la 2 Esparreguera i això alenteix el trànsit en sentit Barcelona. I a les Terres de l'Ebre el trànsit és lent amb aturades a la P7 entre Camarles i l'Ampolla per unes obres en direcció a Tarragona.
1: I el temps, Francesc Maurí, tranquil però amb caloreta, no?
11: Doncs sí, caloreta o calor, calor intensa. Caloreta que toca sostre demà, amb aquesta repuntada. No parlem de valors extrems, però sí ben elevats per l'època, evidentment, i esperant un descens avançat el dimecres, el vespre, i sobretot dijous, que es notarà. Llavors, dimecres, amb tempestes al nord i nord-est de Catalunya. Algunes podrien ser fortes. De moment, aquesta calor, aquest sol i quatre núvols prims.
1: Doncs esperem aquest canvi de temps, com us dèiem, la calor avui molt protagonista al Catalunya al dia, especialment amb la seva afectació als conreus. I com sempre també tindrem esports, com és habitual al Catalunya al dia, quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. I avui, Eudald Serra, ben tornat, què explicarem?
12: Ben trobada. Doncs mira, el Barça es manté

0: com l'únic equip que no ha perdut cap punt en aquest inici de la Lliga, després de sumar els 15 possibles, guanyant ahir el camp del Llevant per 2-4 amb un altre doblet de Lamine Yamal. El Girona de Futbol ha informat aquest matí que l'extrem Brian Hill té una lesió muscular a l'esquiotibial de la cama dreta que es va fer davant el Castelló. Tot i que no diuen el temps que haurà d'estar de baixa, es preveu que potser estarà inactiu entre 2 i 3 setmanes. Valoració positiva de l'Ajuntament de Tarragona per l'edició d'aquest any de la Lliga Catalana de Bàsquet ACB. Hi ha hagut un increment de públic als partits i el consistori espera continuar l'any que ve amb la col·laboració amb la Federació Catalana de Bàsquet. I la Seu d'Urgell tanca 4 dies de piragüisme de primer nivell mundial amb l'última prova de la Copa del Món i amb una medalla d'or de Miquel Travé en la modalitat de Seu.
1: Doncs en tornem-hi al Catalunya al dia, que és un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, avui amb David Badia a la sotsedició, amb l'Aurora Guindo i l'Alba Monclús a la producció, amb en Dani Jiménez al control tècnic i amb Víctor Lorenz al control central. És la 1:06. Comencem.
2: Catalunya al dia. Amb Estel Mateu.

0: La calor extrema que hem tingut aquest estiu ha tingut una repercussió clara i directa sobre els camps. S'ha hagut de fer la collita abans per evitar que la fruita es fes malbé. Una fruita que, a més, amb aquestes altíssimes temperatures, no té les mateixes característiques ni de mida ni de dolçor. Passa amb la fruita, tant dolça com seca, però també amb la vinya, les hortalisses o l'arròs. Per això avui hem volgut fer una radiografia de com la calor extrema provocada pel canvi climàtic ha afectat els conreus en aquest estiu que encara arrosseguem, ara sentíem en Francesc Mauri, i que costarà treure'ns de sobre. Comencem a Lleida, amb la fruita dolça. Pere Joan Álvarez, què ha passat aquí?
1: Doncs que els pagesos han començat a collir la fruita abans del que és habitual, una fruita que ha estat més petita i que ha madurat abans. Manel Simón, director general de Frucat, la patronal del sector.
2: Reduir una mica el calibre, el tamany dels fruits, també en avançar uns quants dies el moment de recol·lecció i, per tant, avançar la maduració del fruit.
1: Una calor que també fa que alguns pagesos comencin a collir encara de matinada. Josep Maria Companys, pagès de Torres de Segre, al Segrià.
3: Hi ha molts pagesos que ja comencen a treballar o a collir a les 4 del matí amb uns frontals per poder treballar de cara a la fresca i a la 1 o a les 2 quan s'ha arribat a les 8 hores per aquesta gent pac a casa.
1: Les calorades també poden reduir la producció per l'any següent.
0: Al Camp de Tarragona, els efectes més importants del canvi climàtic que es noten, sobretot en el conreu de la fruita seca i en especial dels avellaners, Manel Sastre.
4: Sí, aquí hem passat de les 35.000 hectàrees que hi havia als anys 90 a les gairebé 7.000 que tenim ara. Els últims dos anys s'ha agreujat la pèrdua del conreu i Unió de Pagesos calcula que hi ha 1.800 hectàrees d'avellaners morts o amb una pèrdua molt important del potencial productiu. Les oliveres amb rec de suport també han notat reduccions de les extensions de conreu per sobre del 30%. La causa principal és la falta d'aigua de rec, tot i les promeses del govern per reaprofitar aigua de depuradores,

0: enciam escassegen i per això els preus estan pels núvols. Viladecans, David Àngela.
1: Mauri Bosch és productor hortícola del Parc Agrari del Baix Llobregat i representant del sindicat JARC d'aquests cultius a Catalunya.
2: Les flors cauen per estrès i les que no cauen, moltes d'elles, el pol·len, no és viable per excés de temperatura. Això té unes afectacions amb els cultius que plantem cara a l'hivern, que s'està morint molta quantitat de planta. Els enciams que estem menjant ara estan caríssims perquè no n'hi ha. I melons i xíndries es couen abans de madurar.
1: Bosch admet que els petits productors tenen poc marge per adaptar-se al canvi climàtic i, en canvi, segons ell, les grans empreses poden traslladar-se a zones més fresques com l'alta muntanya, a altres latituds o fins i tot a altres països.

0: les Terres de l'Ebre, el cultiu més afectat pel canvi climàtic és el dels cítrics, però les temperatures extremadament altes també han perjudicat l'arròs, els musclos i la pesca d'arrossegament. Anem a Tortosa ara. Jordi Barranca.
1: Hola, bon dia. Sí, en el cas dels cítrics, fa tot just uns dies, de fet, Unió de Pagesos reclamava directament que s'havien de replantar els arbres amb noves varietats per no perdre les produccions. Les altes temperatures i les successives inundacions han fet perdre gairebé, atenció, 2.000 hectàrees els últims anys. Si ens fixem en els cultius marins, sens dubte l'aqüicultura sobresurt, i és que l'aigua a les dues badies del Delta s'acosta cada cop més als 30 graus, la qual cosa, si s'allarga durant gaires dies, això provoca directament la mort del musclo. Per tot plegat, les temporades comencen abans i són cada cop més curtes. En el cas de la pesca d'arrossegament, la flota de la Ràpita, la més important del país, alerta que amb els canvis de temperatura cada cop pesquen més mol·luscs com la gamba blanca, la que abans trobaven, per exemple, a Huelva, i en canvi cada cop menys escamarlà. Punt i a part mereix l'arròs, el gran cultiu per excedència a la zona del Delta. El sector s'ha hagut d'adaptar a una nova forma de treballar, sembra en sec, per reduir aigua i combatre plagues, però en canvi veu com cada cop més la salinitat augmenta amb les llevantades.
0: I la vinya ha patit molt també aquest estiu. Tot anava bé perquè havia plogut els mesos anteriors, però un juny i un juliol absolutament secs han fet precipitar la verema. Els grans de raïm ja no creixien més i corria el risc que maduressin massa. Per tant, allò de la verema al mes de setembre ja és cosa del passat. Corresponsal al Penedès, Montse Gené-Ribà.
2: Això és el que han provocat les onades de calor, segons Joaquim Tosses, president dels elaboradors de cava, l'AE Cava.
3: El que han provocat ha sigut la collita, la verema més primerenca de la història i també concentrada, és a dir, pocs dies de collita i ràpida.
2: El celler Gramona de Sant Sadurní ha estat dels més primerencs a collir, en aquest cas raïm de la varietat Chardonnay. Jaume Gramona, president executiu del celler, diu que fa anys que s'estan preparant per aquestes sequeres extremes.
4: Si et prepares, totes aquestes calorades fan que després no t'afecti tant en el producte final. Collir d'hora és una solució. Començant a collir a les 3 de la matinada, plegant a les 12 del migdia.
2: Un cop el raïm hagi entrat al celler, els enòlegs veuran si aquesta calor tan forta els farà fer rectificacions al producte final.
0: Gràcies, Montse. Doncs ho hem vist, eh? Afectació de l'extrema calor en els fruiters, a la fruita seca també, a les hortalisses, a l'arròs, als musclos i la vinya. Anem ara a esbrinar una mica les causes de tot plegat. Podem parlar aquesta hora amb Estanis Torres. Ell és doctor en enginyeria agrònoma, investigador especialista en el programa de fructicultura de l'IRTA. Ens escolta des de l'IRTA Fruit Centre de Lleida, gràcies a l'assistència d'en Pere Joan Álvarez, que s'ha desplaçat fins allà. Senyor Torres, bon dia.
5: Bon dia.
0: Després de sentir tot aquest panorama que hem dibuixat, una mica apocalíptic, què en pensa? Què li podem dir a l'audiència? Què està passant aquí? I sobretot, s'esperaven que passés tant d'hora?
5: Doncs la veritat que no. Ja portem des de l'IRTA diversos anys fent projectes per simular quines podrien ser les causes de l'augment de les temperatures, però no ens imaginàvem que arribaríem amb aquest extrem tan aviat.
0: Clar, perquè què passa quan hi ha aquesta temperatura al camp, en general? Perquè m'imagino que el mecanisme, és veritat que canvia molt cada cultiu, però deu haver-hi un patró general, no?
5: La veritat és que el patró pot variar entre espècies i dintre de l'espècie entre varietats. Però sí que és veritat que de manera generalitzada, doncs el que ja s'ha comentat anteriorment, doncs hi ha un adelantament de la maduració i, per tant, de la collita. Però no només s'adelanta la maduració, també s'adelanta la fenologia en general del cultiu, per tant també la floració també s'adelanta, i això comporta també que s'exposi el cultiu a un major risc de gelades. A part de que la calor també aporta o comporta també situacions extremes d'altres efectes climatològics, com poden ser calamarses i tempestes, que també acaben afectant també a la producció.
0: Clar, això és un efecte en cadena, dèiem ara, conseqüències sobre els cultius a l'estiu, però també ja ens avançaven que això repercutirà a l'hivern. Què podem fer-hi? És a dir, m'imagino que anem tard ja per actuar, sí que més a llarg termini el canvi climàtic entre tots hi podem fer, però ara la situació actual com l'assumim, com l'afrontem?
5: Doncs és molt, molt complicat, sobretot si ja tenim establert el cultiu. Perquè la millor manera de poder-ho combatre és plantant varietats o cultius que siguin resistents a l'estrès i a les altes temperatures. En aquest sentit, l'IRTA recentment ha presentat dues varietats adaptades de poma, adaptades a les condicions extremes de calor aquí a Lleida. Un dels problemes que també que té la calor és que la fruita no agafa prou color, no? I amb aquestes varietats ens podem assegurar doncs, que agafin el color necessari per poder-se comercialitzar. Si ja tenim el cultiu implementat, també les xarxes de sombreig, que a la vegada que ens protegeixen de les calamarses, doncs també és una protecció contra la radiació i contra les altes temperatures. En aquest sentit, també s'està treballant i tenim a l'IRTA un projecte pilot per aprofitar les plaques agrofotovoltaiques per captar la llum solar i generar energia, doncs que també a la vegada puguin protegir cultius que siguin veritablement sensibles a la radiació, no? I tindrà aquestes dos vessants. Per un cantó generem energia i per l'altre cantó estem protegint el cultiu. Altres defenses que es poden fer ja en cultius ja establerts, doncs un bon maneig del sòl, un bon maneig de les cobertes vegetals, doncs se sap que una coberta vegetal amb vegetació autòctona doncs, pot ajudar a mantindre la humitat, però també hem de tenir en compte que si hi ha una època de sequera molt extrema, doncs que aquesta vegetació també pot arribar a competir, tampoc, per tant, no està del tot clar quin és l'efecte d'aquestes cobertes vegetals en situacions extremes. Una bona gestió de l'esporga i de la regulació de la càrrega de l'arbre. Sabem que la via de transpiració i per on perd aigua la planta són les fulles i els fruits i cal tenir els arbres equilibrats amb la càrrega justa per poder tenir una bona producció i amb les fulles també amb un àrea foliar lo suficientment com per poder abastir amb aquesta fruita i que no sigui tampoc en excés, per la qual seria una via de pèrdua d'aigua.
0: Això és tot el que fa referència a la producció, però suposo que el consumidor també ha d'estar preparat per tenir canvis importants en els seus hàbits alimentaris o en la manera que consumim actualment aquests productes del camp, no? Tenint en compte com transforma el canvi climàtic.
5: A curt període no hi veiem que tingui que haver-hi canvis importants. A nivell de qualitat de la fruita, sí que és veritat que potser en algunes espècies la fruita és més petita, sobretot en aquells cultius i varietats que són més primerenques i que, per tant, tenen un menor cicle de cultiu. El tema de la coloració, que ja hem comentat, també és possible que la fruita tingui una mica menys de color, però a nivell organolèptic no estem veient, de moment, canvis significatius o canvis importants.
0: Molt bé, doncs n'hem pogut parlar amb l'Estanis Torres, ell és doctor en enginyeria agrònoma, investigador especialista en el programa de fructicultura de l'IRTA. Moltes gràcies per atendre'ns, senyor Torres, i també gràcies a l'assistència tècnica de Pere Joan Álvarez. Bon dia.
5: Bon dia, i ha sigut un plaer.
0: I també volem saber com el govern pot contribuir a que ens adaptem a aquest nou canvi en els cultius provocat per l'impacte del canvi climàtic. Per això, a aquesta hora podem parlar amb Rosa Altisent, també directora general d'Agricultura i Ramaderia del govern. Senyora Altisent, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per atendre el Catalunya al Dia. Bé, sí. Què hi poden fer? Com pensen afrontar aquest nou escenari? Ara sentíem que caldria canviar alguns cultius. Es plantegen algunes ajudes per poder reconvertir conreus o aplicar les modificacions que fan falta?
6: Sí, bé, des del Departament d'Agricultura els efectes del canvi climàtic doncs, els tenim evidentment molt ben identificats. Estem veient doncs, que en els darrers anys hem passat d'episodis de sequera extrema, pluges torrencials amb aquest increment de temperatura, i això doncs, provoca doncs, que el sector ha d'estar preparat per poder fer front a aquests escenaris canviants. I un dels motius doncs, són aquests episodis doncs, de gelades, de baixades de temperatura extremes en períodes doncs, de floració, o el perill doncs, que pugui haver a calamarsades i, per tant, aquestes pèrdues de producció. És per això que el Departament d'Agricultura està treballant per treure en breu un ajut perquè els agricultors puguin ficar aquests sistemes antigelada i antipedra en els seus cultius per protegir-los d'aquests dos possibles inclemències meteorològiques, i doncs, aquest ajut estarà doncs, adreçat a això, a agricultors doncs, que facin cultius de fruita aquí a Catalunya amb un pressupost doncs, de 8 milions d'euros perquè puguin implementar aquests sistemes de xarxa antipedra i, per tant, que els permeti estar previnguts a l'hora d'aquests doncs, episodis canviants.
7: Clar, a més, això... Digui'm.
6: No, a banda doncs, d'aquest ajut no, a fer front a aquests episodis, l'altre punt doncs, que considerem essencial, com bé deia també l'investigador de l'IRTA, doncs, és tot el tema de la reconversió varietal. És a dir, cada cop hem de tenir més informació de quines varietats són les millors adaptades doncs, en aquesta zona, no, amb aquest escenari de canvis de temperatura, i per tant doncs, aquest també és un punt clau doncs, per poder prevenir doncs, aquests escenaris doncs, que ja són un fet avui en dia i que en els escenaris futurs doncs, no es preveu cap canvi.
7: I es plantegen algun tipus d'ajuda també per a aquesta reconversió de conreus?
6: En aquesta de reconversió de conreus estem avaluant ara el sector, per exemple, el sector dels cítrics és un sector que ens està demanant doncs, aquesta reconversió varietal, i estem estudiant doncs, en quins casos seria possible. L'altre punt doncs, que sí, que aquí sí que ja tenim una aposta ferma, és amb el tema de la horta. La horta a Catalunya doncs, ha disminuït en els darrers anys un 26% en algunes de les comarques més productores d'horta a Catalunya, i aquí doncs, sí que, a part d'un pla director de l'horta que tenim, estem treballant amb un pla d'horticultura tecnificada doncs, per treure uns ajuts als productors d'horta doncs, perquè puguin instal·lar hivernacles tecnificats, però hivernacles al cap i a la fi que permetin doncs, aquestes inclemències meteorològiques doncs, poder tenir les estructures per fer-hi front.
7: Clar, sentíem també que ho apuntaven algunes veus en algunes cròniques dels nostres corresponsals, que més enllà del que és el cultiu en si, això també està provocant canvis en l'organització del treball. És a dir, els temporers potser ara estan arribant en un moment en què han de córrer perquè les collites s'estan avançant. La jornada laboral, per exemple, hi ha alguns productors que ja l'estan fent de nit. No sé com està treballant amb aquest nou escenari també el govern.
6: Bueno, en aquest sentit sí que és veritat doncs, que aquests canvis de la temperatura, el que fa és això, doncs, cada cop estem veient més que el sector s'està doncs, adaptant més en aquestes collites nocturnes. En el sector de la vinya aquest ja és un fet, i en el sector doncs, de cultius com poden ser el préssec, que venen aquestes temperatures més estivals, doncs, també s'estan plantejant cada cop més doncs, fer aquestes jornades de començar molt d'hora al matí per poder estalviar doncs, l'haver de treballar en aquestes condicions de màxima calor.
7: Molt bé, doncs n'hem parlat també amb Rosa Altissent, directora general d'Agricultura i Ramaderia del Govern, per donar-nos la seva perspectiva també d'aquests canvis que s'està produint per l'impacte del canvi climàtic i sobretot aquesta calor extrema que hem tingut aquest estiu i que ha perjudicat alguns dels cultius i també, com ens dèiem, que notarem les conseqüències a l'hivern. Gràcies, senyora Altissent, per atendre'ns. Bon dia.
6: Moltes gràcies a vostès. Bon dia.
8: Catalunya al dia.

0: Doncs a conseqüència també del clima, al Delta de l'Ebre, els arrossars del marge dret del riu tenen un augment descontrolat del cargol poma. Es calcula que afecta un 80% dels camps. El sector ho atribueix a les pluges que va haver-hi la tardor passada. Des de Tortosa, Jordi Barranca.
1: I si parlem de superfície, són unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacava d'aquesta forma aquí a 3CAT Info Antoni Almodéver, president de la comunitat de regants.
2: A final de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'ec. Hi ha bastanta proliferació del cargol maçana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
1: Ara per ara, l'única eina que hi ha per fer-hi front és la saponina. Els pagesos reclamen, però, investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
3: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponera, sinó tindrà altres motius de lluita.
1: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aquífers i si ho haguessin fet, n'haurien augmentat la salinitat. Per tant, haurien generat un problema més.
0: Poc més de 4 minuts haurem arribat a 2:15. Seguim amb altres qüestions ara, com per exemple que les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores, des del 2022, s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals. És un 23% més en només 5 anys. Miquel Jarque, bon dia.
4: Molt bon dia, Estel.
0: I per què aquest increment de la població que és a les presons?
4: Doncs mira, s'explica per les penes a multireincidents que abans es consideraven i es pagaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a aquesta emissora, ho justifica també per l'eficiència del sistema.
5: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
4: De fet, si haguéssim fet una foto fixa el 31 d'agost, ara fa uns dies, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes.
0: I, per tant, si incrementa la població reclusa, quines mesures s'hi poden prendre al respecte?
4: Doncs el govern treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar la capacitat.
5: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls amb algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Avui és el primer dia de classe per molts universitaris i també per als alumnes de formació professional. Una opció, l'FP, que genera un interès creixent. Comencen el curs 76.500 alumnes, són 5.400 més que l'any passat. I és una xifra rècord per segon any consecutiu. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha triat la ciutat de Lleida per donar oficialment el tret de sortida al curs. Doncs cap allà ens n'anem. De nou, Estela Busoms, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: I quants alumnes, perquè ho dèiem, també, s'han quedat sense plaça arran d'aquesta elevada demanda que genera la FP?
6: Doncs mira, aquesta pregunta li hem traslladat a la consellera. Assegura que exactament encara no la tenen, perquè el procés és viu, però sí que hi ha una referència. Si fa 2 anys 30.000 alumnes es van quedar sense plaça assignada en primera opció, aquest any la xifra s'ha reduït, però encara en són 12.000, tot i que alguns han pogut trobar alguna via alternativa. En tot cas, Niubó defensava que l'optimització del procés està donant resultats i que s'ha de seguir per aquest camí perquè la FP no ha tocat sostre.
7: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que, com saben, doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també, d'alguna manera, condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
6: Declaracions que acaba de fer l'Ajuntament de Lleida. Prèviament, la consellera ha visitat un dels centres de referència de les comarques de Lleida, l'Escola del Treball, amb 1.100 alumnes i desenes d'aspirants que s'han quedat fora per falta de places. El seu director, Paco González, fa una proposta per augmentar l'oferta, que els centres de referència com el seu organitzin formacions descentralitzades en col·laboració amb instituts de tot el territori.
8: Ha arribat a tot el territori. Els centres, jo crec, no hem de fer formació solament en nostres centres, sinó que hem de fer formació en el territori, a la gent del territori, però organitzada pels nostres centres.
6: I acabem amb un anunci. Al març es farà a Lleida per primera vegada una competició d'habilitats d'oficis que reunirà uns 3.000 participants de tot Catalunya durant una setmana i servirà d'aparador per als alumnes de quart d'ESO que estiguin buscant opcions de futur.
0: Doncs això, com el ventall més ampli sigui, millor per a aquests alumnes que segur que acabaran d'encaixar en alguna o altra de les opcions. Ho hem explicat des de Lleida, seguint aquest inici del curs escolar, també la formació professional, quan són en punt 2:15 del migdia. Gràcies, Estela Busoms. Bon dia.
6: Bon dia.

0: L'Ajuntament de Barcelona ha arribat a un acord amb els sindicats UGT i Comissions Obreres per promoure 1.500 pisos públics a la ciutat. D'entrada, abans que s'acabi l'any, se'n cediran 3 de solars per construir-hi 179 habitatges. La resta s'aniran adjudicant durant els pròxims 10 anys, durant la pròxima dècada, per tant. Ajuntament de Barcelona, Anna Escurà, bon dia.
1: Bon dia. Els pisos es destinaran a les famílies que estiguin inscrites al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona i s'adjudicaran per sorteig i mitjançant el que s'anomena cessió en dret de superfície. El dret de superfície és una fórmula que està a mig camí entre la compra i el lloguer. És un contracte de cessió que s'assigna per un període de 75 anys, és a dir, la titularitat de l'habitatge és de propietat pública. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Que implica, doncs, que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida i fins i tot els teus descendents en 75 anys, perquè també ens interessa fixar i arrelar població a les zones de creixement de la ciutat. O sigui, és propietat pública. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
1: I quin és el paper dels sindicats? Actuaran com a promotors, cosa que interessa a l'Ajuntament perquè així s'amplia el nombre de promotors socials i es pot construir més habitatge públic, ja que l'Ajuntament no pot assumir-ho tot. Belén López és la secretària d'Organització de Comissions Obreres i Camil Ros és el secretari general de la UGT.
3: Empenyem, dediquem esforços, pensament i gent nostra a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantint tots els drets.
4: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Un d'estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
1: Per poder optar a aquests pisos s'hauran de complir els requisits establerts al registre i en cap cas no caldrà ser militant de cap dels sindicats.
0: Molt bé, gràcies, Anna Escura, des de Barcelona. Parlem ara també del cas Inipro per la suposada trama de corrupció del PSC a l'Ajuntament de Tarragona. Arriba finalment a judici. El principal encausat és l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, per qui la Fiscalia demana gairebé 6 anys de presó. 13 anys després que es destapés aquest cas, Esquerra Republicana ha demanat avui un judici just i ha criticat que l'Ajuntament no pugui reclamar els diners suposadament malversats. Manel Sastre, què més volen a Esquerra Republicana?
5: Doncs mira, el portaveu municipal del Republicà, Xavier Puig, lamenta que no s'hagi resolt el contenciós que van presentar contra la decisió de l'actual alcalde, el també socialista Rubén Viñuales, per retirar l'Ajuntament del cas. Puig creu que la ciutat es mereix saber què va passar amb els diners dels serveis socials.
6: Convé esclarir què va passar amb els diners de serveis socials i convé esclarir què va passar amb els procediments de contractació. I, sobretot, convé dirimir les responsabilitats que toquin i que paguin el preu que hagin de pagar. Perquè, si no ho fem així, pot tornar a passar. Des d'Esquerra Republicana desitgem un judici àgil, net i just per a totes les parts, però sobretot per Tarragona.
5: En el cas Inipro, que es jutjarà a partir de divendres, la Fiscalia manté la tesi que el PSC va ordir una xarxa de clientelisme polític per desviar fons públics en benefici del partit. S'hauria fet a través d'un contracte, el 2010, per al Servei d'Integració de Nouvinguts, que en realitat tenia com a objectiu contractar treballadors i militants afins com a ciberactivistes per promocionar la imatge de l'aleshores alcalde Josep Fèlix Ballesteros i captar vots. S'hi haurien gastat 275.000 euros. A més de Ballesteros, també s'enfronten a penes elevades el seu excap de gabinet, Gustavo Cuadrado, i la regidora Begoña Floria. Els investiguen per delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública.
0: Gràcies, Manel. I afegirem que la Fiscalia ha rebut una denúncia contra el politòleg Ramon Cotarelo pel seu discurs contra l'islam en la glossa de la Diada a Ripoll, en un acte institucional que està organitzat per l'Ajuntament. L'ha presentada un ciutadà que considera que el contingut del discurs és constitutiu d'un delicte d'odi. Cotarelo va fer una crida a plantar cara a la invasió musulmana i a fer la guerra contra l'islam. Sentiu-lo.
7: O ens convertim en islam i vivim com ciutadans de segona, o fem la guerra i, perquè ens afecta, siguem derrotats.
0: Són 2:15 i pràcticament 5 minuts de 2.
8: Catalunya al dia.
0: I avui, al Catalunya al dia, també torna la nostra mirada habitual al web de 3Cat Info, on trobareu moltíssimes de les notícies que expliquem aquí, d'altres de territori també. Marc Vidal, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
0: Avui, aquell espai on ens fixem en les notícies d'arreu del país, que a vegades diem que són notícies petites, però no per petites menys importants, sinó pròximes, i que la gent, doncs, segurament l'impacten més. Tenim a la web de notícies, quina és la més curiosa, la més llegida? Quina era la de fa un any?
8: Tot això és el que anàvem parlant l'any passat i aquest any reprendrem. També a vegades parlarem de la que ho era fa un any. Avui destaquem que mort als 99 anys la pastora en actiu més gran de Catalunya és Marina Vilalta.
9: Ara ja m'he fet gran i tinc molts anys.
8: Aquí, en aquest post d'Instagram, de fet, que podeu veure a la web del 3cat Info, doncs això, en tenia 95, fa 4 anys aquest post. Ella era nascuda a Ogassa, resident a Bruguera, al Ripollès, tot això. I això va rebre la Creu de Sant Jordi, que sàpigues aquesta pastora, per aquesta vida dedicada al camp i fins i tot un aplaudiment, com petit homenatge que li van fer al ple del Parlament de Catalunya quan el va visitar, també en un dels moments de reivindicació de la revolta pagesa.
0: I amb 99 anys encara estava en actiu a les muntanyes.
8: Estava en actiu amb 95, amb 99 ja no ho sé, però 95 sí.
0: En aquest cas no li traurem mèrit.
8: En aquest post d'Instagram veureu que efectivament està allà enmig de les ovelles.
0: Molt bé, podeu trobar aquesta història a la web del 3cat Info, però Marc, espera't un moment. Perquè avui volem que ens ajudis a inaugurar una nova secció aquí al Catalunya al Dia, que és una espècie de trivial que ens hem inventat. Volem jugar una mica i fer un concurs, plantejar unes preguntes als oients que seguiran el format d'aquest tradicional joc que té aquests formatxets de color. Doncs cada dia hi haurà una pregunta corresponent a un formatxet que serà de color, doncs, seguint una mica la dinàmica del joc. De groc, història, el blau, geografia, el verd, ciència i natura, el marró serà cultura i el rosa, que reservarem pels divendres, serà de tradició. Edicions. Avui és dilluns, començarem, per tant, amb un formatget groc, amb una pregunta d'història, que no respondrem ara, això és molt important, sinó, més o menys a aquesta hora, nosaltres formularem la pregunta, tindreu tres possibles opcions de resposta, i aneu donant voltes, i al final del programa, l'últim minut del programa, per tant, a la 1:59, revelarem quina és la resposta correcta. I avui, com us dèiem, toca una pregunta de formatxet groc, que és pregunta d'història. I en Marc Vidal ens llegirà la pregunta i les possibles respostes.
8: Doncs sí, m'encanta. Vinga. Qui va ser la primera abadessa del monestir de Sant Joan de les Abadesses? Per tant, tenim aquí tres possibilitats. Qui va ser la primera abadessa del monestir de Sant Joan de les Abadesses?
0: Opció A.
8: Opció A, Ermessenda de Carcassona.
0: Opció B.
8: L'opció B és Adelaida de Barcelona.
0: I encara una última opció, la C.
8: Emma de Barcelona.
0: Doncs, teniu ara una estoneta per pensar-vos-ho, uns 20 minuts i escaig.
8: Sí. Doncs vinga, jo també vaig a pensar.
0: I a la 1:59, us donem la resposta correcta.
10: Catalunya al dia.
0: La 1:38.

0: Va, doncs més coses. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'estuporosi, entre molts altres símptomes que provoca aquesta etapa en les dones. Sobretot, no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. Mònica Mas, bon dia.
1: Bon dia.
0: I si no hi ha estoc d'aquests fàrmacs, hi ha alternatives?
1: Sí que n'hi ha, però no és gens fàcil, tal com explica a 3Cat Info Antoni Torres, que és president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
2: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
1: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, explica que es poden substituir els gels o els esprais per pastilles, però que no totes les dones ho poden fer.
3: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
1: I és que hi ha dones amb risc cardiovascular que no poden prendre via oral aquestes hormones per la possibilitat que augmenti el risc de trombosi. Els motius de la falta d'estoc són variats. Estel, augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por al risc de tenir un càncer de mama si fan aquesta teràpia, fins i tot també les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
0: Entesos, doncs gràcies, Mònica. Bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Associació d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una regulació proporcionada per al fondeig a prop de les platges o cales i asseguren que l'actual és molt arbitrària. Es queixen que estan obligades a quedar-se molt lluny en cales de difícil accés, encara que hi hagi molt pocs banyistes o amb poca presència de posidònia al fons marí. Ens ho explica la Maria Rovira.
4: Consideren que calen criteris clars a l'hora de tancar les cales i delimitar l'allunyament de les barques per fondejar a prop de la costa. Francesc Davant, de la Junta de l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava, que aplega uns 400 socis.
5: Amb cales, que l'accés és a peu o molt difícil i molt arriscat, es tanquen les cales en dimensions a metres que no té cap sentit. Per exemple, en cales de molt poca densitat, molt petites, amb molt difícil accés, ens avalisen a 150 o 160 metres.
4: Alerten que a vegades des dels municipis i entitats ecologistes es vol prohibir per prohibir.
5: Ara és una veu que després de molt temps ja n'hi ha prou. Fem les coses amb criteri, amb proporcionalitat i amb respecte per tothom, pel medi ambient.
4: I neguen, d'altra banda, tenir res a veure amb la vandalització de boies.
0: Viatgers satisfets amb l'estrena dels nous horaris dels autobusos que uneixen Arenys de Munt i Arenys de Mar amb l'Hospital de Mataró. És una millora molt reivindicada pels usuaris, perquè Mataró, Marta Vallès, bon dia.
6: Hola, bon dia, Estel.
0: Quines són les novetats que aporta?
6: Doncs mira, fins ara el servei s'acabava a les 3 de la tarda. Des d'avui es dobla el nombre de viatges, es passa de 6 a 13 i es cobreix la ruta fins les 9 del vespre. A més, s'afegeixen una parada al tanatori de Mataró i permet als viatgers enllaçar aquí amb un dels autobusos que cobreix el trajecte Mataró-Barcelona per l'autopista. Hem vingut aquí fins la parada que hi ha davant l'hospital per parlar amb els usuaris d'aquest bus, la línia 656 operat per Segalers. I ens diuen això.
7: A les tardes, si tens alguna visita, tries que depèn d'algú, o agafar el tren, agafar el bus de Mataró fins aquí dalt. Una gran milloria, eh?
8: Perfecto per la tarde. Si uno salía a las 3 de la tarde de l'hospital, ja no teníamos bus. Así que bárbaro.
9: Els veïns vam recollir signatures i vam fer molta cosa i hem aconseguit això, que és una meravella.
6: L'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Fors, diu que aquest és un primer pas, però que també reclamaran un servei directe cap a l'Hospital de Can Ruti de Badalona.
10: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Una de les obres mestres del gòtic català s'exposarà aquesta setmana a Frankfurt, Alemanya, compartint espai amb peces de la talla de Rubens, Van Gogh i Cézanne. Es tracta del retaule de Santa Maria Magdalena de Parella, de Bernat Martorell. El Museu d'Art Medieval de Vic l'ha deixada en préstec. Amb aquesta obra, a més, el museu ha estrenat un nou tractament preventiu totalment ecològic per eliminar qualsevol tipus possible d'insecte, com els corcs. És un sistema, anòxia, se'n diu, tècnicament, que tenen molt pocs centres, molt pocs museus, i que s'ha aplicat abans d'enviar la peça a fora. I al Museu d'Art Medieval de Vic avui tenim la nostra corresponsal, la Nati Adell. Nati, bon dia.
11: Hola, què tal? Bon dia, Estel. Bon dia a tothom.
0: Tu ets aquí ara mateix amb algú que ens pot explicar això. De fet, dues veus molt autoritzades per fer-ho.
11: Exacte, sóc amb la cap de l'àrea de conservació preventiva del museu, la Judit Verdaguer. Bon dia.
12: Bon dia.
11: I també el restaurador i conservador que ha viatjat fins a Frankfurt amb aquest retaule, que és el Francesc Tornero. Bon dia.
13: Bon dia.
14: Aquest tractament preventiu totalment ecològic, com funciona? Què és exactament això?
13: Bé, és molt simple. Com diu la mateixa paraula, anòxia significa treure l'oxigen. Aleshores, el que es fa és es tanca l'objecte, l'obra, dins d'una bossa, es tanca, es segellen totes les obertures i es, mitjançant uns productes que s'introdueixen dintre, s'absorbeix tot l'oxigen de dins.
14: O sigui, ofeguen el quadre amb tota la possible vida que pugui haver-hi dins.
13: Això mateix.
11: Aquí davant tenim, ens diuen les restes, diguem-ne, del que seria l'aparell, perquè ara mateix no el podem veure en funcionament, però sí que veiem que és com una mena de bossa gegant d'alumini, de color platejat, i llavors es col·locaria, corregiu-me si ho dic malament, la peça, el retaule, en aquest cas, a dins, i col·loqueu un aparell, Judit, per tal de tenir controlat també a cap d'uns quants dies, si realment ha quedat, diguem-ne, gairebé a zero d'oxigen i, per tant, ja deduïu que no hi ha vida possible.
12: Exactament, sí. Realment fem una monitorització i aquí doncs indica va baixant l'oxigen fins que hi arriba uns nivells en què ni els cors ni cap ésser viu seria capaç de sobreviure. Per tant, ja tenim constància de que no hi ha infestació de corcs.
11: Aquí tenim l'aparell, mira, fa aquest soroll, és gegant, És com si fos això, paper d'alumini, però diguem-ne, no sé quines característiques té,
13: És un film barrera d'oxigen.
11: Barrera d'oxigen. I després hi col·loques uns sobrets que inclouen aquests sobres per tal de realment menjar-se l'oxigen.
13: Bé, és una barreja de diferents productes. Hi ha pols de ferro, hi ha minerals, hi ha sals, hi ha carbó activat. I això el que fa és una reacció química que absorbeix l'oxigen.
11: Un envasat al buit.
13: Això mateix, sí, és molt semblant.
14: Clar, Francesc, perquè ara, fins ara, aquest tipus de tractament, m'imagino que es feia amb química, per tant, té un perjudici tant pel medi ambient com per la mateixa obra d'art i per qui la treballa, no?
13: Sí, fins que no s'han fet aquest tipus de tractaments d'anòxia, el que es feia era utilitzar productes insecticides. És a dir, amb gas o amb líquid s'injectava o s'esprayava l'obra. I això, clar, té un component tòxic.
14: Això s'ha aplicat en aquesta obra que ara comentàvem, aquest retaule de Santa Maria Magdalena de Parella, de Bernat Martorell, que s'ha deixat al museu aquest de Frankfurt. Per què us demanen, Judit, aquesta obra? Quin valor té?
12: I és una obra important. Podríem dir que l'art gòtic català viatja a l'estat del museu. És una exposició de primer nivell, sobretot perquè en parla de la controvertida figura de Maria Magdalena. Maria Magdalena, com sabreu, se li ha donat el paper de prostituta, però això no ho diuen els evangelis. En cap evangeli consta que Magdalena fos prostituta. És una construcció històrica que es va fer a l'edat mitjana, es van fusionar tres figures femenines i es va, doncs, d'alguna manera atribuir a la pecadora prostituta a Magdalena. Per tant, aquesta exposició va d'això, de la construcció històrica, i el títol mateix ho diu, perquè es diu Magdalena, pecat, pregària i amor. I com la societat l'ha representat, com diferents artistes l'han llegit, des de la dona pecadora a la dona sensual, amb el cabell llarg o mostrant part del cos nu, la penedida que es retira al desert i renuncia d'aquesta manera a tots els seus pecats anteriors, o l'amor, la devota seguidora de Crist. Per tant, cada artista i cada societat ha agafat d'aquesta figura construïda d'alguna manera artificialment, doncs, la part que li ha interessat. Per part del retaule de Vic és medieval, per tant, és en el moment en què es construeix aquest relat, diguéssim, que no és verídic.
14: Doncs és l'aportació que farà aquesta obra, aquest retaule de Bernat Martorell, que s'exposa a partir de dijous, a veure si ho diré bé, al Museu Stadel de Frankfurt, i que és un reconeixement, al final, al patrimoni medieval català i també al fons del MEP, del Museu Episcopal de Vic, que és el segon museu d'art medieval més important del país, després del MNAC, del Museu Nacional d'Art de Catalunya. I anem volgut parlar avui gràcies a la nostra corresponsal, a la Nàtia Dell, que ha compartit antena amb la Judit Verdaguer, que és cap de l'àrea de conservació preventiva del Museu Episcopal de Vic, també amb el restaurador i conservador que ha viatjat amb aquest retaule fins a Frankfurt, que ha fet el correu, que és en Francesc Tornero. Per tant, moltíssimes gràcies a tots tres per explicar-nos-ho avui.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
13: Gràcies.
11: Fins ara, Estel, gràcies.
14: I seguim parlant d'art encara, però saltem 5 segles. D'en Bernat Martorell passem a Salvador Dalí.
15: Una polla xica pica pallerica cama torta i becarica
14: batalla. Perquè Barcelona obre el seu primer espai físic permanent dedicat al geni empordanès. A Salvador Dalí és la casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic, que permet descobrir tots els vessants de l'artista fusionant realitat virtual, també moda i peces originals. S'inaugura demà, però ja hi hem pogut anar avui. S'hi ha passejat la Montse Camps.
16: Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, peces de col·lecció i sales interactives. El visitant veurà una exposició única amb objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les joies cinètiques de l'artista o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen en el recorregut que han fet pel matí de Catalunya Ràdio Jordi Selles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
17: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
18: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
17: Lady Gaga.
18: Exacte.
16: Una experiència a través del pensament futurista de Dalí i la seva relació amb la ciència, la pintura o el disseny, que es pot veure ja de manera permanent al Passeig de Gràcia, l'avinguda on Dalí va fer la seva primera exposició individual ara fa 100 anys.
14: Gràcies, Montse. I fa anys que es parla d'un museu Thyssen de pintura catalana a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Fins ara, des de la Fundació, han cedit una sèrie de quadres per organitzar exposicions temporals al monestir, però avui, finalment, s'ha anunciat un pas definitiu. Es treu a concurs la primera fase del projecte per un import que supera els 9 milions d'euros. Girona, Fèlix Martín, tenim pressupost, però també tenim calendari?
19: Doncs tenim calendari, sí. L'objectiu és que aquesta primera fase del nou museu obri portes el 2028. El projecte definitiu es va presentar el 2024. Ara es treu a licitació i l'alcalde Carles Motes ha concretat aquest matí que les obres de reforma interior del monestir començaran a finals d'aquest any o, com a molt tard, a principis del vinent i tenen un termini d'execució de 18 mesos.
20: La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior, el que seria la part de darrere del monestir, que és aquesta la que no aprovem ara, sinó que executem la primera fase, que representa el 70% del total del projecte.
19: Serà la primera fase del projecte global que han anomenat Monestir de les Arts, que a banda del Thyssen també tindrà a Sant Feliu de Guíxols una vessant educativa i d'interpretació.
14: Poc més de 8 minuts i les dues, l'actor, productor i director nord-americà Kevin Bacon s'assuma a Danny DeVito i Peter Jackson com un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Òscar Callau, bon dia.
21: Bon dia. Kevin Bacon rebrà a Sitges un dels grans premis honorífics al costat de la seva dona, Kira Sedgwick, una actriu destacada també del cinema fantàstic. La directora del certamen, Mònica García, ha recordat les principals aportacions de Bacon al gènere.
22: Se dio a conocer en la cantera del Fantástico con títulos como Friday the 13th, o sea, Viernes 13, Tremors, Flatliners, X-Men, First Class. Es un nombre imprescindible que ha trabajado a manos de directores como Oliver Stone, Ron Howard, Clint Eastwood, Paul Verhoeven, James Gunn, Ty West y suma y sigue.
21: El certamen presentarà la minissèrie de terror Carrie, que adapta el llibre de Stephen King portat al cinema amb gran èxit l'any 1976. D'altra banda, el festival estrena aquesta edició els premis Woman in Fan, que rebran les cineastes Mei Kokaji i Adrienne Barbeau.
14: El El primer cap de setmana d'octubre, Sant Sadurní d'Anoia es convertirà en un aparador de tots els escumosos que s'hi elaboren. És el tradicional cabatàs que en aquesta 30a edició s'ha rebatejat amb el nom d'Escumostre. Montse Jané, corresponsal.
1: Sí, bon dia. Un canvi important. És una mirada ampliada sobre la realitat actual. El Parc Lluís Companys acollirà la mostra els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb un rècord històric de cellers 55 que oferiran als visitants la possibilitat de tastar i comprar els seus productes. Serà la primera edició de l'Escumostre, la nova denominació, a causa dels canvis que hi ha hagut al sector, com ha explicat l'alcalde Pere Vernet.
2: A ningú se li escapa que ja fa un temps que el Penedès, no, i el sector dels escumosos, sí que la part dominant continua sent el cava, però sí que hi ha altres actors que han aparegut i nosaltres com a administració ens veiem amb l'obligació de comptar amb tots, de representar-los.
1: I el resultat ha estat passar de 22 a 55 cellers, més del doble que l'any passat, com han explicat el mateix Pere Vernet i el primer tinent d'alcalde, Pedro Campos.
3: I aquest any no han trucat a ningú i els desais tenien que...
2: Els altres anys havien de picar molta pedra perquè la participació fos d'uns mínims. Aquest any no ha fet falta.
1: Hi haurà concerts, un espai de tastos guiats, speed tasting o maridatges amb formatges, amb xocolata i fins i tot un maridatge inesperat, com combinar el vi escumós amb fruita. S'hi esperen unes 30.000 persones.
10: Esports.
14: Sis minuts i les dues del migdia, temps pels esports en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Eudald Serra, bon dia.
18: Bon dia, Estel.
14: El Barça es manté com l'únic equip que no ha perdut cap punt en aquest inici de la Lliga després de sumar els 15 possibles.
18: Ahir a València, els de Hansi Flick van superar Llevant 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal, un d'aquests de penal, un gol de Xavi Espar i l'últim de Adeyemi. Tot i el bon resultat, els blaugranes van tenir una desconnexió als últims minuts del partit que va fer que passessin de guanyar per 0-3 a un 2-3 a poc abans del temps afegit. El gol de Dejemi, però, va sentenciar del tot el maig. Lamine Yamal, que, com dèiem ahir, va tornar a ser protagonista amb dos gols, explica en l'avançament d'una entrevista al programa Universo Valdano, de Movistar Plus, que s'emetrà aquesta setmana, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or.
23: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
18: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i que ja espera poder jugar al proper.
14: Avui s'acaba la cinquena jornada de la Lliga de Primera i demà mateix ja comença la sisena que obrirà l'Espanyol.
18: Els blanquiblaus, que jugaran demà al vespre a Leganés davant el Rayo Vallecano, han fet aquest matí l'últim entrenament i després ha parlat en roda de premsa el tècnic Manolo González.
24: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
18: L'Espanyol té previst marxar aquest mateix vespre cap a Madrid.
14: I a segona divisió, primera derrota de la temporada per al Sabadell.
18: Va ser ahir al camp del Mallorca per 2-0 amb dos gols dels balears els primers 25 minuts de partit. El tècnic dels vallesans, Ferran Costa, analitza així la derrota.
25: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
18: El Sabadell ara mateix és 11è, la classificació amb 8 punts, mentrestant, a la Lliga Femenina. S'han fet públics els horaris de la sisena jornada. Atenció, el Barça-Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre, 5 de la tarda, Camp Nou. El dissabte, el dia abans, dia 3, a les 12 del migdia, Espanyol-Alavés i Sevilla-Badalona Women. Ahir, el Badalona Women, per cert, va guanyar 1-4 al camp de l'Eibar i se situa 5è a la classificació.
14: I en motor, el pilot del Bages, Guillem Ferrés, té dues curses més del Mundial de Motocross MX2 per proclamar-se aquest pròxim cap de setmana campió del món.
18: Ens en dona més detalls Damià Aguilar. Damià, bon dia.
26: Bon dia. Aquest cap de setmana passat a la Xina, el de Balsareny ha fet un primer i un quart
4: mentre que el seu company Camden McLennan, que és el seu rival directe, ha fet un primer i un segon i s'ha adjudicat el global del Gran Premi. La diferència a favor del català són 48 punts amb 60 en joc. El Bagenc ens explica com van anar les dues curses d'aquest diumenge.
5: La primera cursa he tingut una mala sortida, he hagut de remuntar, i quan anava segon m'ha passat el meu company i he tingut una petita caiguda, he pogut acabar quart. La segona mànega, molt bé, he sortit més endavant, m'he posat segon ràpidament, he adelantat, m'he posat primer, i des d'allà he anat controlant la carrera i la veritat que molt content. Segon de la general aquest cap de setmana, molts bons punts, i anem a Austràlia amb una bona quantitat de punts respecte al segon, amb moltes ganes d'Austràlia.
4: Al cap de setmana, el Mundial de Motocross es resol a Darwin, al nord d'Austràlia.
14: I acabarem amb bàsquet. El Barça es va adjudicar ahir a Tarragona, la Lliga Catalana, després de superar l'Ilerna Lleida a la final.
18: I ho va fer pel resultat final de 96-87. L'aler del Barça, Joel Parra, va ser un dels més destacats en aquest primer títol que aconsegueix el nou tècnic Alexander Sekulić. D'altra banda, avui han de fer més proves a l'escorta del Barça, Darío Brizuela, que ahir es va lesionar en aquesta final de la Lliga Catalana.
14: Gràcies, Eudald. Fins demà.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Doncs va, com us havíem promès, ha arribat el moment de respondre a la pregunta del nostre concurs d'avui, la pregunta de Trivial que us hem plantejat fa una estona i que era...
2: Qui va ser la primera abadessa del monestir de Sant Joan de les Abadesses?
1: I us havíem donat tres possibles respostes.
2: Havíem dit Ermessenda de Carcassona, Adelaida de Barcelona i Emma de Barcelona.
1: I la resposta correcta és...
2: Emma de Barcelona.
1: Molt bé, doncs Emma de Barcelona, que era filla dels comtes de Barcelona, Guifré el Pilós i Guinedilda d'Empúries, va fundar el monestir de Sant Joan de les Abadesses el 887, va ser un dels centres religiosos més importants de la Catalunya medieval i únic monestir femení de Catalunya. Fins demà, amb més preguntes i més històries de comarques.
3: Les presons catalanes arriben al 95% de la seva capacitat. Bon dia, són les dues.

0: nostres centres penitenciaris, un mòdul a Mas d'Enric, nous mòduls amb algun altre centre penitenciari.
1: Això el dia en què la Xina s'ha sumat a la crida mundial per controlar millor l'avenç de la intel·ligència artificial.
2: Per perills com la desinformació i la manipulació de la societat, l'ús militar descontrolat de la IA, la filtració de dades o els ciberatacs, entre altres.
1: Pequín, Francesc Canals.
3: Pequín també llança una acusació als Estats Units, sense anomenar-los. Diu determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països. Llegir la Xina.
1: Ho analitzarem en aquest Catalunya migdia, en què també passarem per Suècia, on el resultat de les eleccions d'ahir és tan ajustat que encara no se sap qui governarà.
2: Ara mateix els partits d'esquerra superen per la mínima la suma de la dreta i l'extrema dreta, però el resultat encara està pendent del vot exterior.
1: Enviada especial Cèlia Cernadas.
4: Suècia s'aboca un període d'incertesa després dels resultats més polaritzats de la història recent del país nòrdic. Només tres diputats separen els dos blocs, el de centre-esquerra i el conservador, amb la socialdemocràcia al capdavant i una extrema dreta a la baixa. El país ha fet un gir molt restrictiu els últims 4 anys en migració i seguretat.
1: A Espanya, després de la crisi de Ceuta, el PSOE cau i Vox puja, segons el CIS.
2: Que diu que si ara hi hagués eleccions generals, els socialistes les guanyarien, però amb el marge més petit sobre el PP des de l'esclat del cas Cerdán. A Catalunya, Esquerra baixa lleugerament i Junts es manté.
1: Tot això el dia en què ha arrencat el curs pels més de 176.000 alumnes de formació professional. Enguany hi ha hagut rècord de matriculats. Lleida, Estela Bussoms.
5: Sí, són 76.000 de primer curs, 5.400 més que l'any passat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura des de Lleida que l'optimització del procés per assignar places ha reduït sensiblement la xifra dels alumnes que es queden sense lloc per estudiar i que s'ha de seguir per aquest camí perquè l'FP encara no ha tocat sostre.
6: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que, com saben, doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també, d'alguna manera, condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
1: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
1: Lamine Yamal entra de ple en la campanya per intentar guanyar la pilota d'or d'aquest any. Aquest any, diu ell, l'ha de guanyar ell mateix.
7: Sí, el davanter del Barça es considera el millor jugador del món actualment, juntament amb Mbappé, i per l'any que ha fet creu que hauria de guanyar ell la pilota d'or. Ho ha dit en una entrevista a Movistar i el sentirem al Catalunya migdia. Un altre protagonista blaugrana, Gabriel Jesús, avui entrevista al Tot Costa a partir de les 7 de la tarda i el Madrid Mourinho demana 3 mesos de marge per veure el millor nivell del seu equip i Zverev guanya el US Open.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Natàlia Ramon, bon dia.
8: Bon dia. L'incendi d'un vehicle a la B30 a Sant Cugat del Vallès talla un carril en direcció a Girona i provoca cua que afecta també els carrils de l'AP7 en els dos sentits de la marxa. A més, un cotxe avariat a la 2 a Brera lenteix el trànsit en sentit Lleida i també hi ha retencions a la ronda de dalt a l'alçada de Pedralbes.
1: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
1: Torna a fer calor d'estiu.
10: Sí, sí, absolutament intensa. I demà toca sostre, els valors més alts a Ponent, 36-37, i en general a Catalunya entre els 30 i 35. I avui ens hi quedarem molt a prop, amb domini del sol aquesta tarda i demà. Dimecres, nova possibilitat de tempestes, nord i nord-est de Catalunya, bàsicament, no passa Ponent ni al sud, i el nord i nord-est podrien ser intenses en alguns casos. De cara a demà, perdó, ja miraríem d'afinar-ho, igual que la veu. I pel que fa a la temperatura, doncs sembla que tornarà a baixar amb ganes a darrera hora de dimecres i sobretot dijous.
1: El Puyol et diria que prenguis clorat de potassa, que va bé per la veu.
10: Me'n recordo.
1: Doncs vinga.
10: Sí.
1: Ànims, demà et retrobem, a veure si em miro la veu. Fins ara.
10: No, ha estat una cosa puntual. Adéu-siau.
1: Perfecte. Fins ara.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:05. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns. Arriben al 95% de la seva capacitat. De fet, si haguessin fet una foto fixa el dia 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. De l'any 2010 al 2022, la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i s'ha passat dels

0: 7.700 als 9.600 reclusos, Miquel Jarqué.
1: Aquest increment de població reclusa s'explica per les penes a multireincidents que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ho justifica per l'eficiència del sistema.
2: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
1: Davant d'aquest increment, el govern no es planteja, de moment, obrir noves presons i treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar, això sí, la capacitat de les que ja hi ha.
2: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls amb algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
1: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió i ens preguntarem si hi ha alguna mesura més que es pot prendre i com és que hem arribat a aquesta situació en què les presons catalanes pràcticament estan plenes i gairebé no queden places lliures si és que s'ha de posar algú més a la presó. Com també tornarem a la segona hora sobre aquest pròxim tema. Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Donald Trump al desenvolupament de la intel·ligència artificial. El president nord-americà prioritza els beneficis econòmics i el lideratge en aquesta matèria. Brussel·les, que ja té una regulació pròpia, no pensa cedir per anar en detriment de la seguretat. Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
3: És clar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
0: Les Nacions Unides adverteixen que tots els drets humans i les democràcies estan en risc amb l'avenç de la intel·ligència artificial. El règim xinès, que ja aplica un control sobre tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que aquesta tecnologia es desenvolupa de manera saludable i ordenada. A banda, reclama accedir als nanochips que ja els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
4: Bon dia. Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple, a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. En la conferència de premsa diària, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de la Xina sobre la petició dels directius nord-americans ha criticat l'alarmisme i la confrontació.
5: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
4: Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
0: Doncs els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha al darrere de l'alarma generada pels grans magnats d'aquest sector. Tot i la desconfiança, els que en saben també creuen que cal alentir el ràpid desenvolupament de sistemes i d'aplicacions, Núria Har.
6: Els especialistes coincideixen en el diagnòstic: cal més control humà sobre la intel·ligència artificial. El director associat del Barcelona Supercomputing Center, Christian Cantón, ha defensat al matí de Catalunya Ràdio que reguli el desenvolupament de la tecnologia sense frenar-ne els avenços.
7: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Si aquests dos camins no van elevar alhora, no van, doncs, pensar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
6: El debat apocalíptic obert per les mateixes tecnològiques ja es nota a les borses. Les empreses d'energia i de semiconductors, per exemple, han caigut al mercat de valors. De fet, el mateix Sam Altman d'Open AI ha ajornat la seva sortida a borsa. Per això, hi ha especialistes que sospiten que l'objectiu real de les grans companyies és aconseguir regular-se elles mateixes abans que ho facin els altres. La consultora i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda, també al matí de Catalunya Ràdio.
8: És més fàcil lanzar una AI al mercado que un juguete o cualquier producto. Lo disfrazan un poco de, yo lo llamo lavado ético, ponerse este disfraz de personas buenas cuando están recibiendo multas millonarias por haber incumplido la propiedad intelectual.
6: Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
0: Com dèiem, a la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió i ens preguntarem què és el que es pot fer i si és veritat o no aquests crits d'alarma que fins i tot els magnats de les grans empreses que hi ha al darrere de la intel·ligència artificial han llançat en les últimes hores. Serà, com dèiem, a la segona hora del Catalunya Migdia. Ara, però, passen 12 minuts de les dues i tenim més coses. L'oposició de centre-esquerra de Suècia és a punt de frenar la dreta. L'escrutini de les eleccions d'ahir dona un avantatge mínim de només 3 diputats al bloc progressista, però fins dimecres o dijous no se sabrà quin és el resultat definitiu. Ningú ha reconegut la derrota, però l'extrema dreta, que en l'última legislatura ha influït en polítiques migratòries més restrictives, ha patit la primera reculada des que l'any 2010 va entrar al Parlament suec. Tot i això, si guanya el bloc conservador, manté l'aspiració d'entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades, bon dia.
9: Bon dia. Gairebé no hi ha precedents d'una situació així a Suècia. Els comentaristes es remunten a l'any 1979, quan els anomenats vots del dimecres, és a dir, del recompte posterior, van acabar decidint el resultat. El primer ministre i líder dels moderats, Ulf Kristersson, es manifestava així.
10: Si l'actual oposició unida obté 175 escons, respectaré que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson vulgui explorar les possibilitats d'unir el Partit Verd, el Partit de l'Esquerra i el Partit del Centre en una alternativa de govern conjunta i amb un pressupost compartit.
9: Però encara que el bloc de centre-esquerra acabi sumant, faltarà veure si Andersson és capaç, doncs, de formar un govern de coalició amb la resta del bloc, entre ells l'esquerra, contrària a l'ingrés de Suècia a l'OTAN, o els verds. En tot cas, aquests pocs milers de vots de diferència demostren que a Suècia també ha arribat la polarització extrema i seran crucials per definir el rumb futur del país nòrdic i, en el fons, el model social i polític de Suècia, progressivament allunyat de la imatge idealitzada de fa unes dècades. Si guanya el bloc conservador, en canvi, l'extrema dreta ingressaria al govern per primer cop a la història del país i acabaria de replar el gir ultraconservador que ha fet Suècia els últims 4 anys amb migració i lluita contra el crim.
0: Anem amb la política espanyola. La crisi migratòria de Ceuta passa factura al PSOE, que perd 2 punts en estimació de vot, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Tot i això, el CIS situa el PSOE com a guanyador si ara es fessin unes eleccions generals espanyoles. I Vox, com el partit que més creix després de l'entrada massiva de migrants del juliol passat a Ceuta, Pilar García.
11: Sí, els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 31% dels suports, el nivell més baix, això sí, des del juliol del 25, quan va esclatar el cas Cerdán. El PP puja lleugerament, 4 dècimes, fins al 25% en estimació de vot i escurça la distància amb el PSOE, a 5,5 punts, a l'enquesta anterior eren 8. Qui més puja, però, és Vox. Creix més d'un punt fins al 16,6% de suports. També Podem guanyar més d'un punt en estimació de vot. Esquerra Republicana recula lleugerament per continuar al davant de Junts, que manté resultats.
0: Aquest baròmetre del CIS també pregunta als ciutadans per la situació a Ceuta. 8 de cada 10 defensa que Espanya hauria de reforçar les seves fronteres per evitar entrades massives de migrants com el que hi va haver aquest estiu.
11: Sí, el baròmetre no pregunta directament per la gestió de la crisi, planteja qüestions com ara l'enteniment amb amb el Marroc i més del 90% creuen que seria important. També demana pel paper de la Unió Europea i 9 de cada 10 defensa que hauria de col·laborar més amb Espanya en la gestió de la crisi migratòria. Alhora, un 70% dels enquestats creu que hi ha països o líders mundials que estan intentant crear malentesos per afectar les relacions entre Espanya i el Marroc. En la llista de preocupacions, la immigració passa a tercera posició, des de la segona del baròmetre anterior. L'habitatge continua al capdavant i al darrere hi ha els problemes econòmics.
0: Però la crisi de Ceuta no només marca aquest 6, també marca tota la política a Madrid. El PSOE no tanca la porta a noves dimissions pels avisos previs a l'entrada massiva de migrants d'aquest estiu passat. La portaveu socialista, Montse Mínguez, demana esperar a avançar més en la investigació judicial, mentre que des del Partit Popular, el seu portaveu, Borja Sémper, reclama cessaments immediats.
12: Nos llama mucho la atención que 46 días después de la invasión de Ceuta, Marlaska siga siendo ministro, Robles siga siendo ministra y, lo que es peor, el señor Sánchez siga siendo presidente del gobierno.
13: Dejemos que la investigación avance, dejemos que la investigación se resuelva, porque aquí no somos el Partido Popular, que antes de conocer los informes ya tenían un culpable.
0: Recordem que l'únic càrrec que ha plegat és la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma de Ceuta. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada en què indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Per cert, la jutgessa que investiga el cas ha proposat als jutjats de Ceuta que sigui l'Audiència Nacional qui també assumeixi la investigació sobre el paper que va tenir el delegat del govern espanyol en la ciutat autònoma en tota aquesta crisi de l'estiu. I encara una cosa més, perquè la Fiscalia ha rebut una denúncia contra el politòleg Ramon Cotarelo pel seu discurs contra l'islam en la glossa de la Diada a Ripoll, en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Ripoll.
11: La presentadora, un ciutadà que considera que el contingut del discurs és constitutiu d'un delicte d'odi. En una part de la seva intervenció, Cotarelo va fer una crida a plantar cara a la invasió musulmana i a fer la guerra contra l'islam.
14: O ens convertir en islam i vivim com ciutadans de segona, o fem la guerra i, perquè ens afecta, siguem derrotats.
11: L'Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Oriols, assegura que el discurs no es va consensuar prèviament amb el consistori i lamenten que no s'assenyís estrictament a la reivindicació de la Diada.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat avui un memoràndum per treballar conjuntament per la independència dels seus països. En una cimera inèdita a Cardiff, els tres líders han augmentat la pressió a Londres i han coordinat una estratègia per demanar un referèndum per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes tots tres a la vegada. Londres, Quim Olivares, bon dia.
15: Hola, bon dia. Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat un acord conjunt per demanar al govern britànic que els permetin celebrar un referèndum per la independència. Mary Luke MacDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha parlat de moment històric.
16: No és cap exageració dir que la reunió d'avui i la signatura d'aquest memoràndum són històrics. És el moment en què reafirmem col·lectivament el nostre dret inalienable de decidir el nostre futur.
15: Els tres alerten que cap govern de Westminster té dret a bloquejar la democràcia. També s'han compromès a treballar plegats en qüestions com la pobresa infantil, el canvi climàtic, la llengua o els recursos energètics. Sentim John Sweeney, del Partit Nacional Escocès.
17: Considero que com més autogovern tenim, més podem fer per millorar la vida de la gent a Escòcia. D'aquí la importància del que estem fent avui.
15: Finalment, Rim Ap Iorwerth, líder del partit galès Plaid Cymru, també ha deixat clar que han de ser els galesos els que tinguin l'última paraula.
18: Hi ha un interès creixent per agafar les regnes d'aquest canvi. Veiem la trajectòria, però no em correspon a mi imposar-la. Aquesta trajectòria sempre vindrà del poble de Gal·les.
15: El govern laborista d'Andy Burnham ha reiterat les darreres setmanes que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
0: Passant gairebé 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
19: Catalunya Migdia.
20: A Obramat ens hi comprometem. Amb estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per la teva obra o reforma. 20 anys construint junts. Obramat.
21: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
22: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Les proves no han sortit bé. M'estàs dient que tinc un puto càncer? Ja el 31 d'octubre. La castanya.
24: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
25: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
26: Sí, sí, puto ficus.
27: Les gilipolles també tenen càncer.
28: Bam! Em cau la catapalta a terra.
25: No!
24: Dones de ràdio. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
29: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Nou rècord de matriculats a formació professional a Catalunya. Aquest curs s'han matriculat 76.000 alumnes de grau mitjà i superior, 5.400 més que el curs passat. El govern treu pit de l'augment de sol·licituds per cursar aquests estudis i diu que encara no han tocat sostre. La consellera d'Educació ha inaugurat el curs a Lleida, on ha visitat l'Institut Escola del Treball. Ho ha seguit l'Estela Bussoms. Bon dia.
30: Bon dia. Esther Niubó parla de molt bona salut de l'FP i defensa el procés per optimitzar l'assignació de places que ha permès, diu, reduir la xifra dels alumnes que es queden sense lloc per estudiar. Si fa 2 anys els que es van quedar fora en primera opció van ser 30.000, aquest curs al juny van ser 12.000. La consellera insisteix que s'ha de seguir per aquest camí.
31: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
30: A l'Escola del Treball de Lleida el curs ha començat amb 1.100 alumnes i desenes d'aspirants que n'han quedat fora per falta de plaça. El seu director, Paco González, fa una proposta per augmentar l'oferta, que els centres de referència com el seu organitzin formacions descentralitzades.
32: Ha arribat a tot el territori. Els centres, jo crec, no hem de fer formació solament en el nostre centre, sinó que hem de fer formació en el territori, a la gent del territori, però organitzada pels nostres centres.
30: I un anunci. Al març es farà a Lleida per primera vegada una competició d'habilitats d'oficis que reunirà uns 3.000 participants de tot Catalunya i que servirà d'aparador per als alumnes de quart d'ESO que estiguin buscant opcions de futur.
0: Per cert, l'economia catalana es manté forta. El consum de les famílies i les administracions han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre de l'any. Són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està a l'1,2%, Jordi Canal.
17: Sí, la demanda interna, tot i que va caure unes dècimes amb l'arrencada de la guerra, és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. Per sectors, al segon trimestre, tots han crescut, amb els serveis liderant el rànquing. Les branques del comerç, el transport i l'hostaleria han estat les més dinàmiques. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors, si l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat.
0: Més coses. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània, amb esprais, amb pegats o amb gels, com ara el Letzeto o Levopat. Mònica Mas, bon dia.
33: Bon dia.
0: Hi ha alternatives a aquests medicaments que no es troben?
33: Doncs sí que n'hi ha, però no és gens fàcil, tal com explica a Catalunya Ràdio Antoni Torres, que és president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
34: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, el que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments. Els metges estan optant perquè si el medicament té més un principi actiu, objectiu, mirar si existeix els dos principis actius per separat.
33: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, explica també a Catalunya Ràdio que es poden substituir aquests gels o sprays per pastilles, però que no totes les dones ho poden fer.
2: Canvia la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
33: I és que hi ha dones amb risc cardiovascular que no poden prendre via oral aquestes hormones per la possibilitat que augmenti el risc de trombosi. Els motius de la falta d'estoc són variats. Augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por al risc de tenir un càncer de mama si fan aquesta teràpia, i també les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
0: I encara parlant de salut, la psilocibina, una substància psicodèlica que es troba en alguns bolets, fa que el que passa al nostre voltant tingui més influència en l'activitat del nostre cervell. En lloc de desordenar el cervell, com s'havia pensat fins ara, la substància reorganitza la seva activitat en funció del context i de l'experiència de cada persona. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi internacional amb participació de la Universitat Pompeu Fabra, publicada a Nature. A què consisteix aquest estudi, Toni Fortesa?
3: Doncs l'estudi ha analitzat 62 adolescents després de prendre psilocibina. Els investigadors han estudiat el seu cervell mentre descansaven, feien una meditació guiada, escoltaven música o miraven una pel·lícula. I han comprovat que, sota els efectes de la substància, l'activitat cerebral s'alinea més amb el context. A més, han observat que, com més intensa és aquesta reorganització de l'activitat del cervell, més millores en la mentalitat s'observen l'endemà. Això pot ajudar a entendre com una experiència psicodèlica pot afavorir el canvi psicològic. Gustavo Deco, catedràtic i investigador d'ICREA de la Universitat Pompeu Fabra.
4: Puede ser positivo, porque imaginaos una persona que está en depresión y que, por ejemplo, está rumiando, está atrapada en sus pensamientos negativos porque está en su casa con las paredes cerradas. Al abrir esta transparencia, al abrir el contexto, no solamente es informativo, sino que incluso puede ayudar a esta persona.
3: De fet, ja hi ha estudis que investiguen possibles usos terapèutics dels psicodèlics en problemes com la depressió, l'ansietat o les addiccions. Però els autors són prudents i recorden que aquest estudi de moment s'ha fet amb adolescents i que no és un assaig per tractar aquestes malalties.
0: La calor extrema que hem tingut aquest estiu ha tingut una repercussió clara i directa sobre els camps de cultiu. S'ha hagut de fer la collita abans per evitar que la fruita es fes malbé. Una fruita que, a més, amb aquestes altíssimes temperatures, no té les mateixes característiques ni de mida ni de dolçor. Passa amb la fruita, però també passa amb la vinya, amb les hortalisses o amb l'arròs. La Generalitat ha anunciat al Catalunya al Dia, de 3Cat Info, que aviat traurà una ajuda per instal·lar sistemes antigelades, que és el que patiran els agricultors els pròxims mesos, Sara Riera.
5: Per mirar d'afrontar les altes temperatures i no perdre tanta producció, els experts recomanen plantar varietats resistents. I quan això no és possible, doncs protegir els cultius amb mesures com aquestes que explica Estanis Torres, investigador de l'IRTA.
6: Les xarxes de sombreig, cada vegada que ens protegeixen de les calamarses, doncs també és una protecció contra la radiació i contra les altes temperatures. Per aprofitar les plaques agrofotovoltaiques, que també a la vegada puguin protegir cultius que siguin veritablement sensibles a la radiació.
5: La Generalitat diu que està estudiant en quins casos es podrà donar ajudes als agricultors que apostin per canviar la varietat que cultiven. Ara per ara, però, ha anunciat que se centren a ajudar a protegir els conreus de les gelades que vindran.
7: Serà doncs, adreçat això a agricultors doncs, que facin cultius de fruita aquí a Catalunya amb un pressupost doncs, de 8 milions d'euros perquè puguin implementar aquests sistemes de xarxa antipedra i, per tant, que els permeti estar previnguts a l'hora d'aquests episodis canviats.
0: I encara parlant d'agricultura, els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta el 80% dels camps. El sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
8: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions a aquesta emissora Antoni Almodéver, president de la comunitat de regants.
9: A finals de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell de... Hi ha bastanta proliferació del cargol maçana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'IME Delta Dret, quasi un 80%.
8: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
10: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova en alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i S'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en els japonès, sinó tindrà altres motius de lluita.
8: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet, n'haurien augmentat la salinitat.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Atenció a aquesta notícia perquè l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins han reduït a la meitat les captures de pop a Galícia i estan afavorint una explosió d'aquesta espècie de pops a la costa sud d'Anglaterra, Montse Poblet.
5: Sí, els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000 i, en canvi, els anglesos ja n'han capturat 6.000 de gener a juny i l'any passat en van pescar 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Tot i que es podria pensar que es tracta d'un desplaçament dels pops gallecs cap a les costes britàniques, perquè és la mateixa espècie, els experts ho desmenteixen. L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops. Ens ho explica Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo.
1: Unes temperatures marines molt adequades per a aquesta espècie, a latituds més elevades. A més, una gran abundància d'aliment, crancs i llamàntols o llagostes, i a més, ha coincidit que unes corrents favorables que han transportat i retingut les paralarves procedents principalment del Canal de la Mànega i les Illes del Canal, i també al nord de França, no?
5: I això mateix és el que explica la caiguda de captures a la costa gallega, on les condicions són cada cop menys favorables pel pop, un dels plats més emblemàtics de la cuina de la zona. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries.
11: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, pasa una transición que no sueles pescar, ¿no?
5: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics interessats en els crancs i els llamàntols que demanda el seu mercat i que ara s'estan cruspint els pops.
0: I una cosa més abans de la publicitat, ara passen 2:45 de la tarda, l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una nova regulació que no els obligui a fondejar el vaixell lluny de la costa. Aquest estiu, els Mossos han acusat directament alguns patrons d'haver destrossat les boies que fixen els límits, precisament per poder arribar amb la barca fins a la platja mateix. Girona, Fèlix Martín.
12: Sí, des de l'associació neguen aquests anys a les boies que es van denunciar el juliol entre Palamós i Mont-ras del Baix Empordà, encara que no hi estiguin d'acord. Es queixen que hi ha cales d'accés molt restringit a peu, per tant, amb pocs banyistes, i diuen gairebé sense Posidó ni el fons marí, on els obliguen a ancorar el vaixell molt lluny de la costa. Sentim Francesc Davant, membre de la Junta de l'Associació.
13: Ara és una veu que, després de molt temps, ja n'hi ha prou. Fem les coses amb criteri, amb proporcionalitat i amb respecte per tothom, el medi ambient i per tothom. A veure, s'estan fent coses exagerades i arbitràries. Perquè la sensació que tenim és d'algunes administracions, sobretot municipals, que van a prohibir per prohibir.
12: L'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava aplega uns 400 socis.
0: Passant gairebé 2:45 de la tarda, fem una pausa per la publicitat i, de seguida, la cultura.
14: Catalunya migdia. Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
15: El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
16: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure, però sona, no?
18: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
19: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
15: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
20: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
15: Catalunya migdia.
0: Passant 5:45. Salvador Dalí ja té un espai permanent a Barcelona. És l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic, que ocupa 1.200 metres quadrats a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia. Una experiència pel visitant on trobarà una sala immersiva, metavers i peces de col·lecció úniques, Montse Camps.
33: Sí, hi ha objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les joies cinètiques de l'artista, els seus emblemàtics bastons crossa o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Un recorregut a través del pensament futurista de Dalí i la seva relació amb la ciència, la pintura o el disseny, que descobreix un artista total. Ho explica al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Selles, director artístic del projecte.
2: Relaciona l'obra de Dalí amb la seva faceta, diguem-ne més, podríem dir-ne també glamurosa. La ciència, la tecnologia, però també la moda, les joies, el disseny, hi ha portades de revistes... És una mica el que ens envolta en aquesta primera sala, no? Quan entrem, ja veiem que Dalí era un artista... sé que pot sonar atòpic, però absolutament polièdric, no? Quan diem un renaixentista del segle XX, clarament era això.
33: I pel galerista d'art, Artur Ramon, un visionari.
17: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
17: Exacte.
33: Demà s'inaugura aquest espai permanent al Passeig de Gràcia, l'avinguda on Dalí va fer la seva primera exposició individual ara fa 100 anys.
0: Això ho trobareu al Passeig de Gràcia de Barcelona. Si us quedeu al sofà de casa, també teniu novetats, en aquest cas, a través de la televisió. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la sèrie Monstruo, que s'ha fet famosa per retratar amb detall diversos assassins en sèrie rellevants de la història dels Estats Units. És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'espin-off de Richard. Marc Garriga.
21: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo, que s'estrena dijous a Netflix i que protagonitza Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening. A més, a Netflix arriba també la segona temporada de Stranger Things, Relatos del 85, i també tornen Outlander, Sangre de mi sangre, a Movistar Plus i Slow Horses a Apple TV. Completen les novetats destacades Nigli, a Prime Video, l'espin-off de la trepidant Richard, que se centra en aquest personatge femení, Frances Nigli, una de les aliades més properes i de confiança de Jack Richard.
0: I ara parlem de cinema. Clear. Do you have plans tonight? L'autor, productor i director nord-americà Kevin Bacon se suma a Danny DeVito i a Peter Jackson com un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que es fa a Sitges, Òscar Callau.
22: Sí, Kevin Bacon rebrà a Sitges un dels grans premis honorífics al costat de la seva dona, Kira Sedgwick, una actriu destacada també del cinema fantàstic. La directora de la fundació que organitza el certamen, Mònica García, ha recordat les principals aportacions de Bacon al gènere.
23: Se dio a conocer en la cantera del fantástico con títulos como Friday the 13th, o sea, Viernes 13, Tremors, Flatliners, X-Men First Class. Es un nombre imprescindible que ha trabajado a manos de directores como Oliver Stone, Ron Howard, Clint Eastwood, Paul Verhoeven, James Gunn, Ty West, i suma i sigue.
22: El festival presentarà la minissèrie de terror Carrie, que adapta el llibre de Stephen King portat al cinema amb gran èxit l'any 1976. D'altra banda, el festival estrena aquesta edició els premis Woman in Fan, que rebran les cineastes Mei Kokaji i Adrian Barbó.
0: I una cosa més abans dels esports.
24: Aquesta és la història d'un que volia ser ocell.
0: Acostumats a les imatges de postal que coneixem de l'Alt Empordà, de pobles d'ensomni considerats un destí turístic d'alt poder adquisitiu, el còmic L'Altre Empordà, amb il·lustracions de Toni Benages i guió de Ricard Martín, ens descobreix un territori molt pròxim, però brut, inhòspit i sòrdid. El llibre el publica l'editorial Finestres. Valèria Obereda.
25: La Berta i el Marc són dos adolescents que pateixen les conseqüències d'un ritual fet sense ser-ne conscients en un cementiri de l'Alt Empordà. Un primer petó obrirà una escletxa a l'infern que després no sabran com tancar. Toni Benages apunta que no tot és tan bonic a l'Empordà.
26: Aquesta mitificació, doncs no. I és una mica aquesta part de l'Altre Empordà. És aquesta part fosca, amb aquesta pàtina també de fantàstic i d'humor al mateix temps, doncs parlem d'aquesta porqueria que hi havia mentre les postals ensenyaven aquest mar de la Costa Brava, no?
25: La idea de la història és de Ricard Martín, que es basa en records d'adolescència per aquest seu primer còmic.
27: Quan es
1: escrius el primer llibre només escrius de la teva infància o de la teva joventut. I clar, jo amb arrels en un poble del costat de Figueres, cada cop que tornava al poble semblava que les coses tenien com un cert tàlit de misteri, suposo que hi ha per la joventut perduda i mai recuperada, i em va semblar que això seria un escenari suggeridor.
25: Escenaris reals, esperits d'empordanesos il·lustres com Salvador Dalí i Josep Pla, que apareixen després del consum de psicotròpics, i fets basats en notícies reals que semblen impossibles. Són altres elements que trobarem a l'Altre Empordà.
15: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Lamine Yamal fa com Mbappé i entra també de ple en la campanya per demanar la pilota d'or d'aquest any.
3: Lamine convençut que l'ha de guanyar ell perquè és el millor del món i perquè ha fet un gran any.

0: Barça segueix guanyant. Ahir nova victòria a la Lliga, 2-4 al camp del Llevant, i els blaugranes són líders en solitari a la Lliga. 4 gols al Barça amb 2 gols de Lamine, que torna a ser protagonista per la pilota d'or. La setmana passada Mbappé presumia de l'any històric, que diu que el fa mereixer de la pilota d'or, i ara ha estat Lamine Yamal qui també reclama aquest mateix premi, Ramon Salmurri.
1: Lamine parla sense pèls a la llengua i diu el que pensa, transmet confiança en si mateix, fins i tot un cert punt d'arrogància o de prepotència, però també de veritat. I en una entrevista a Movistar amb Jorge Valdano aquesta setmana ha sortit a defensar la seva candidatura a la pilota d'or.
2: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
3: Sí, no,
2: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
3: No, yo te pregunto a ti.
2: Entonces,
3: ¿a quién se lo darías tú?
2: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo. Y
3: así de claro lo tienes, ¿no?
2: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: Les declaracions d'Mbappé la setmana passada, on reclamava la pilota d'or, semblen haver engegat el botó d'encès, la campanya del Barça, per posicionar Lamine Yamal a la pilota d'or treu fum. Dimarts, en la prèvia al Feyenoord, surt Lamine a parlar. Dimecres, al dinar de directives, Joan Laporta reclama la pilota d'or per ell. Flick, en el postpartit, s'hi suma. I Rafa Juste, el vicepresident esportiu, en la prèvia del Llevant, també. I ara, Lamine a Movistar. Un Lamine que diu que vol fer història del futbol, que ho té molt clar i que no es deixarà anar, i admet que el Mundial no va ser el seu millor nivell.
2: Después de ganar el Mundial, no estaba contento. Yo creo que lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver, porque sé que en otro momento llega a repetirse el Mundial y hubiera estado a un nivel igual si vengo de lesión. Yo creo que aunque hice muchas cosas que la gente no vio, que por ejemplo, yo creo que para el entrenador es algo increíble tener a un jugador que arrastra a tres jugadores, es algo increíble, pero no estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero para mí yo podía haber hecho más. Sí que ayuda al equipo, pero creo que tengo mucha ganas de que llegue el siguiente.
1: Doncs d'aquí pràcticament un mes, el 26 d'octubre, sortirem de dubtes en aquest cos a cos entre Lamine Yamal. Cos a cos, verbal, públic, dialèctic, però també sobre el terreny de joc, perquè tots dos han començat el campionat de Lliga amb la pilota d'or entre cella i cella.
4: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol!
5: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la tranquil·litat.
0: Karim Adeyemi va marcar el quart gol del Barça en el Llevant 2, Barça 4 d'ahir, el gol de la tranquil·litat que deia el Bernat Soler a la TDT, una victòria que manté el Barça com a únic equip invicte a la Lliga i líder en solitari, Salmo.
1: Tot i que no va ser la millor versió del Barça i va començar dominant el partit, a la mitja hora ja guanyava 0-2, el Barça va exhibir instint, gol, Xavi Espar va obrir la llauna, Lamine en va fer 2 i empata Rafinha amb 6 al capdavant de la classificació de golejadors, i Adeyemi, com ara escoltàvem, va tancar el partit amb un golaç. Però va ser un Barça vulnerable, que es va deixar espantar, sobretot amb errades de Xavi Espar i de Marc Bernal, però tothom es va desconnectar un punt per passar del 0-3 al 2-3. Flick, però, a la roda de premsa postpartit, va voler positivitzar almenys de portes en fora.
6: Crec que encara no estem al nostre millor nivell. Ho pot semblar per tal com comencem, però hem d'aprendre a sobreviure i evitar aquest tipus de jugades per millorar de veritat.
0: I avui protagonista al tot costa, Gabriel Jesús, el nou que el Barça ha fitxat aquest estiu i que ja ha debutat i que a més ja ha marcat el Camp Nou. Al tot costa, què li ha demanat Flick, com va ser el seu fitxatge, què en pensa dels seus companys de vestidor i de Lamine? Doncs les respostes avui a partir de les 7. Hem començat parlant de la pilota d'or i del que deia Lamine Yamal, recordant també el que havia dit Mbappé. Avui hi ha hagut roda de premsa a Madrid. Se n'ha parlat poc. Ha parlat José Mourinho, que comença a estar tip dels periodistes. Ha dit que voldria no haver de fer tantes rodes de premsa, però de moment les ha de fer. Avui previ al partit de demà al camp de l'Elx. I no ha entrat gaire en aquesta campanya de la pilota d'or, sinó que el que ha fet avui és demanar paciència pel seu equip, Montserrat.
7: El portuguès té clar que fins d'aquí uns 3 mesos no veurem un Madrid amb l'empremta Mourinho. Diu que encara tenen marge de millora i també veu millorable l'actuació de Vinícius.
8: Pero existe otro Vinicius, existe el Vinicius que ha eliminado el Benfica temporada pasada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel. però sto contento. Sto contento con él.
7: No vol entrar en si Lamine Yamal es mereix la pilota d'or, com diu el mateix Blaugrana, i compta amb el trident Bellingham, Mbappé i Vinícius per als pròxims enfrontaments. Demà, al Camp de l'Elx, i diumenge al derbi, al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, on van punxar la temporada passada. Qui no punxa és el Barça de Flick i l'Atlètic amb Simeone, amb penals assenyalats a favor dels dos equips en l'última jornada. El tècnic del Madrid ha increpat els periodistes perquè no li han demanat per aquest tema.
8: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No. No.
7: I la recepta per evitar lesions? Diu Mourinho que els jugadors estan arribant mitja hora abans als entrenaments per fer gimnàs i reforçar la part física. Es queixa de molts partits jugats en pocs dies i també de moltes rodes de premsa, 6 en una setmana. I fa broma per dir que si els periodistes aconsegueixen restar-li una roda de premsa setmanal, els convidarà a un pica-pica.
0: Però demà, abans d'aquest partit del Madrid, jugarà l'Espanyol. Ho fa a les 7 contra el Rayo i a Butar, que ja sabeu que no es pot jugar encara a l'estadi de Vallecas. I avui hem vist un tècnic, Manolo González, ambiciós. Han sumat 4 dels últims 6 punts i en vol més, David Gallofré.
9: Sí, perquè abans del partit contra l'Osasuna, Manolo González ja es marcava l'objectiu de fer 9 punts de 9 possibles abans de l'aturada per seleccions. Després de la victòria dissabte a El Sadar, avui el tècnic blanc i blau ha insistit que ara l'objectiu és guanyar demà el Rayo i divendres l'Elx per completar aquesta setmana perfecta, però no vol pensar més enllà.
10: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
9: Manolo tindrà algunes baixes, no podrà comptar amb els lesionats Quique García i Gorosabel, ni tampoc amb Jofre Carreras, que arrossega unes molèsties al pubis.
0: I el València intenta aturar com sigui un inici de temporada nefast, només un punt en 5 jornades, i això ha fet saltar pels aires tot el projecte esportiu de Peter Lim, que ja s'ha carregat l'entrenador i també el director esportiu, Marcos García.
11: El València ha fet fora Carlos Colberán, busca ara entrenador. Ernesto Valverde i Iagoba Arrasate, però també José Luis Mendilibar encapçalen la llista de candidats a la banqueta valencianista. També sonen noms com Marcelino o fins i tot Javier El Vasco Aguirre. De cara al partit de demà contra l'Alavés, l'entrenador serà de forma interina al tècnic del filial, que és Óscar Sánchez.
12: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
11: Declaracions en roda de premsa fa menys d'una horeta. El nou director esportiu del València és Braulio Vázquez. Des d'ahir és qui ocupa el lloc de Ron Gorlay, molt criticat per un mercat d'estiu ple de dubtes.
0: I encara la Lliga de la jornada d'ahir destaquen el triomf de l'Atlètic de Madrid, que al minut 84, Montse, empatava 0 al camp de la Real Societat.
7: 3-0 per als de Simeone en 10 minuts. Grimaldo va fer el primer gol de penal per unes mans d'un jugador d'un Ostiarra. Just després, al 90, va marcar Jonathan David i ja al descompte Giuliano va fer el tercer. Els matalassers pugen a la quarta posició de la classificació amb 10 punts. Aubameyang continua en ratxa, 5è gol en 5 jornades. Ahir va donar el punt al Deportivo en l'empat a 1 al camp del Getafe i manté l'equip gallec invicte. El gol de l'equip madrileny va ser del català Ramon Terrats i primera titularitat de l'exblaugrana Marc Casado amb el Deportivo. Un altre català i ex-blaugrana, Ferran Juglà, va fer el gol del Celta, que va empatar una casa contra el Màlaga. I avui es tanca la jornada cinquena amb el partit Villarreal-Betis a les 9 del vespre.
0: I a la segona divisió, mal cap de setmana pels equips catalans. El Girona va perdre dissabte contra el Castelló. A més, s'ha confirmat aquest matí que el davanter Brian Hill estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa per una lesió muscular. I primera derrota del Sabadell d'aquesta temporada, Francesc Ripoll.
13: Va arribar ahir a Somoix davant el Mallorca. 2-0 al camp d'un dels equips que està cridats a pujar a primera divisió. I en un partit on 2 errors del Sabadell van permetre als balears marxar al descans amb 2 gols d'avantatge. Malgrat millorar a la segona meitat, va faltar encert. Ferran Costa, el tècnic dels arlequinats, és conscient que les errades els van penalitzar.
14: Els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les, i en això no hem estat bé, i la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
13: Tot i perdre, el Sabadell suma 8 punts de 15 possibles en la temporada del seu retorn a segona divisió. El proper partit serà diumenge a les 2 del migdia i contra un altre rival de categoria. L'Oviedo visitarà la nova Creu Alta.
0: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women es va imposar ahir al vespre al camp de l'Eibar, 1-4, va guanyar, són cinquenes a la classificació amb 6 punts dels 9 possibles. Han sortit horaris de la sisena jornada i això vol dir que ja sabem quan es juga el clàssic. El Barça-Real Madrid es jugarà diumenge, 4 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Camp Nou. El dia abans, dissabte 3, es juga l'Espanyol a l'Alavés i el Sevilla-Badalona, tots dos, a les 12 del migdia. Fem una pausa i després...
15: Esberef acaba de guanyar...
6: No ho sembla.
15: El US Open, tot i que no ho celebra gens. No, però s'ha acabat, sí.
16: No s'havia assabentat.
0: Després de la pausa sabrem per què Esberef no s'havia assabentat que havia guanyat el US Open.
17: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
18: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
17: Entrades a auditori.cat.
19: 205 cavalls i només 4,3 litres?
20: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
23: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Amanós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
22: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
24: Com et dius?
25: Ferran Adrià.
24: Quina és la teva experiència com a cuiner?
25: Has estat a alguna escola?
24: Has tingut algun mestre?
25: Això és una altra lliga.
24: Això són dos estrelles Michelin.
26: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
27: Estàs posant a tots al límit.
28: Tendreu tots mal.
26: Gènesi. El 21 de setembre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
0: Ho dèiem abans de la pausa i ho sentíem. Alexander Zverev, nou campió del US Open dels Estats Units, va guanyar en 4 sets Ben Shelton, però una de les imatges més curioses, Marcos, va ser quan el mateix campió no se n'adona quan guanya.
11: És allò que guanyes al torneig, que ho diu la jutgessa de cadira, però tu no n'ets conscient.
30: In that moment I was in the zone a lot.
31: Estava enfocat en la meva zona, no sentia cap soroll. Vivia al meu túnel, en aquella mena de moment que no sentia res. No tenia cap consciència de l'ambient. Al cap i a la fi, havia oblidat el marcador. És tot el que et puc dir. Pensava que era 5-1 i no 6-2.
30: I just thought it was 5-1 instead of 6-2.
11: És veritat, aquest any també ha guanyat el Roland Garros en tenis. L'empordanesa Badosa debuta aquest vespre al torneig de Sao Paulo. Juga contra Daria, es mete en sellar.
0: Ciclisme, Enric Mas va guanyar ahir la Vuelta i el ciclista mallorquí que aconsegueix la primera victòria en una gran volta per etapes, Isaac Vilalta.
32: Doncs sí, el ciclista d'Artabi ha estat 3 vegades segon a la Vuelta, la gran volta per etapes, que sempre li ha anat millor. Però semblava que mai aconseguiria una gran victòria. I, de fet, aquesta edició de la Vuelta va començar marcada pel domini absolut de Tadej Pogačar. Però quan l'eslové va caure i es va retirar a la 8a etapa, Mas ho va saber aprofitar, situant-se líder i reafirmant la primera posició l'endemà, amb el final d'etapa a l'Alt d'Aitana. Des d'aleshores, tant ell com l'equip s'han mostrat sòlids per tancar una victòria que suposa un somni per al mallorquí.
33: He soñado, he luchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no, es
1: Es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
32: Al podi final, Enric Mas, Primoz Roglic i Félix Gol. Bon paper en aquesta bota de Pau Miquel, Marcel Camproví, Marc Brustenga. També d'un David de la Cruz que ja ha anunciat que es retira al final d'aquesta temporada.
2: Últim sector. Guanya la cursa Marc Márquez. El tro de Cervera, Marc Márquez, que és nou líder.
0: El campió del món de MotoGP, Marc Márquez, que ha remuntat 102 punts per a convertir-se al nou líder empatat amb Jorge Martín Damià Aguilar.
3: La victòria total de Marc Márquez al Gran Premi de San Marino té un valor especial. Significa posar-se líder del campionat per primera vegada aquesta temporada. Significa donar un fort cop moral als rivals a domicili. I significa que després de molt de patir aquest any, amb quiròfan inclòs, se sent alliberat per atacar.
4: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimir-me al màxim i intentar-lo hasta el final.
3: Ara bé, els atacs d'aquest Márquez són diferents. Ja no són a l'estil huracà, amb tot. Ara el tro de Cervera se sap dosificar i aplicar quan toca tota la força sobre els rivals. Marc Márquez ha tingut moments de pessimisme aquesta temporada. Ara és tot el contrari. Aquesta setmana, Gran Premi d'Àustria.
0: I aquest cap de setmana s'ha estrenat el circuit de Mad Ring del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid, una prova envoltada de polèmica. Oriol Rodríguez.
5: Madrid ja té la fotografia que tant temps fa que desitjava, la dels monoplaces de Fórmula 1 passant pels seus carrers. Si l'objectiu era acollir una cursa de Fórmula 1, ja tenen l'objectiu complert. Això sí, encara que la cursa ahir, amb victòria del líder Kimi Antonelli, hagi estat la més avorrida dels últims anys, en un traçat on és impossible avançar i que ha indignat els pilots i també els equips. Però per als promotors, la cursa en si deu ser el de menys, tenint en compte la quantitat de VIPs que s'han passejat per Madrid aquest cap de setmana. Això sí, un circuit que està a punt de mira dels veïns que estan indignats per les dificultats amb les que es troben per accedir a casa seva des de fa mesos, a banda dels problemes acústics que els genera la prova, tot plegat sense entrar a valorar d'on deuen haver sortit els centenars de milions d'euros que ha costat el projecte faraònic d'Ayuso i companyia. A més, els veïns ara pretenen anar un pas més enllà, busquen començar una batalla judicial contra aquest Madrid perquè l'any que ve la prova no s'hi pugui celebrar, tot i el contracte signat per 10 anys amb la Fórmula 1. Veurem com s'acaba tot plegat.
0: I en bàsquet, el Barça, que comença l'era Sekulić amb el primer títol, victòria a la final de la Lliga Catalana davant del Lleida, però sí que és cert que també va tenir la lesió de Brizuela, Ernest Macià.
6: Doncs sí, a Brizuela se li acaben de fer les proves fa poca estona, de manera que els metges ara es miraran els resultats i aquesta tarda sabrem ja l'abast de la lesió de Brizuela. El fet que no sigui el tendó d'Aquiles és positiu, és el turmell i no és el genoll, això també és positiu, però veurem si hi ha afectació òssia o simplement és un esguinç fort. Això faria variar molt el temps de baixa, el que segur és que no estarà per la Supercopa. Sí, com deies ahir, el Barça es va imposar el Lleida, que ha sigut l'equip més madur en aquesta Lliga Catalana, però el Barça, amb el talent físic dels seus jugadors, va fer un últim bon quart i es va imposar l'ahir en 96-87.
0: I la selecció espanyola femenina, que guanya la medalla de bronze al Mundial.
6: És el tercer cop que ho aconsegueix. Va guanyar el partit la final de consolació a Alemanya de manera clara, 81-58, i la gran final, l'Estats Units-França, novament, i per 5 anys seguit el guanya Estats Units. França va fer bons 3 primers quarts, però novament, com a la final de la Lliga Catalana, el físic d'un dels dos equips, l'equip guanyador, Estats Units, va ser decisiu.
0: I per acabar, David Ubach, què més expliquem?
7: Doncs que en golf aquest cap de setmana Europa ha guanyat la Solheim Cup enfront dels Estats Units amb marcador ben ajustat. Als Països Baixos, l'equip europeu femení ha recuperat el títol aquest cap de setmana per un marcador final de 15 punts davant dels 13 dels nord-americans, de les nord-americanes. Recordem que la Solheim Cup és la competició bianal femenina que enfronta Europa amb els Estats Units. I un apunt també per destacar que l'Ajuntament de Barcelona lliura aquesta tarda la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 tot costa amb entrevista amb Gabriel Jesús. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
8: Són les 3.
9: Catalunya Migdia.
8: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia explicant-vos que les presons catalanes arriben al 95% de la seva capacitat. El govern ho explica, en part, pels lladres reincidents, que ara compleixen penes de presó, a diferència de fa uns anys, quan el càstig es limitava a una multa. També hem connectat amb la Xina, el dia en què el seu règim s'ha sumat a la crida mundial per controlar millor l'avenç de la intel·ligència artificial. I hem analitzat el primer baròmetre del CIS després de la crisi de Ceuta d'aquest estiu. Un baròmetre que dona la victòria al PSOE en cas d'eleccions generals avui, però a això sí, amb menys marge sobre el Partit Popular que fa un mes. Vox puja amb força, a Catalunya Esquerra baixa lleugerament i Junts per Catalunya es manté. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi abans d'entrar en la segona, Joan Bota?
9: Doncs aquesta hora estem molt pendents d'un incendi a la zona sud de Mataró, al costat del Rengle, a l'Arquera, per qui sigui de la zona. 13 dotacions dels bombers continuen treballant en l'extinció

0: municipis del Maresme. Protecció Civil ha posat en alerta el pla Procicat i recomana als veïns de la zona que tanquin portes i finestres per evitar molèsties pel fum. També demana que ningú s'acosti a la zona.
1: Mentrestant, a Lleida han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'estiu de l'any passat. L'acusat, que ara té 18 anys, ha reconegut els fets en una vista de conformitat que s'ha fet als jutjats de la capital del Segrià. En crònica política, Junts per Catalunya diu que el govern de Salvador Illa ha tocat fons i l'acusa d'estar sotmès permanentment a Madrid, i a Pedro Sánchez, el principal partit de l'oposició, ha demanat al president de la Generalitat un gir de guió, coincidint amb l'equador del seu mandat i hores abans de la conferència que ella ha de pronunciar aquest vespre per fixar les prioritats del país pels pròxims anys. Sentiu Josep Rius, que és el portaveu de Junts.
2: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa. I l'últim exemple d'aquesta espanyolització el viurem aquesta setmana amb el fet de portar, doncs, la celebració de la Diada a Extremadura.
1: I ara sentiu això?
3: El govern no està...
1: Això segon que és la gran cita. La BBC ha adquirit els drets internacionals d'aquest programa original de 3CAT. L'operació representa una fita per l'audiovisual català, ja que és la primera vegada que la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena del país i desenvolupat originalment en català.
4: Doncs amb aquesta notícia, per aquesta estrena, aquesta compra, de fet, de la BBC d'un format original del 3CAT, arribem a passats 3 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
4: Des d'ara fins a les 4 amb el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Bona tarda.
6: Bona tarda.
4: L'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
4: I el periodista Iu Forn. Bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Tot bé?
9: M'estava imitant. M'estava imitant, Liu, es veu.
4: Sí?
9: Sí. No arriba el Cabré, no arriba el Cabré.
4: Els oients no poden tenir el gust de sentir i tastar aquesta imitació de Jordi Cabré per part d'Iu Forn?
8: No.
7: Te l'ha tornat, Jordi?
8: Sí, sí, no, no. Coses que passen a fora...
4: Jo no sé si a final de temporada fem una mena de baròmetre dels tertulians entre els oients, que la gent sàpigui que Iu Forn s'ha negat categòricament a compartir amb els oients les seves imitacions.
8: I són les 3 i 4 minuts. Fins les 4...
4: Encara tens temps de muntar més embolic, Molt bé. Escolta'm, endavant. Intentarem torejar-ho com puguem. Qui primer muntarà però l'embolic no serà l'Iu. Sabeu que les segones hores dels dilluns les comencem amb l'Elisenda Pineda. Bona tarda.
10: Bona tarda, què tal? Com estem?
4: Tu has pogut sentir la imitació del Liu?
10: Per descomptat.
4: I què?
10: Molt acurada.
4: Ens hem perdut una cosa...
10: És que no notaríeu la diferència. O sigui, si ara mateix Liu fa la imitació d'en Jordi, no notaríeu la diferència, per tant, no paga gaire la pena que ho faci.
4: Igual estàs perdent el temps fent de periodista, igual, com a humorista, imitador...
10: Podries anar a l'Hormiguero, nen.
8: O sigui, no m'ha dit periodista.
10: Has vist?
8: Ho has sentit?
4: I t'he presentat com a periodista, fins i tot.
8: Hem de dir, quan acabi la temporada i fem el baròmetre d'insults i d'allò cap als tertulians, Òscar Fernández un dia li va dir a Iu Forn periodista.
4: Ah, com a insult.
6: Com a insult.
4: Molt bé, molt bé. A veure, què?
7: Dos,
4: Sí, aquí, escolta'm, aquí haurem de venir amb una mena de cuirassa perquè els punyals vagin revoltant, que no se'ns clavin. Què proposes, Elisenda?
10: Doncs mira, avui us vull parlar d'un tema que és el meu imperi romà. És una cosa de la qual no puc deixar de pensar-hi, per bé que sé que Iu Forn no té cap interès que jo li parli d'aquest tema, però crec que no té cap interès de gaire res. O sigui, que jo llançaré i llavors tu, Iu, entres quan tu vulguis, d'acord? Farem així.
8: És que no m'interessa.
4: Abans de començar, sense saber de què és, però endavant.
10: Doncs mira, és l'afer Harry i Meghan. Ja sabeu qui són, no? Harry és aquest... És el que hauria
4: de dir família reial britànica, però bé, no són ben bé família, perquè els han com expulsat de la família. Biològicament sí, però...
10: Sí, té molts matisos,
4: Sí.
10: Tot aquest tema té molts matisos. Bé, com bé sabreu, fa 6 anys van decidir protagonitzar el Mèxit, que, mal m'està el dir-ho, li van posar el nom d'ella, com marxaven tots dos, saps? Ells van dir que volien marxar definitivament, per bé que s'havien ofert a la reina d'Anglaterra per tenir un peu aquí i un peu allà, treballant per la Commonwealth i a la vegada, doncs, cobrant de diferents negocis que ells mateixos muntaven. La reina va dir que puja aquí dalt, que veuràs Saragossa. Bueno, li va dir, puja d'aquí dalt, que veuràs Westminster.
4: Per exemple.
10: I si ets membre de la reialesa, ho ets amb tots els drets i els uts, i si no, doncs no ho ets. Aleshores, van marxar, saps, enfadats, amb un avió.

0: Roosevelt, que li van dir el Freedom Flight, que és com el vol de la llibertat. Exacte, exacte. Total, que ara han escolaritzat els seus fills 6 anys després al Regne Unit i volen tornar. Us faré una pinzellada una miqueta grossa dels fets històrics, la cronologia, bien, de tot plegat, eh?
1: Però jo agafo paper i boli perquè em perdona, una mica, eh?
0: Exacte, ja veureu. La Meghan Markle, direu que és aquesta mossa. Aquesta mossa no la coneixien ni casa seva a l'hora de sopar. Llavors, un dia va fer una sèrie que es diu Suits. I en aquesta sèrie, doncs, tenia un paper, sobretot la primera temporada, la segona ja no va sortir, una miqueta de la noia sexy, que de tal. Llavors, era una mica famosa per això, d'acord? Llavors, ja tenim situada. El príncep Harry, sabeu qui és? És el fill de la Lady Di i del Carles III d'Anglaterra. Molt bé. Llavors, s'enamoren perdudament perquè ells queden un dia a Londres, fan, bueno, un gin tònic o el que sigui, o una naranja, un d'allò de naranja, saps? I llavors, de cop i volta, el Harry es torna mig boig i li diuen al William, jo em vull casar amb aquesta senyora. I el William li diu, calma, diu, perquè jo la Kate Middleton l'he tingut esperant 12 anys, abans no m'hi he casat, que de fet li deien Waity Katie, per, saps? Com dir, aquesta dona que s'espera i desespera a la vegada. Total, que el Harry li diu, què m'has de venir a dir a mi? Jo ja sóc grandet, jo em casaré amb qui em surti del reial d'allò.
1: Sí.
0: D'acord. Llavors, diuen que es casen i es casen. I aquí comencen les tensions, perquè la Meghan té diferents xocs amb la família reial a nivell de protocol, bueno, de coses que ella vol fer i que, evidentment, no se li permet perquè ha entrat a una institució absolutament rígida. Però, de portes enfora, el Palau de Buckingham té una gran acceptació pel públic, és a dir, la ciutadania britànica l'accepta perquè diu, mira, és una noia que és mestissa, és una noia que es declara obertament feminista, és una noia que ve de Hollywood, que és una xiqueta del segle XXI. Aquesta noia obrirà les portes de Palau i entrarà a l'aire i veuràs que ve. Clar, però el que no sabien és que de portes endins la mel d'abelles se'ls estava convertint en mel de vespes. Perquè comencen els conflictes, les exigències de la Meghan, les declaracions públiques poc encertades i, a més, diversos treballadors de la seva oficina declaren obertament i pleguen de la feina dient que reben maltractament per part de Meghan i de Harry, que sóc que el Harry tampoc no és un sant baró. Bé, hi ha un episodi d'aquests que m'encanten. I és que la Meghan, això t'encantarà, Iu, la Meghan, que a aquesta noia li agraden molt els diners, molt li agraden els diners, ella va arribar a Palau pensant que li posarien la pompa i les circumstàncies, saps què vull dir? I que tots serien, bueno, unes catifes vermelles i uns vestits i una cosa. Clar, li va tocar una caseta, fill meu, amb un hort, allà mig mort, que ella va haver de posar-hi allà unes tomaqueres i una cosa, saps? I ella va dir, home, si entro a la família reial britànica...
1: No, per això no calia.
0: I diu, i quan jo hagi de sortir, que hagi d'anar a rebre una princesa, un príncep d'una altra reialesa, com em vestiré? I llavors es va posar en contacte amb diferents firmes de haute couture, d'aquesta, i llavors els hi va dir, si vosaltres em deixeu els vestits, jo me'ls poso i us faig la publicitat. Ell el que no entenia és que quan ets un treballador públic no pots acceptar regals.
1: No,
0: exacte. Què va passar? Que de cop i volta ens fem les víctimes. És que no puc fer res, és que mira quina casa que m'heu donat, és que mira quin racó de món que per anar-me a morir, és que no puc portar ni un vestit com Déu mana si no malgrat-ho de la meva butxaca. Bueno, noia, què t'esperaves? Això funciona així. Aleshores, què van fer? Plorar molt, plorar molt, plorar molt, fins que arriba un dia que agafen el Freedom Flight, que és l'avió d'allò, de la llibertat, i se'n van a Montecito, que és un lloc que està fa riure, no?
1: Montecito se'n van anar?
0: A Montecito, això és Califòrnia. Què passa? Que allà lloguen, no compren, lloguen una mansió enorme.
2: Aquí en diem el cotxet,
0: sí, senyor. Lloguen una mansió enorme amb 37 habitacions i 200 sales de bany. Bueno, és que li passa la mà per la cara a la Isabel Presley, saps? Que dius, home, amb els diners que tens, Harry, perquè el Harry havia heretat de la Lady Di molts milions. Compra't un xalet d'aquest aparellado, d'aquest, saps? I ja està, i tu estàs allà amb una piscineta per fotre els nanos allà dins, les nits de juliol, que no emprenyin. Però no, ells van voler la gran mansió. I aleshores, què passa? Comencen a donar entrevistes a l'Oprah Winfrey, fan el documental per Netflix, dient coses íntimes de la família reial, acusen a la família reial de racistes, perquè algú els hi va dir que es preguntaven de quin color sortiria la criatura que portava la Meghan a dins de la panxeta. Bé, coses que potser no calia saber. I, entre elles, també explica a príncep Harry en un llibre que també fa, que es diu Expert, intimitats tan grosses com que el dia que es van casar el seu germà i la seva cunyada, ell va acudir en aquest casament amb el pito congelat, perquè venia de... Sí, venia d'una missió amb l'exèrcit britànic, havia estat a molt baixes temperatures, exposat a molt baixes temperatures, i resulta que el seu membre se'n va sentir, pobret meu.
1: I concretament és allò és el que es va congelar,
0: allò és el que es va congelar.
1: La resta anava bé, però va ser...
0: Bueno, perquè també la família reial britànica és molt donada a veure segons quins brebatges alcohòlics, llavors a les 11 del migdia la resta del cos ja anava calentant calentet, com les orelles i les galtes, però el pito el portava com un palito de cangrejo, saps el que vull dir? I llavors, bueno, pobret meu. A més, el príncep Harry, recordareu aquell episodi que es va vestir de nazi,
1: sí,
0: en un carnestoltes, sí. I aleshores, clar, l'opinió pública se li va llançar al damunt. Doncs en aquest llibre ell explica que qui li va proposar de vestir-se de nazi van ser William i Kate, perquè ell, pobret, no sabia què era el símbol nazi ni un soldat de les SS, un noi que ha estudiat a Eton, eh? Vull dir, o no va aprofitar gaire bé les classes o realment ets més curt que la cua d'un conill. Bé, tot això passa mentre s'està morint el príncep Felip, que és el rei consorte de la reina d'Anglaterra. La reina d'Anglaterra també se'n va dormir la migdiada dels justos, s'ha quedat amb Sant Pere i, bueno, passi, passi, que veurà el piset. Clar, i tot això és un desgavell i una trencadissa enorme. Què ha passat a partir d'aquí? Doncs que el rei Carles sempre ha intentat mantenir una relació cordial amb el seu fill. Suposo que de portes endins li ha picat la cresta de dir-li, escolta'm, què vas explicant de casa pels llocs? Aquests draps bruts no cal que ningú els sàpiga. De portes endins se soluciona. I sempre ha intentat, doncs, trobar aquest equilibri perquè no s'acabin d'enfadar el Harry i la Meghan. I llavors aquí és quan arribem a aquest punt que ells volen tornar i que tothom es pregunta per què. Per què volen tornar al Regne Unit aquesta gent? Ja et veig interessat, tio. T'he dit fa un moment que estaries tan amb les orelles obertes. Això és com un conte de princeses i de prínceps. Clar, ells volen tornar, hi ha diferents teories. La primera, volen tornar perquè el rei Carles realment empitjora la seva salut i ja veuen que fa la viu-viu. I mira, escolta'm, aviam si repleguem alguna cosa i ens donen un palauet. Han tornat perquè diuen que Meghan Markle ha aconseguit un contracte amb Guy Ritchie, que és el director d'una sèrie de Netflix que es diu The Gentleman, i que té un paperet per ella, o han tornat perquè estan preparant un documental per commemorar els 30 anys de la mort de Lady Di, que són l'any que ve. Aleshores, clar, tot això és un poti-poti que la gent ha fet les seves conjectures, però el rei Carles, de cop i volta, ha dit, ep, que aquí la ciutadania s'estan sumant, que aquests tornen i jo aquí posaré quartos, perquè ells es queixen que no tenen seguretat, no porten uns guardaespatlles que els hi controlen una miqueta el tema. I clar, diu, ostres, vull recalcar a la ciutadania britànica que no sortirà ni un duro de les arques del govern per protegir i per salvaguardar la seguretat d'aquest parell i dels seus dos fills. Total, que quan fa aquest comunicat, a Harry i la Meghan s'enfaden moltíssim perquè es veu que això tampoc no ens agrada. I a última hora han fet aquest cap de setmana un vídeo fantàstic en el que estan amb els seus nens per la campinya britànica fotent uns bots com si fossin esquirols i de cop i volta, ai, mira un gosset, ai, mira, sortim a pescar. La mar de bé, no?, amb la bandera britànica i un cor i tot plegat. Molt bé. I aleshores, amb tot aquest cacau mental, que ara vinc, que ara torno, que ara no sé qui sóc, clar, jo ara penso, si fóssim ciutadans britànics per un moment, imagineu, eh?, que aquests ciutadans britànics veuen la monarquia britànica com si fossin cosins germans seus, perquè se'ls estimen moltíssim. Tu fas aquí una enquesta ara mateix de popularitat i tothom s'estima moltíssim els membres de la monarquia britànica. Si un de cop i volta que tornen aquest parell i que potser de la teva butxaca els hi has de pagar, no ho sé, un arròs els diumenges, saps? Vull dir, això com ho veuríem? És a dir, aquesta gent poden permetre'ls el luxe d'anar i venir només perquè de cara a la galeria els interessa tenir un cert estatus i bueno, i estar lligats sempre a l'ombra del rei Carles III i de viure d'això, no? Vull dir, no hi viuen potser directament, però indirectament sí. Si aixequés el cap la reina Isabel, vosaltres creieu que se'n tornaria a la tomba, pobra?
2: Tu deixes per aquesta pregunta?
0: En tinc més, eh? Però la primera és aquesta. O sigui, aquesta gent que va i ve d'aquesta manera, vull dir, a nivell de ciutadà, amb els teus diners públics, perquè a més s'ha sabut després que el rei Carles els hi passa 2 milions cada any.
3: Ah, amb negre.
0: Amb un sobre Nadal. Per Nadal els hi posa, els hi posa.
3: Ara no es diu amb negre, es diu economia...
0: Bé.
3: Com es deia?
2: Submergida.
3: No.
0: Bé.
3: Informal, economia informal.
0: Informal?
3: Sí, l'altre dia vaig sentir un expert que deia, no, l'economia informal, diu, que escolta, negra.
0: Doncs clar, si realment està passant 2 milions en el seu fill, vull dir, aquí poden tenir una miqueta de... No sé, el govern britànic s'hi hauria de posar d'alguna manera, perquè aquesta gent són els que controlen quina economia gestiona o no gestiona a través de la monarquia, i això ja ho trasllado a totes les monarquies. Vull dir, quins privilegis es tenen o no es tenen, o si amb economia, com ho has dit?
4: Informal.
0: Clar, segueixen passant coses per bé que nosaltres pensem que no.
3: Afroamericana.
1: Bé, us han fet preguntes.
0: Us han fet preguntes, vés a les contes. 3 sí, per 2. Sí,
1: sí. No esteu atents a classe. No,
3: jo
1: no primer, a classe.
3: Primer, com diria el Núñez, m'ha criticat una imitació que he fet fora d'antena de Jaume Cabré, però...
0: No s'ha criticat gens. Però tu
1: s'ha demanat que la faci d'antena.
3: Però tu has imitat a Meghan Markle. I ningú ha dit res. Has imitat a Meghan. Has dit, Déu sí, perquè jo, perquè jo... Has imitat a Meghan no han dit res.
2: I era clavada, a més a més.
3: Era clavada. Jo quan l'he sentit, dic, hòstia, és la Meghan. És la Meghan.
1: Perquè parla català, la Meghan,
0: Se li ha dit Sussex, ara, perquè si no s'enfada. Sí, no se li pot dir Meghan Markle, s'enfada, perquè ella, clar... Veus, aquest voler sempre està lligat a la monarquia. Bé, si sabem que el rei Carles li estan passant 2 milions, així, amb el sobret i tal, clar, aquí potser, com a ciutadans britànics, tanta monarquia, s'haurien de fer mirar, no?, d'alguna manera.
2: Jo això de quan la gent es canvia la sang blava per sang vermella, així, amb un vol, per anar al Montecito.
0: Montecito, van anar a Montecito.
2: Jo tinc la sensació que si hagués estat la Lady Di, que la va haver d'adquirir transferida, la transfusionada, la sang, potser a la gent no li sabria tant de greu. És a dir, aquesta parella em sembla que tenien l'esperança de caure millor. I ara haver de justificar tot el que fan i que els hi paguin o no els hi paguin, etc. L'opinió no només està dividida, em sembla, allà, sobre monarquia o no monarquia, sinó sobre ens caieu bé o ens caieu no, també.
0: És un tema de pell.
2: Em sembla. De sang, també, sí.
0: Exacte. Estobrir la cuca en canals.
2: Em sembla, perquè l'he dit que és d'aquesta cosa plebea que va caure molt amb gràcia.
0: Sí.
2: No només perquè va morir com va morir, ja abans era una mena com de monarquia alternativa, com d'aristocràcia alternativa, que va funcionar molt bé.
0: Sí, la princesa del poble, la
2: gent. Sí. En aquest cas em sembla que...
0: De fet, Meghan es compara molt amb ella. El mateix Harry, en el documental, diu Meghan és com la meva mare. Saps? O sigui, que hi ha aquesta intencionalitat d'intentar que l'opinió pública els vegi com els prínceps del poble, no? Sí, sí, sí.
4: A veure, jo intento fer un exercici, perquè ens dius, si fóssiu, no? Deia, si fóssiu ciutadà o ciutadanes, en aquest cas, al Regne Unit, clar, a mi em costa posar-me ja amb la pell de gent que vol, desitja i sent la monarquia, perquè soc republicana i em tira molt enrere, però si tu al final acceptes les regles del joc de dir, bueno, teniu una monarquia, jo crec que t'has de menjar amb patates els avis, àvies, pares, fills, filles, els que van, els que tornen, perquè al final o juguem a una cosa o a l'altra.
1: Llavors... Perquè a més hi ha una trampa, i és quan en les famílies reials entra gent que no està acostumada al joc de les famílies reials, tot el que fan i tots els diners que es gasten se sap.
4: Totalment.
1: En canvi, quan els que entren a les famílies reials són d'altres famílies reials i per tant s'estan
4: no
1: més acostumats... Tu saps en què es gasten, no sé, tots els descendents a la monarquia espanyola, a la monarquia sueca, a Holanda...
2: Ni
1: no se sap. No se sap. En canvi, de Lady Di o de Meghan Markle, com que no són allò de família reial, sinó que venen adquirits, se sap si s'han llogat una casa o no, si han marxat a no sé on, si tenen una feina o no. En canvi, dels prínceps i això com passa com més
4: bueno,
1: desapercebut.
4: Bueno, per això, d'alguna forma, en Harry...
2: De l'Andrew, si n'hem sabut alguna cosa, de l'Andrew, però...
4: Però en Harry, jo crec que... Bueno, al final, ara hi haurà, crec, tinc la sensació, una mica de rabequeria, però acabaran, ja estan allò que ven xupant del bote.
0: Si és, que... és aquest el tema, clar, no, perquè aquest pobre noi no ha treballat mai a la vida.
4: Clar,
0: llavors... No sap treure's les castanyes del foc.
4: Clar.
0: Aleshores, ell, doncs, mira, si ara faig un llibre, després un documental, aprofitant que venc tota la martingala monàrquica...
4: Però, clar, 2 milions, no?, que dius que li passa.
0: I els 2 milions, i el que va heretar de sa mare, que ja s'ho ha petat tot amb el lloguer de Montecito. Vull dir, tot allò, pam-pam, ja està, eh? Vull dir, ha desaparegut del mapa. Clar,
1: però el lío que fa estona que mira amb una cara amb uns ulls com uns pats...
3: No, crec que aquesta parella està a l'alçada de les monarquies. Vull dir, és perfecte. Vull dir, tu, si comences a mirar el que vindria a ser el nucli familiar de les famílies reals, més o menys, de tota Europa... Ja no descompto les de l'Àfrica, perquè són un altre tipus de monarquies. És això, no? Vull dir, trobo que estan a la normalitat més absoluta.
0: O sigui, de fet, si ho traslladem a la monarquia espanyola, clar, nosaltres tenim el cas de Froilán,
3: per
0: que
3: exemple,
0: és un senyor que ens ha donat titulars molt sucosos, com disparar-se en un peu.
1: Iñaki Urdangarín i el duque empalmado i tots aquells correus.
0: Quina fantasia, això
1: coses,
0: va ser or pur. Sí, senyor. Victoria Federica, també, que anava amb una targeta blanca, anava amb una B, o més d'una, i que tenim constància que es comprava les bosses de mà al Corte Inglés d'allà de la Castellana amb aquestes targetes. Clar, creieu que la monarquia espanyola, en aquest sentit, ha posat bé aquest cordó sanitari per dir prou a tot això i empetitir
2: No, la reina és plebea.
0: La reina, per això
2: no només això, és periodista.
0: Algú que ve de fora...
3: Oh, que sobre el periodista.
0: Com tu viu.
3: Hosti, tu.
0: La sabries imitar, la Letícia?
1: Sí. En el teu repertori d'imitació hi apareix Letícia?
3: Sí, bueno, de fet, jo ara quan surti d'aquí faig la festa major de Sant Adrià del Besòs,
0: sí?
3: que va acabar la setmana passada i vaig a fer una actuació d'imitació, sí. No, però és que ha sortit el tema de la reina d'Espanya. Jo que miro poc, aquestes coses, fotos, però cada cop que veig una foto, aquella senyora sempre està enfadada. És a dir, fa cara de jo no voldria estar aquí. Coi, doncs no hi vagis. És a dir...
0: Jo ja sabies del que anaves, una mica, no?
3: Ja no entro en això. O sigui, ella no sabia on anava i se va trobar allò i va dir, hòstia, no m'acaba de... Bueno, molt bé, un cop això li dius, molt bé, jo sóc la reina, mira, aquest acte no hi aniré. No has d'anar-hi perquè no sé què. Pues, si no estàs contenta... O, és a dir, tens dues opcions. O hi vas i somrius, perquè és que sempre fa... O sigui,
2: sí,
3: podríem
2: sí.
3: agafar...
2: No es guanya el sol.
3: Qualsevol xarxa que penja fotos la Casa Real espanyola i mai fa cara de... Pues jo aquí estic bé.
4: Però estem fent el que diu l'Òscar, eh? L'estem trinxant en ella.
1: Sí, sí. No, si entres a la família Real, ja saps que seràs motiu d'escarni.
4: Sí,
1: segons
4: sí, sí.
3: Però, després... No, però no, perquè no sigui...
1: Sí, ara viuràs bé, això
3: tu
1: sí,
3: tu vius...
1: Clar.
3: O sigui, tu...
4: No
3: de què treballes? Tu de què treballes? Jo sóc reina.
1: Ah.
3: Molt bé. Quina és la teva feina? Anar als actes i ser simpàtic amb la gent. És la teva feina? I donar la mà a la gent...
0: Aquí et diré una cosa, diu, eh?
3: Però, coi, fes una cara de...
0: D'estar contenta.
3: No cal fer cara d'estar content, però no cara de jo no vull ser aquí.
1: Fes de relacions públiques i, per tant, no, guanya't el sou.
3: Jo he anat a molts llocs que no voldria anar-hi. No és aquí el cas, jo la tertúlia...
2: Ah, no, la cara que fas aquí ara.
3: Però jo he anat a llocs que preferia que em tanquessin la tapa del piano a les meves parts més toves abans d'anar a aquell lloc. Però jo aguantava i anava allà i feia veure que estava... Oh, que bé que m'ho estic passant.
0: Clar, no li costa
3: gens. Quan arriba a casa, dius, és la cosa més... Sí o no?
2: I tant.
3: Bueno, doncs, escolta,
2: ho fem tots,
3: jo no soc reina.
0: Però no creieu que Letícia ha tingut un paper important a l'hora de netejar una miqueta per bé que aquí, podem ser monàrquics o no, jo aquí ni entro ni surto, però en tant que institució, d'on veníem i com està la cosa, no sabem si ella també ha tingut a veure amb l'educació també de les seves filles, amb com han mantingut el rei emèrit lluny de tot el que vindria a ser el nucli familiar actual, aquests esforços que ha fet per acostar-se a la reina Sofia, per bé que sabia que la reina Sofia també, pobreta, anava a coixó de les dues cames.
3: Però si es va posar davant d'una foto perquè no li fes una foto...
0: No va semblar una fantasia,
3: imatge,
0: allò.
3: Aquella imatge que es col·loca davant, diu, a mi hija no la fotografien con Sofia. Vesteix a les nenes, que podia anar a l'humana a comprar-li la roba.
0: Però no
3: la
0: vesteix ella.
3: La roba l'agafa dels contenidors de roba d'aquest, que la gent va llançar roba i posa les nenes, que semblen un armari... Bueno, semblen una làmpara. La làmpara Strumpflens, que venen a l'IKEA. Sí o no?
0: Sobretes meves, sí.
4: Bueno, jo crec que sí que és cert que el paper de Letícia ens pot agradar més o menys. És molt fàcil criticar-la, perquè crec que no. Però sí que és cert que segurament ha marcat un punt d'obertura, no?, de la monarquia més tradicional, del paper de la dona. Jo crec que sí que segurament ha fet canvis. Però també no sé fins quin punt, una cosa és allunyar-los, el que tu deies, no?, els apartem una mica, però no sé si tota aquesta economia informal segueix mantenint a tots aquests personatges que estem pagant entre tots i totes.
0: Jo
4: entenc
0: que no l'he vist treballar.
1: Hi ha uns quants, sí, en totes
4: totalment.
1: Les famílies reials. Mira, escolta,
4: i aquests sí que els estem pagant nosaltres, eh?
1: Sí.
4: Aquells,
1: tots...
4: mira, però
0: hi ha un que treballa, que és aquest que juga amb vol. Amb el Granollers.
1: Un fill d'Urdangarín.
0: Un fill d'Urdangarín,
1: sí.
0: Ja està, juga amb vol.
1: Com el pare.
0: Exacte.
1: Doncs l'Elisenda Pineda, que ens ha fet preguntar-nos sobre, d'una banda, Meghan i Harry, però, de fet, al final, de sobre les famílies reials.
0: Exacte, i jo crec que, en el fons, això de Meghan i Harry és la tapadora per amagar tot lo del príncep Andreu, que aquí sí que tenen una merderada ben grossa, ben grossa.
1: Veus que no hagis tocat al final, eh?
4: La monarquia,
2: mala
1: drossa. Elisenda, gràcies. Fins la setmana que ve. 5 minuts i seran 2:15, una pausa i de seguida continuem. Catalunya migdia.
5: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
6: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
5: Entrades a auditori.cat.
7: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
8: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
9: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
10: La IA és bona?
11: A quina edat puc tenir mòbil?
12: Com sé si una notícia és veritat?
13: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
14: I això per què passa?
15: I a qui m'he de creure?
16: I què puc fer jo?
13: Per això fem l'Infocar.
17: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
13: Ben explicades.
18: Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
19: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
20: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
21: Catalunya migdia.
22: Atenció, Koeman, socio Falaguero, pica, Koeman!
23: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Ha marcado la
22: transformación! Un rúpido espino!
23: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
24: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
25: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
24: On va començar tot.
25: A Catalunya Ràdio.
24: On tot continua.
25: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
24: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
25: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
24: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
25: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
24: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
25: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
1: Dos minuts i seran dos quarts de quatre de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb el Jordi Cabré, l'Alba Alfagema i Liu Forn. El dia en què hem començat el Catalunya Migdia a les dues explicant-vos que les presons catalanes arriben al 95% de la seva capacitat, gairebé 10.000 interns. Entre el 2010 i el 2022, la xifra de població reclusa havia anat baixant, però des del 2022 fins avui s'ha passat de 7.700 interns a 9.600 actualment. L'augment de penes a multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara, en canvi, amb entrada a la presó, explica part d'aquest augment, ja que 4 de cada 10 delictes dels interns són robatoris. El pic de població interna en persones va ser l'any 2009, quan hi havia 10.500 persones complint penes, 1.000 més que ara. Ara bé, la millora de les condicions de vida dins dels 13 centres penitenciaris els últims anys fa que les places disponibles actualment siguin de 10.100. Per això, el conseller Ramon Espadaler es planteja construir mòduls nous, per exemple, dins de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que podria guanyar unes 250 places noves.
26: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
1: En qualsevol cas, potser hauríem de diferenciar entre la capacitat física de les presons a Catalunya, és a dir, quants llits disponibles hi ha, quanta gent hi cap físicament, però també la capacitat logística i de personal que necessita per atendre els milers de persones recloses. Saludem Montse Balaguer, que és portaveu de la UGT Presons. Montse, bona tarda.
27: Hola, bona tarda.
1: Primer de tot, està saturat el sistema penitenciari català?
27: Sí, sens dubte, sí.
1: I el personal que treballa a les presons està dimensionat per 10.000 reclusos, que són pràcticament els que tenim?
27: No, per això està aturat el sistema penitenciari. Perquè si bé la capacitat, molt bé, com has dit, física és de 10.000 i escaig, la capacitat real per part del personal de rehabilitació, d'interior i d'administració és de... El topall seria 7.500 interns. Mm. Estem treballant molt tensionats en els tres àmbits.
1: I quan sentiu el conseller dient que les primeres mesures que pensen és crear mòduls dins de les actuals presons, què us sembla?
27: Doncs mira, fa moltíssims anys això ja es va fer amb mòduls prefabricats a Quatre Camins i de fet avui encara hi són. Són tres mòduls d'aquests mòduls prefabricats. Això va en detriment de l'espai físic, ja de per si. És a dir, aquests mòduls que van posar més ben ric aniran en detriment d'un camp que hi ha de futbol, per exemple. Però amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, els equips de tractament estan tensionats, el personal d'administració està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Llavors, nosaltres, com UGT Presons, hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i imprescindible, i ja, el personal, en els tres àmbits, perquè estem molt tensionats.
1: I s'haurien de construir noves presons o amb les que tenim ja n'hi hauria prou si hi hagués més personal?
27: Si hi hagués més personal, tens fins a la capacitat física de 10.500. Ara obriran la zona franca, perquè la zona franca dona cobertura a un problema de fa 7 anys. I és quan els interns homes comencen a envair l'espai de la presó de dones en secció oberta. Llavors, sempre van retard. Diguem-ne que l'administració va a ritme creuer i la vida va a ritme de carrera de... ràpida, no? Llavors, hem d'adequar el ritme de l'administració a la realitat, perquè la realitat és que són éssers humans. És a dir, quan tu atens éssers humans, no pots anar a 10 anys donant solucions a 10 anys abans, o problemes de fa 10 anys. Ens has de donar ja amb caire de futur.
1: Per tant, ha faltat previsió als diferents governs que hi ha hagut.
27: Sí, bé, clar, que veníem d'una conselleria abans que abogava molt per la obertalitat. Clar, per un costat, i això és una mica enganyar quasi a l'electorat, no? Perquè si per un costat tu estàs augmentant les penes i com és molt bé has dit, les petites faltes es converteixen en pena de presó, i per un altre costat el que fas és l'obertalitat, és a dir, és facilitar el tercer grau, sí que podem dir llavors que quan entren uns surten els altres. Llavors, no té cap sentit. Un estat ha de poder fer les dues coses. Per un costat, si creu que ha de, que amb punitivisme s'aconseguirà reduir la delinqüència al carrer, ha de facilitar i ha de preveure que això seria així. De fet, unes declaracions del conseller quan pren possessió ja diu, ell és conscient en aquell moment, ja va dir en el seu moment que aquesta pressió policial al carrer acabaria tensionant les presons. D'acord? Doncs ja estem en aquest punt, ho hem anat avisant i seguim estant igual que fa 2 anys. El mateix personal.
1: La situació actual dins de les presons és com per preocupar-nos a nivell de tenir, per exemple, presos en algunes instal·lacions o en algunes cel·les que no compleixen els requisits, o de moment ho teniu tot controlat?
27: Depèn de la presó. Hi ha presons més velles, com Quatre Camins, o com Brians 1, o Component, per exemple, que són presons molt velles, i és que feia falta ja fa també 15 anys. Per l'espai en si, com que tens capacitat fins a 10.000, l'espai no és tant el problema com la massificació. Quan tu tens massificació, estàs menys fent la tasca que et correspon de vigilància, de rehabilitació, del que sigui, perquè portes molts més interns i la teva capacitat és la mateixa. Llavors, està tot tensionat. O sigui, s'està sustentant el sistema penitenciari català gràcies als recursos humans que tenen a tensionar la plantilla, però la plantilla té un límit i avui ja estem en aquest límit.
1: Doncs és la Montse Balaguer, portaveu de la UGT a presons. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
27: Gràcies a vosaltres.
1: Home, doncs el discurs és força clar. No sé com ho veieu.
0: Bueno, jo crec que és un tema complex i crec que la mirada només des de la part més dels centres penitenciaris deixa fora com una gran part d'un problema social que tenim, no? Que té a veure en què el debat jo crec que sobretot s'ha de construir sobre... Sí, ella parlava de la multireincidència, no? Per mi, un sistema funciona o no funciona no únicament tan sols pel nombre de presos que tens, sinó pel nivell de reincidència d'aquests presos i també per graduar aquells delictes, no? Si són delictes més greus, doncs, evidentment, entren a presó i llavors hi ha tota una graduació que amb aquells delictes que no són tan greus s'haurien de buscar altres alternatives. De fet, hi ha tota la justícia restaurativa que intenta, no?, que descol·lapsar els centres penitenciaris no únicament per per això, sinó també per oferir alternatives a aquestes persones que surten d'aquests centres penitenciaris. I ella parlava, no?, aquests perfils que surten i tornen a entrar. Llavors, què ens està passant amb la multireincidència? Per mi, aquest, i l'enfocament no està únicament amb la part policial ni de justícia, sinó a nivell social. Quins perfils de gent tenim? Què busquen? Què necessiten? Com podem fer d'alguna forma per trencar aquesta cadena de reincidència? Per tant, jo crec que cal aquest enfoc més global. Hi ha altres sistemes, hi ha altres models a nivell europeu que segurament no no estan tan enfocats, no?, en condemnes que acaben sent en centres penitenciaris, sinó mesures que són com alternatives a l'ingrés de centres penitenciaris. I segurament Catalunya, tot i que ja està enfocada, cal fer avenços en aquest sentit. Jo crec que hem d'obrir una mica el focus, entendre que tenim aquesta pressió penitenciària, perquè ha canviat el Codi Penal i, per tant, la gent que és multireincident amb delictes, ella ho deia, petits, acaben entrant a presó. Però què passa? Per què tenim aquests nivells tan alts de multireincidència? I si no entenem la base de tot això, aquest enfoc més global, social, serà molt difícil que puguem acabar amb això. I anirem només a veure la conseqüència, no?, que és el fet delictiu, i que torni a entrar a la presó, i al final és com un cercle viciós que és difícil que s'acabi de trencar, no? Per tant, jo crec que necessitem realment un enfoc més global d'aquesta problemàtica.
2: La redimensió del país em sembla que no només afecta a les presons, és a dir, el problema és que si parles de presons, doncs sembla que estiguis associant delinqüència amb immigració, i no és exactament així. És un país que no té fills i, en canvi, multiplica enormement la seva població, i sembla que volen que arribem a 10 milions. Això és impossible que no sobredimensioni tot. Les presons, però també les escoles i també la sanitat. És a dir, tothom ha de fer gran les coses, no només perquè canvia el Codi Penal o perquè endurim o per si la multireincidència, que també, sinó perquè som més. I de debò, tant se val d'on venim, però som més. Llavors, si som més, és bastant probable que hi hagi més delinqüents, de la mateixa manera que hi hagi més alumnes, i hi hagi més malalts, i hi hagi més vells, etc. No? De tal manera que això em sap greu, perquè quan es parla tan específicament del tema de les presons, doncs sembla que estiguem parlant d'una mena de societat a banda, que no és un servei social, i és un servei social. És un servei cap al presoner, que s'ha de rehabilitar, s'ha de reincidir, i és un servei cap a nosaltres, que necessitem poder castigar algunes conductes i aïllar-les, ni que sigui durant un temps. Però no és un espai que ara hem de dissenyar perquè sigui una bombolla fora de la societat i que llavors ara resulta que no hi caben perquè hem canviat el Codi Penal. No, és un reflex de la societat, és un mirall, són vasos comunicants. Si nosaltres som més, el més normal és que haguem de sobredimensionar tot, els ràtios de les escoles, el ràtio de les classes, dels hospitals, etc. I, per tant, també de les presons, només faltaria.
3: A veure, jo que no tinc ni idea del món penitenciari, però crec que el 99% de les persones que ens estan sentint no és un món absolutament aliè a nosaltres. No coneixem què està passant allà, ni sabem les condicions de persones que hi ha allà, però arran de tot el tema dels presos polítics es va començar a parlar de situacions reals de persones que viuen a les presons, i vam començar a conèixer una realitat que sembla que estigui absolutament allunyada de... No, està absolutament allunyada de nosaltres.
1: Fins i tot d'alguns consellers, perquè alguns dels líders del procés que van entrar a la presó van després fer declaracions, per exemple Carles Mundó, dient he vist coses que ara, si tingués la responsabilitat política, potser canviaria coses després del que he vist a dins de la presó.
3: Per tant, la realitat aquesta és el que a vegades es nota faltar a l'hora d'afrontar políticament les situacions. Aquest migdia heu passat en l'informatiu unes declaracions del conseller Espadaler, que venia a dir que era un èxit que hi hagués un 95% de presos, perquè vol dir que està funcionant la policia i s'està combatent la reincidència i tal. És a dir, és donar-li la volta a l'argument. És a dir, no, si és que és un èxit que tinguem les persones plenes. Bueno, no ho sé, però necessitem sempre vendre... és a dir, si no és aquest argument, serà el contrari. És a dir, passi el que passi, sempre hem de vendre que és positiu. Bueno, potser s'han d'afrontar les coses, i això que deies, no?, que hi havia molts consellers, o algun conseller que va estar a la presó, i jo no m'imaginava que això fos així. Quan, com a societat, no sabem quines són les històries, i t'explicaven històries de gent que només aconseguint fer una trucada aconseguies que una persona veiés a la seva mare o al seu pare després de 3 anys de no poder-lo ni veure, no? És una realitat. Llavors, estem fent bons la gent que està a la presó? No, no, no estic dient això. Però són persones que formen part de la nostra societat que estan a la presó, de les quals no en sabem res. Ni d'ells, ni de la seva vida, ni de com és complicat, suposo, després tornar a la vida un cop has estat a la presó per diversos motius. Per tant, com a societat, potser hauríem de començar a entendre què és el que està passant dins del... com hauríem d'intentar començar a entendre què està passant a molts altres llocs, però el debat polític és un altre.
1: No, i a banda hi ha moltes coses, és a dir, quan hi ha un clam popular per no endurim penes, endurim mà dura contra la reincidència, per exemple, que efectivament els mateixos Mossos d'Esquadra diuen no, és que amb la reincidència tenim un problema. Molt bé, però, si es decideix que hi hagi mà dura, hi ha d'haver algun lloc on
3: colgar-lo. Però la reincidència se soluciona perquè la persona que ja no hi reincideixi vol dir que l'has de jutjar i fotre a la presó, perquè si no el fots a la presó, mentrestant continua reincidint. Clar, diu, és que té 36 detencions. Bueno, si a la primera el fots a la presó, si és que li toca fotre a la presó, s'han acabat les altres 35.
1: Després hi ha altres derivades. O sigui, per exemple, també els que hi treballen a les presons es diuen no, hi ha molta gent que no hauria d'estar a la presó, hauria d'estar en algun centre, per exemple, clar, psiquiàtric, perquè tenen molta gent amb problemes de salut mental, que com que no se sap molt bé què fer-ne, sí, entre cometes, no, i no acaben a la presó. I dius, home, doncs potser no, les presons ha d'estar pels delinqüents. I en canvi hi ha gent que el que necessita és una atenció mèdica, perquè el que tenen és més un problema de salut mental que no pas de reincidència o de delictes.
0: Però, què passa que aquí, a més, amb l'auge de l'extrema dreta, que té un marc que és molt punitivista, no? I que és molt simplista en l'anàlisi, deixa fort tot és blanc o negre, no? Has fet un delicte, doncs entres a la presó. Però és el que deies, a vegades es cometen delictes perquè realment hi ha un problema de salut mental, un problema d'addiccions, un problema social al darrere que acaba d'alguna forma empenyent a determinats contextos, i jo crec que l'important seria realment fer un pacte social de debò per analitzar amb calma i veure realment quins casos han d'entrar a presó, on situem també si funciona o no els centres penitenciaris, que tenen molt a veure amb la reincidència de la gent que ja ha estat a la presó, si tornen o no tornen. I llavors també tenir la capacitat de desenvolupar, que jo sé que s'estan treballant en programes alternatius, però ser capaços com a societat d'entendre que hi ha altres maneres, d'alguna forma, de reparar aquell dany que justícia restaurativa i altres models, perquè no tots els delictes s'han de perseguir ni treballar ni posar a la presó de la mateixa manera. Realment hi ha molts, molts matisos. I a mi em fa molta por, perquè la idea que s'està imposant, que s'està barrejant immigració, no?, presons, delinqüència, és blanc o negre. I fa fredat, perquè al final dona la sensació que no hi ha matisos, quan és un tema que està ple de matisos, i realment, com a país, si volem donar una bona resposta a això, s'ha d'entendre que hi ha diferents fets delictius, amb diferents graduacions, i s'han de treballar, sobretot, des d'una perspectiva també social i comunitària, que això no vol dir un plantejament bonista, no, vol dir realment destinar els diners públics perquè les coses canviïn, fent un tractament adequat per aquella persona.
1: D'aquí a 2 minuts, seran 3:15, òbviament les dades són les que són, queden aproximadament unes 500 places lliures ara mateix a les presons catalanes, però com ens deien les representants de l'UGT, el problema no només és físic, quanta gent hi cap, sinó després a quanta gent pots atendre, perquè si vas col·locant gent però després no tens prou múscul, diguem-ne, tant de personal com de mitjans per poder-los atendre, llavors acaba sent allò un polvorí, perquè encara pot ser pitjor el remei que la malaltia. Per tant, en les pròximes setmanes i mesos haurem de veure com ho afronta el govern, tant si s'han de fer noves presons, que també és un tema tabú, ningú no vol una presó al costat de casa, aquest és un altre debat, o si s'han de continuar fent mòduls dins de les actuals presons, amb el que això comporta a l'hora de, doncs, que estiguin en pitjors condicions els que hi són a dins. En tot cas, alguna cosa cal fer, perquè és evident que ara mateix estem al tocar del col·lapse, si no és que havien col·lapsat ja, com ens deia la representant de l'UGT. Gairebé 3:15, una pausa i de seguida anem amb la intel·ligència artificial. No us en lliurareu, tot i que hem buscat reforços, no us amoïneu.
21: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
4: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
21: Entrades a auditori.cat.
5: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
6: Aquí el tens.
5: Ja?
7: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
21: Catalunya migdia.
6: Ocasión Plus.
8: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
9: Ben. Al matí tenim els protagonistes del dia.
10: Haurem de denunciar aquestes conductes, perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi té una gravetat que exascrema.
9: Fem els debats que calen, encara que siguin incòmodes.
11: El govern hauria de dir, mira, ens encantaria fer una escola inclusiva, però no tenim tots aquests recursos que es necessiten.
9: I t'expliquem per què ens sentim com ens sentim.
14: Un antidepressiu en si mateix no ha curat mai cap depressió. Un antidepressiu has d'entendre que moltes vegades és com una sordina que apaga les emocions.
15: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT. 14 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, Jordi Cabré, Alba Alfagema i Iu Forn. Fa dies que sentim com diversos experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha al darrere de l'alarma generada pels grans magnats del sector, que han llançat un avís sobre els perills mundials que pot comportar la nova tecnologia. I per això, les principals tecnològiques es mostren partidàries ara d'alentir el ritme de desenvolupament d'aquesta tecnologia. Tant la Unió Europea com la Xina no volen donar carta blanca al desenvolupament de la IA. En canvi, Donald Trump no vol aixecar el peu de l'accelerador. El president nord-americà prioritza els beneficis econòmics i el lideratge en aquesta matèria i té por que alentir el desenvolupament podria comportar que la Xina acabés avançant als Estats Units. De moment, a les borses europees i a les asiàtiques, les tecnològiques perden força. De fet, tenen les pèrdues més importants dels últims 2 mesos. Els que en saben, els experts, creuen que cal alentir el ràpid desenvolupament dels sistemes i les aplicacions de la intel·ligència artificial. El dubte és com i qui ho decideix. Saludem Ramon López de Mántaras, és pioner de la intel·ligència artificial i fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Què et sembla aquest debat que s'ha generat en els últims dies de manera tan sobtada?
2: Bé, ja la primera sensació és que sembla que estem vivint en una espècie d'histèria col·lectiva, òbviament no justificada fins a l'extrem en com ens la presenten, no? És obvi, és cert, que és una tecnologia de doble ús, la intel·ligència artificial, com moltes altres, i que, per tant, comporta riscos. Però això ho sabem des de fa dècades, eh? No és una cosa completament nova. Fa molts anys que es fa intel·ligència artificial. El que passa que darrerament ha arribat a tothom, a les mans de tothom, als mòbils, als ordinadors de tothom, amb tota aquesta història al voltant dels models de llenguatge. I el més conegut, doncs, que la gent coneix més segurament és la ChatGPT, no?, i similars, no? I el problema és que al darrere de tota aquesta, diguem-ne, intel·ligència artificial, no li diríem, podríem dir una mica nova o diferent del que fèiem abans, que en diem intel·ligència artificial generativa, perquè, ja deia, manipula el llenguatge, es presenta i es tracta amb expressions, amb un llenguatge completament, excessivament antropomòrfic. I quan es diu una intel·ligència artificial, es revela, s'escapa del control. Això no és cert, eh? Això no és cert, en absolut. O sigui, ja coneixem, sabem els motius i les explicacions tècniques, el per què funcionen com funcionen. El problema és que s'han entrenat mitjançant una tècnica que se'n diu aprenentatge per reforç, no? Això recordaria, tothom ha sentit parlar segurament del gos de Pavlov, que aprèn doncs, a través de recompenses o de càstigs, doncs aprens a dur a terme certs comportaments, no? Amb l'intel·ligència artificial aquests sistemes s'entrenen més o menys d'aquesta manera, no? Reben recompenses quan aconsegueixen assolir uns, o sembla que assoleixin uns certs objectius que nosaltres els hi hem donat, eh? I en aquest cas, doncs, quan això que vam sentir parlar ja fa unes setmanes, de que havien escapat i atacat Hugging Face, havien atacat una altra web, tot això, en el fons, no és gens sorprenent, perquè estaven entrenats, havien estat entrenats per fer això, o sigui, per hackejar i per trobar maneres d'escapar, entre cometes, no s'escapen, del que en diem el sandbox, l'entorn suposadament aïllat que no hauria hagut de tenir connexió a internet. Per començar, no era cert, hi havia connexió a internet. Segon, quan es va dissenyar malament, i aquest és un dels problemes, perquè aquesta intel·ligència artificial pogués fer el que va fer. O sigui, es va entrenar i se li van donar objectius mal donats, no ben definits. I llavors, com que a gran velocitat, per prova i error, van provant moltes coses, milers i milers i milers d'accions, van fent proves i la que alguna té èxit rep una recompensa i aquesta activitat, aquest comportament queda reforçat i llavors, un cop ha estat entrenat, repeteix aquest comportament. I això és el que va fer OpenAI. És exactament com el que va passar amb un robot d'aquests aspiradores que se'l va programar, se'l va entrenar perquè rebés recompenses si era capaç d'anar cada cop més de pressa evitant obstacles, i sense xocar. Com se sabia si xocava? Doncs perquè el paraxocs del davant té uns sensors, i quan hi havia una col·lisió, bum, rebia un càstig, una mica com el gos de Pavlov, no? Uh-huh. El que va passar, però, com que el paraxocs del darrere no està sensoritzat, el que va aprendre és, en lloc d'evitar obstacles, va aprendre que per evitar càstigs havia de tirar marxa enrere. Llavors, topava contínuament, però com que no hi havia sensors, doncs el sistema informàtic, el controlant, no rebia cap senyal de cap sensor de que hagués topat, no s'enterava, el software no sabia que havia topat, i el robot el que feia és contínuament fer això, anava cada vegada més de pressa, però sempre anava enrere. Uh-huh. És a dir, no va aprendre allò que els dissenyadors havien pensat que havia d'aprendre, és evitar obstacles, sinó tot el contrari, col·lisionava contra tots els obstacles perquè anava a marxar enrere. Això és un exemple que ens serveix molt bé per il·lustrar el que passa amb la intel·ligència artificial. S'entrena mitjançant aquesta tècnica de recompenses o càstigs i pot trobar vies inesperades i tenir comportaments inesperats. Ara, això no vol dir en absolut que tingui cap intencionalitat la intel·ligència artificial de fer-ho. És simplement estar optimitzant una funció matemàtica, ni més ni menys.
0: I ara què et sembla que hi hagi...
2: Ja són matemàtiques.
0: Què et sembla que hi hagi fins i tot els mateixos responsables de les grans empreses d'intel·ligència artificial, sí, o ara també els governs, avui per exemple la Xina, dient que hem d'anar més a poc i que s'han de posar límits?
2: Bé, jo estic d'acord en que s'ha d'alentir tot això. Però repenso, no perquè hi pugui haver una intel·ligència artificial d'aquí 4 dies, superintel·ligent, i que decideixi per iniciativa pròpia extingir la humanitat. Això és pura ciència-ficció i, a més, és irresponsable dir-ho, eh? És completament irresponsable, perquè d'una manera injustificada es transmet por a la gent, i això és inacceptable, no? Mm-hmm. Això és inacceptable. Ara, dit això, com que és de doble ús, i sí que efectivament amb males mans es pot fer servir malament la intel·ligència artificial, i no només d'aquesta, sinó, mirem, els drons autònoms, armes letals autònomes, hi ha constància de que s'han fet servir en conflictes armats. Aquests drons decideixen quan disparar, quan identifiquen un objectiu que se li ha prèviament programat, no? Això és un exemple claríssim i real, molt real, malauradament, d'un mal ús de la intel·ligència artificial, d'acord? Per tant, aquests sistemes que tenim ara, aquesta intel·ligència artificial generativa, models de llenguatge, els agents que fan accions per si mateix, sí que plantegen, doncs, nous reptes que posen riscs, afegeixen nous riscos als que ja tenim, no? Però, ja et dic, riscos que sempre, sempre estan, es poden ser controlats i haurien de ser controlats i monitoritzats per éssers humans. El problema és que no sempre es fa així. Se'ls dona excessiva autonomia i excessiva per fer aquestes activitats que fan aquests sistemes, no? Però jo estic d'acord amb ralentir, però no només això, no només alentir el desenvolupament. En la meva opinió, s'ha de reorientar completament el que s'està fent amb intel·ligència artificial, reorientar el que estem fent. En lloc d'intentar fer en aquesta cursa boja cap a agents cada vegada més autònoms i més poderosos, etc., fent això, el que estem fent és posar en mans de les dades tecnològiques cap on va la intel·ligència artificial, que són ells els que prenen les decisions que cap on anirà, on va aquesta tecnologia, i això no ho hem de permetre. El que hem d'aconseguir és que es reorienti el desenvolupament de la IA, i en lloc de fer aquests agents cada vegada més autònoms, cada vegada més, que consumeixen, per cert, molt més recursos, requereixen més centres de dades, amb la seva insostenibilitat a nivells del medi ambient, el que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa. Mm-hmm. S'han de fer coses ben trencades, ben delimitades, ben específiques. Si no anem per aquí, és possible que en mans de qualsevol persona amb males intencions puguem tenir conseqüències greus, vaja.
0: És Ramon López de Mantas, és pioner en l'intel·ligència artificial i fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
2: Pues moltes gràcies a vosaltres, gràcies.
0: 4 minuts per arribar a les 4, ja ho sabeu. És exagerat dir que acabarà amb nosaltres la intel·ligència artificial.
1: Però és que no cal, és que no. És a dir, no cal arribar a l'extrem de morir-nos tots. Només que hi hagi un país o un grup de gent disposat a fer molt de mal a un altre grup important de gent, ja n'hi hauria prou. És a dir, no cal l'apocalipsi, només cal saber que aquesta eina, que vol dir que pot fer les persones més eficaces, també les pot fer més eficaces a l'hora de fer mal. I per tant, això em sembla una lògica gairebé, no? Vull dir, no. El que m'estranya, de fet, és que ja no hagi passat. El que m'estranya és que estiguem ja durant una colla d'anys amb l'intel·ligència artificial, no hi ha hagut cap desgràcia directament associada a aquesta tecnologia.
3: Bueno, jo simplement afegir que això és una guerra geoestratègica entre Estats Units i la Xina, cadascú juga les seves cartes, i simplement molt ràpid. Aquest cap de setmana hi ha hagut reunió dels BRICS, dels països emergents, i ha anat Xi Jinping, que és el líder xinès, a fer un discurs dient, escolta, a tots els països que se suposa que tindran importància en el tauler global, no? En els pròxims anys, ja els hi ha dit, jo us dono codi obert, però amb tot el que necessiteu. Per què? Doncs perquè vol col·locar el seu producte. Mentre els altres, els Estats Units, anaven dient, doncs ara en aquesta cursa nosaltres frenem. Frenem per què? Perquè hi ha una bombolla, que potser hi ha una quantitat de gent que està invertint una quantitat de milions de dòlars brutal i que no està tenint rèdit. Per tant, és una manera com de retirar-se d'una manera elegant i que no peti la bombolla. I fins aquí a la xapa.
4: Jo molt ràpidament, tot i el moment de por, no?, que estem vivint tots i totes, crec que és sobre una oportunitat, que és la reflexió col·lectiva i social sobre quins límits hem de posar. Èticament, jo crec que es situa en el centre aquest aspecte que impactarà en la vida de tots i totes, i d'alguna manera també és treu de les mans únicament de les grans tecnològiques. Espero que els estats, els països, prenguin cartes amb això, i la ciutadania també, que tenim molt a dir.
0: 2 minuts i seran les 4, 2 minuts i passarem el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
5: Un programa fet 100% amb intel·ligència humana.
0: Sí, 100%? No gasteu res d'intel·ligència artificial ni cap dia?
5: Percentatge ínfim.
0: Ah, però per tant, si hi ha un percentatge ínfim, vol dir que alguna cosa hi ha.
5: Una mica d'impacte sempre té, això. No ens podem tancar a la innovació, però tampoc ens rendirem al nostre esforç.
0: Clar, és que aquestes proclames tan contundents com la primera que has llançat...
5: Bé, home, perquè el titular, després ja, quan entra la notícia, veus la realitat.
0: Després entra el matís, llavors veus que no era ben bé veritat. Sempre està bé. Però diria allò que no és del tot veritat, eh?
5: Bé, comproveu-ho. A veure si ho trobeu.
0: Molt bé. Què més faràs aquesta tarda?
5: Doncs mira, avui justament farem això, teories de la conspiració, el Yeti.
0: El Yeti?
5: El Yeti, avui explicarem el Yeti. I després hi ha coses més terrenals.
0: No ens posis més por al
5: cos,
0: perquè la intel·ligència artificial i la gent ja està com histèrica. No, ara no diguis que ve el Yeti, també.
5: Haureu d'esperar el Toni García Ramón i l'Òscar Broc.
0: Ui, mare meva, vaya barreja.
5: Farem premi al Zemi, que aquesta matinada hi ha el Zemi. Normalment són en diumenge, però hi havia futbol i els han passat a dilluns.
0: Futbol del seu, eh?
5: Del seu, sí, d'aquest que no ens agrada aquí, excepte tu.
0: A mi sí, a mi m'agrada.
5: I ara preguntarem... Dir que mereixes la pilota d'or és falta d'humilitat o és confiança? Ui, de què serveix la humilitat? Té cap sentit? Ens ajuda en alguna cosa? Ara ho debatem.
0: Molt bé, doncs escolta'm, no m'ho perdo. Nosaltres ho deixem aquí, amb el Jordi Cabré, l'Alba Alfagema i l'Iu Fort. Gràcies a tots tres, fins la pròxima.
1: Gràcies, m'agrada.
0: I de seguida, en 30 segons, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, o si esteu a 3Cat Info, doncs els blocs informatius durant la tarda. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

Rocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.
1: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

birthday.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics, on repassem els grans èxits de la dècada dels 80. Avui recuperem alguns dels èxits més destacats del
0: 1981.
1: Un any en el qual hi va haver el primer informe mèdic sobre malalts de sida de la història, malaltia que fins llavors era desconeguda. També un any en el que Grècia va entrar a la Unió Europea. Un any on també van néixer l'actriu Natalie Portman i el tenista suís Roger Federer. I un any en el qual li sonaven èxits com aquest Get Down On It de Kool & The Gang.

0: venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata.
1: Un dels representants de la música spaghetti de principis dels 80, Pino D'Angio, amb aquesta veu profunda tan característica, Ma quale idea, va ser tot un èxit aquell 1981.
2: Rock and Classics, un regal per les teves orelles que et porta a Esteve Llull.
1: Continuem amb un altre èxit que encara avui sona a les emissores de ràdio, de la mà de la parella Men at Work. Va ser un dels seus temes més celebrats. How can it be now?

0: Els britànics en van més des d'un celebradíssim treball que es deia Seven i que van publicar aquell 1981. La banda d'escà, que també sabia tocar temes més relaxats, com aquesta espècie de reggae que es diu It Must Be Love. Seguim amb més èxits al Rock and Classics.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llorca.

El 1981, Michael Field va iniciar una fructífera relació de col·laboració amb la cantant Maggie Reilly, que a partir d'aquells moments va començar a cantar alguns dels millors èxits de Michael Field fins a la data. Com per exemple aquest Fat Millie Man, que formava part del seu treball Five Miles Out, Michael Field. Un altre èxit d'aquell 1981, en clau de rock, Jesse's Girl, de la mà de Rick Springfield.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: El 1981, Phil Collins iniciava una fructífera i interessant carrera en solitari. El seu disc de debut en solitari va ser molt celebrat i realment és el millor de la seva discografia al marge de Genesis. Un disc que es diu Face Value i que comença amb aquest grandíssim tema que segur que heu escoltat i que posa els pèls de punta. In the Air Tonight, Phil Collins.

0: Hem escollit un altre dels singles d'aquest fantàstic Face Value de Phil Collins per a seguir disfrutant de la música del rock and clàssics. I Missed Again, un altre dels temes que més va sonar d'aquesta llarga durada, publicat el 1981 pel britànic Phil Collins.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: I ara una nova regressió en el temps. No us heu equivocat, no esteu escoltant José María García, però això sí que està clar que era la sintonia d'un dels seus programes més famosos. I era un tema de Simple Minds, ni més ni menys, des del treball Sons of Fascination, publicat aquell 1981. Love Song amb Simple Minds.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Prince anava fent el seu camí cap a l'estrellat. El 1981 publicava un nou treball. Aquest era el tema que li donava títol. Es deia Controversy.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: I ara anem a ballar amb els Tequila. Recordant aquesta banda a Espanya, entre Espanya i Argentina, que formaven Alejo Estivel, Ariel Roth, Julián Infante, Felipe Lipe i Manolo Iglesias. Aquest era el tema que tancava el seu treball confidencial de 1981.

0: Fantàstics els primers Iron Maiden, encara amb Paul Di'Anno a la plaça de vocalista abans que entrés Bruce Dickinson. Aquest era el seu segon llarga durada, es deia Killers, es publicava l'any 1981 i aquest era l'èxit Rothschild.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
0: I ara amb els Police, que treien un nou treball també aquell 81, que començava amb aquest Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Estem escoltant ja els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat a l'any 1981. Abans de marxar, recordem les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com,
2: twitter.com/rocknclassics,
1: facebook.com/rockandclassics.estevallot.
0: Per acabar, us deixem amb una banda que va començar a despuntar just aquell 1981 amb un treball anomenat senzillament com ells, Level 42, i que ens portava temes funky molt interessants. Donaria molt que parlar durant aquella dècada. Love Games. Amb ells marxem. Adéu-siau, que vagi molt bé. Gràcies per estar al nostre costat.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Salvador Illa s'ha compromès a destinar el 6% del PIB a l'educació, tal com estipula, de fet, la Llei d'Educació de Catalunya. Vol obrir un debat de país sobre el model educatiu i ha anunciat que totes les escoles estaran climatitzades al curs 2030-2031. Bona nit, són les 9.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: El president de la Generalitat ha marcat els objectius del seu govern per als pròxims anys en una conferència que ha acabat fa poca estona a les Drassanes de Barcelona i que ha seguit l'Albert Prat. Bona nit, Albert.
3: Què tal? Bona nit. Si el president ha dedicat el seu discurs de mig mandat a marcar la recepta per intentar reconduir la crisi al sector educatiu, Salvador Illa començarà amb una ronda amb tots els partits i després serà a través del Consell d'Educació de Catalunya on es repensarà el model de fons.
4: Això no va de demostrar força ni de confrontar. Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe, i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: El president de la Generalitat també ha anunciat la creació d'un observatori de la intel·ligència artificial i ja ha dit que vol un govern que aposti per la tecnologia, però amb ètica. De fet, en les últimes hores hi ha hagut una allau de crides a posar fre a la intel·ligència artificial i a elevar-ne els controls, provenents també aquestes crides dels responsables de les principals firmes del sector. Doncs bé, Donald Trump ja ha dit la seva aquesta tarda. L'únic control que necessita la intel·ligència artificial és un president valent i llest, amb un alt coeficient intel·lectual. I els Estats Units el tenen, ha escrit Trump a la seva xarxa social. Afirma que hi ha una conspiració malaltissa contra la IA i els centres de dades considera que el vencedor definitiu serà qui guanyi la cursa de la intel·ligència artificial. És difícil dir si el president dels Estats Units pretén calmar algú amb aquestes paraules o no. El que està clar és que Donald Trump no vol perdre pistonada amb la cursa davant la Xina. Per això, al Catalunya Nit connectarem tant amb els Estats Units, amb Washington, com amb Pequín. Ningú dubta ja de la potència de la intel·ligència artificial, tampoc els matemàtics. Alguns portaven anys intentant resoldre un dels problemes del mil·lenni que, segons sembla, la IA va solucionar recentment amb milers d'agents i en només 88 hores. A partir de les 10 entrevistarem un dels científics que s'han quedat a un pas de resoldre el problema. És un matemàtic format a Barcelona. Una de les dades de la jornada. En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Hi ha gairebé 10.000 interns ara a les presons catalanes i que estan al 95% de la seva capacitat. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat així els motius d'aquest creixement.
5: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
1: Al Catalunya Nit sabrem com ho veuen els familiars dels presos i els treballadors dels centres penitenciaris. Les seves conclusions no coincideixen exactament amb les que acabem d'escoltar. I la història curiosa del dia va de pops. L'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan reduint el nombre dels que es pesquen a Galícia. En canvi, aquestes condicions estan multiplicant les captures a Anglaterra.
6: Han tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial, no?
1: I en el bloc d'esports, avui Gabriel Jesús ha passat pel tot costa. Roger Nau, què ha dit? Bona nit.
7: Bona nit. Ha explicat que va acceptar l'oferta del Barça sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que la pressió no l'espanta.
8: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador puede tener es vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
7: Gabriel Jesús afirma que el Barça textualment té un equipàs i que poden aspirar a la Champions. Sobre ell, es defineix com un creador de caos dins l'àrea, amb pilota i sense, i insisteix que espera marcar gols importants amb la samarreta blaugrana.
1: A veure si és així. Gràcies, Roger. També hi dirà la seva en el capítol esportiu Toni Padilla, que ens parlarà del Madrid, el

0: Patirem una mica tots aquests ingredients, fins i tot podem pujar un parell de graus més la temperatura cap a la meitat oest, per tant, demà un dia de ple estiu, això sí, amb els ulls posats en el canvi de temps que arribarà dimecres.
1: Ja sabeu que aquí la previsió del temps al Catalunya Nit la fem sempre a partir d'una cançó. No sabem encara quina escollirà la Gemma Puig aquesta nit, però nosaltres segur que en punxarem alguna d'Oasis.

0: 9 i 7 minuts, el president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament en la propera dècada.
1: Amb tota la comunitat educativa, en primer lloc, però també amb el conjunt de la societat catalana, compartim el més important, la voluntat de millorar el sistema educatiu del país. Va de seure, de dialogar, de construir, i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: És una crida del president fa poca estona des de Barcelona en una conferència per fixar el rumb de la segona part del seu mandat. Albert Prat, bona nit de nou.
2: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Ha concretat el president com ho pensa fer?
2: Mira, d'entrada ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya on hi són representades totes les entitats i institucions implicades, i en aquest espai és on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
1: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, de l'Ut Interior Brut del país, destinats a l'educació.
2: El cap de l'executiu busca així un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la seva legislatura. El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb les altes temperatures a les escoles.
1: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla.
2: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets i canviant els tancaments. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts. Aquests es vol tenir equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'hi aniran afegint fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments també hi posin de la seva part i avancin aquests diners.
0: Aquests dies, Albert, estem assistint a un gran debat que ens arriba des de molts punts sobre què fer amb la intel·ligència artificial. Doncs bé, un dels anuncis que ha fet avui Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial.
2: Sí, veurem en què consisteix a la pràctica, perquè a hores d'ara en tenim pocs detalls, però la intenció de la Generalitat és que aquest observatori públic es dediqui a controlar de prop, a fiscalitzar com la intel·ligència artificial està impactant els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
1: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
2: El president tot això ho ha anunciat davant de més de 800 persones en aquest discurs de mig mandat que ha tornat a fer, per cert, aquí a les Drassanes de Barcelona, al Museu Marítim, que és el mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va defensar el pla que després el portaria a la Generalitat.
0: Gràcies, Albert. Salvador Illa, que ha fet aquest discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres, ha acabat ara fa al voltant d'una hora. Alba Barbosa, bona nit.
3: Bona nit, Manel.
0: Alguns d'aquestes persones potser ja han reaccionat al discurs del president.

0: No sé si sabem què han dit.
1: Sí, algunes veus, per exemple, del teixit empresarial, com el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el president de SABA i membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Salvador Alemany, han manifestat sintonia amb les paraules d'Illa i li han allargat la mà per complir els reptes.
2: Compartim els reptes plantejats pel president de la Generalitat en quant a que el futur és Catalunya.
3: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
1: Això mentre el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, també ha avalat part del Parlament d'Illa, però diu que s'ha de posar més l'accent en el sistema de serveis socials.
4: Som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil. A la gent gran, etc., creiem que necessitaria un èmfasi més especial, com per exemple el president ha fet en l'àmbit educatiu, que recolzem plenament, però aquest país necessita definitivament construir un sistema de serveis socials.
0: Doncs això és el que deien algunes de les persones que representen determinats sectors i que estaven a les drassanes escoltant directament a Salvador Illa, però també hi ha reaccions a aquesta hora ja de l'àmbit polític, Alba.
1: Sí, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista, ha afirmat que el país no pot continuar així. Mònica Sales és la líder del partit al Parlament.
5: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
1: I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme, ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Gràcies, Alba. Com dèiem, fa tot just una hora que ha acabat aquesta conferència, per tant, hi haurà més reaccions, segur. Conferència centrada molt en l'educació i avui ha començat el curs dels estudiants de formació professional, una modalitat d'estudi que cada vegada té més demanda i que aquest any ha registrat un nou rècord de matriculats, en concret 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior. Això són 5.400 alumnes matriculats més que fa un any, Maria Costa.
6: Per això la consellera Esterni ho ha tret pit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i a la vegada defensa que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
7: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
6: Dos d'aquests més de 76.000 alumnes que han començat avui classes són la Tígida i l'Iker, que s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
8: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
9: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i, a més, es cobre bé.
0: Molt demanada, deia. Quins són, en concret, Maria, els estudis més demanats?
6: Mira, a grau mitjà, el de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. I a grau superior, el d'administració i finances, educació infantil i integració social. Per cert, Manel, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o l'instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat de ser del 19% al 12%.
0: Molt bé.

0: A punt d'arribar a un quart de deu, parlem ara d'un dels grans temes, no només del dia, sinó, diríem, dels últims mesos, i potser, tal com hi van les coses, serà dels últims anys també. La intel·ligència artificial, que situa en el centre del debat internacional després de les alertes de directius sobre els efectes apocalíptics que pugui arribar a tenir si no se'n controla l'abans. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que ja n'hi ha prou de controls, mentre que la Xina i la Unió Europea reclamen salvaguardes. Per això anirem passant per diversos llocs. Començarem per la Xina, que, a diferència dels Estats Units, ja manté un control, diu, estricte sobre tot el que passa al ciberespai i que reclama més supervisió i garanties perquè la IA es desenvolupi de manera ordenada. També vol accedir als nanoxips que actualment els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
1: Les borses asiàtiques ho han avisat des del matí, reacció a la baixa per a les empreses d'intel·ligència artificial i de semiconductors després dels advertiments dels CEOs nord-americans. Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
2: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
1: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
0: Doncs per al·lusions anem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
3: Hola, bona nit, Manel.
0: Avui també ha sigut dia intens aquí als Estats Units pel que fa a la intel·ligència artificial i ja en van uns quants de seguits. D'entrada, Donald Trump ha parlat les últimes hores de conspiració contra la intel·ligència artificial. Què és el que defensa el president nord-americà, Oriol?
3: Sí, defensa els seus interessos que sempre doncs, passen per les possibilitats de negoci, que és el que amoïna més a Donald Trump. En primer lloc, vol que els Estats Units liderin en aquest àmbit perquè està convençut que la IA ho és absolutament tot i un Trump que tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Ara ho sentíem sí. Des de Pequín. I és que aquí hi ha una qüestió que és la que, diguéssim, el gran problema que Trump té damunt la taula, que és el de la regulació que es reclama des de molts àmbits de la societat nord-americana i ell el que voldria és que hi hagués regulació, però que fos una regulació al màxim de controlada possible per ell mateix, és a dir, que fos una regulació federal i no dels 50 estats federats que componen els Estats Units. Ara mateix, però, la cosa va per llarg perquè segurament aquesta setmana no resoldrà. A més, el Congrés dels Estats Units entrarà en el recés previ a les eleccions de novembre, per tant, probablement haurem d'anar ben bé a mitjans o finals de novembre per veure si hi ha alguna possibilitat d'una regulació federal.
0: Clar, i és un sector aquest que avança molt ràpidament, és que les coses canvien setmana a setmana, o sigui que mesos poden ser una eternitat en tot
3: Exacte.
0: Això, i que aquesta regulació que es demana des de diversos sectors, com deien, també crida l'atenció que en les últimes setmanes i en les últimes hores especialment s'està demanant també des de les pròpies empreses, sí. Els CEOs i els directius d'aquestes empreses que desenvolupen la IA ho demanen, no? Cap on apunten aquestes alarmes i què reclamen els directius exactament?
3: Sí, mira, l'alerta existeix des de fa temps i l'han activat els grans magnats tecnològics. Noms com Elon Musk, Mark Zuckerberg, perdona, però és que cada cop que veig aquest nom a l'alemany a mi em surt aquella cosa.
0: Sí, tu
3: ho té. Però bé, és un tema que podríem tocar algun dia, els cognoms d'aquí dels Estats Units.
0: Ah, doncs sí.
3: Bé, doncs això, sí, Musk, Zuckerberg, Altman, Dario Amodei, aquest últim, per exemple, CEO de la companyia Anthropic, adverteix del perill que la IA, la intel·ligència artificial, es descontroli. Amodei, però, deixa clar que hi ha una porta d'esperança si s'actua a temps. Ho ha explicat a la cadena CNN.
0: Doncs no el podem escoltar ara, Oriol, però
3: sí, bàsicament,
0: ens pot resumir tu el que deies.
3: Sí, el que ens ve a dir Amodei és que, evidentment, les coses poden sortir malament, però això es pot evitar si s'actua a temps. Diu que el més revelador és pensar que aquesta probabilitat obre molts camins i que si s'agafa el camí correcte, doncs aleshores la probabilitat que alguna cosa surti malament és més baixa. Diu que, en canvi, si s'agafa el camí equivocat, aleshores la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Tot plegat per acabar, doncs, resumint que diu que si ens centrem en la nostra habilitat per escollir el camí correcte, podem evitar el que pot ser un gran desastre. I, evidentment, com tu deies, que passin setmanes o mesos ens pot portar pel pedregar, per dir-ho d'alguna manera.
0: Clar, ara, veient totes aquestes veus, perquè ja és un degoteig, eh? Bill Gates, Altman... no sé si aquí a la societat dels Estats Units la gent diries que està realment preocupada per aquest tema.
3: Hi ha molta preocupació. Jo la detecto en converses amb boomers, per dir-ho així, però també en converses amb els teenagers d'avui, amb els adolescents d'avui, que és un tema que està a l'ordre del dia. És a dir, en parlen moltíssim a nivell d'estudiants de secundària. Hi ha preocupació, per exemple, quan estan plantejant-se el camí cap a la universitat, doncs molts comencen a pensar que potser que allò que volen estudiar no els acabi servint per res, per culpa de la intel·ligència artificial. També hi ha preocupació, com no, per la destrucció de llocs de treball que es veu a venir i que, de fet, ja ha començat, i per recursos com l'aigua, eh? Allò dels data centers, que són aquelles grans computadores que emmagatzemen la informació i que consumeixen moltíssima aigua i que, a més, la contaminen. I això, doncs, evidentment, té moltes conseqüències, entre d'altres, doncs, un augment del preu de l'aigua, en aquest cas, i els problemes per l'accés a una qüestió tan bàsica, no? Tan elemental com és l'aigua, per moltes persones que tenen, doncs, problemes d'ingressos a final de mes.
0: Clar, és sens dubte un dels temes dels nostres dies. Gràcies, Oriol. Fins després.
3: Adéu, bona nit.
0: Una preocupació que ens explicava ara l'Oriol i que es reflecteix també en una sotregada a Wall Street, malgrat que la situació s'està corregint a mesura que avança la jornada. El principal indicador de les companyies tecnològiques, que és el Nasdaq, ha començat el dia amb caigudes fortes precisament per aquest debat al voltant de la intel·ligència artificial. Roger Santaló.
4: De fet, el mateix conseller delegat d'OpenAI, propietari de ChatGPT, ha ajornat en les últimes hores la seva sortida a borsa, que es preveia abans que s'acabés l'any i ara no entrarà al mercat de valors fins al 2027. El debat sobre la intel·ligència artificial ha arrossegat els parquets europeus i americans a la baixa i durant la tarda ha destacat la caiguda d'Nvidia, que en alguns moments ha arribat a perdre el 3,5% del valor, i la situació ha afectat de retruc companyies energètiques i de semiconductors, dos aspectes essencials per garantir el funcionament de la intel·ligència artificial. Ara, però, s'ha de dir que just d'aquí poc tancarà la jornada i la situació s'està moderant. Els experts en aquest camp posen en dubte els interessos que hi ha al darrere de l'alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se elles mateixes. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mantras, creu que el sector ha de ser honest.
5: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general, que puguin fer qualsevol cosa.
4: I el debat sobre la inversió en intel·ligència artificial ha anat més enllà dels parquets, com a mínim a Europa, on després d'un dia complicat, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha volgut advertir els accionistes europeus de l'àmbit que estan finançant, sobretot, companyies dels Estats Units, i ha xifrat aquesta inversió en 440.000 milions d'euros. Lagarde reclama que Europa acceleri el desenvolupament de la intel·ligència artificial europea perquè el continent no hagi de dependre dels avenços tecnològics americans i xinesos.
0: Moltes gràcies, Roger. Doncs tancarem aquest bloc sobre intel·ligència artificial amb una persona molt intel·ligent, Xavier Mas de Xaxàs.
6: La intel·ligència artificial em fa una mica de por. Entenc que promet coses boníssimes, sobretot en el camp de la medicina. També crec que ens pot ajudar a combatre l'escalfament de la Terra i a viure millor. Però no em fio, em fa por, com me la fan les guerres i les bombes atòmiques. Aquesta tecnologia suposa una amenaça existencial. Parlo del perill de viure en un món on les màquines tinguin tot el poder sobre la vida dels humans. Anem cap aquí? Cap a aquesta distòpia? No ho sabem. No ho saben ni els empresaris ni els enginyers que estan desenvolupant els models de llenguatge. Els algoritmes que fan que les màquines pensin soles i pensin millor que els humans. La prova de que no ho saben és que aquest cap de setmana Elon Musk, Sam Altman i Dario Amodei, santíssima trinitat de la intel·ligència artificial, ha dit que el més assenyat és posar el fre. Aturar-se abans de que sigui massa tard. Sam Altman, fundador de OpenAI, fins i tot ha cancel·lat la sortida a borsa de la companyia. Hi ha tanta desconfiança en tot el que envolta l'intel·ligència artificial que potser ja no és un bon negoci. Les accions cauen a Wall Street. Donald Trump ha dit que aturar-se és morir. És deixar que la Xina prengui la davantera. I té raó. La Xina no pot aturar-se. I no vol. Sap, com ho sap tothom, que qui domini la intel·ligència artificial dominarà el món durant el futur previsible. Aquesta cursa, però, posa en perill l'humanitat. La Xina és conscient, no vol aturar la recerca, però està d'acord en fer-ho amb transparència. Cal establir, doncs, un marc internacional de confiança per poder regular la intel·ligència artificial, per garantir que les màquines mai manaran sobre les persones. No serà gens fàcil. Vivim en el món de la competència, no pas de la cooperació internacional. Governen els realistes, els que creuen en la llei del més fort, la llei de la jungla. La tecnologia, quan és nova, quan s'acaba d'inventar, sempre espanta. No sabem ben bé què fer amb ella. Va passar amb internet i amb el motor de combustió. Fins ara, la tecnologia ens ha permès dominar la natura. Hem prosperat, però també hem pagat un preu molt alt. L'espècie humana pot avui acabar amb ella mateixa i també amb el planeta. Vivim amb el perill de l'holocaust nuclear i del canvi climàtic, però vivim. La intel·ligència artificial em fa por, com me la fan les guerres i les bombes atòmiques. Em fa por i encara així crec en el futur. Crec que els nostres fills viuran més i millor que nosaltres. I ho crec perquè sempre ha estat així. Al cap i a la fi, l'home sempre ha posat la seva intel·ligència al servei de l'home. Pensar al contrari és apocalíptic. Fa tanta por que no passarà.
7: Catalunya nit.

0: 3 minuts per arribar a 2:15. En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes freguen ara els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i això, el govern, de moment, no es planteja obrir més presons i treballa amb la construcció de mòduls als centres penitenciaris que ja existeixen. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Bona nit. Les dades exactes són a data de 31 d'agost, és a dir, de fa 2 setmanes. Aquell dia a Catalunya hi havia 505 places disponibles, lliures, sumant l'espai de totes les presons catalanes. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha revertit, sobretot pels canvis en les penes dels multireincidents, que abans es castigaven amb multes i des de fa un parell o tres d'anys ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura tant en declaracions a Catalunya Ràdio, però que de moment no es plantegen construir noves presons.
2: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
1: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment en la població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, també ha avisat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que el que falten són mans.
3: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
1: D'aquesta fotografia de la població reclosa a Catalunya d'ara fa 2 setmanes també podem explicar la tipologia dels delictes que han portat els presos, els interns, a ser a la presó. 4 de cada 10 hi són per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista.
0: Gràcies, Oriol. Doncs ara podem afegir-hi la veu d'unes persones que coneixen molt bé què passa a les presons, o força bé, com a mínim, perquè són els familiars dels reclusos. Podem saludar en directe a Gemma Soriano, que és la portaveu de l'Associació de Famílies de Presos a Catalunya. Bona nit, Gemma.
4: Bona nit.
0: D'entrada, us han sorprès aquestes dades del creixement de la població interna dels últims anys?
4: Doncs molt, perquè justament quan sortia de la feina he escoltat la notícia i em sorprèn bastant, perquè és, a part de que és tot mentida, vull dir que, que estan esperant que s'omplin les presons quan també estan, estan esperant que s'ompli la presó per fer una presó nova a la Zona Franca, que des de fa uns mesos i uns anys estem en contra de tot això. Em sembla tot bastant absurd. Uh-huh. El que realment haurien de créixer són els mitjans mèdics, que no hi ha atenció mèdica a cap presó, moltes detencions mèdiques que falten a les presons i moltes coses que estan passant a les presons. Per tant, aquesta notícia és totalment falsa.
0: L'increment de la població reclusa, diuen que voldrien moderar-lo o atendre'l amb nous mòduls a dintre les presons, que actualment és... hi ha sense construir-ne de noves. Us sembla una bona solució?
4: Nosaltres no entenem quins mòduls volen. I és que no sé què, perquè no hi ha reinserció, no hi ha mesures mèdiques, no hi ha res que... És a dir, el que es baixa és que les presons estan cobrant per cada pres 5.000 i pico d'euros al dia i no sé què és el que es vol incrementar. Uh-huh. Ara... El que s'hauria d'incrementar és mesures mèdiques, vale? Reinserció, llocs de treball, llocs de feina i no pas presons, perquè les presons no han d'existir. I no sé, s'acosta unes 10.000 persones. No és pas veritat, quan a Catalunya hi ha 16.000 persones a la presó.
0: Aquest increment del nombre de reclusos, es noten les condicions a dintre la presó? És a dir, creieu que estan no sé si més estrets els presos o si tenen... O no, si de moment s'ha pogut fer bé?
4: Jo crec que no. Jo crec que això és com un negoci, com qualsevol altre. i que ells cobren per tenir una persona privada de llibertat com qualsevol altra persona que està en un centre de menors. Suposo que tot ve també del tema de la immigració i això, però és que no hi ha crisi ara mateix. Llavors la crisi l'estan patint ells a la presó. No, hi ha desatenció mèdica, hi ha desatenció en els tallers. Els sindicats com aquests que es diuen de la UGT, doncs haurien de ficar més mesures als treballadors que estan a la presó i que estan en els tallers i que cobren menys diners del que haurien de cobrar. Llavors, això que diuen no és veritat.
0: Doncs, per tant, és Gemma Soriano, portaveu de l'Associació de Famílies de Presos a Catalunya, que demana centrar els esforços en l'atenció mèdica i també en reforçar les places dels treballadors. Gràcies per haver-nos atès al Catalunya Nit, Gemma.
4: Moltes gràcies.
0: Passen 3 minuts i mig de 2:15, la crisi de Ceuta impulsa Vox i castiga el PSOE. Això és com a mínim el que recull l'últim baròmetre del CIS, que amb tot continua pronosticant una victòria dels socialistes al Partit Popular. Amb prou feines trauria rèdit de l'entrada massiva d'immigrants d'ara fa un mes i mig a Ceuta. Àlex Giralt Robert, bona nit.
5: Bona nit, Manel. Sí, l'estudi atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'anterior enquesta i el segon percentatge més baix des dels comicis del 2023. El pitjor va ser el juliol del 2025, quan va esclatar el cas Santos-Cerdán. En segona posició, els populars esgarraparien només unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, mentre que Vox capitalitzaria, com deies, aquesta crisi migratòria i pujaria més d'un punt, fins al 16,6%. Lluny d'aquestes tres forces, Sumar continua baixant, igual al seu pitjor registre, i ja té Podem, que fa un salt endavant a només 2 punts de distància. Esquerra, per la seva banda, recularia lleugerament i Junts es mantindria tot plegat, mentre Pedro Sánchez segueix encapçalant el rànquing de líders més ben valorats amb un 4,2 sobre 10.
0: Vaticinis electorals a banda, Àlex, sabem que el CIS no ha preguntat per la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí que ha inclòs algunes preguntes que es poden relacionar, que és el més destacat.
5: Sí, 2/3 de la mostra creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació a la ciutat autònoma, sobretot als Estats Units, però també el Marroc i Israel. 4 de cada 5 enquestats consideren que cal reforçar les fronteres hispano-marroquines i el percentatge puja gairebé el 90% pel que fa als qui sostenen que la Unió Europea s'hi hauria d'implicar, s'hi hauria d'esforçar més. Alhora, però, més d'un 85% veuen important l'entès entre Espanya i el país nord-africà per garantir la seguretat a les fronteres.
0: Gràcies, Àlex. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada, entre altres qüestions, parlarem de les farmàcies catalanes que han advertit que falta estoc de medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa. De seguida ho aclarim.
6: Catalunya Nit.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
9: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
10: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
11: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
13: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
12: Que està en constant evolució.
14: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
12: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
15: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
16: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
6: Catalunya Nit.
0: 7 minuts passen de 2:15. Seguim en directe al Catalunya Nit i us expliquem que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
17: El procés tenia 17 anys en el moment dels fets, però ara ja és major d'edat. Durant la sessió celebrada avui a la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida ha reconegut els fets i se l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
18: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser. És molt injust.
17: Guerrero, juntament amb 4 famílies més, havia recollit més de 130.000 signatures per reclamar al Congrés una revisió de la normativa per endurir les penes a menors per delictes greus. Els fets es remunten a l'agost del 2025, quan l'agressor va clavar almenys 2 ganivetades a la víctima, un jove de 18 anys que va morir hores més tard.
0: I atenció a l'alerta que ens arriba de les farmàcies perquè pot afectar moltes dones. Les farmàcies catalanes avisen que hi ha falta d'estoc de medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa. Són els fàrmacs que serveixen per mitigar els efectes negatius d'aquesta etapa, com els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Maria Costa, bona nit de nou.
19: Bona nit.
0: On hi ha més problemes? Què és el que falta?
19: Doncs principalment en els fàrmacs que s'administren per via cutània, com esprais, pegats i gels, com el Lenzet o el Levopap. Precisament, trobar alternatives no és gens fàcil. Ho explicava aquí a Catalunya Ràdio el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres.
20: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals. O sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració. És a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
19: El doctor i ginecòleg de l'Hospital Clínic, Camil Castelo Branco, assegura que es poden substituir els gels o els esprais per pastilles, però que no a totes les dones els hi escau de la mateixa manera.
21: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja dic, alternatives hi ha.
0: I sabem, Maria, per què falten aquests medicaments?
19: Doncs hi ha diverses causes. Ens expliquen que d'entrada és l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal, i també per les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
0: Cinc minuts per arribar a 3:15 del canvi climàtic. En parlem tan sovint com de la intel·ligència artificial. La d'avui és una mica més curiosa, però l'escalfament de l'aigua del mar i els canvis en els corrents marins estan reduint el nombre de pops que es pesquen a Galícia. En canvi, aquestes condicions estan multiplicant les captures que es fan a la costa sud d'Anglaterra. Oriol Pujador, les dades són prou clares, eh?
1: Irrefutables, podríem dir. A Galícia, els pescadors han passat de capturar unes 2.000 tones de pop l'any a pescar-ne només 1.000, és a dir, la meitat. En canvi, els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Fins fa poc, les condicions de la costa anglesa no eren prou bones per al pop comú. Des del 2023, el nombre d'exemplars no para de créixer fins al punt que en els 6 primers mesos de l'any se n'han capturat 6.000 tones. Pep Rotllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
22: Han tingut un èxit de reproducció total, brutal, o sigui, un creixement bestial, no?
1: Aquesta explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada, com deies tu, de la temperatura i els canvis dels corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que també han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. L'increment de captures a Anglaterra no és, però, una bona notícia, com podríem pensar, per als pescadors d'aquell país, ja que allà no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, sí que s'aprecia molt, és molt més buscada, la carn dels crancs i dels llamàntols, que cada cop són més escassos perquè, justament, els pops se'ls mengen.
0: Mm.
2: Avui també és notícia. Marc Güell.
3: Tres minuts i tres quarts de deu. L'economia catalana manté el dinamisme. El consum de les famílies i el de les administracions han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre, Rafael de Ribot.
4: I això són tres dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està a l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu amb poques variacions. Per sector, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en el trimestre anterior i l'agricultura o la construcció, per contra, han frenat.
3: Encara en clau econòmica, l'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos ha tancat una ronda de finançament de 300 milions d'euros.
4: La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, de fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances, que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. Però més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar a la fabricació del quart nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
3: De la crònica del món, Volodymyr Zelensky diu que Ucraïna està disposada a aturar els atacs contra plantes energètiques si obté garanties que Rússia també ho farà, Ignasi Abad.
23: Sí, el president ucraïnès matisa així l'anunci de Donald Trump, que ha fet avui sobre un acord entre Kiev i Moscou per acabar amb els atacs contra infraestructures energètiques. Zelensky afirma que si els seus socis poden garantir que Rússia deixarà de bombardejar instal·lacions d'energia i les rutes de subministrament d'aliments, ells faran el mateix. Per cert, que avui mateix Zelensky ha cessat el fiscal general d'Ucraïna per un cas de corrupció.
3: Mentrestant, els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol enmig d'atacs creuats entre els houthis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, es manté al voltant dels $106 i el preu del gas puja més d'un 2%, Vicent Mifsud.
24: Els houthis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui ha anunciat un altre bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns.
3: I Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència.
23: Els primers ministres escocès, gal·lès i d'Irlanda del Nord, tots tres independentistes, parlen de moment històric, el fet que sigui la primera vegada que els tres territoris de les illes britàniques tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís. La nord-irlandesa Mary Lou McDonnell és la presidenta del Sinn Féin.
25: We have the right to referendum.
26: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
23: Cal dir, però, que el primer ministre britànic Andy Burnham ha reiterat que no hi ha cap referèndum previst.
3: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. Aquesta operació representa una fita per a l'audiovisual català, ja que és la primera vegada que la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa de gènere dating de 3CAT presentat per la influenciadora Aida Domènech, molt més coneguda com a Dulceida. I tot això en un dia en què ha mort als 99 anys Marina Vilalta.
27: Mora voreta del mar, hi ha una donzella, hi ha una donzella.
3: Era la pastora més longeva de Catalunya, va néixer a Ogassa, al Ripollès, i vivia al poble de Bruguera, als peus del Taga. Allà encara hi treia cada tarda pastoral ramat d'ovelles. L'any 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Fa 3 anys, aquí, al Catalunya Nit, vam tenir una conversa molt especial amb ella.
5: Si no pogués sortir un dia amb les ovelles...
27: No sabria pas què tinc de fer, perquè em tiraria per les parets. O sigui, em tranquil·litzen i llavors em fan rabiar.
5: Vostè creu que aquesta professió està en risc de desaparèixer, la seva?
27: No, sí que desapareixeran, perquè ningú hi vol d'allò i les ovelles estan perdent per moments, perquè allà ja no en queda ni cap enlloc. Caram, anar-los al darrere, tot el dia està lligat amb el ramat, que no et pots moure i venen tormentes, t'has d'estar allà. Això ja no...

0: S'acaben els actes de l'any. Conxita Badia, la musa i intèrpret predilecta de grans noms de la música com Pau Casals, Enric Granados i Manuel de Falla. Després de recórrer 10 països, la gira culmina aquesta setmana a Londres amb una exposició dedicada a la seva figura i un concert aquest vespre com a homenatge a la resiliència cultural i la memòria democràtica que va encarnar la soprano i pianista barcelonina. Quim Olivares, des de Londres, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com ha anat el concert d'aquesta nit, Quim?
1: El recital aquí a l'església de St. James del barri de Clerkenwell, de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raül Sandin a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerhard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. De fet, la figura musical de Conxita Badia, nascuda el 1897 a Barcelona, va quedar eclipsada sota el pes de les grans figures masculines de la música catalana i espanyola. La comissària de l'any, Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Pau Casals va deixar escrit tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
1: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural. De fet, la tria de Londres com a punt final del recorregut internacional simbolitza el fet que Conxita Badia hi va cantar en concerts i emissions radiofòniques a finals dels anys 1930.
2: Conxita Badia, en el moment de la Guerra Civil, doncs, quan s'exilia i és aquesta veu de la República, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la República i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no?, que era la ràdio de l'Europa Lliure. No? Acabar aquí l'any Conxita Badia té també un significat, un pes, no?, de tots aquells músics que van marxar a l'exili, alguns van tornar, altres no.
1: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: I l'editor de Males Herbes, Ramon Mas, fa un pas endavant en la seva trajectòria i publica Sempre és massa tard, amb l'altra editorial, una novel·la intimista que barreja gèneres, amb un protagonista adolorit que lluita per recuperar la seva família que va abandonar de manera involuntària. Ens ho explica en aquesta entrevista que li ha fet la Montse Camps.
3: Ramon Mas, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: El protagonista de Sempre és massa tard, en Nofre, cau en una escletxa temporal i quan es desperta han passat 15 anys, intenta tornar a casa, però la seva família ja ha construït la seva vida sense ell. Què és Sempre és massa tard? Una història sense ficció, una història íntima, una història de misteri?
4: És, crec que les tres coses, exactament les tres coses que has dit, té una pregunta de ciència-ficció, que què passaria si una persona de mitjana edat, amb una família recent, encara amb fills petits, caigués en una escletxa temporal i haguessin passat 15 anys per la resta de la humanitat, però per ell només uns minuts. Aquest plantejament inicial és de ciència-ficció, però totes les respostes a aquesta pregunta són pròpies d'un drama familiar, en realitat, perquè tot el que passaria a partir d'aquest detonant de ciència-ficció són qüestions més, que tenen més a veure amb les relacions entre els personatges, en aquesta família que es va desmembrant, en una mentida que s'ha perpetuat des d'aquell no hi havia sigut, no? I llavors tot això es converteix en un drama familiar i alhora hi ha el misteri de què li va passar, que és un misteri que va apareixent al llarg de tot el llibre i que realment al final es desvetlla, en certa manera.
3: I quina va ser l'espurna per escriure-la?
4: Eren diverses idees, per això potser el llibre ha sortit així. D'una banda, aquesta idea del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. No? És ell, el Nofre, el protagonista del llibre, és un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. No? I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
3: De fet, el Nofre és una persona, un protagonista que es fa estimar. Jo, com a mínim, l'agafaria i l'acolliria. Ja, la novel·la ofereix és com ell, ara ho estaves explicant, eh? Ell mai s'havia rendit, simplement havia deixat d'intentar-ho, a un altre que m'ha semblat preciosa, que més que un home era una taca d'humitat sobre un pany de paret que ningú mirava.
4: Pobret. Sí, és una mica pusilànime, no? Volia fer aquest protagonista que tu t'estimes, però que alhora et fa pena i que alhora li clavaries un calbot d'espavila, home, perquè és un personatge que no fa que les coses passin, les coses li passen. No? Seria un titella dels déus d'una tragèdia grega. És un personatge que bé, li ha passat una cosa molt gran, una cosa incontrolable, que és aquest... O sigui, és com que li han robat 15 anys de la seva vida, no sap com ni per què, però lluita, però molt moderadament, per recuperar tot el que ha perdut o per descobrir el que li ha passat. Ho intenta, però no ho intenta molt. I la vida se'l va emportant cap aquí, cap allà, ell intenta reconstruir-la, però les onades el van portant, no? Ell és com que no acaba d'agafar el timó de la seva vida.
3: Uh-huh. I a més, és addicte no a les drogues, sinó a la ficció.
4: Sí.
3: Explica'm això.
4: Això és un element de no crec que sigui tant de ciència-ficció, crec que vivim en una societat completament addicta a la ficció, i la ficció pot ser a través de plataformes, pot ser a través de videojocs, pot ser generant ficció a través de xarxes socials, perquè els personatges de gairebé tothom a les xarxes socials són una ficció, però ja vivim en una societat que hi ha una capa de ficció que ho cobreix tot. Aquest llibre, com que comença en el present i acaba d'aquí uns 50-60 anys, es veu el procés, diguem-ne, com podria continuar tot aquest problema social que és l'addicció a la ficció. No, els personatges, sobretot com més fotuts estan a nivell social, no només, però sobretot en aquest cas és el que es mostra en el llibre, més s'evadeixen de la realitat endollant-se la ficció, que això vol dir a través de cascs de realitat virtual, a través de mirar sèries, a través del telèfon, s'endollen a un món fictici que els hi fa estar més bé amb la seva vida, oblidar-la, si més no, durant una estona. No? Això crec que ho fem bastant tots, cada vespre.
3: Hi ha un protagonista, Nofre, però hi ha molts personatges, una història coral. No sé si a nivell, a l'hora d'escriure, t'ha suposat una dificultat afegida.
4: Sí, de fet, no era la meva intenció inicial. La meva intenció era resseguir la història d'en Nofre. Passa que com que els seus actes afecten a tantes persones, o tantes o unes quantes, no? Els seus dos fills, la seva exparella, el seu antic company de feina, m'he trobat que havia d'estirar el fil també d'aquests altres personatges. I sí, clar, és una dificultat, és una cosa que no havia fet mai, sempre havia estat bastant d'una línia central i novel·les molt més curtes, i aquí doncs n'hi ha molts, i hi ha totes aquestes línies vitals que es van entrecreuant i que formen, crec que li donen un cos molt més sòlid que res del que havia escrit fins ara.
3: Tu ets el dels que disfrutes escrivint o dels que pateixen?
4: No, jo gaudeixo molt. Gaudeixo molt, de fet, si m'estic 3 o 4 dies sense escriure, sóc insuportable, no m'aguanta ningú al meu voltant. I, de fet, penso que em salva, en certa manera. O sigui, és un lloc on pots anar. I més amb un llibre com aquest, que és un món creat, uns personatges creats, que tampoc és que et posis a rebuscar en la teva vida, no? I és un lloc on anar, és un pensament feliç de Peter Pan.
3: Ramon Mas, moltíssimes gràcies, bona nit.
4: A vosaltres.
5: Catalunya nit.

0: Pues hi ha molts catalans que potser es pensaven que mai, mai podrien escoltar això en directe. Continua sent complicat, però impossible ja no és. Primer, la tornada dels germans, una primera gira que va passar de llarg, però ara sí, confirmat. Oasis actuarà a Barcelona el 10 i 11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions. Complien, de fet, ja des de fa una setmana les xarxes, Marc Ruiz.
1: Els germans Gallagher han publicat pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons, i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona, que avui han confirmat. També se sap que les entrades saldran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda dijous.
0: Déu-n'hi-do,
1: I espera't. I que cal registrar-se, i això és molt important, per aconseguir-les abans de comprar-les. Es diu que aquest era el vídeo més críptic, però el de Glasgow es veia un noi menjant en un local de fish and chips i els fans havien de trobar la geolocalització de l'estadi Celtic Park, els números dels cartells que hi havia penjats. I és una gira que, a més, té tràiler. Un tràiler que se't posa la pell de gallina, eh? Tant de Oasis, Oasis. Passarà per ciutats com Manchester, on faran una residència d'11 dies. Glasgow, Roma, París, Amsterdam, Munic, entre altres ciutats europees. Hi ha dues dates als Estats Units, Las Vegas i Boston. I l'anunci d'aquest nou tram coincideix, a més, amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
0: Això de les residències està de moda, eh? Aviat arriba Shakira uns quants dies a Madrid.
1: Quants dies a Madrid, i no només uns quants dies, sinó, a més, en una ciutat feta per ella sola.
0: Imagina't. Gràcies, Marc.
1: A vosaltres.

0: creadors d'aquesta cançó no s'imaginaven que un dia serviria per fer la previsió del temps, però així és com funciona el Catalunya Nit. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit. Doncs crec que no s'ho imaginava. És una cançó de The Ivy, que es diu 38, perquè... 38, perquè 38? Avui hem arribat als 37, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Perquè avui hem arribat als 37, demà... Jo crec que arribarem als 38. Potser quedarem a les portes, eh? Però m'he arriscat i dic, sí, 38, demà 38. Demà serà el dia més càlid d'aquesta setmana. S'intensificarà una mica més la calor que avui cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Potser baixa una mica cap a les comarques de Girona, que avui està entre els 35 i 36 graus. Però sí, demà serà un dia càlid, assolellat. Una mica com ha passat avui, que no ha crescut cap nuvolada, és a dir, que demà és un mapa de sols, podríem dir, si ens visualitzem el mapa de Catalunya, perquè tindrem sol al matí, sol a la tarda, podria créixer alguna nuvolada, però si ho acaba fent serà molt poqueta cosa, però això sí, ja tenim els ulls posats en aquest canvi de temps, que torna arribant dimecres, l'haurem d'anar seguint, dimecres a la tarda sobretot, però de moment demà un dia de ple estiu i de calor d'estiu.
0: El canvi de dimecres és cap avall o...?
1: El canvi de dimecres és cap avall, amb ruixats, amb tempestes... Una situació que es complica altre cop.
0: Molt bé, doncs a poc, de moment demà...
1: A poc.
0: Calorada. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: I a l'hora que tenim al davant sabrem què ha dit del fitxatge sorpresa del Barça d'aquest estiu, Gabriel Jesús. El tot costa i tot seguit, Toni Padilla ens parlarà del Madryn, el nou circuit de Fórmula 1 que ha fet molt feliç Ayuso, però que ha rebut també moltes crítiques. De seguida ho expliquem bé. També creiem que serà molt recomanable la conversa que mantindrem amb un gran matemàtic espanyol. Anava al darrere de resoldre un dels 7 problemes matemàtics del mil·lenni, però OpenAI s'hi va posar a fons i en 88 dies va fer la feina. També buscarem temps per connectar de nou amb els Estats Units perquè d'aquí unes hores s'entreguen els Emmy, els anomenats Oscars de la televisió americana. I no pensem tancar la nostra edició del Catalunya Nit sense contactar amb la directora del Periòdico de Catalunya per saber quina portada plantegen per demà i cedir-li l'última reflexió del dia al periodista i escriptor Dani Vázquez Sallés, que ja tenim aquí amb nosaltres. Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I per començar volem escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 14 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. Un debat que ens dugui a assumir un nou gran consens de país per l'educació. Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a assumir el 6% del producte interior brut del país destinats a l'educació. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
3: Més de 86.000 alumnes cursaran formació professional. Per tant, hem de dir-ho a l'IFOR. És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya.
4: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
5: És clar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
6: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre a fer intel·ligències artificials generals.
7: Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
8: Està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja, el personal, perquè estem molt tensionats.
9: S'hauria d'incrementar és mesures mèdiques, reinserció, llocs de treball, llocs de feina i no pas presons, perquè les presons no han d'existir.
10: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser. És molt injust.
11: personatges, sobretot com més fotuts estan a nivell social, no només, però sobretot en aquest cas és el que es mostra en el llibre, més s'evadeixen de la realitat endollant-se la ficció, que això vol dir a través de cascs de realitat virtual, a través de mirar sèries, a través del telèfon, s'endollen a un món fictici que els hi fa estar més bé amb la seva vida, oblidar-la, si més no, durant una estona. No? Això crec que ho fem bastant tots, cada vespre.
12: Els germans Gallagher han publicat pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons, i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que...

0: Catalunya nit.
1: Deu i pràcticament 7 minuts. En Roger Arnau, bona nit.
2: Bona nit.
1: Moment ara per repassar els principals titulars de l'actualitat esportiva, començant per Gabriel Jesús, que ha passat avui pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter ha assegurat que és un plaer jugar al Barça, però que no l'espanta la pressió,
2: El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar, com diem, que de pressió no en té gens ni mica.
3: La presión más alta, en mi opinión, que un jugador puede tener es vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
1: No sé quina fa més pressió, però, evidentment, imaginar-te amb el 9 de Brasil, però sí, té raó, això
2: deu ser gros.
1: Sí, la del 10 Argentina, per exemple, també deu ser fortet.
2: Efectivament, sí. De fet, Gabriel Jesús ha parlat també com es defineix ell. Diu que és un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar, ajudar a l'equip aportant moltes coses. Ha deixat clar que pressionar forma part del seu ADN.
3: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
4: Crear caos.
3: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
4: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
3: Sí, con balón y sin balón.
2: De les aspiracions blaugranes el nou no ha dubtat, considera que el Barça, textualment diu, té un equipàs amb capacitat per guanyar la Champions. Les declaracions, per cert, de Gabriel Jesús s'afegeixen a les que ha fet Lamine Yamal al programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter afirma que mereix guanyar la pilota d'or.
5: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
2: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i, de fet, explica que ja espera poder jugar el proper.
1: Confiança no li falta, Mentrestant, la Lliga, que no s'atura, perquè, encara que no ho sembli, avui també hi ha jornada de Lliga, però és que demà comença la següent jornada de Lliga. Això és un embolic,
2: Sí, ha començat a les 9 el Villarreal Betis. Ara mateix, a l'inici de la segona part, guanya el Betis, al camp del Villarreal, 1-2. És l'últim partit de la jornada 5. I, com diem, demà ja comença la jornada 6, amb l'Espanyol i el Madrid, que juguen. El Barça ho farà dimecres. L'Espanyol, en el seu cas, juga demà, visita a les 7 de la tarda al camp del Rayo, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó encara jugarà a Butarque, al camp del Leganés, que està cedit a l'equip vallecà. Després de la victòria de l'Espanyol dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanc i blau, Manolo González, demana calma.
6: Si volem ser un equip competitiu, que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota dura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
2: També jugarà demà el Madrid, ho farà al camp de l'Elx, en el seu cas, a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat, de fet, a defensar Vinícius. Això sí, avui la roda de premsa de Mourinho ha estat marcada per les bromes. Primer, de fet, s'ha queixat que aquesta setmana haurà de respondre moltes preguntes.
7: 6 ruedas de premsa en una semana. Yo soy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí.
2: I al final ha fet broma fins i tot amb les preguntes dels periodistes i els penals.
7: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No. No.
2: Així ha acabat la roda de premsa de Mourinho.
1: Però està de bon humor, això ho hem de celebrar.
2: Sí, totalment, de moment sí. Demà, al marge de l'Espanyol i el Madrid, també jugarà el València, ho farà al camp de l'Alavés, l'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, primer equip de primera que destitueix el tècnic, tindrà l'entrenador del filial, Òscar Sánchez, a la banqueta.
1: Molt bé, encara ens queda temps per 2 apunts més. El primer, que ja sabem el dia i l'hora del primer clàssic femení.
2: El Barça-Madrid de la Lliga F es disputarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Aquest serà el partit destacat de la jornada 6 de la Lliga Femenina. Un dia abans, el dissabte 3 d'octubre, a les 12 del migdia, l'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Wiman visitarà el Sevilla.
1: I en bàsquet, la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu, finalment?
2: Sí, finalment no. El jugador es va lesionar, recordem, ahir a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida, i avui li han fet més proves. Els serveis mèdics descarten lesions musculars i

0: musculars de gravetat, però no es concreta encara el temps de recuperació del jugador. Molta menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomán Diagne. S'ha confirmat que té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i, per tant, es perdrà tota la temporada.
1: Gràcies, Roger. Surt Roger Arnau i entra Toni Padilla.

0: 3 minuts per arribar a un quart de 10. Toni Padilla, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Déu-n'hi-do, el cap de setmana en terreny esportiu han passat moltes coses, més enllà del futbol, eh? Hem vist un mallorquí, per exemple, guanyar per primer cop la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas.
1: Sí, l'Enric Mas i Nicolau d'Artà. Per primer cop un ciclista mallorquí ha tocat el cel, a més de pas també trencant una sequera de ciclisme estatal que feia molt que no guanyava una cursa important de ciclisme.
0: Té molt mèrit, eh? Tot i que molt. Va haver la lesió del gran, no?
1: Clar, però Pogacar va caure de forma inesperada, però bé, la vida és així. Tu estàs a fer la teva feina, estava segon i llavors s'ha defensat molt bé l'hidratge davant dels atacs de Primoz Roglic, merescut perquè portava molts anys intentant-ho al bo de l'Enric.
0: Per mi el moment esportiu del cap de setmana és una imatge que he vist avui per les xarxes, gràcies a l'Anna Bosch. A veure, tennis, Open dels
1: sí?
0: Estats Units.
1: Ja sé per on vas.
0: Són les 007. El realitzador de la tele ensenya el rellotge 007 i encadena amb el plano de Pierce Brosnan veient el partit.
1: Vale,
0: magistral.
1: És poc esportiu, però demostra realment el domini de la realització televisiva a la final de l'US Open, en què va guanyar l'Alexander Zverev, el jugador alemany amb arrels russes, que també va deixar una altra imatge a la final. Guanya un punt, guanya el títol i ell no es va donar. I tothom s'aixeca per aplaudir, ja has guanyat, i ell està tan concentrat en cada punt, que el meu pare diu, per què m'aplaudeix anar? Que ja he acabat, ja he guanyat el títol.
0: Ostres, però mira, això ho trobo molt interessant, perquè el que em posa molt nerviós quan ho he vist és al revés, pensar que ja has arribat i no haver, en canvi, passar-te de llarg, és a dir, seguir corrent o seguir jugant, això ho trobo bé perquè algú dirà, no, pare, que ja has guanyat. Bé, està bé, però tu no has vingut aquí avui a parlar de tot això.
1: No pas.
0: Ens volem centrar en el gran premi de Fórmula 1, que per primer cop en més de 50 anys es feia a Madrid, el nou circuit d'IFEMA, anomenat Madring, el nom ja tindria algun comentari, un circuit que, segons la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estat tot un èxit.
2: Como todo el mundo sabe, este fin de semana el mundo va a mirar a Madrid y ahora más que nunca, gracias, entre otras cosas, al éxito rotundo que es organizar el Gran Premio de España de Fórmula 1.
0: Molts aplaudiments. Éxito rotundo, organizar-lo. Això segur que sí. Tenir-lo segur que és el que volien i està bé. Però no sé si ha sigut un èxit rotund en tots els aspectes.
1: En tots els aspectes segur que no. Per començar, no ha agradat als protagonistes, perquè no oblidem que això al final és un esport i uns protagonistes que són els pilots. Els pilots no els ha agradat. Han considerat que el circuit no presenta garanties, que és molt avorrit, que és molt difícil avançar, i si no hi ha avançaments a la Fórmula 1, doncs és un espectacle bastant galdós, i s'ha encaixat en alçat la veu. Fins i tot Carlos Sainz Jr., que era un dels ambaixadors, perquè és el pilot madrileny, ha dit hauríem de canviar el circuit a cara al proper any. A més, les entrades de pelús, les més econòmiques, no tenies bona visibilitat, no veies exactament res. El circuit realment és una miqueta un nyap en aquest sentit. Ara, moltíssimes crítiques de la premsa especialitzada. Suma les crítiques de molts veïns a les zones properes a aquest circuit, perquè una miqueta com passava amb els concerts al Santiago Bernabéu, supera el límit de soroll, de música, el que era la musical taverna, en aquest cas el soroll dels motors és més alt del que permet en principi la mateixa llei de Madrid, per tant l'estan incomplint, s'han reunit a firmes per intentar que no es torni a fer, però bé, les autoritats semblaven famoses perquè, com deia la presidenta de la comunitat, s'ha parlat, hi havia molts VIPs, Rafa Nadal, el rei, i vinga, i semblava que estaven contents.
0: O sigui, un èxit des del punt de vista dels polítics, però si parlem del que prioritzen els esportistes potser ja no tant, però no deixa de ser una competició esportiva, i aquí és on dius que ha punxat, eh?
1: Sí, ha punxat claríssimament, perquè la cursa que guanya Andrea Quimintonelli, el jove pilot italià, va ser molt avorrida, i els pilots van sortir molt, molt, molt tocats. Però bé, és la doble lectura que té la Fórmula 1. La Fórmula 1 és la competició més clàssica del motor sobre quatre rodes, i els darrers anys, la politització que té el fet de poder acollir o no un circuit, un gran premi, ha arribat doncs, a uns nivells realment escandalosos, no? fins al punt de que, si mirem el calendari, les seus, veiem que també han caigut a sobre tots aquests estats no democràtics que practiquen això que molts cops ja n'hem parlat aquí, que és l'esports washing, no? que és com netejar la teva imatge a través de l'esport.
0: Molt estats, clar, en el futbol, ho hem comentat
1: correcte,
0: moltes vegades.
1: Estats sí. Com l'Aràbia Saudita, com Qatar, com Bahrain, com els Emirats Àrabs Units. Havia un exercici que molt, molt, molt fàcil per entendre com funciona aquest esport washing, és fa uns anys tu podies anar a un motor de recerca a internet i ficar Aràbia Saudita, les primeres entrades eren totes relatives als drets humans. Un estat on no hi ha democràcia, on es vulneren els drets de les dones, de la comunitat de LGTBI. Ara tu vas i fiques a l'Aràbia Saudita en buscador i el primer que t'apareix és Cristiano Ronaldo marcant gols pel Gran Premi de Fórmula 1. En part, això consisteix en l'esport washing, que és, per tant, doncs, alguna forma, utilitzar l'esport en finalitats propagandístiques. Ja sé, direm, Madrid, ja sé que és diferent, però també hi ha un punt de propaganda, un nivell molt inferior, però també hi ha un punt de propaganda. De
0: fet, clar, aquí moltes... no seria tant el dret de les persones, no? Perquè Espanya en general és un dels llocs més avançats,
1: sí,
0: per exemple, en matèria de lleis i tot això.
1: A què
0: et refereixes? On hi hauria aquest... washing polític.
1: No sé si recordes una imatge que es va fer molt viral fa uns anys, crec que era l'any 2008, era València, aquella València del Partit Popular, de Rita Barberà, de Paco Camps, que també utilitzava molt l'esport per veure una imatge de la ciutat on tot era possible, aconseguint de tot, portant la Copa Amèrica de Vela,
0: també
1: van aconseguir portar un gran premi de Fórmula 1 que es va fer durant 4 anys consecutius. I el primer dia, Fernando Alonso, que era el pilot de l'època, va agafar un Ferrari, no de competició, sinó un Ferrari d'aquests, no sé si són Testarossa, són d'aquests, jo no hi entenc de cotxes, i va passejar Paco Camps i Rita Barberà amb una imatge que era, semblava gairebé, doncs, treta de les falles, no? O sigui, les falles van agafar vida humana i van donar voltes per allà, no? Doncs hi ha molta reminiscència d'això. Han hagut moltes comunitats autònomes on el PP ha tingut molt de pes, que utilitza també aquests esdeveniments per poder dir som el centre del món, fem el que volem, i començar a portar aquests grans esdeveniments per oferir una imatge de triomfadors, de que som l'enveja de tothom i que estan a carrers. I aquest cap de setmana també s'ha produït una imatge similar d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunitat, i José Luis Martínez Almeida, l'alcalde, dins d'un cotxe fent la volta dins del circuit aquest d'IFEMA de Madrid. Per sort no ho han fet, a un Ferrari descapotable han optat per fer-ho dins un cotxe.
0: Ja. Ara ve la pregunta que faria, no sé, Josep Pla, qui paga aquesta festa?
1: Les preguntes importants, no? Martínez Almeida insisteix que no costa ni un euro de diners públics. Doncs el que diuen és que tot això ho paga, sobretot, amb el que seria aquest recinte firal IFEMA, i que més amb tot d'inversors privats que s'han sumat, no? Però hi ha un punt de trampa, perquè IFEMA és una entitat que té participació de l'Ajuntament de Madrid i de la Comunitat de Madrid. Per tant, també hi ha una part de la inversió que és pública. No existeix cap gran premi de Fórmula 1 que no tingui diners públics. Tots, a tots, aquí i allà, passa. Ja, o sigui, s'estan fent aquesta trampa, dient que si fem aquí fica, per intentar dissimular, i sobretot per allunyar-se d'aquesta imatge tan fosca que va deixar la gestió de Paco Camps i de Rita Barberà a València, que la gestió del gran premi de Fórmula 1 que es va fer a València es calcula que va deixar un forat de 300 milions d'euros de deutes, és a dir, i que no van tornar, no va haver-hi un retorn. No? Llavors el PP vol fugir d'això i poder dir, no, aquí tot és privat i no posem ni un duro. Però no és cert, eh?
0: Entenc, per tant, que organitzar un gran premi com aquest deu donar prestigi. Entenc que ajuda determinats sectors econòmics que el govern local vol cuidar, potser d'altres no tant, i aquí un, per exemple, seria el turisme.
1: Sí, el turisme, òbviament, pot aportar doncs, a sectors de l'hostaleria, també la construcció d'un dels interessos que té. Florentino Pérez ha estat una de les persones que està més activa, també, perquè s'han hagut de fer obres i tot això. Però sí, però tot al final és una operació en què interessos econòmics s'ajunten amb polítics. I aquí entra en joc, precisament, doncs, nosaltres, els catalans. La idea de portar aquest gran premi a Madrid, segons si n'ha informat molts periodistes, neix en part durant l'època del procés. En què, d'alguna forma, des de Madrid diuen com pot ser que aquesta gent que està fent tot això al procés tinguin un dels grans premis de Fórmula 1, el circuit de Montmeló, i és quan arriba una miqueta aquesta jugada tan política des de Madrid d'intentar pispar-li a Catalunya el gran premi de Fórmula 1.
0: I això és així? És a dir, la idea és que només es faci a un d'aquests dos llocs? Poden conviure o què? Com ho veus?
1: La idea d'aquesta era que Madrid s'ho quedés tot, signa un contracte que tindrà un gran premi cada any del 2026 al 2035, són 10 gran premis, però aquest 2026 encara estava vigent el contracte del gran premi de Catalunya. Per tant, aquest any hem tingut curses als dos llocs, a Barcelona i Madrid. Què passarà? Que inicialment semblava que Catalunya es quedaria sense gran premi de Fórmula 1, va haver-hi també certa pressió política, va haver-hi canvis fins i tot a la direcció del circuit de Montmeló per intentar salvar-ho, i al final es va signar un contracte que és una mica estrany, Catalunya tindrà els propers anys grans premis de Fórmula 1, però de forma un any sí, un any no. És a dir, el 2028 el tindrem.
0: Seran consecutius.
1: Els parells els tindrem. 2028, el 2030 i el 2032 els tindrem. I els imparells no el tindrem, perquè aquesta plaça se la queda un circuit molt histèric, que és molt històric, que és el d'Spa-Francorchamps a Bèlgica. És a dir, Madrid d'alguna forma ha sortit guanyador, perquè a més, com estarà cada any...
0: Madrid sí que es farà cada any.
1: Cada any, 10 anys.
0: Vol dir que igualment hi haurà alguns d'aquests anys que es farà tant a Montmeló com a Madrid.
1: Sí, els parells. I els imparells no. I a més, com ells garanteixen cada any, el que han fet és apropiar-se del nom del gran premi que tenia Montmeló, que és el Gran Premi d'Espanya, que els encanta, però el Gran Premi d'Espanya, no? Llavors, el gran premi, que es, quan es faci parell a Montmeló, deixarà de dir-se Gran Premi d'Espanya i passarà a dir-se Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que fins i tot m'agrada més. En això, pues, mira, potser hem guanyat.
0: I aquí a Catalunya, no sé si hi ha hagut desavinences amb això, si hi ha hagut batalla, si es pot considerar que tenir aquest cada dos anys ja satisfà, se salven els mobles, què?
1: Hi ha hagut molta... entre darrere de l'escenari hi ha hagut molta lluita política, han hagut molts canvis, moltíssimes pressions, recordem això, ha vingut, això són 900 anys, les anteriors, doncs, governs de la Generalitat potser no tenien interès de lluitar tant per aquest gran premi. Des de l'arribada del govern Illa, doncs sí que saps que aposten per grans esdeveniments esportius, doncs ho han intentat defensar, però sí, és una autèntica, és geopolítica de dalt nivell per intentar portar la Fórmula 1, perquè és que mou molts diners la Fórmula 1.
0: Això és evident. Del nom de Madrid, això ho tenen clar? O sigui, això ja ha quedat així, establert?
1: Sí, juguen a Madrid, amb ring, amb el...
0: Mat, com de bogeria, és una bogeria de ring?
1: No, jo crec que és Madrid, amb ring, que ring és una forma de tenir el circuit, i llavors acaba quedant semblant com el verd, no? Com Madrid. Bueno, ells estan contents amb això, a mi no m'acaba d'agradar gaire, però bueno, és que ha rebut grans crítiques. De fet, mira, en tenim un tros de la transmissió que va fer la cadena britànica que té els drets, de Sky Sports, on participa un expilot molt important, el Nico Rosberg.
0: No pel nom, sinó el circuit, eh?
1: El circuit en sí, sí.
0: El nom ara ja l'entenc més, és que m'havia sobtat, ara ja l'entenc una mica més. O sigui que podem sentir a Nico Rosberg queixant-se del circuit.
1: Del circuit.
3: Per quina raó han creat un circuit on no es pot avançar?
4: L'ambaixador és Carlos Sainz, així que cal criticar en Carlos. Necessiten refer el traçat de cara a la propera temporada. Ho han de fer perquè necessitem un circuit on es pugui avançar. Aquest és molt dur.
0: Això es deia molt de Mònaco, també, no? Que jo no hi entenc gaire, però que no es podia avançar, tampoc.
1: Clar, Mònaco el que té és que per l'estructura dels carrers de Monte Carlo era el gran premi més mític en una època en què el tamany i la velocitat dels monoplaces permetia els avançaments en aquells carrers estrets. I ara es segueix fent, i cert que molts especialistes diuen que es segueix fent perquè té el pes de la història, però solen ser molt avorrits perquè ja no es poden avançar. Aquí, clar, l'estàs fent de nou, mig traçat urbà, mig artificial, i has fet un autèntic nyap. Llavors, per això estava tan enfadat el Nico Rosberg, sobretot criticant a Carlos Sainz, perquè és Carlos Sainz, el fill de l'mític expilot, que és un dels dos pilots espanyols actualment dins el circuit de la Fórmula 1, l'altre és Fernando Alonso, doncs els cels d'un madrileny li han donat un càrrec, ha fet d'ambaixador, ha cobrat, i deien, si tu ets l'ambaixador i ets pilot, no podries aconsellar-los que el circuit realment no veies que anava malament. Carlos Sainz ha vingut a dir que ell només tenia un tipus de paper d'ambaixador, d'anava actes i saludava amb la mà, així, i de fet ha admès que el circuit no funciona i ha demanat canvis de cara a la propera temporada, perquè com ells ho tenen durant 10 anys, podran fer canvis per intentar que el circuit sigui més divertit, perquè el que hem vist aquest cap de setmana, els especialistes de la Fórmula 1 estan esperbarats. O sigui, consideren que és el pitjor de la temporada.
0: Déu-n'hi-do, doncs aquest era Nico Rosberg a Sky Sports. Deies tu ara que en la Fórmula 1 s'hi mouen molts diners i molta política.
1: Sí, per això no ens ha de sorprendre que des de la Comunitat de Madrid hagin fet tanta pressió perquè per intentar aconseguir doncs, tenir aquest gran premi, perquè és una forma de plantar cara, de demostrar que poden aconseguir el que vulguin, van a per totes, en aquest sentit, però des de sempre, des de gairebé els inicis de la Fórmula 1, des dels temps de Ferraris i Mercedes, ja hi havia doncs, els governs d'Itàlia o d'Alemanya intentant ajudar segons quins equips per aconseguir que fossin els dominadors, com un símbol de progrés que tenim, perquè en aquell moment era els cotxes, els són de fabricació, o italiana, o britànica, o francesa, o alemanya, si el nostre cotxe guanya és una promoció per a la nostra indústria. Això ja era una mica una geopolítica a mínim nivell, però va haver una gran polèmica a l'època del govern britànic de Tony Blair. Tony Blair va fer una gran croada contra el tabac, perquè es demostrava que el tabac matava persones, i en aquella època tots els cotxes de la Fórmula 1 portaven patrocini de marques de tabac.
0: Veritat,
1: i el gran cap de l'època, el Bernie Ecclestone, va començar una lluita política contra Tony Blair per intentar permetre que es salvessin aquests contactes de patrocini, perquè si no, quan competien a Silverstone i els jocs britànics el sabia de treure, no? I la va perdre. Bernie Eccleston va arribar, això de la cambra dels comuns, va ser una cosa increïble. O no fa tant, el que hem vist és que hem tingut alguns pilots molt valents que han alçat la veu davant, no sé, el racisme als Estats Units, Lewis Hamilton, el campió britànic, que és negre, alçat la veu, no? Sebastian Vettel, recordarem, un campió alemany, un pilot molt, molt, molt ben parit, que a més era valent i utilitzava doncs, la seva roba per portar missatges contra el masclisme, contra l'homofòbia, contra el racisme. Clar, en una època en què començaves a fer els grans premis a estats on no respecten els drets de les dones i de la comunitat LGTBI. I llavors van posar una sèrie de multes de si fas missatges polítics, una samarreta del que sigui, et fotrem una multa que es pot acabar fins i tot amb la desqualificació. Per què? Perquè els interessa portar els grans premis a tots aquests circuits, a la zona del Golf Pèrsic. Per què? Perquè tenen molts calés i paguen, bàsicament. És que si mirem el calendari aquest any, hi ha grans premis a Qatar, a Abu Dhabi, a Bahrain, a Azerbaijan i a l'Aràbia Saudita no es va fer. Per què? Perquè quan s'havia de fer, van començar a caure missils d'est d'Iran i van haver de suspendre-ho, que hi ha qui diu que si segueix una miqueta el sideral d'aquella època, d'aquella zona, potser que hi hagin tants circuits portaria els organitzadors de la Fórmula a dir, escolta, per molt que paguin, no ens sentim segurs, perquè si fem tot el calendari i Iran comença a bombardejar, i potser intentarien donar-li a Barcelona un circuit, o sigui, un gran premi cada any. Hi ha qui diu que espero potser Barcelona que salvaria amb això per culpa de la guerra.
0: Espero que ara no hi hagi ningú que desitgi que s'allargui una guerra per poder tenir un premi de Fórmula 1 més a prop que no... que no seria descartable que algú ho pensés, eh? Esperem que no. Tu te'n vas no en Fórmula 1, sinó caminant, entenc, però...
1: Sí, dilluns... jo no tinc ni canet de conduir. O sigui, per això t'ho diria. Jo els cotxes no m'hi... Sí, em sap greu, però no m'interessa. I tot això es basa en els companys de la premsa, moto, que són molt bons, i els he preguntat als que conec i diuen de veritat està tot un nyap, perquè jo, de veritat, és que els cotxes no vaig entrar-hi mai, ni petit.
0: Doncs caminant i jo en bicicleta, dilluns que ve ens tornem a veure.
1: I arribarem.
0: Merci, Toni.
5: Catalunya nit.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
8: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
9: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts... Saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
10: La Setmana del Llibre en Català. Del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
6: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
11: Aquest dimarts sabrem com s'està avançant en investigació relacionada amb la salut. Estarem en directe al Caixa Research Institute, el primer centre de recerca del país especialitzat íntegrament en immunologia. Escoltarem investigadors, metges i també persones que s'han pogut curar gràcies als seus descobriments.
6: De 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
12: I aquí la veu a galet.
5: Catalunya nit.
12: I qui pren una cullerada.
5: Les notícies.
12: Nova, plena, creixent i minvant. És bona com a sedant.
5: Sota la llum de la lluna.
12: La lluna fa companyia.
5: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: No hi ha estimulant com la lluna. Si es pren amb mida.
5: Catalunya Ràdio.

0: Doncs en ple debat sobre el desenvolupament de la intel·ligència artificial i els perills que pot tenir, aquests dies hem conegut aquesta notícia sonada que la companyia OpenAI hauria resolt en només 88 hores, és a dir, en menys de 4 dies, un dels anomenats problemes del mil·lenni. I ara al Catalunya Nit podem saludar un matemàtic i professor de la Universitat Nord-Americana de Brown, que des de fa molt temps també treballava per resoldre aquest mateix problema. És el Javier Gómez Serrano. Bona nit, Javier.
1: Hola, bona nit, què tal?
0: D'entrada, aclarim que tu ets de Madrid, nascut a Madrid, però que si tens aquest català tan perfecte és perquè en part t'has format a Catalunya, eh?
1: Sí, sí, jo vaig estudiar a l'UPC i després vaig ser durant 2 anys professor a la UB.
0: Doncs encantats de tenir-te aquí al Catalunya Nit. D'entrada, tu com et vas quedar quan vas llegir la notícia que, segons OpenAI, aquest problema un dels problemes del mil·lenni havia quedat resolt?
1: Bueno, va ser bastant sorprenent, sobretot per això. O sigui, el fet de que ho poguessin resoldre potser és menys... O sigui, és una fita molt gran, no? Però potser és menys sorprenent que el que van dir que ho van fer en 88 hores. Això va ser bastant sorprenent.
0: Clar, diuen 88 hores i 10.000 agents de la IA i molts milions, que això deu costar, oi?
1: Sí, sí, sí. Bueno, no hi ha xifres com... o sigui, només hi ha estimacions i tothom diu que s'entra... 2 i 20 milions de dòlars el que van posar per aconseguir això.
0: Clar. D'entrada, perquè això és una qüestió molt complicada, però recordem que estem parlant del problema de Navier-Stokes. Hi ha alguna manera de resumir, perquè la gent entengui, de què es tracta aquest problema?
1: Sí, aquest problema es tracta d'entendre les equacions de Navier-Stokes, que són les equacions que modelitzen el comportament dels fluids. Uh-huh. I la pregunta... I aquestes equacions són equacions que venen de la física i la pregunta és, o que els matemàtics ens fèiem i ens fem, és si hi existeix solució per a tot temps. Dit d'una altra manera, si un comença amb una dada inicial suau, que té bona pinta, que no té grans canvis, si això perdurarà per tot temps o, pel contrari, si hi ha una dada inicial que a temps inicial és tot funciona bé, però en un temps finit alguna cosa es fa molt gran, es fa infinita, com la velocitat o la pressió o alguna magnitud física.
0: Entenem, per tant, que ens hem d'imaginar el moviment de l'aigua, per exemple, o qualsevol...
1: Sí, exacte.
0: D'acord. Per què seria important resoldre-la? És més un repte matemàtic o té també aplicació pràctica, per entendre'ns?
1: Bueno, a nivell pràctic encara no ho sabem, no? Això és ciència bàsica i, de moment, o sigui, el que jo dic sempre és que resolent o no les equacions de Navier-Stokes o independentment del resultat, els avions volaran de qualsevol manera. Però, o sigui, això sí que té implicacions, primer de tot, en l'entendiment matemàtic d'aquestes equacions i també per donar-nos, diguem-ne, una idea de si la natura es correspon amb el que modelitzem amb les equacions. És a dir, si hi ha aquest fenomen d'inestabilitat o de singularitat, no el veiem normalment a la natura. I, per tant, això el que ens està dient és que aquestes equacions segurament siguin incompletes per descriure la natura en algun règim on matemàticament sí que és possible que aquestes solucions com dolentes ocorreixen. Implicacions a nivell pràctic, bueno, encara no han sortit, però potser en algun règim o en algun laboratori, no sé si això seria possible de replicar o no. Sembla molt difícil perquè aquesta singularitat té pinta de ser bastant inestable. Però, amb tot el que passa amb les matemàtiques, encara... O sigui, primer ens fem la pregunta i després vindran potencialment les aplicacions.
0: Clar. Tu, Javier, ets un dels matemàtics que estaves darrere de resoldre aquest problema de Navier-Stokes. Creus que t'hi vas quedar molt a prop o què?
1: No, jo crec que no. Jo crec que estava molt lluny. O sigui, no, això. Veient el que han fet, ni de lluny. O sigui, jo no crec que estigués prou a prop, ni tan sols per dir que estava a prop. O sigui, no. I l'article o els articles que s'han publicat hi ha idees i que, bueno, que no sé, que estan lluny de per on anava jo o per on estava jo. O sigui que no, cap problema amb això.
0: Hi ha, en canvi, sí que hi ha dos espanyols, el Diego Córdoba i Luis Martínez Zoroa, que diuen que tenien una fórmula que ells ja estaven a prop, però pot ser mesos o potser anys de feina, però en qualsevol cas que aquesta mateixa fórmula o els seus descobriments, per entendre'ns, sí que van servir perquè la IA ho acabés resolent.
1: Bueno, hi ha distincions aquí perquè la IA resol dos problemes. O sigui, el problema més famós de Navier-Stokes i el problema que també té 250 anys, que és el problema de les equacions d'Euler, que són les mateixes, on no hi ha fregament. I llavors, la tècnica o l'estil de la demostració és bastant diferent en els dos casos. No és exactament una fórmula, no. Sí que hi ha elements de la construcció que estan basats en articles de Córdoba i Martínez Zoroa i de molta més gent, també. On es nota més, no és potser tant en el cas de Navier-Stokes, però sí en el d'Euler, que és un problema, en principi, una mica més fàcil, perquè no hi ha el fregament, però també molt important i molt interessant d'haver-li resolt. I això potser no té tanta publicitat, el fet de que s'han resolt aquests dos problemes, perquè el que, diguem-ne, la notícia més gran, el problema Clay, és aquest de Navier-Stokes. Però també en aquesta setmana s'ha resolt el de les equacions d'Euler. Un dia abans va haver-hi un altre resultat sobre aquestes equacions d'Euler escrit per dos matemàtics, el Tristan Buckmaster i el Levan Dalpoig, que també han contribuït, diguem-ne, a la resolució o a l'entendiment de totes aquestes equacions.
0: De problemes del mil·lenni n'hi ha set, en tenim ara dos de resolts, en principi. Tu creus, per exemple, que tot això que estàs explicant, la intel·ligència artificial sense el treball previ que han fet els matemàtics hi haguessin arribat igualment? O com ho veus?
1: No sé, és complicat. Però si també et fixes el que fem els humans, o sigui, els humans també ens fixem en el treball d'altres matemàtics i d'altra gent. O sigui que no ho veig tan diferent aquesta com distinció o diguem-ne, aquestes regles diferents per la IA que pels humans. Els humans, quan escrivim, o jo quan escric articles, em baso en resultats o en tècniques o en idees d'altres matemàtics o d'altra gent. I, per tant, no ho veig tan diferent el fet de que s'hagi basat en literatura, diguem-ne, ja existent.
0: Clar, perquè ara un dels dubtes que surt aquests dies després de llegir això és si hi pot haver molts científics o matemàtics que hagin quedat desmotivats per seguir fent la seva feina. És a dir, que diu, portava aquí molt temps intentant resoldre això i resulta que ara m'ho resolen en poques hores. Si es pot perdre aquest incentiu, no? Tu no ho veus així?
1: Bueno, jo crec que el que s'ha de fer és com adaptar-se als temps moderns i fer servir aquesta tecnologia. Aquesta tecnologia està aquí i no s'anirà a cap lloc. Però suposa que és una eina molt poderosa que els matemàtics, amb coneixement humà o amb experiència humana, la poden fer servir i obtenir un rendiment encara millor que si no tinguessin aquesta experiència. Llavors, jo crec que ara la comunitat matemàtica o científica s'ha d'adaptar i ha de començar a fer servir aquest tipus d'eines per, no sé, per fer recerca o per fer millor recerca o més important o coses així. És comparable, o sigui, a l'ordinador, en el sentit de que quan van aparèixer els primers ordinadors, o sigui, la diferència són els temps, diguem-ne, la velocitat a la que evoluciona tot, però en el sentit del que suposa i de la revolució científica que suposa, jo veig comparable, o sigui, jo veig això com comparable a quan els primers ordinadors van aparèixer i com van impactar a la manera de fer recerca o al que es feia com a recerca i això. I jo crec que, per tant, els científics s'han d'adaptar i han de fer servir més aquest tipus d'eines per fer la seva recerca.
0: Clar, tu fa temps ja que t'havies associat amb Google DeepMind, per exemple, un altre gegant de la IA, per fer matemàtiques?
1: Sí, jo vaig... jo vaig fer una col·laboració, o bueno, diverses col·laboracions amb Google DeepMind per fer servir en aquest context i en altres contextos eines d'intel·ligència artificial per fer matemàtiques, diguem-ne. Quan, bueno, d'això ja fa temps, quan em vaig adonar que això sí que seria important. Continuo convençut de que en general, en el món científic, la intel·ligència artificial com a eina per fer recerca es tornarà fonamental.
0: Clar, estic segur que parlo en nom dels oients i dic que quan pensem en la IA no hi estaria gens en contra ningú si realment estéssim segurs que tothom la fa servir en aquesta línia, no? De resoldre problemes, de trobar solucions, etc, de posar les ments brillants de la ciència, com ara la teva, al servei de bones causes, però per altra banda tenim aquestes alertes que hem explicat avui també al Catalunya Nit des de la mateixa indústria, que si se li perd el control pot arribar a ser perillosa. És un bon contrapunt aquest punt d'optimisme que hi posem també de part d'un matemàtic com és el Javier Gómez Serrano, que no t'enduràs, em sembla que el premi per resoldre l'operació aquesta de Navier Stokes era $1 milió, oi?
1: Sí,
0: doncs aquesta se l'emportarà la intel·ligència artificial, potser, tot i que se n'han gastat més, has dit entre 2 i 20, però...
1: Sí, però bueno, això és publicitat, en el sentit de que per ells el rendiment d'això, com que estan a punt de sortir a borsa, això, l'efecte que pot tenir és molt més gran que els 10, que els 2 o 20 milions que n'hi han posat.
0: Veus, es nota que tens ben ment matemàtica, eh? Has fet ràpid aquest bon càlcul, però anava a dir que algun premi t'haurien de donar, eh? Perquè el nivell de català que tens és realment molt bo i t'agraïm molt que ens hagis atès aquí al Catalunya Nit. Una abraçada ben forta i que resolguis
1: igualment
0: els problemes que tinguis per endavant.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bona nit.
2: Catalunya Nit.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
6: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
7: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
2: Catalunya Nit.

0: amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Doncs són 3:15. D'aquí poca estona estarem tècnicament a demà i aquest últim quart d'hora de Catalunya Nit sempre ens agrada avançar-nos una mica el que ha de passar demà. I en les pròximes hores als Estats Units es lliuren els Emmy, els Premis de l'Acadèmia Nord-Americana de Televisió, així que volem saber quines sèries i intèrprets aspiren a aconseguir aquesta preuada estatueta. Oriol Serra, Washington, bona nit de
2: nou. Hola, bona nit. Els Emmy d'aquest any tenen una clara favorita i es diu The Pitt.
3: Welcome back. Took some time. Plus, who else is gonna get this place to the 4th of July?
2: Aquesta història, ambientada a un hospital de Pittsburgh, a l'estat de Pennsylvania, i que podria semblar una versió de Cor Obert adaptada al 2026, compta ni més ni menys que amb 26 nominacions, entre les quals la de millor actor per a Noah Wyle, el seu protagonista.
4: I'm Tom Loftus.
5: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
4: You want to grab some coffee?
5: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
4: Oh.
2: I parlant de la categoria millor actor, Matthew Rhys, el protagonista de La maldició de Widow's Bay, es perfila com el principal rival de Noah Wyle. Aquesta sèrie, rodada a Nova Anglaterra, està situada com una de les comèdies que poden guanyar en la seva categoria. L'altra comèdia que té molts números és Hex, una sèrie que justament s'acomiada dels espectadors després de 5 temporades. James Marsh podria guanyar l'estatueta a millor actriu. És una de les 24 nominacions d'aquesta producció.
6: Good morning, Carol. Is there anything we could do to cheer you up?
2: I no podem passar per alt Pluribus, la sèrie del creador de la llegendària Breaking Bad. En aquest cas, aquesta proposta de ciència-ficció compta amb 18 nominacions, entre les quals la de la seva protagonista, Rhea Seehorn.
7: The autopsy is going to say heart attack.
8: Excuse me.
7: What can I do for you?
8: Special crimes.
2: En la categoria de les minissèries destaca DTF St. Louis, amb elements de suspens i comèdia negra i un triangle amorós que li han suposat 8 nominacions. Això sense oblidar la segona temporada de Beef.
9: Are you and Josh happily married?
2: Traurem l'entrellat de tot plegat d'aquí a 5 o 6 hores quan s'anuncia el palmarès dels Emmy des del Teatre Peacock de Los Angeles.
1: Demà també traurem l'entrellat sobre l'IPC. Rafael de Ribot, Marc Güell, bona nit a tots.
10: Bona nit.
11: Bona nit.
1: Demà sabrem quan van pujar els preus el mes passat, eh?
11: Sí, sabrem l'IPC del mes d'agost i segons la dada avançada, tenim una pista, eh? La inflació es va disparar fins al 4,3%, al nivell més alt des del febrer del 2023. És el que haurem de mirar de confirmar demà, si efectivament és el 4,3, però bé, no se separarà gaire d'aquesta xifra. L'augment dels preus del petroli, el gas, les tensions a l'estat d'Hormuz va ser una de les principals causes d'aquest IPC disparat. Aquest encariment també va tenir efecte sobre el preu de la llum i la calor, recordem-ho, molt intensa del mes d'agost va fer augmentar la demanda d'electricitat als vespres junts quan cau la producció solar i cal recórrer a altres tecnologies com els cicles combinats. Associacions d'usuaris i sindicats reclamen mesures per contenir l'impacte de l'encariment de l'energia sobre les famílies, com ara que s'apliqui un IVA reduït del 10% a la llum.
1: Molt bé, doncs aquesta és una de les notícies que explicarem demà. De què més estarem pendents a Catalunya Ràdio, Marc Güell?
12: Doncs del Consell Executiu. Demà el govern ha d'aprovar aquest acord que hem explicat avui just començar el programa per climatitzar les escoles públiques. Recordem aquests 2.500 milions d'euros fins al curs 2030-2031. Inicialment es posarà el focus en 100 centres prioritaris amb una inversió de 100 milions. Aquest serà un dels temes que centraran demà al matí de Catalunya Ràdio. Si et sembla, Manel, podem saludar el director del programa, Maiol Roger, bona nit.
13: Bona nit.
12: Tot a punt pel programa de demà.
13: Doncs sí, sí, a aquesta hora, si no tinguéssim a punt. Bé, ja saps que de matinada poden passar coses.
12: Poden passar coses, exacte.
13: Saps bastant, però de moment a aquesta hora ho tenim tot a punt.
12: I escolta, sí, notícia d'aquest vespre, amb aquest anunci de Salvador Illa d'afrontar un debat de país sobre l'educació.
13: Sí, que una mica ja ens ho havia avançat a l'entrevista que li van fer al matí de Catalunya Ràdio, no? Aquest debat de país que, més, crec que genera consens. Demà ja t'avanço que al matí de Catalunya Ràdio tindrem les reaccions de tota l'oposició, que tots segurament criticaran el president, però tots han dit també alhora que cal un pacte de país amb l'educació. L'altra cosa és l'accent que se li posa, que aquí és on cadascú posa el seu. I també aquest anunci, que també ens va fer dilluns, sobre la calor a les escoles, no? Dels sistemes d'aire i de la climatització que posaran escoles i residències. Una mica el que ha fet el president avui és fixar les línies mestres no a dos anys vista, tot i que li queden dos anys, sinó a 6, 7, 8, intentar recuperar aquest lideratge amb els errors, amb les estratègies fallides i també amb aquestes últimes marxes dels càrrecs, però també tocar la fibra, diguem-ne, en dos assumptes que són claus, no? Com és el tema de la calor a les aules i el tema de l'educació en general. En parlarem demà perquè, més enllà de les reaccions de l'oposició, parlarem de la calor a les aules. Encara estem a setembre, demà encara fa molta calor. I també parlarem d'un informe d'equitat que va sortir en el seu dia, però que va passar una mica desapercebut, que analitza el rendiment dels alumnes. És molt interessant perquè, igual que ens passa a tots, que quan fa calor ens fa mandra treballar, diguem-ne, i ens costa tot una mica més, doncs això es nota directament al resultat dels alumnes. I ho farem, per cert, des d'un lloc. Demà no farem el programa tot des de l'estudi, sinó que demà marxem i fem el programa des del Casa Research, el nou edifici de la Fundació La Caixa d'Investigació, perquè és molt interessant. És molt interessant els projectes que s'hi fan. Tindrem el director general, parlarem també amb el nostre expert mèdic, el Rafael Vila San Juan, coneixerem pacients de tot el que s'hi està fent i dedicarem la part del programa de 10 a 11, que ens agrada també parlar molt de ciència i de salut, perquè és una de les instal·lacions punteres que s'han inaugurat fa ben poc a Barcelona i creiem que, més enllà de l'actualitat política, que com sempre la tractarem abastament, doncs val la pena analitzar les coses que s'estan fent i que s'estan fent bé al nostre país. I escolta, demà, que és dimarts, Sergi Pàmies per acabar.
12: Home, doncs això promet fins al final. I escolta'm, aquesta arrencada amb tanta educació, amb tanta intel·ligència artificial, en fi, demà aquest programa des d'aquest emplaçament que ens deies ara, Maiol.
13: Exacte, tot això, si no passa res a la matinada, que escolta, toquem fusta, jo em vaig a dormir i demà al matí ja ho veuré.
12: Sempre ben atents. Bona nit.
13: Bona nit.
1: 8 minuts i arribarem a les 11. El periodisme és una tria. És tan important saber què explicaràs com què no explicaràs. I aquesta tria és molt important també a les portades dels diaris i s'està fent ara. Per això aquesta hora cada dia ens agrada trucar algú que hi té alguna cosa a dir. Avui ens toca parlar amb Gemma Martínez, que és la directora del Periódico de Catalunya. Gemma, bona nit.
10: Hola, molt bona nit.
1: Com ha anat la tria d'aquesta nit?
10: Bueno, pues moltes coses ja les esteu parlant, però bueno, se trata de posar el foco i nosaltres, dintre de tot el que ha dit el president del segon mandat, hem fet l'aposta més bé en la intel·ligència artificial, per el que vostè m'ha explicat, per el que ha dit que regularà l'impacte en el mercat laboral, ara veure com es concreta, però evidentment tot això ha passat en la setmana que estem tenint un gran debat sobre els riscos d'aquesta tecnologia, que avança a una velocitat enorme i que fins i tot sembla que preocupa alguns dels seus principals creadors, però nosaltres fem just un anàlisi d'això, fins a que, si aquesta preocupació és real o no, quin pes té la borsa, les seves decisions de traure o no les empreses a la borsa, i com aquest suposadament anarà una mica més en calma, creiem que no encaixa gaire en la carrera que estan tenint pel seu control tant els Estats Units com la Xina. Fem ahir una aposta gran per la intel·ligència artificial. I després també tenim una informació pròpia de Ceuta, que no ho oblidem encara, i estem ahí perquè tenim un estudi militar que ja va advertir fa uns anys de que el país patiria sorpreses com aquesta, i expliquem què deia exactament aquest informe i quines vulnerabilitats ja s'identificaven abans, no? Entonces, som així com els grans temes que...
1: Doncs són dos grans temes, efectivament, i molt, molt interessants. Si haguessis de destacar algun reportatge, article d'opinió, alguna peça de dintre el diari, què escolliries?
10: Sí, també just tornarem a la intel·ligència artificial. És com el cercle que ho tanca tot. Hi ha un article de Matías Vallès que es diu Intel·ligència assassina. És una mica una provocació, però diu que és com ara s'hauria de traduir les sigles IA, que ja no és tant una intel·ligència artificial. I bueno, és una manera molt contundent en la que ell entra amb aquest debat que plantejava al principi, no? Sobre si els riscos de la tecnologia són reals i fins a quin punt. Tot és una estratègia o no dels seus fundadors, no?
1: Doncs
10: us recomano molt.
1: Sí, s'haurà de llegir això. Moltíssimes gràcies, Gemma. Que vagi bé.
10: Bona nit. Igualment, bona nit.

0: 5 minuts per arribar a les 11. Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit no ens agrada gaire això de tenir l'última paraula i per això busquem algú sempre interessant que ens endreci una mica tot això que hem explicat, que en dues hores apareixen molts temes, moltes idees i costa de parar-se i veure què ens deixarà el dia. Avui ens acompanya el Dani Vázquez. Bona nit, Dani.
1: Hola, bona nit.
0: Què, de tot el que hem dit, quines reflexions et venen?
1: Doncs mira, hi ha primer el debat de Salvador Illa, que bé, diuen que ha transmet optimisme, encara que de vegades sembla que també transmeti un cert cofoisme, de vegades. També, les dades econòmiques sembla que són bones. Es vol fer un 6% d'inversió en el que és educació, tal com està el pati, jo crec que està bé. Hi ha moltes coses a solucionar. Però jo li recomanaria al president Illa que deixés de fer allò de la mà estesa. Perquè em recorda una miqueta com l'escolar que pateix bullying a l'escola i tracta de fer-se amics dels maltractadors, doncs, constantment donant-li la mà, no? Jo crec que amb declaracions com les d'Ayuso, jo crec que s'ha d'acabar això de la mà estesa. Després, el tema de l'intent de regular la intel·ligència artificial. A mi com em sembla molt sorprenent és que el senyor Trump es posi com a exemple de... Ell diu que és fonamental que per controlar la IA hi ha d'haver un president amb una incapacitat intel·lectual, no?
0: Sí, deia un coeficient intel·lectual alt. Sí, sí.
1: Alt, i es posa ell com a exemple. Sí. A mi m'interessa pensar que ell, un tio que no deu saber ni on està llarg Amèrica o llarg Ontario, que ell es posi com a exemple d'intel·ligència, de gran intel·ligència. També, això també poso una miqueta a congelador aquesta idea dels magnats de controlar, de regular la intel·ligència artificial, sobretot tenint a Musk com a exemple, no? Un tipus que vol canviar robots, no?
0: Sí, sí.
1: Mà d'obra per robots, no? Diu, 1.000 robots fan la feina de milions d'homes, no? Sempre que parlen aquesta gent, aquests tecnoautoritaris, com els va anomenar un article brillant a La Vanguardia, sempre poso les coses una mica en dubte. Ja la intel·ligència artificial pot matar moltes coses. Entre altres coses, pot matar el que és l'argument d'una pel·lícula tan bonica com va ser l'indomable Will Hunting, no? Que, de sobte, ens pot resoldre coses que, des d'un punt de vista romàntic, han de solucionar els homes. També hi ha el tema que ha aparegut també la presidenta de l'Associació de Presos, no? Que ha dit una frase que sona a país idíl·lic, que és que no hi haurien d'haver presons, però sí, les presons existiran, perquè sempre hi ha persones, doncs, que no fan el que han de fer. El que s'ha d'intentar, evidentment, és tenir presons en condicions i no arribar, per exemple, a aquest tipus de presons que estan... Que formen part d'un negoci d'empreses privades, no? Uh-huh. El que volen és màxim rendiment, doncs, a base de donar poc als presos que hi ha. S'ha d'arribar aquí un consens i que hi hagin presons decents, doncs, perquè els presos, a pesar de les coses que hagin fet, són gent que necessita una vida digna. Malgrat això de l'enquesta del CIS, és com la història interminable. Sí, sempre que apareix Tezano, sempre em pregunto, guanya PSOE segur, no? I aquí vindran tot això, si les enquestes estan falsificades, si no són certes, etc. És el debat de sempre.
0: Fins que arriba a les eleccions.
1: Exacte. Després, el tema de la manca de medicaments per tractar els efectes de la menopàusia, que és un tema molt greu, que s'ha de solucionar el abans possible. Després, el tema m'agrada molt això, el tema d'Oasis, no? Jo vaig rebre un missatge del meu fill que em deia, arriba Oasis a Barcelona, anem? I vaig pensar, i com ho saps? Li vaig preguntar, doncs perquè ha aparegut una foto d'un quadre Miró. I vaig pensar, amb els anglesos, que no tenen ni idea, que et foten flamenco aquí a Barcelona, a saber si el quadre Miró no el a la Corunya. Doncs es veu que no, que és veritat.
0: Tenia raó, sí.
1: Sí, que tenia raó el meu fill, sí.
0: T'hauràs de gratar la butxaca, si li vols portar, però.
1: Sí, o 80 o 250, sí. No? L'he dit, sí. I després el tema dels pops, que falten pops a Galícia, no?
0: I arriben
1: a pensant, sí, canviarem els pops a la gallega pels pops de Southampton, no? I igual tenim així un nou plat.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
3: Dilluns 14 de setembre del 2026. Compte enrere per Santa Tecla, superada la Diada Nacional de Catalunya i en una setmana que viurà molts actes de la prèvia, com la nit del pubillatge, atenció, amb 16 candidats i candidates, o l'exhibició de balls infantils o el trasllat de Santa Tecla el proper diumenge. Però abans caldrà parar atenció al ple extraordinari d'aquest dijous a partir de les 9 del matí. Feia temps que no teníem un ple matiner, o tan matiner, i diríem que si no fos per un tema de caire merament administratiu, en poques ocasions, un ple de contingut polític ha tingut lloc a les 9 del matí. Potser el darrer fou aquell en el qual es votà la liquidació del deute amb la Caixa per la hipoteca del Club Natació, que va ser a les 9 del matí, però també era una qüestió gairebé, diríem, que merament administrativa. Sigui com sigui, aquest dijous tindrà lloc el ple demanat per Junts, Partit Popular, Fets per Sitges i el Margalló, per debatre la situació de governabilitat de l'Ajuntament després de la marxa de Comuns Verds del govern. Si fem cas de les paraules de la regidora del Partit Popular, Eva García, en aquest estudi, la setmana passada, de tot plegat, des del punt de vista pràctic, pragmàtic, no n'ha de sortir gaire res. Però des del punt de vista polític, si ho volen dir així, l'oposició vol treure els colors al govern, segons ens va confessar la mateixa Eva García. Per tant, abans no arribi Santa Tecla, podem tornar a tenir una petita festa major al Saló de Plens. Avui que el Festival de Cinema de Sitges es presenta a Madrid, a les 11 del matí a la Cupra City Garage de Madrid, en un acte presentat pel director artístic Àngel Sala i la directora de la Fundació, Mònica García, ha de servir aquesta presentació per acabar de complementar la presentació que es va fer a Barcelona i de la qual en vàrem parlar bastament. Bé, doncs, avui es donaran a conèixer els detalls que no es van donar a conèixer a Barcelona en aquesta roda de premsa que tindrà lloc a partir de les 11 del matí. Avui, que s'ha fet clar a les 7 i 4 minuts i el sol ha sortit a les 7 i 32, el sol es pondrà a les 8 i 3 minuts i es farà fosc a les 8 i 31 minuts. El dia s'escurçarà, anem retallant 2 minuts 40 segons per dia, 2 minuts i 42 segons, tindrem 12 hores i 31 minuts de llum i 11 hores i 28 minuts de foscor. Què tenim per avui? Bé, doncs l'acte institucional de l'acte de l'11 de setembre ocuparà la nostra primera hora de programa d'aquí uns minuts, el discurs de l'alcaldessa Aurora Carbonell, aquest discurs que en la línia també de, en general, diríem, dels discursos de l'11 de setembre a moltes localitats catalanes i també del discurs institucional de l'11 de setembre del president Illa, fou en aquest cas també un discurs exhortant d'alguna manera a la catalanitat diversa i enfrontada als discursos reaccionaris, o com va dir també l'alcaldessa, als discursos d'odi. Escoltaran el discurs i després, òbviament, la interpretació dels segadors que, com cada any tradicionalment parlant, va acompanyar el Pilar de la Jove de Sitges en aquest acte de l'11 de setembre, celebrat el passat divendres a la plaça de l'Ajuntament plena de gom a gom, un dia lluminós, un dia molt bonic. Segona hora de programa, la nostra roda de portaveus continuarà, a veure com l'encaixem, perquè com que aquesta setmana ple municipal, la setmana que ve Santa Tecla, anirem col·locant els portaveus enmig d'una cosa i enmig d'una altra. Avui el portaveu de Vox, José Antonio Gilabert, estarà amb nosaltres. Vox, que no és formació que s'hagi afegit precisament a la petició d'aquest ple extraordinari del proper dijous. Li preguntarem per què a José Antonio Gilabert i li preguntarem, òbviament, si ell té ganes de repetir com a candidat a les properes municipals del 2027, les municipals del 23 de maig. I a la tercera hora de programa, en Pitu Valera conversarà amb en Maneu Rodríguez, l'entrenador de la Unió Esportiva Sitges, que ve també d'un cap de setmana en què el Sitges es va proclamar campió del Memorial García Monté. Va guanyar per 1-0 a l'APA Poble Sec. Per tant, aquesta prèvia de la temporada amb l'entrenador de la Unió Esportiva Sitges, en Maneu Rodríguez, ocuparà la tercera hora de programa. Vinga, que tenim moltes qüestions a comentar en l'àmbit de l'agenda. Podem començar per comentar-los els premis del concurs de fotografia de l'agrupació de Balls Populars. La setmana passada els van comentar els premis d'una exposició que s'inaugurarà també aquest cap de setmana, que és l'exposició de la secció fotogràfica del grup d'estudis Sitgetans i el seu concurs de fotografia, la seva 27a edició. Però el passat dissabte, a la Gralla, es va inaugurar l'exposició del Premi de Concurs de Fotografia a Instagram de l'Agrupació de Valls Populars. Primer premi per Lian Serres, una fotografia amb un perfil amb l'ombra de la geganta Mora. El segon premi per en Sergi Torrents, que en aquest cas en el seu perfil a les xarxes és Catalunya Cultura, una fotografia del Vall de Cintes, en aquest cas d'esquena. I el tercer premi per Míriam Barrabés, amb una fotografia molt, molt bonica també de l'entrada de Sant Bartomeu i els pastorets davant mateix de la imatge de Sant Bartomeu i de fons tot aquell munt de guspires de les colles de foc. Bé, primer, segon, tercer premi del concurs de fotografia de l'Agrupació de Valls Populars. Les 20 fotografies seleccionades es poden veure a la Gralla fins al proper 27 de setembre.

Anem a fer un repàs a l'agenda, com els dèiem, d'aquesta setmana. Anem primer per les coses més genèriques, recordar-los. Continua obert, no hi haurà massa dies més, perquè anem avançant al mes de setembre, al període de matriculació al centre.

924-124, 900-124-124. No sabem, en aquest cas, si ja estan complertes totes les peticions per l'atenció presencial, però en qualsevol cas, 900-124-124, el telèfon de la Síndica de Greuges, que serà a Sitges aquest dimecres, dia 16, a l'edifici Miramar. Recordar també que aquest cap de setmana s'inaugurarà una exposició titulada Art a quatre mans a la Capella de l'Ave Maria, exposició d'en Pepe Nebeleza i la Carmen Escrivà, exposició de pintura Art a quatre mans a la Capella de l'Ave Maria i al pati de la Biblioteca Santiago Rossinyol tenen durant aquests dies l'exposició de pintures de Maria Rosal i Glòria Corrons i les escultures de Magda Negra. L'exposició es titula Argila, color i textura, fins al 25 de setembre al pati de la biblioteca. Vinga, anem per altres activitats d'agenda. Dimecres, dia 16, al Parc de Can Robert, a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9, campanya de donació de sang. Si vostès volen reservar també tongada per al Banc de Sang, només cal que vagin a bancdesang.net. Bancdesang.net, dimecres, dia 16, al Parc de Can Robert, a partir de les 5 i fins a les 9. Aquesta és, diguem-ne, una nova edició de la campanya de donació de sang. Aquest dimecres, dia 16, en parlarem amb ell perquè hi ha prevista presentació a Sitges. L'historiador Ricard Conesa presentarà a la Universitat de Barcelona el seu llibre La ciutat que recorda, dedicat a la memòria històrica a Barcelona. Serà aquest dimecres, dia 16, a les 6 a la Universitat de Barcelona, però, com els dèiem, hi haurà presentació a Sitges, en qualsevol cas, que li vagi molt bé amb en Ricard aquesta presentació. El dimecres, dia 16, que a partir de les 6, al Mercat Vell s'inaugurarà l'exposició Del Gratge al Carrer. Dimecres, dia 16, a partir de les 6 de la tarda, al Mercat Vell. L'exposició estarà oberta fins al dia 19. Fins al dia 19. Dimecres, dia 16, a partir de les 6 la podreu veure. Dijous, dia 17. Divendres, dia 18, la podeu veure de 6 de la tarda a 8 del vespre. I el dissabte, dia 19, també al matí, de 11 a 2 i de 6 a 8 del vespre. Per tant, tots aquells que vulgueu veure dracs infantils, cabeçuts, gegants, tot plegat Del Gratge al Carrer a partir d'aquest dimecres, dia 16, a les 6 de la tarda. El que ve ara no és activitat de Santa Tecla, els ho dèiem, aquest dijous, dia 17, a partir de les 9 del matí, el ple extraordinari que han sol·licitat Junts, Partit Popular, Fets per Sitges i el Margalló. Debat sobre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després del trencament del govern municipal. Ja els enumerarem també tots els punts, els varen comentar la setmana passada quan vàrem tenir amb nosaltres Eva Garcia, però en qualsevol cas ja els comentarem amb la mesura que ens hem acostant. El dijous, a partir de les 9 del matí, ple extraordinari, per tant, el programa de dijous al matí ho començarem 5 minuts abans, bàsicament per saludar-los, per dir-los bon dia, i aleshores ja connectarem amb el ple municipal i, com el tren d'Olot, que arribi quan pugui el ple, perquè sortirà a les 9 i acabarà quan acabi, aquest dijous, dia 17, a partir de les 9. També, dijous, dia 17, a la Gralla, taula rodona titulada Seguretat, Generacions i Identitat Cultural. Una taula rodona prevista a partir de 7:45 del vespre, a la qual hi participaran l'alcaldessa Aurora Carbonell, la cap de Servei de Drets Civils, Mireia Paretes, el president de la comissió, Xavier Salmerón, i la tècnica d'Infància i Adolescència, Marc Jaime. El moderarà el debat la Maria Junyent, Seguretat, Generacions i Identitat Cultural, aquest dijous, dia 17, a partir de 7:45 del vespre, a la Vermuteria La Gralla del carrer Major. Aquest dijous, dia 17, que a partir de les 10 de la nit, a Can Fals, les Gitanes d'Antes. Un any més, a partir de les 10 de la nit, del dijous, dia 17. Divendres, dia 18, a 7:45 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, assaig popular de canalla de la Jove de Sitges, i el divendres, dia 18, a partir de les 9 al Prado, la nit de les pubilles i els hereus. El pubillatge 2026, com els dèiem, en són 16. L'Oriol Borderia, l'Elga Piques, la Júlia Jiménez, en Mar Rodríguez, la Diana Vázquez, la Guiomar Soler, la Mar Ruiz, en Dylan Sawyer, en Martí Bielsa, la Rebeca Wright, l'Aina Sánchez, en Marc Martínez, la Nasha Paniello, la Jade Paniello, l'Ona de la Torre i l'Emma Oñorbe. Pubilles i hereus, aquest 18 de setembre, a partir de les 9, al Prado. 16 candidats, candidat.

Cercs. Per tant, aquesta prèvia de Santa Tecla, que també tindrà, doncs això, un interès especial per saber qui serà la pubilla i l'hereu d'aquest 2026. Això serà divendres, perquè dissabte, la nit de foc. Comencem per la nit de foc i després anirem per la resta. Nit de foc. A partir de 7:45 del vespre, Timbalada, que tindrà el seu punt d'inici a la fregata. A partir de 8:45, l'Espetega Foc. Des del Baluar, Mirador Miquel Utrillo, Racó de la Calma, Sant Joan, Davallà de Barcelona, Carrer de l'Aigua, Sant Domènec, Carrer Major i plaça de l'Ajuntament, el recorregut habitual de l'Espetega Foc. A la plaça de l'Ajuntament ja ho sabeu, que hi ha aquell sostre de foc de cada any. Sobretot cura, eh? Cura. Que l'any passat a l'Espetega Foc hi va haver... Bé, no cal que ho recordem. Afortunadament, ell no només està estupendament bé, sinó amb ganes de llançar més foc, o sigui que palante, eh? Però compte, vigilar molt. I a partir de 9:15, el correfoc, Porta Alegre, Fonollà i plaça de l'Ajuntament, on tindrà lloc una encesa final conjunta. I, evidentment, en acabar la nit de foc, també els concerts a la zona de la fregata. Tant tots aquells que vulgueu, el dissabte dia 19, concert a la fregata per tancar la nit de foc amb en Miquel del Roig, Bisuri i Solc. Colles convidades. Set pecats capitals de la Pobla de Mafumet, els Diables del Papiol, els Diables Bona Mar de Tarragona i el Drac de Foc al Cabrot. A més, òbviament, de les Colles de Foc Sitgetanes. Nit de Foc 2026, el dissabte 19 de setembre. Però abans d'arribar a la Nit de Foc, el dissabte dia 19, a les 11 del matí, a Can Fals, la trobada de gegants, cabeçuts i dracs petits, el vermut de Santa Tecla, organitzat pel Prado a la Fregata, el dissabte dia 19, a les 12 del migdia, i els residents de l'hospital i tots aquells que es vulguin acostar als jardins de l'hospital al concert de la Suburban a les 5 de la tarda el dissabte dia 19. A l'hospital, el concert de la Suburban el dissabte dia 19. I com els comentàvem fa un momentet, a partir de l'exposició de fotografia de la grupa, el dissabte dia 19, a partir de les 7 de la tarda, la seu del grup d'estudis Sitgetans s'inaugurarà l'exposició del 27è concurs de fotografia de Festa Major, que romandrà oberta fins al 4 d'octubre. I a Jardins del Retiro, dissabte dia 19, Senyor Graham, el Sinatra de Sitges. A Jardins del Retiro, el dissabte dia 19, a partir de les 8 del vespre. Vinga, i per rematar ràpidament aquest repàs a tota aquesta setmana en què hi ha una miqueta de tot, però també la prèvia de Santa Tecla, diumenge dia 20. Ja ho saben que des de, ara no sé si és l'any passat o des de fa dos anys, el diumenge dia 20 s'aplega tot el que abans es feia entre matí i tarda. L'exhibició de balls infantils, la concentració de dracs i colles infantils i els versos de les colles de diables. Tot això passa el diumenge dia 20 a partir de les 10 del matí. Òbviament, hi ha un temps per cada cosa, però a partir de les 10, si ho voleu veure tot sencer, exhibició de balls infantils, concentració de dracs i colles infantils i versos dels diables. Diumenge dia 20, a partir de les 6 de la tarda, el trasllat de Santa Tecla, des de la parròquia fins a l'ermita de Sant Sebastià, que és el lloc escollit, la pendonista de Santa Tecla, la Maria Dolors Carbonell, a veure si demà la podem tenir amb nosaltres, i la banda Terrabastall. Els que tinguin una certa edat la recordaran, nascuda en el si de l'Escola de Grallers, la banda Terrabastall acompanyarà el trasllat de Santa Tecla, que és molt simple, de la parròquia Sant Sebastià, o sigui que en línia recta, com els enterros d'abans. Vaja, doncs en línia recta de la parròquia a Sant Sebastià. I aquest diumenge dia 20, a partir de 7:45 a l'Escorxador, es presentarà el documental Que no s'apagui la gralla. És un treball final de grau de comunicació audiovisual que han fet en Biel Rovira, en Jonathan Ignacio Almeida, la Jordina Nebleza i en Roger Prats. Es presentarà a 7:45 del vespre un reportatge que recull una part de la història de l'Escola de Grallers de Sitges amb testimonis, com diuen ells mateixos, com diu
la publicació de l'Escola de Grallers, després de mesos de feina, entrevistes, hores d'arxiu, gravacions i moltes històries compartides, arriba el moment de presentar el documental que recull una part de la història de l'Escola de Grallers, una mirada al passat, al present i al futur d'una escola que des de fa més de 50 anys ha treballat perquè la gralla continuï sonant als carrers. La cita, aquest diumenge, dia 20 de setembre, a l'Escorxador a partir de 2:15 del vespre.

0: 9 i 18 minuts, anem per l'acte del 11 de setembre, l'acte institucional de l'11 de setembre, celebrat com sempre a la plaça de l'Ajuntament. Sitges va tornar a viure una multitudinària diada nacional a la plaça de l'Ajuntament amb l'ofrena del doctor Bartomeu Robert. El discurs institucional de l'alcaldessa va voler assenyalar el caràcter obert i tolerant de la vila, marcant-lo en una Catalunya que vol reivindicar la catalanitat integradora davant dels discursos reaccionaris i els discursos d'odi que viu l'època actual. L'acte va comptar amb la presència dels exalcaldes Jordi Serra, Pere Junyent i Miquel Forns. Escoltem primer el discurs de l'alcaldessa i després la interpretació dels segadors que va acompanyar, com és tradicional també, el pilar de la Jove de Sitges, aquell pilar en el qual l'enxaneta sempre deixa anar la senyera. L'11 de setembre, a la plaça de l'Ajuntament, es va viure així.
1: Bon dia a tothom, alcaldes, regidors, regidores, sitgetans, sitgetanes, entitats. És un goig veure aquesta plaça tan plena, aquesta plaça de l'Ajuntament de Sitges. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí. Ens tornem a trobar per commemorar l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya. Una jornada per recordar d'on venim, per reafirmar qui som i, sobretot, per decidir quin país volem construir. Avui, que fa 50 anys, justament recordem aquella històrica primera diada de Sant Boi que es va celebrar després de la dictadura franquista. La diada ens recorda que Catalunya és una nació amb una història, amb una llengua, amb una cultura i amb una voluntat de ser. Però aquesta identitat no és una peça de museu. És una realitat viva que ens renova cada dia. Ens renova als carrers, a les escoles, a les entitats, als llocs de treball i a les places dels nostres pobles i de les nostres ciutats. I també aquí, a Sitges. Sitges és una vila orgullosa de la seva identitat i alhora oberta al món. Una vila construïda des de la diversitat, des de la creativitat i des de la capacitat d'acollir. Una comunitat formada per persones nascudes aquí i per persones vingudes d'arreu, que comparteixen carrers, comparteixen serveis, projectes, preocupacions i també esperances. Aquesta pluralitat és una de les nostres grans fortaleses, però la convivència no es pot donar mai per descomptada. Cal cuidar-la cada dia. Vivim temps molt complexos, temps d'incerteses, de desigualtats i de canvis molt accelerats. Moltes persones pateixen per accedir a un habitatge, per arribar a final de mes, per trobar una feina digna o per poder imaginar un futur millor pels seus fills i les seves filles. I quan creix la por i la inseguretat, també apareix aquells que intenten convertir el malestar en odi. Aquells que busquen culpables entre els més vulnerables. Aquells que assenyalen qui és diferent per raó del seu origen, de la seva llengua, del seu gènere, de la seva orientació sexual o de la seva manera de viure, simplement. L'extrema dreta avança arreu d'Europa i també a casa nostra i ho fa amb discursos aparentment senzills però carregats de mentides, de prejudicis i d'exclusions. Ens vol fer creure que els nostres veïns són els nostres adversaris, que per defensar els drets d'uns cal prendre els drets dels altres, que la diversitat és una amenaça i que la democràcia és una nosa. Davant d'aquesta onada reaccionària, no podem mirar cap a una altra banda. Però tampoc no n'hi ha prou només amb indignar-nos. Cal respondre-hi. I responem amb democràcia, amb polítiques públiques, amb justícia social i amb comunitat. Cal garantir que ningú no se senti abandonat, perquè allà on les institucions no arriben, on la desigualtat creix i on es trenca la confiança, l'odi troba un terreny per avançar. La convivència no significa que tots pensem igual, no significa renunciar a les nostres idees ni amagar les nostres diferències. Una societat democràtica és, precisament, aquella que sap conviure des de la discrepància. Però discrepar no és deshumanitzar, debatre no és insultar. Defensar una proposta no és negar la dignitat de qui pensa, estima, parla o viu d'una manera diferent. Hem de ser capaços de trobar-nos en tot allò que compartim, el desig de viure en una vila segura, cohesionada i pròspera, de tenir uns serveis públics de qualitat, de protegir el nostre entorn, de garantir l'accés a l'habitatge, de cuidar els nostres infants, de cuidar la nostra gent gran i de construir oportunitats perquè tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida. El bé comú no exigeix que abandonem les nostres conviccions. Ens demana que siguem capaços d'escoltar, de reconèixer i de treballar plegats i plegades en allò que ens uneix, sense convertir cada diferència en una trinxera. No podem ser neutrals entre la democràcia i l'autoritarisme, entre els drets humans i la discriminació, entre qui defensa la convivència i qui utilitza la mentida per sembrar por i enfrontaments. Avui també reafirmem el nostre compromís amb la llengua catalana, una llengua que és patrimoni de tothom, independentment del lloc on hàgim nascut o de la llengua que parlem a casa nostra. El català ha de continuar sent una llengua de trobada, una llengua d'acollida i de cohesió social. Hem de poder viure plenament en català i garantir que totes les persones que arriben a casa nostra tinguin l'oportunitat d'aprendre'l, de parlar-lo i de fer-se el seu. Defensar la llengua no és aixecar murs, és mantenir oberta la porta d'entrada a una comunitat compartida. Com a país, continuem tenint reptes nacionals pendents. Catalunya té dret a decidir democràticament el seu futur. Té dret a ser escoltada. I té dret a ser respectada. I té dret a avançar sense por, des del diàleg, des de la democràcia, des de la voluntat de la ciutadania. El nostre compromís nacional és inseparable del nostre compromís social. No volem una Catalunya lliure perquè tot continuï igual. La volem més justa, més feminista, més verda, més pròspera i més democràtica. Una Catalunya que cuidi la seva gent i que no deixi a ningú enrere. Des dels ajuntaments tenim una responsabilitat essencial. Som la institució més propera de la ciutadania, la que escolta els problemes quotidians i la que ha de donar-hi respostes concretes. És des dels municipis, des dels barris, des de les comunitats locals que també es construeix el país. I Sitges hi té molt a dir, perquè som una vila que ha estat sovint capdavantera en la defensa de la cultura, en la defensa dels drets i en la defensa de les llibertats. Aquest llegat no només l'hem de celebrar, l'hem de preservar i l'hem de fer avançar, que ningú no ens convenci que estem condemnats a viure dividits. Tenim idees diferents, orígens diferents i maneres diferents d'entendre el país, però compartim una vila, compartim una societat i un futur. I aquest futur serà millor si el construïm des del respecte, des de la democràcia i des de la voluntat de trobar-nos. Davant de l'odi, convivència. Davant de la por, esperança. Davant de la resignació, democràcia. I davant de tot allò que ens vol separar, un país divers, cohesionat i lliure, construït entre tots i totes. Visca Sitges i visca Catalunya!

El resum de l'ofrena de l'11 de setembre, que va tenir aquest any també la incorporació en el marc de les ofrenes polítiques d'Aliança Catalana al Garraf. Almenys així es va intitular. La vigília, la marxa de torxes de l'esquerra independentista, us haguéssim ofert el discurs, però és que va començar mitja hora abans del que estava previst en el programa. Per tant, diguem-ne que estava previst que comencés la marxa a les 9, però a les 9 i 5 ja estaven gairebé al baluard. Perquè es va començar, o menys així ens ho van dir els participants, mitja hora abans del que estava previst. Estava previst a les 9, és el que va començar a 9:15. Bé, l'any que ve serà un altre any. El Digital Sitges Express, que també fa referència a l'ofrena, en aquest cas per separat, o una iniciativa particular de Fets per Sitges, al Monument de les Quatre Barres, al Poble Sec. L'acte es va celebrar a la plaça de Catalunya i va posar en valor la memòria del barri, la figura d'Agustí Albors i el sentiment de la comunitat amb l'acompanyament musical de la colla de grallers Maricel. Des de Fets per Sitges es va optar per realitzar aquesta commemoració al cor del Poble Sec, entenent que la plaça Catalunya i el Monument a les Quatre Barres, dissenyat per l'artista sitgetà Agustí Albors, és l'indret més adient per retre aquest homenatge des de la proximitat, la serenor i el sentiment de barri. Durant l'acte es va llegir un passatge històric que va repassar els orígens de la plaça Catalunya. Per tant, Fets per Sitges va fer l'ofrena de l'11 de setembre a la plaça Catalunya. I el 10 de setembre, la vigília de l'11 de setembre, Mònica Gallardo va signar ja la seva acta de diputada al Parlament de Catalunya. Ella mateixa va publicar en el seu perfil a les xarxes: avui he assumit amb orgull, il·lusió i un profund sentit de la responsabilitat el càrrec de diputada al Parlament de Catalunya. Treballaré amb tot l'empeny al servei del país, defensant els interessos de la vegueria del Penedès i d'arreu, amb l'objectiu clar de construir una Catalunya més pròspera, justa i lliure, amb més oportunitats per tothom. Gràcies per l'acollida a tots els companys del grup parlamentari de Junts, encapçalats per la presidenta i el portaveu. Gràcies per la confiança al secretari general, Jordi Turull, i al president de la vegueria. I un agraïment i record especial per aquells amb qui no he pogut compartir un moment i que espero veure ben aviat, el president Carles Puigdemont i el conseller Lluís Puig. He tingut la sort d'iniciar aquest camí el dia que el Parlament ha celebrat el meravellós acte d'issada de la senyera. Gràcies, president Josep Rull, per aquesta necessària iniciativa. Inicio una nova etapa, diu Mònica Gallardo, sense deixar ni un sol moment la meva responsabilitat amb Sitges, al meu poble, on amb tots els companys de Junts per Sitges he après que ser servidora pública des de la política ha de servir per fer millor i fer més feliç la vida de les persones. I en l'àmbit polític, el cap de setmana, que també ha donat com a notícia que els militants de Sitges Grup Independent, així ho ha publicat també el partit a les xarxes socials, han escollit per unanimitat David Martínez com a cap de llista per les eleccions municipals del 2027. El procés d'elaboració del nou programa electoral ja ha començat. Sitges Grup Independent, municipalisme amb caràcter. Amb una fotografia de grup, òbviament, on la militància de Sitges Grup Independent envolta el candidat. Per tant, David Martínez, candidat reescollit, en aquest cas, com a cap de llista del Sitges Grup Independent per les properes eleccions municipals del 23 de maig del 2027. Nou i 32 minuts, altres informacions del dia. El Gremi d'Hostaleria, que fa balanç de l'estiu del 2026. En una primera aproximació es pot destacar la satisfacció del sector pel que fa a l'activitat des de finals de juny fins a principis de setembre. S'han registrat les habituals bones xifres d'ocupació pròpies de les destinacions costaneres a l'estiu, amb períodes i límit al del ple tècnic del 90%, amb un creixement sostingut del 2% respecte al mateix període del 2025. Tot i això, diuen des del gremi, aquest petit increment de l'ocupació no s'ha vist acompanyat d'una millora dels preus, que no arriben a cobrir l'IPC del període. Així doncs, la situació es tradueix en volum de feina, però amb una menor rendibilitat econòmica. Les dades d'aquests mesos mitiguen la mala arrencada de l'any, marcada per un primer trimestre molt plujós, la incertesa als mercats, la contenció en els viatges, els costos energètics disparats i un absentisme laboral descontrolat, diu el gremi. Absentisme laboral descontrolat.
amb greus conseqüències directes i indirectes per a les empreses, la gestió diària i l'economia general. Hem de suposar que aquest concepte, que havia aparegut poc en els balanços del gremi, també permetria diverses reflexions, però absentisme laboral descontrolat. Si a tot plegat hi sumem les onades de calor i com afecten l'activitat turística, especialment a l'hostaleria, de bars i restaurants, durant les hores centrals del dia, s'han detectat períodes estivals amb menor activitat, així com la tendència d'un consumidor que, un cop a la destinació, redueix la seva despesa. El gremi també diu que l'oci nocturn i els esdeveniments d'entreteniment continuen sent vitals per donar llum i color a Sitges i acompanyar una enogastronomia local i de guinguetes de platges de Sitges amb una fantàstica oferta. Pel que fa als reptes de present i futur a Sitges, ja coneguts indicats, però encara no solucionats, per tal de treure un client amb més poder adquisitiu, cal, entre altres, cuidar i millorar el litoral com a recurs natural, d'oci de protecció de la línia marítim terrestre, millorar la neteja i la cura o detall dels carrers i zones més concorregudes i facilitar l'adaptació a les onades de calor. En aquest sentit, el gremi es proposa permetre que els establiments generin espais de microclima amb zones d'ombra als carrers i microjardins ventilats amb vegetació local a les terrasses per reduir la temperatura del centre. I continuar vetllant, diu el gremi, per la seguretat de veïns, visitants i turistes. Finalment, en l'àmbit de la cogovernança i la gestió integral de l'economia, es remarca la necessitat de reduir, tornem-hi, l'absentisme laboral injustificat, tan nociu per l'economia en general, i de dinamitzar la formació del sector per millorar els perfils professionals. Aquest cap de setmana en què Sitges ha aparegut d'una manera o una altra en diferents mitjans. Fem així quatre, la revolada entre La Vanguardia i l'Ara. La Vanguardia, un quadre de Goya desconegut que es trobava darrere de qui era en el seu moment l'autor referenciat, que no era altre, en aquest cas, que Francisco Bayeu. Bé, doncs, hi ha una petita entrevista a l'Ara amb el galerista Artur Ramon, que va ser una de les persones precisament que ha descobert aquesta pintura inèdita d'Eugeni Aragonès que s'exposarà al Museu del Prado. Va pintar Goya en els primers anys de la dècada del 1780, després de la seva fructífera estada a Roma. Però el que ens interessa, en aquest sentit, i per això els dèiem que hi ha aquí una connexió sitgetana, és que la galeria Artur Ramon celebra aquest any 100 anys. Fou l'octubre del 1926 quan Artur Ramon i Vendrell s'anunciava com a antiquari a la revista L'Amic de les Arts. I diu La Vanguardia que aquesta efemèride marca el centenari d'una galeria d'art que va començar a Reus, va continuar a Sitges, com tant sitgetant recordaran, i es va establir a Barcelona l'any 1942. I la família va continuar vivint a Sitges durant molt de temps. Bé, doncs, Artur Ramon, un dels protagonistes. El diari Ara, que recull un article que aquest cap de setmana ha fet 90 anys, article de Josep Maria Massip. Massip, que va ser l'assessor del president Companys i que va redactar la proclama del 6 d'octubre del 1934. Doncs bé, doncs Josep Maria Massip va publicar a última hora, diari vespral innovador que dirigia, una peça dedicada a Federico García Lorca. Ho recull Josep Maria Casasús en el seu article Abans d'ara, que fa una selecció molt sovint d'articles interessantíssims apareguts a la premsa periòdica. Acaba aquest article de Josep Maria Massip, del sitgetà Josep Maria Massip, dedicat a Federico García Lorca, arran del seu assassinat. Ningú no esborrarà el romancero, ni el poema del Cantejondo, ni Yerma, ni Mariana Pineda, ni res del que has escrit. Federico, gitanet audaciós, entranya palpitant de la teva terra, nit de gessamins, en aquest mal son de dolor i mort que els bàrbars han encès. Escrivia això Josep Maria Massip fa 90 anys, 1936. Protagonista sitgetana, Mònica Esgustavà. Al diari Ara es parla del seu darrer llibre, La traductora dels haikus, editat per Galàxia Gutenberg. L'escriptora encarna d'alguna manera tota la seva vida personal i familiar
a través de la protagonista de la novel·la, la Jana, una dona nascuda a Praga el 1939 que va abandonar el seu país per començar una nova vida als Estats Units. La Jana, diu el diari, l'article de Núria Juanico, és l'alter ego de la seva mare, viu sota un règim comunista i té un dilema profund. Què ha de passar per davant? Els principis ètics o la seguretat dels seus fills? Parlarem amb Mònica Sgustova d'aquesta darrera novel·la titulada La traductora dels haikus, editada per Galàxia Gutenberg. El titular d'aquest article, quan abandones la llengua materna, a vegades també has d'abandonar els teus somnis. I finalment, una altra referència a Sitges, hi ha un sitgetà. Un reportatge molt interessant sobre l'alta restauració, el diari Ara, titulat L'alta restauració és morta, i fa referència a restaurants amb estrella Michelin, restaurants amb menús de dalt nivell econòmic i, evidentment, d'alt nivell culinari, que tanquen o estan a punt de tancar. Hi ha tota una dissertació molt interessant, amb un argumentari molt interessant, que diuen els crítics, que diuen els cuiners, i entre els testimonis d'aquest reportatge, com poden vostès imaginar-se, hi ha el d'Oriol Castro, el xef del Disfrutar, que diu, entre altres coses, que creu que l'alta restauració no és morta ni de bon tros, però hi ha gent que està patint. Diu Oriol Castro, no ens hem d'enganyar, hi ha restaurants grans que no van tan bé. És una situació complicada, tot està canviant, els preus pugen, però la gastronomia és ben viva. Només cal veure a Barcelona i Catalunya l'alt nivell de restaurants que hi ha. Per al cuiner de Sitges és fàcil fer aquesta afirmació, ja que el seu restaurant va ser considerat el millor del món i té la perspectiva d'haver estat el cap de cuina del Bulli. Article molt interessant per qui vulgui reflexionar una miqueta sobre aquest món de l'alta cuina, de l'alta gastronomia i també, com els dèiem, amb presència sitgetana. Vinga, i un apunt més abans d'anar a les efemèrides del dia, que ens porta Daniel Almonacid. Recordaran que varen parlar d'ell la setmana passada, de la Ultra Trail del Mont Blanc, d'aquest corredor de muntanya que corre sota el paraigües del Centre Excursionista de Sitges. Bé, doncs aquest cap de setmana ha fet la Canfranc. Són 100 quilòmetres, amb un desnivell acumulat de 8.848 metres de desnivell. Ha quedat 48è de la General entre 250 participants i ha fet un temps de 32 hores 37 minuts. 100 quilòmetres, i això que fa 4 dies ha acabat de fer l'Ultra Trail del Mont Blanc. En fi, vull dir que si es dediqués a repartir d'on no li faria falta furgoneta. Per què? Repetim, 100 quilòmetres amb 8.848 metres de desnivell acumulat en 32 hores i 37 minuts. Déu-n'hi-do, 9:42, anem per les efemèrides.

Per cert, que la setmana que ve, l'endemà de Santa Tecla, farà 20 anys del primer 4 de 8 de la Jove de Sitges. O sigui que, com passa el temps també, perquè acabàvem... En aquell dia sortíem tots corrents, no havia passat res, eh? Però sortíem tots corrents de l'escorxador, perquè s'acabava d'inaugurar l'escorxador com a casal de Festa Major, les primeres obres del casal de Festa Major. Els gegants, el drac, l'àliga d'aquell, darrere aquelles vitrines, a l'entrada de l'escorxador, doncs de tot això, passat 20 anys, era regidora, Àngels Parés, es va inaugurar i després tots corrents cap al cap de la vila, perquè hi havia l'actuació castellera de la Jove de Sitges. 24 de setembre del 2006, hauran passat 20 anys d'aquell primer 4 de 8, que va ser un 4 de 8 d'aquells heroics, heroics de debò. Efemèrides per avui. Podem començar per les d'ahir. Ahir, que va fer anys, un 13 de setembre del 1923, que es produïa el cop d'estat del general Miguel Primo de Rivera. El mateix dia a Sitges es van iniciar les obres de l'hotel Terramar, que es va acabar 10 anys després, l'any 33. S'acaba l'hotel el 33 i al cap de 2 anys, guerra civil i convertit en hospital militar. O sigui que els primers anys del Terramar, diguem-ne que van ser bastant empastuosos, però 10 anys per a fer l'hotel, 10. I tal dia com ahir, de l'any 1927, l'Ajuntament, presidit per Pau Barraveig, decidia canviar el nom del camí Fondo del Vinyet pel carrer de mossèn Joan Llopis Pi. Avui fa anys, un 14 de setembre del 1918, que es commemoren les noces d'argent del Cau Ferrat. L'any 1918, a la tarda, es va fer una manifestació popular i a la nit es va representar el retiro La Bona Gent. L'endemà se celebrarà un banquet al Pavelló de Mar. 14 de setembre del 1954 es col·locava la primera pedra de la Creu de Sant Isidre. La inauguració va tenir lloc un any després, el 18 de setembre del 1955, o sigui, l'any que ve la Creu de Sant Isidre farà 70 anys, i un 14 de setembre del 1958, amb el pseudònim de Tirant, Ramon Planes escrivia el seu primer carnet del caminant a l'Eco de Sitges.

I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui amb la mort d'un home que va passar pel Festival de Sitges, que va passar pel Festival de Sitges i ara una llegenda consagrada. Aleshores, i ell s'ho va passar molt bé, tal dia com avui de l'any 2005 va morir Robert Wise, el director de... No cal que diem el nom de la pel·lícula perquè segur que si escolten aquesta banda sonora els vindrà al cap.

L'any passat, Sonrises i Làgrimes va celebrar el seu 60è aniversari. Protagonitzada per Julie Andrews, bé, la història segur que la saben, i si no la saben, diguem-ne que ja estan en una edat com per saber-la. Perquè la pel·lícula s'ha reposat infinitat de vegades, s'ha vist moltes vegades més, i el seu director, Robert Wise, va morir tal dia com avui de l'any 2005, l'home que també va dirigir West Side Story, el muntador de Ciudadano Kane, o l'home que també va dirigir un dels clàssics de la ciència-ficció dels anys 50, Ultimàtum a la Tierra. Sonrises i Làgrimes, que va aconseguir un grapat d'Oscars i, sobretot, un èxit comercial del qual la ciutat de Salzburg encara en viu avui.

14 de setembre de 1982 moria també una altra de les icones del món del cinema. Nascuda a Filadèlfia el 12 de novembre del 1929, tal dia com avui va morir en un accident de cotxe en un revolt d'una carretera plena de revolts al Principat de Mònaco, Grace Kelly. Amb James Stewart, protagonista de La ventana indiscreta, es va casar amb Rainier de Mònaco l'any 1956, el primer esdeveniment que va ser transmès per Eurovisió. Grace Kelly va morir als 52 anys i, com els dèiem, una veritable icona del món del cinema i després de la reialesa i de l'estil i del glamour, del veritable glamour, no d'aquest glamour que a vegades veiem sovint, sinó del glamour en tots els ets i uts. Grace Kelly moria tal dia com avui de l'any 1982. Tal dia com avui de l'any 1960, a Bagdad es creava l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP. Tal dia com avui del 1580 naixia Quevedo. Aquesta frase de cara a l'any que ve els pot servir, potser, eh? Frase d'aquelles que mereix ser gravada. Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Ho va escriure Quevedo fa segles enrere, perquè va néixer tal dia com avui del 1580, al segle XVI. Per tant, n'han passat quatre i la frase és tan vigent com el dia en què es va escriure. Tal dia com avui de l'any 1812, Napoleó entrava a Moscou. La invasió de Rússia havia començat per Sant Joan del 1812, però no li va anar gens bé a Napoleó, però gens bé a Napoleó. Tal dia com avui de l'any 1927 va morir Isadora Duncan i tal dia com avui del 1855 a Barcelona es fundava La Maquinista Terrestre i Marítima, a la Barceloneta, en el seu moment 17.500 metres quadrats de fàbrica i 1.200 treballadors per una de les empreses més importants que ha tingut Catalunya. I tal dia com avui, del 1969, el primer campionat del món de motos d'Àngel Nieto. Tal dia com avui, del 1969.

Aquest vals no s'ha escoltat mai en el concert de cap d'any, però per descomptat que és un dels que més està en la memòria de tothom. Vinga, i com podem acabar? No s'espantin ara en l'inici d'aquest tema, perquè és un inici molt clàssic del seu autor. Tal dia com avui de l'any 1989, moria a Mèxic Dámaso Pérez Prado.

A partir del danzón cubano, Pérez Prado va fer néixer el mambo. I no només el va fer néixer, sinó va aconseguir aquest so que esdevindria absolutament popular al llarg de la dècada dels 50. Un so molt comercial, un so que agradaria moltíssim als nord-americans i un so que a través de la RCA vendria multitud de discos. I el cas és que Pérez Prado va néixer a Matanzas, el 1916. De Matanzas va anar a parar a l'Havana, de l'Havana va anar a parar a Mèxic i de Mèxic va anar a parar a l'estrellat internacional, perquè després de ser estrella a Nord-Amèrica va ser estrella arreu del món. Avui que hem recordat Pérez Prado i amb aquesta versió tan singular d'un clàssic, Maria Bonita.

0: 9:52 minuts, avui que és l'exaltació de la Santa Creu, també Sant Crescenci, Sant Víctor, Santa Dominada i Santa Salústia. El papa avui fa anys, perquè els papes també fan anys. 71 anys, celebra Lleó XIV, el papa de l'Església Catòlica, el futbolista Marc Cassadó en fa 23, l'actriu Michelle Jenner en celebra 40, el cineasta Bong Joon-ho en fa 57 i el violinista que cada estiu torna a Catalunya en gira, Ara Malikian, 58 anys, celebra avui. Avui caloreta, demà una miqueta més, i el dimecres les temperatures, diuen els meteoròlegs, que baixaran de cop, perquè ens entrarà una falca d'aire fred i portarà tempestes també al nord de Catalunya, al nord-est, bé, tot allò que vostès ja saben. Sí que és cert que estem amb una temperatura molt còmoda, 25 graus, 25,1 graus. És a dir, que allò que diu més d'un de vostès, si ara poguéssim premer un botó i dir ens quedem amb aquesta temperatura tot l'any, doncs probablement molts hi signarien. Però, de moment, 25,1 graus, amb un 63% d'humitat i la previsió, com els dèiem, avui dia tranquil, demà també dia tranquil, és dimecres, quan suposadament canviaran les coses. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia, avui tenim ben pocs canvis pel que fa a la previsió meteorològica. Dimecres sí que arribarà un front que podrà portar un descens a la temperatura, xàfecs, tempestes, ja en parlarem, però de moment avui el que tenim és ambient totalment assolellat i una temperatura que ja a primeres hores del matí doncs era molt similar a la que teníem ahir, amb valors que rondaven entre els 10-15 graus a punts del Pirineu, també cap al nord, sobretot de la depressió central, i en canvi cap al prelitoral i sobretot cap al litoral rondaven o superaven els 20 graus ja a primeres hores del matí. Tot plegat, amb ambient assolellat, algun núvol prim que podrem veure especialment al matí cap al nord-est del país, ben poca cosa. A la tarda, creixement d'alguna nuvolada esquifida a zones del Pirineu Oriental i una temperatura màxima que avui serà fins i tot més alta que la que teníem ahir, especialment també cap al nord-est. A Terres de l'Ebre poden tornar a arribar avui a superar els 35 graus de temperatura màxima a primeres hores de la tarda. Per tant, encara a migdia, amb aquest ambient estiuenc i a l'espera que a mitjans de setmana puguem tenir alguns canvis. És tot de moment, ho deixem aquí.
2: A ver, yo digo

0: de ruido.
1: No us pagueu, no us pagueu. Ja saps que has patit una microcrueltat aquest matí?
2: Ah, sí?
1: Oh, ho diu la psicòloga Cíntia Vila, la contraportada de La Vanguardia. Diu, per exemple, que diu, exemples de microcrueltat, li demano. La conversa de Víctor Amela. I ella diu, no mirar els ulls d'un cambrer, per exemple, que és l'equivalent a dir bon dia i que no et responguin.
2: És cert.
1: Per tant,
2: he viscut una
1: microcrueltat.
2: Sí, sí.
1: És una entrevista per llegir, eh? Ens sembla que a vegades és un pèl exagerat el que es diu.
2: No,
1: però
2: és, no és el primer cop, eh?
3: Sí, a veure, entre poc i massa, a vegades la gent està atabalada, però jo li he donat la mà, eh?
1: No, estem parlant de...
3: No, però em refereixo que ha patit microcrueltats i ha patit...
1: Encara no havies posat els peus aquí.
2: No.
1: Ha estat una situació...
2: No ha estat en companys de feina.
1: No ha estat en companys de feina.
2: No.
1: Però has viscut una microcrueltat.
2: Sí, és cert. Em vaig viure una també fa... A l'estiu crec que va ser, també.
1: Per festa major.
2: No, per festa major.
1: També, de la bona
2: més que una microcrueltat, és una macro.
1: Oh.
2: I no m'estiris de la llengua.
1: No, t'estiré de la llengua. T'estiré de la llengua. Ben retrobat, eh?
2: Gràcies.
1: Carai.
2: Aquí estem.
1: Molt bé. Ja l'han escoltat.
2: Sí. Eh?
1: Doncs després el tornaran a escoltar.
2: Sí. Eh?
1: I després una altra vegada. Bé. Com els dèiem, Sitges, que ha aparegut en alguns dels diaris, en alguns articles de diaris, coses interessants, també, em sembla que en alguna ocasió havíem parlat amb ella, però per qui vulgui un article que és bonic, el suplement On Economia del Nacional, un article d'en Josep Maria Casas dedicat a les vinyes de Can Torres, ara que ve la brema, a Califòrnia, a les vinyes de Marimar Torres, la germana dels germans que aquí tenim més vistos, bé, doncs la germana que en el seu dia va comprar doncs unes vinyes a Califòrnia i allà s'hi va quedar.
3: I ve cada any a Sitges.
1: I ve
3: cada
1: any a Sitges, perquè ja ho diu l'article, tenen casa a Sitges i tot plegat. Bé, doncs aquestes vinyes han anat molt bé. Ara és la seva filla qui porta les vinyes, Cristina Torres, de 38 anys. Són les vinyes Marimar Estate. Saben que Califòrnia, tot allò... Però vostès diran, escolta'm, que són unes vinyes molt grans. Les vinyes de Can Torres a Califòrnia fan la meitat de la plana est. La plana i Santa Bàrbara, tot allò tan gran, caram, tot aquell d'allò, fan la meitat d'allò.
3: 40...
1: Encara no arriben a les 40 hectàrees, Joan. 38 hectàrees. O sigui que amb aquestes 38 hectàrees, Marimar Torres s'ha convertit en una vinya de referència... I, òbviament, n'ha fet negoci i n'ha fet diners amb aquestes 40 hectàrees de vinya a Califòrnia. Més us ho diem perquè a vegades dius que vam perdre les vinyes. Doncs mira, 40 hectàrees que allà hi encaixarien. Bueno, doncs allò, 40. Aleshores, si volen patejar-se els diners com si no hi hagués un demà, que allò de dir, o diuen, mira, em vull gastar un caprici, vull fer un caprici, i que et diguin, no, però què ho fas, això? El director executiu d'Antròpic, que demana frenar el desenvolupament de la IA per no perdre el control, perquè si es deixa anar, es veu que no quedarà res aquí. Es veu que no quedarà res.
3: Bé. Aquí hi ha bastanta cosa, eh? De fet, ho volia comentar perquè també estic al principal avui del país.
1: Es veu que no quedarà res de nosaltres, eh?
2: Com és allò, se nos está yendo de las manos.
1: Manos, això.
2: Doncs això.
1: Ja, veu que se nos está yendo de las manos.
3: Ja...
1: Bé, tot això que va partir d'un article publicat a les xarxes pel director d'Antròpic.
3: No, va partir d'un ex-treballador d'Antròpic, d'un ex-enginyer d'Antròpic, que va fer un fil a Twitter dient que havia plegat per això.
1: Però,
3: I a partir d'aquí el responsable d'Antròpic va fer un article també i després va haver respostes també de Sam Altman de
1: OpenAI. Però diguem-ne que el debat, sobretot públic, ha vingut arran d'aquest article del director d'Antròpic.
3: Sí, a partir de com a resposta al seu enginyer que havia plegat. De fet, aquí es barregen moltes coses. Primera, que OpenAI tenia previst sortir a borsa i ho han frenat. amb l'excusa de frenar això, però que no hi hagi també motius econòmics per aquest fre, perquè la bombolla de la intel·ligència artificial està bastant grossa. Segona, que hi ha cada cop més clara una gran competició entre precisament aquestes dues, entre Anthropic, que és qui porta Claude, i OpenAI, que és qui porta ChatGPT. N'hi ha altres, perquè Google té Gemini i
1: queda la del groc, que és la de Twitter, la de X, la d'Elon Musk.
3: I després hi ha el DeepSeek, que és la xinesa, que aquesta, a més, és amb codi obert, és a dir, tu te la pots descarregar i pots tocar el que vulguis. O sigui, que n'hi ha més, a part d'aquestes dues
1: grosses. Pots tocar el que vulguis, vols dir qui ho sàpiga tocar, eh?
3: Sí, bueno, però és a dir, te la pots engaviar. Sense que surti fora.
1: Vols dir que la pots tenir a casa teva?
3: La pots tenir a casa teva, això sí, necessites un maquinorro que...
1: Ja.
3: Però en principi ho pots fer anar. Clar, aquí hi ha qui pensa que això bàsicament és una competició entre les grans per posicionar-se en el mercat. També hi ha una qüestió important en aquest sentit. A veure... com funcionen aquests trastos? Amb electricitat. Clar, si tu apagues la màquina deixa d'existir.
1: És que ahir que vaig escoltar una entrevista molt interessant sobre això, vaig pensar, dic, potser al final s'ha de fer com es deia abans, que si la televisió no t'agrada, doncs l'apagues i ja està. Doncs amb això, no sé si també...
3: Hi ha un punt d'això, perquè ja dic...
1: A Juegos de Guerra apagaven l'ordinador o no? Perquè no aconseguien apagar-lo, que no?
3: No.
1: Bueno, que la màquina perquè... estava bloquejada i no hi havia...
3: No, perquè són sistemes que es poden replicar ells mateixos, com internet.
1: Ja.
3: Que és un sistema de xarxa de múltiples vies. Però, en el cas de la intel·ligència artificial, hi ha un avantatge, que és que... com necessiten RAMs tan enormes, aquests models amb els que es treballa aquests nivells...
1: És a dir, molta memòria.
3: Molta. No es pot replicar en un altre ordinador, perquè no trobarà un altre ordinador amb la mateixa memòria. I, per tant, són irreplicables. I aquest és l'avantatge. Si tu pagues la màquina principal no es pot replicar en una altra per salvar-se.
1: En fi... que hi ha un debat sobre tot això, eh? Va, anem pels diaris. I un encara de més bo, que pot arribar el dia que la intel·ligència artificial faci coses que fins i tot siguin incomprensibles pel nostre coneixement perquè no arribem.
3: Bé, de fet, ja està passant. Hi ha uns problemes matemàtics llançats...
1: Això ja és, però amb moltes altres coses.
3: Sí, el que passa és que també és veritat que aquí va ser OpenAI, va ser ChatGPT el que teòricament va trobar una solució a un d'aquests grans problemes i després resulta que havien aprofitat la feina de dos matemàtics espanyols, que després ho van denunciar, escolti'm.
1: Bé, que de fet ja és això, no? La intel·ligència artificial s'aprofita de tot.
3: Sí, però no ho van dir.
1: Ah, no, ja. Bé, és que després ja tindríem allò dels drets d'autor de la intel·ligència artificial.
3: I aleshores, clar, diguem que...
1: Però van aconseguir resoldre.
3: Sí, van arribar a una conclusió. Sí, a partir d'una feina que altres humans... Bé, és igual,
1: sí,
3: és complicat.
1: Sí, però...
3: No, és que altres humans van arribar a la mateixa conclusió ja. Prèviament.
1: Però tot bé, això ara, d'aquí 5 mesos, d'aquí un any, d'aquí 2, d'aquí 5, d'aquí 10...
3: Ja veurem. Clar, el que va dir aquest ex-enginyer d'Anthropic és que el 2030 tots calvos.
1: Ve a dir que tampoc seràs capaç d'entendre totes les operacions que pot fer la intel·ligència artificial, la intel·ligència et dominarà perquè farà coses que tu no seràs capaç d'entendre.
3: I que a la pràctica es desfarà de nosaltres, destruirà la humanitat, cosa que també des del punt de vista lògic no té sentit, perquè la intel·ligència artificial, sense uns humans que mantinguin els sistemes...
1: Però em sembla que el que diuen és que ella mateixa se sabrà...
3: No ho sé. Perquè clar, l'accés a la capacitat de producció energètica que necessita ella per consumir no el tindrà. De moment.
1: Bueno, allò que els dèiem, que si tenen un caprici per dir, mira, em vull gastar

0: Guàrdia, en el seu titular de la primera pàgina, 7 fàbriques de cotxes han patit un estancament o una reducció de la producció fins al juny a causa de l'electrificació. Com quedarà el negoci de l'automòbil i les fàbriques de cotxes i tot plegat? És un dels també dels interrogants molt oberts.
1: Aquest és un dels problemes que posa en risc la continuïtat de SEAT, perquè només té línies, diguem, de sistema antic, de cotxes de benzina, un sistema que el 2035 teòricament seran prohibits a la Unió Europea. Ford ha cedit ja una de les seves línies d'Almussafes a una fàbrica xinesa i es veu que, i avui ho apunta Manuel Pérez a La Vanguardia, Wayne Griffiths, l'ex màxim responsable de SEAT
0: i Sitgetà,
1: coqueteo con un socio chino per fer el mateix, és a dir, per cedir una de les línies de producció de les tres que tenen també a Martorell
0: a una empresa xinesa.
1: Sembla que no queda clar si la seva sobtada marxa de SEAT està relacionada amb això. Però, clar, d'una manera o d'una altra, buscava un futur a SEAT quan ara ja Cupra ven més cotxes que SEAT, que és, diguem, la marca sorgida des de dintre.
0: Sí, sí, i des del mateix Wayne Griffiths, que va ser un dels primers, bé, recordaran aquelles presentacions a l'autòdrom, etc. Bé,
2: doncs... Déu-n'hi-do, se'n veuen uns quants de Cupres, eh?
0: Sí, que se'n veuen, sí. Sí, sí, i hi ha una gamma, diguem-ne, des del punt de vista elèctric, està clar, molt més ampli que la de SEAT, que, com deia en Joan, veu encara del cotxe de combustió.
1: Sí, però...
0: I això té el recorregut que té.
1: I hi ha problemes, i també hi ha la planta de Navarra, és a dir, que SEAT té els problemes, però és que Ford també els té, i totes les empreses que tenen producció a Espanya, diguem, veuen del mateix problema.
0: Entrevisten molts diaris l'alcalde de Manresa. Per tot allò que va passar a Manresa aquestes darreres 24 hores, a Barcelona també s'han viscut 4 apunyalaments, i l'alcalde de Manresa diu en veu alta que hi ha d'haver un front comú, un punt en comú des del punt de vista polític per simplement prohibir les navalles al carrer. Quelcom tan simple com això. No podem normalitzar que hi hagi joves amb navalles pel carrer, diu l'alcalde de Manresa, que comenta també que la ciutat ha crescut, que tenim unes finances sanejades, però no ens deixen tenir més policies. Aquests assumptes de les plantilles, que aquí en més d'una ocasió també ha estat protagonista del debat polític. La imatge apocalíptica que alguns volen vendre no té res a veure amb la realitat, i la gent no entén que els menors detinguts amb el seu historial delictiu fossin al carrer, que és un altre d'aquells debats que vostès i nosaltres tantes vegades ens hem interpel·lat sobre com és possible que amb determinats antecedents, bé, estiguis al carrer, doncs a la mínima de canvi. Doncs és una de les informacions també que s'afegeix, com els dèiem, aquest debat que va obrir l'assassinat d'aquest manresà, que encara la ciutat viu, diguem-ne, absolutament trasbalsada.
1: I, bueno, és que jo ho tenies aquí preparat, és que m'ha cridat molt l'atenció l'article d'Antonio Cerrillo sobre...
0: Això fa dies que se'n parla.
1: La muntanya de la Sal de Sallent, que, clar, segons el pla actual de restauració, la finalització dels treballs d'eliminació de la muntanya de la Sal de Sallent està previst pel 2078.
0: A Sallent hi ha una muntanya que no és de sal. Són residus...
1: Són residus de sal, sí.
0: Són residus de sal. Aquesta mola ocupa 48 hectàrees, o sigui, 48 camps de futbol. I l'empresa, si no recordo malament, Joan, per una sentència...
1: Iberpotash,
0: està obligada eliminar-la. És a dir, com elimines un dipòsit que acumula 45 milions de tones de residus salins de la mineria? 45 milions de tones, eh? No un milió ni dos, no. 45 milions de tones i ocupa 48 camps de futbol. Nosaltres parlem de les pedreres, cadascú té la seva pena. Bé, doncs, el 2078, suposadament, aquesta mola ja no haurà d'existir, perquè Iberpotash ha acabat aquesta sentència.
1: Sí, la mola ha de desaparèixer el 2072, i entre el 72 i el 78 han d'acabar de sanejar el terreny.

0: Mare de Déu.
1: Que no sé com deu quedar un terreny amb una muntanya de residus de sal, perquè la sal ho crema tot.
2: Clar.
1: No sé els residus que deuen deixar.
2: No, diu que han de restaurar una zona boscosa. Dic, sí, home, vos, que et posaràs.
1: Jo no sé.
2: Això sí, és pitjor que Cartago, que van tirar sal també.
1: És el que anava a dir. Tu poses sal en un lloc i no...
2: Res.
1: Vaja, no queda res no?
2: Res.
1: Doncs és una de les informacions del dia que té relació... Bé, cadascú, com els dèiem, té els seus problemes abocadors. Bé, doncs aquí hi ha una muntanya de residus de sal.
2: Però clar, el que he cridat l'atenció és això, el del 2078.
1: Bueno. Les pedreres en el 29.
2: Sí.
1: El 29, eh?
2: Sí, sí, el 29.
1: Les de Garraps en el 29.
2: Les últimes són que han d'anar a la pròrroga.
1: Exacte. I que no...
2: És el 29.
1: És el 29, sí. Eh? I en matèria esportiva...
0: Mira, comentem d'entrada els resultats de la Lliga, la victòria del Barça ahir 2-4 al camp del Llevant. Abans li comentava el Joan, això de fer els partits de futbol encara a ple estiu, sí que estem ja a finals d'estiu, però a 4:45 de la tarda, amb la solinada que aquella ahir al camp del Llevant, allà a València,
2: patatà,
0: crec que va haver un espectador que va patir una miqueta de lipotímia.
2: Sí.
0: Clar, és que al final no tot val. Vull dir, a mi em sembla molt bé els drets televisius i aquestes mandangues, però al final, clar, estem exposant a la sort del clima, també diguem-ho així, espectadors i esportistes, no? I això, vaja, bé, més enllà d'aquesta qüestió, el Barça va guanyar, com diguem, 2-4 amb els dos gols de Lamine, el que va fer Xavi Espart i el darrer i definitiu, el de Karim Adeyemi. Un quart gol que va evitar el Barça el patiment final, perquè el Llevant, recordem, es va arribar a posar amb un 2-3. Total, que el Barça continua manant a la Lliga. Aquesta jornada que també ens ha deixat la victòria de l'Espanyol, 0-2 al camp de l'Osasuna. Una jornada que es tanca avui amb el partit entre el Villarreal i el Betis a les 9 i demà comença ja una nova jornada de Lliga. Tenim jornada de Lliga entre setmana i vaja, hi haurà qui doblarà perquè l'Espanyol crec que juga demà i juga divendres, per tant, amb poques hores de diferència. Demà, com dèiem, comença una nova jornada de Lliga. Precisament l'Espanyol juga al camp del Rayo Vallecano a partir de les 7 de la tarda i el Barça, recordem, que jugarà dimecres a partir de 9:45 al Camp Nou contra el Racing de Santander.
1: No volies que no passessin calor? Doncs a 9:45 de la nit.
0: Sí.
1: Fins a 11:45.
2: Horari infantil.
0: Però, per exemple, si em poses un partit de futbol a 9:45 un dissabte... Sí. Però un dimecres... L'endemà la gent ha d'anar a treballar. Mm. La gran majoria.
2: També el pots posar a les 8, però clar, com hi ha altres partits i al final...
0: Sí, sí, com que juguem amb això de la televisió, doncs aquí doncs, tenim aquest guirigall d'horaris.
1: I sort que només tenim dos ulls.
0: Sí, sí.
1: Perquè si no, escolta'm, multipantalla
0: Sí. Una bogeria. Més coses. L'actualitat esportiva també té noms propis, com el del tenista alemany Alexander Zverev, que ha guanyat l'US Open. Va derrotar el nord-americà Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2.
1: Va passar una d'aquelles coses que a vegades passen al tennis, que estaven tan concentrats... que havia guanyat i no se n'havia adonat.
0: Sí, sí.
1: I esperava ja que continués el partit. Va mirar el públic i aleshores se'n va adonar que havia guanyat el partit.
0: És veritat que en acabar també era conscient que havia pogut guanyar el US Open també en gran part perquè no hi eren ni Sinner ni Alcaraz, no? Però vaja, d'això també es tracta. Una miqueta el que va passar a la Vuelta.
2: Sí,
0: en la lesió de Pogacar, doncs...
2: Es va obrir la veda.
0: Es va obrir la veda. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP. Després del seu triomf al Gran Premi de San Marino, va arribar a estar a 102 punts del líder de Jorge Martín, doncs ja l'ha sobrepassat. També s'ha disputat el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 en l'estrena de Madrid, amb victòria del pilot de Mercedes Kimi Antonelli, Alonso, que va ocupar el lloc número 17, per tant, fora dels punts, i Carlos Sainz, que va haver d'abandonar. Parlant de ciclisme, el ciclista balear...
1: És un circuit molt estret, aquest del Magrín.
0: Sí, hi ha hagut queixes.
1: Que no es pot avançar.
0: Sí, sí, hi ha hagut queixes dels pilots, perquè alguns punts del traçat...
1: Però es veu que té una zona VIP, que és la bomba.
0: Estupendo, no?
1: Estupendo.
2: Sí. I les zones que no són VIP, que també han sortit a les xarxes, eh?
1: No, estupendo. Tot estupendo.
0: Sí, sí. Bé, doncs l'estrena de Madrid.
1: I barato.
2: Per això...
0: Més enllà de la Fórmula 1, com dèiem, el ciclista balear Enric Mas, que ha guanyat la Vuelta en la seva 81a edició. Han completat el podi l'eslové Primo Roglic i l'austríac Félix Gall. el Barça de bàsquet, que s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana en imposar-se amb ahir 96-87 al Lleida, i l'equip europeu femení de golf, que ha guanyat la Solheim Cup, que ve a equivaldre a la Ryder, eh? La Solheim Cup en versió femenina de la Ryder. Es va imposar a l'equip dels Estats Units per 15-13.
1: I ara el que no ha dit ningú, que Miquel Mañé ha aconseguit proclamar-se campió del món de gimnàstica aeròbica a Pamplona. I és d'aquí la cantonada. Ha aparegut per tot arreu, però en els grans mitjans...
0: No, però... no ho he sabut veure, eh?
1: Doncs és de segur de Calafell. Campió del món de gimnàstica aeròbica. Un exercici d'aquells que si ho miren, perquè a les xarxes n'està més ple a les xarxes que no als mitjans, hi ha l'exercici, i és una cosa d'aquelles, bé, un deliri d'exercici. Està clar que els que en saben ho han valorat d'allò més. I és estrany, perquè fins i tot hi ha un missatge del president Salvador Illa dient, valorant precisament això, campió del món de gimnàstica aeròbica a Pamplona, i ja en van 3 de campionats del món. Una trajectòria, diu Illa, extraordinària, fruit del talent, l'esforç i la constància. Miquel Mañé, de segur, de Calafell.
0: Bé, no ho hem dit, però vaja, perquè ja fa dies, Toni Bou...
1: També.
2: 40.
1: 40 i 40. 40 campionats en 40 anys.
0: És una bestiesa.
1: Sí, sí.
0: És una bestiesa.
1: I ara una altra de les notícies del cap de setmana, amb la qual acabarem els diaris. Jordi, tu mateix.

0: no és l'actuació a prop de París, però és una de les seves actuacions. Ha tornat Celine Dion. I no és tant el fet que torni per cantar, sinó el fet que torni tenint en compte la malaltia, aquesta malaltia nerviosa que viu i que l'ha tinguda angoixada durant tants anys. Hi ha un reportatge, no sé si encara hi és, a Prime, hi havia un reportatge sobre la malaltia de Celine Dion, un reportatge que posava els pèls de punta perquè ella estava, diguem-ne, relativament bé, de cop i volta ve una crisi que la deixa absolutament paralitzada i no es pot moure, l'han d'acompanyar a tot arreu i queda com si vostès quedessin clavats sense poder-se moure. Doncs així. I així ha anat vivint aquests 6 anys, 26 concerts ara, està tot venut, des del concert número 1 fins al 26, o sigui que no és tant el fet, repetim, que torni la Celine Dion cantant, sinó que torni després d'aquest esforç, d'aquesta reconstrucció personal que ha fet. Vinga, els deixem amb aquest All by Myself de Celine Dion. Pitu, gràcies, Joan, gràcies.
1: Adéu-siau. Adéu-siau.

0: això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem-hi ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
3: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Wallman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

watermelon sugar. Vinga, hem fet una petita pausa musical amb la veu de Harry Styles, a tot just les 11 i 10 minuts del matí. Posem una miqueta d'informació esportiva abans no arribem a les 12, perquè aquest cap de setmana comença la Lliga de Futbol i la Unió Esportiva Sitges debuta al camp d'un recent ascendit, com és el Cambrils Unió.

0: Bé, doncs, com els dèiem, gairebé finals d'estiu i la temporada que és a punt de començar amb aquest proper cap de setmana, comença ja la territorial futbolística i, òbviament, hem de parlar del debut de la Unió Esportiva Sitges aquest cap de setmana amb el camp del Cambrils Unió, un equip recent ascendit. Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya el tècnic de la Unió Esportiva Sitges, el seu primer equip, Manel Rodríguez. Manel, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Com hem passat l'estiu? A part de calorós, perquè ha estat això terrible.
1: El tòpic, no? L'hem sí. Passat tots bastant, sí. Bé, al final... Futbolísticament parlant, ha sigut un estiu intens, perquè hem tingut que fer... Bueno, ja saps que no solament estic al primer equip, sinó també la resta, el juvenil, el senyor B, els juvenils, bueno, el futbol base, tot el que... Anar preparant coses, al final, s'ajunten unes temporades a les altres, perquè en les períodes on els que no hi ha competició... Pues, hi ha molta programació, hi ha que treballa molt amb tot el que és el club i sobretot a la vara esportiva i al final, doncs com tothom, el que tens 8 dies de vacances, doncs t'escapes, fas una mica de desconnexió i després...
0: Poca cosa. L'altre dia, fa unes setmanes, en conversa amb en David Porres, a la Blanca Segur, doncs, li preguntava precisament per aquest fet, no? Pel fet que ara ja... descans entre que acaba una temporada i comença la següent. Ara...
1: No, i els clubs té que haver sempre algú de guàrdia, perquè al final sí que és veritat que la intensitat de la competició del dia a dia al no ser-hi, doncs, potser les coses no són tan urgents, no? Però sí que és veritat que hi ha molta feina i s'ha d'anar fent i has d'anar atenent a gent que, té dubtes, uns que s'inscriuen, uns que no sé què, al final... ja et dic, dona feina. La sort que tenim és que a la base tenim diversos coordinadors que estan treballant molt bé i estan fent molt bona feina, i amb el tema dels sèniors també a poc a poc està sortint tot bastant bé i estem tenint de moment tenim la percepció de que el treball s'està fent bé i que la temporada, després ja sabem allò que diuen, no? Que si la pilota entra o no entra, però la feina s'està fent bé independentment després dels resultats que es donguin.
0: Després, òbviament, et pregunto pel primer equip, però parlant del B, una miqueta la pregunta, no sé si dir... trampa, no? Vull dir, quin és el paper que ha de tenir un filial en el cas dels Sitges?
1: Nosaltres ho tenim molt clar, al final són etapes també, cada temporada pot ser un pèl diferent, l'objectiu té que ser el mateix. La temporada passada amb el B ho vam passar molt malament perquè molt. No teníem una plantilla consolidada, ens vam trobar que vam haver de fer

0: un equip pràcticament nou, amb l'afegit de que no va ser un any on la camada de juvenils no acabava, o sigui que tenia un any més, i això ens va fer que la plantilla fos massa curta per afrontar-la tota la temporada. Bueno, la primera volta va anar bastant bé, l'equip estava a dalt i bueno, més o menys vam anar amb l'ajuda dels jugadors de l'A i de més, però vam poder trampejar-ho bé, però després la segona volta es va complicar tot bastant. I bé, al final vam acabar com vam poder i vam acabar salvant la categoria, que era el més important. I ara enguany pensem que és totalment diferent. Al final han acabat molts juvenils del nostre juvenil A de l'any passat, que a més va ser un bon juvenil, que va pujar de categoria, un equip molt maco, amb jugadors molt interessants, que s'ha sumat amb la plantilla que va quedar de l'any passat, que tot i que era curta, doncs era una plantilla que va ser bastant compromesa, perquè si no hauria sigut impossible acabar la temporada bé. I a més alguns nanos que hem anat fitxant que van acabat de l'etapa juvenil, tant de la Blanca com algun del Cubelles. Vull dir que al final estem fent una plantilla, ahir mateix vam jugar contra el Cunit i vam fer un bon resultat, i bueno, l'Ernest comptava amb pràcticament 22 jugadors de plantilla i alguns que no van poder venir. Vull dir que al final parlàvem després amb ell i diem, hòstia, estem contents perquè hi ha un nivell, però és que a més hi ha un escollir que venim d'on veníem, que l'any passat va ser tremendo perquè va haver partits que vam anar amb 12-13 jugadors a jugar, doncs, ostres, ens dona molta tranquil·litat.
1: Què se li pot exigir a un equip?
0: No, formar jugadors, al final...
1: Exigir, a veure, potser no és la paraula, no? Però...
0: No, exigir no, al final això és molt fàcil. Nosaltres l'aposta que fem com a club és tindre un sènior B per donar sortida a tots aquells nanos que acaben de l'etapa juvenil, a Sitges sobretot, i que volen jugar a futbol, i que potser per nivell o perquè encara no estan prou madurs amb el primer equip no tenen cabuda, però hem de donar-li sortida, han de jugar, perquè el que li agrada jugar, i a més és bo que el jovent pugui tindre l'opció de jugar i de competir en una categoria tan xula com la tercera catalana, que a nivell comarcal doncs, són molts derbis, sí. És cada setmana doncs, hi ha un partit que quan no és amb la Penya és amb el Vilanova, quan no és amb un equip de la zona de Garraf, del Penedès, sí. Exacte. Per tant, està bé, és molt xulo, i la veritat és que la nostra intenció és que aquest equip el puguem mantenir sempre, perquè realment primer doni aquesta sortida amb aquests nanos, i després evidentment hi ha un objectiu esportiu, que és poder anar traient alguns jugadors que puguin donar el pas al primer equip. Al final nosaltres amb el primer equip, si mirem la plantilla, que suposo que després parlarem, sí, veurem que pràcticament tots els jugadors són d'aquí. Al final, doncs, no sé, l'exemple de Tamayo, de Carles Arribe, són jugadors que s'han format al B i ara estan sent jugadors molt protagonistes en el primer equip. Bueno, aquest és l'objectiu. Tots no podrà ser, perquè és molt difícil, però ja hi ha alguns nanos que estan apuntant molt alt i que hem fet una pretemporada amb nosaltres, i que seran jugadors que podran pujar i baixar quan els necessitem, perquè ja veiem que donen el nivell per poder jugar a primera catalana.
1: De fet, més enllà dels fitxatges, de les incorporacions que heu fet, Manel, si no tinc mal entès, hi ha dos jugadors que pugen del B, que són el Jaume Morales i el Juan Yeci.
0: Bueno, el Juan és juvenil encara.
1: Sí?
0: El Juan no és de la matèria, és juvenil, i encara li queda un any de juvenil.
1: Un any de juvenil.
0: Però aquest nen ens està donant un nivell futbolístic molt bo. Juga en una posició que nosaltres pensem que havíem de reforçar, i vam decidir que podíem tirar d'ell, perquè veiem que ho està fent. A part, ha fet una pretemporada excel·lent, ha sigut un dels jugadors destacats, diria jo, de la pretemporada. Per tant, és un nano que ho està fent molt bé, però no ve directament del B, sinó que ve del juvenil. De fet, ell encara pot jugar amb el juvenil. De fet, aquest any és possible que vagi alternant el juvenil A amb el primer equip. I després sí, Jaume Morales, que ha sigut la incorporació que hem fet, que venia directament del sènior B. Uh-huh. L'any passat era complicat pujar-ne masses més,
1: sí,
0: per el que et deia abans, perquè la plantilla era molt curta. Al final va ser un any molt complicat. Jaume sí que és cert que va destacar bastant, perquè va fer molts gols, va ser un dels màxims golejadors de la categoria. van haver altres jugadors que ho van fer molt bé, però potser el que més, bueno, el que vam pensar que estava més madur i ja per edat inclús per fer el salt era el Jaume. Veurem aquest any altres jugadors com, no sé, ara parlo una mica així de però Luca, Biel Ferrús, hi ha altres jugadors que l'any passat ja estaven, que ho han fet també prou bé i que també els tenim en compte, han entrenat ja amb el primer equip, han jugat inclús partits, vull dir que són jugadors que hi comptem, ara de moment estan al bé, però veurem aviam quin recorregut tenen.
1: I enmig de tot això hi ha una competició que és tercera catalana, que t'exigeix, que t'obliga, entre cometes, a sumar els punts cada cap de setmana. I no sé si a l'equip se li pot demanar el fet de que...
0: No, nosaltres no. A l'entrenador, quan ho parlem, no li demanem que sigui primer, ni segon, ni tercer.
1: Evidentment que no.
0: Evidentment que pensem, som realistes, la temporada passada amb el Dani se li va demanar mantenir la categoria, perquè era el que teníem que aspirar i així va ser, i així va anar. Aquest any, home, això ho donem per fet, pensem que a la categoria no hi haurà cap problema per mantenir-la, a partir d'aquí no ens tanquem cap porta. L'Ernest és un entrenador que ja el deus conèixer, és molt competitiu, sí. Li agrada molt guanyar, com a tots, i sí que és cert que té una colla de nanos molt joves, però té molta qualitat, i per la categoria, després del que vam veure la temporada passada, home, jo penso que si tens un equip ben estructurat, que entrena bé, que físicament està ben treballat, i després amb el nivell que donen aquests nanos, que són joves però que són bons, la categoria és una categoria per disfrutar-la i per estar dalt perfectament. Veurem on estem, tampoc et dic que tampoc és cap objectiu ni quedar tercer, ni segon, ni quart, però sí que estem il·lusionats perquè veiem un equip prou competitiu pel que es trobarà i pensem que ho pot fer molt bé.
1: L'aposta es diu Ernest Serra, com comentaves. Jo diria que és una aposta segura la que fa el club. Parlant amb ell fa unes setmanes, clar, tots sabem que a l'Ernest li agrada molt treballar amb canalla, és un entrenador de futbol formatiu, no? com aquell qui diu, però també li val aquesta experiència com a entrenador de jugadors amateurs.
0: Bueno, l'Ernest ha madurat, evidentment ell ha sigut sempre més una persona de base, però ja va tindre alguna experiència, sí, amb algun primer equip, em sembla, amb el Sobrense,
1: sí.
0: Correcte. Bé, ell està supercapacitat, vull dir, al final és un tema de, bàsicament, de tindre... Al final els entrenadors podem estar molt capacitats, però si no tenim jugadors compromesos
1: les
0: en
1: eines,
0: nivell, en qualitat, és difícil. Llavors, aquest any es donen les dues circumstàncies. Per exemple, el Dani l'any passat, que estem molt agraïts de la seva feina, perquè ho va fer molt bé i va fer tot el que va poder per salvar l'equip, però tampoc tenia molts problemes inclús per entrenar, ja no solament per jugar. Llavors era un treball molt complicat. Jo penso que aquest any l'Ernest es trobarà més a gust, es trobarà en una situació en la que es dedicarà a fer d'entrenador, que és el que ell ha de fer, i bueno, i resultats arribaran segur, perquè ja et dic, estem convençuts que tant a nivell tècnic com a nivell de jugadors estem molt ben coberts amb el B i farem una temporada per disfrutar. A més, ahir, per exemple, vam jugar i ho vam veure, que l'equip té moltes possibilitats, jugadors doblats en cada posició, tant a la part davantera com a darrere, com a la porteria, vull dir, la veritat és que aquest any és per disfrutar.
1: D'un temps cap aquí, l'aposta del club és la d'anar incorporant, i ara potser ens centrem una miqueta més amb el primer equip, un perfil de jugador jove, un perfil de jugador que potser no té tant nom, però l'aposta va per aquí, no, Manel? Crec que una de les últimes vegades que vam parlar amb tu ja ho comentaves, això, no? Vull dir que la idea és no sé, anar incorporant un Markel Rodríguez, sense anar més lluny, que és un jugador que ha donat un resultat excel·lent i que una miqueta el camí és aquest.
0: Nosaltres la temporada passada vam planificar, es va planificar una plantilla, com cada any, no? I bueno, i vam fer els fitxatges que es van fer, bueno, va quedar com al final va quedar, i ens vam donar compte de que hem de ser més nosaltres mateixos. Al final, parlant amb l'Àngel moltes vegades, amb les reunions que teníem, tant quan estava al Villa com després ja quan vaig agafar jo l'equip, ens hem donat compte, o ens n'hem donat compte, o ho penses, però a vegades intentes millorar l'equip, no? Al final sempre es fa des de la bona intenció, però et dones compte que els nanos joves, i si són d'aquí encara més, són els que et donen aquesta vitalitat, aquest compromís. És veritat que tots no, perquè a vegades et trobes alguns pues, que no tenen tant de compromís, però bueno, evidentment, amb una plantilla a vegades ja té que haver de tot, però sí que és cert que al final estem veient que la temporada passada els fitxatges entre cometes estrella que es van fer van anar caient durant la temporada i l'equip va acabar molt bé, tirant dels jugadors de casa, tirant dels nostres, i sense, doncs, bueno, doncs va aparèixer Carles Arribe, que era un jugador que tenia un paper molt secundari, que venia del B i es va fer titularíssim indiscutible, va aparèixer un cas curiós, el de l'Over, per exemple, que era un jugador que no havia jugat i va acabar sent titular, doncs, Tamayos, més enllà ja el tema del Márquez o Xavi Cabezas o i després tot això no ha amanit amb uns veterans, jo diria que espectaculars, perquè al final tant Sacris com Pasqua, com Geri, vull dir, van ser una mica l'ànima de l'equip, van ser els que van aguantar els mals moments al vestidor i després això va donar els seus resultats.
1: Ara el citaves, et pregunto per Alejandro Pasqua, perquè no sé si dir que aquest és un cas una miqueta particular i especial. Jo recordo que l'última conversa que vam tenir amb ell, preguntant-li sobre el seu futur, ens ho va dir molt clar, vull dir, necessito un temps per pensar-m'ho, no sé si aquesta decisió ja està presa, si l'Alejandro seguirà o no seguirà.
0: De moment no està, de moment no està i és la realitat, no puc dir-te una altra cosa, ojalà ell més aviat...
1: Vull dir, perquè tampoc el club ho ha fet oficial, vull dir...
0: No, perquè al final ell tampoc ho ha fet oficial.
1: D'acord,
0: sí. És un tema personal, ell ha de decidir. Nosaltres l'únic que sabem és que si continua jugant, el que sempre ens ha dit i ens ha promès, que serà el Sitges, però que no sap si està mentalment o si en aquest moment el futbol li encaixa massa amb la seva, amb el seu dia a dia, no?
1: D'acord.
0: Ell té altres prioritats i tot el que sabem és això. A partir d'aquí... Nosaltres hem de seguir treballant, pensant en l'equip, que està per sobre de qualsevol individualitat, evidentment, i bueno, si ja en algun moment de la temporada que ell es vol sumar, i realment, també ho hem de dir, l'equip pues, es dona la situació de que tingui un encaix, pues, evidentment es tindrà les portes obertes perquè nosaltres el tenim com algú, com un noi de la casa també, perquè al final el comportament que ha tingut com a persona i com a jugador ha sigut sempre excel·lent i millorable, i per nosaltres és una llegenda del club, encara que continuï jugant, igual que Geri, per exemple, no?
1: Sí.
0: Però a partir d'aquí no sabem res més. Llavors nosaltres hem de tirar del que tenim, del que podem fitxar per substituir aquestes peces, que a vegades és complicat. Recordem que Alejandro l'any passat fa 16 gols.
1: Sí, és molt... clar, ve de fer una bona temporada, com diria l'equip, no? Vull dir, sobretot al tram final.
0: Sí, ve de fer una gran segona volta.
1: Sí.
0: Quan jo arribo, Alejandro porta un gol. Vull dir, i és la jornada 12 o 13. Vull dir que no vol dir que depenem només de l'Alejandro Pasqua ni de ningú jugador. Al final, jo l'any passat, l'Àlex Pasqua va haver partits que no va ser titular amb mi. Vull dir que no vol dir que... Més enllà del golejador, més enllà del jugador, està la persona. Jo, si he destacat abans una cosa, és el comportament que van tindre aquests veterans, aquests capitans en el vestidor quan van haver moments complicats, que semblava que vam tocar la zona de descens, vull dir,
1: sí.
0: Que ningú se n'oblidi, que l'any passat va ser un any molt difícil, que vam acabar cinquers, que xampany i pastes, però vam passar moments complicats, i aquest grup de jugadors, jo destacaria sobretot aquests 4 o 5, no? Pasqua, Over, Sacris, i Geri sobretot, també el capità, vull dir, van ser els que van aguantar després i van tirar del carro, darrere doncs venien, doncs els que hem dit, no? I amb aquesta colla de nanos joves de casa, més aquests veterans de casa, al final són els que van aguantar l'equip on està.
1: Fins a quin punt, Manel, et sents responsable d'aquesta millora que pateix l'equip? Sobretot a la segona volta.
0: No, jo l'únic... Aviam, jo el que sí veig és que jo arribo...
1: Perquè tu agafes un equip amb problemes.
0: Sí, però arribem... Jo crec que arribo des de fora detectant els problemes que estan havent-hi dintre, perquè al final és més fàcil, de vegades, des de fora veure què està passant, no? veient que hi ha situacions que s'estan donant, que ens estan perjudicant molt, que veient que hi ha coses que no estem... Ja, no és un tema tècnic a nivell d'entrenador, és més una, sí, és una situació ja, inclús a vegades està anímica, anímica. No? L'equip encadena 4 derrotes consecutives i veus la gent que està tocada, sí, i això et preocupa perquè penses, hòstia, com ens fotem aquí baix ja no sortim, i ha costat molt arribar a tocar aquesta categoria, no? Bueno, al final responsable, com tots, jo tinc la meva part, com la tenen, com he dit abans, els jugadors, i sobretot pues, el vestidor, no? Al final això va de un equip, i potser a l'entrar jo més fresc de cap i sense la motxilla de l'inici de la pretemporada tan rara que vam fer l'any passat, pues, l'entrar una mica més fresc pues, fa que tot reaccioni, tot i que em va costar, perquè al principi vam encadenar un parell d'empats, una derrota a casa, vull dir, no va ser fàcil, però al final l'equip es va trobar ell mateix, poc a poc, i jo penso que vam acabar prou bé.
1: La idea era, fins aquí hem arribat, és a dir, jo agafo l'equip, però a 30 de juny jo continuo amb la meva feina al club.
0: Mira, amb això del futbol...
1: Com ha anat aquest procés? Perquè, evidentment, tu segueixes sent el tècnic del primer equip. Et van haver de convèncer o...
0: Bueno, al final m'havia de convèncer jo mateix. Vull dir, al final l'Àngel i jo parlem molt i valorem les situacions. El fet que l'equip acabés tan bé després d'haver estat amb molts problemes, en situacions que es van donar l'any passat, com, bueno, ara sembla que això sigui de fa 3 anys, però bueno, és que vam viure situacions amb la Kings League molt complicades, sí, sí, lesions... baixes per situacions pues, inesperades, va haver molts problemes i vam anar buscant la solució en cada moment més adequada d'una forma que l'equip no se'n va pràcticament ressentir en els resultats, perquè els resultats sempre van anar sent bastant bons i bastant correctes. Al final, el plantejament que em faig jo i que parlem, diguem, hòstia, pues, hem acabat bé, hem salvat un matchball, per dir-ho així, hem estat a propet de la curva, l'hem agafat molt oberta i hem estat a punt de sortir-nos de la carretera, sí. I ara que l'hem adreçat i que estem una miqueta en línia recta, anem a intentar mantenir aquesta línia, no donar un altre volantasso, no sigui cas que amb la situació que tenim ara, que no podem anar a buscar jugadors fora, que la situació és, i que volem que sigui així, és una situació molt de casa, doncs anem a intentar mantindre aquest ordre, almenys fins que això s'estabilitzi, i després la temporada que ve, o dintre de 2, ja veurem. Però ara mateix el que volíem evitar era donar un altre cop de volant, no? I fer trontollar una mica la màquina, no? Llavors ara hem d'estabilitzar-nos i veure aviam aquest equip com evoluciona.
1: I passem, ni que sigui de puntetes, Manel, aquesta qüestió de la Kings League en el seu moment va fer mal. Perquè sí, de primer volta et trobes en una situació de que jugadors han de fer front a la Kings League i no poden fer front als seus...
0: Això va ser un problema que el que va fer és estressar més l'equip, al moment. Nosaltres ja veníem d'un estrès important. Vam redreçar els resultats, vam guanyar Sant Cugat, vam guanyar Viladecans, l'equip tornava, hòstia, inclús pensaven, ja parlàvem inclús de play-off, i de sobte va vindre això, es va donar una circumstància.
1: De difícil gestió, jo diria,
0: sí,
1: no?
0: I a més, en una situació de que hi havia 3 jugadors, hi havia 4 a la Kings League, però és que 3 eren 3 centrals, i ens trobàvem en partits que anàvem a jugar sense defensa.
1: Recordo aquell dia, sí.
0: Sí. No, va ser, jo diria, que un parell de partits importants que a més vam acabar guanyant.
1: Potser Viladecans.
0: Viladecans sí, i Rapitenca, sí. 0-1 i 0-2. I, bueno, al final ens va estressar, és veritat que l'equip va entrar en un estrès important, perquè, hòstia, de sobte et trobaves en una situació inesperada i amb molts lios, però a la vegada les solucions van aparèixer i van ser solucions que van donar molt d'estabilitat a l'equip. O sigui, és com que el problema que va generar va ser com una vacuna, no? I aquesta vacuna va fer que l'equip, perquè clar, tindre que jugar en Sacris de central i Over, que pràcticament en tota la temporada no havia sigut un jugador protagonista, com a molt protagonistes, i anar a camps tan difícils com la Rapitenca i Viladecans i no encaixar i guanyar, ostres, de sobte dius, pues, escolta, al final ha sigut molt millor la solució que el problema. Sí, sí. Vull dir, al final hem tingut un problema, però l'hem solucionat sense fer, sense anar a fitxar jugadors, sense, dintre del que teníem, no? I això, pues, al final ens va donar molta seguretat a nosaltres mateixos, hasta el punt de que l'equip va començar a encadenar victòries i perquè es va acabar la temporada, perquè és que si no jo crec que anàvem a més.
1: Com arriba l'equip al debut de dissabte?
0: Bueno, bé, jo penso que arribem amb el treball que volíem fer, l'està ben fet, l'equip està estructurat de la manera que teníem pensat. És veritat que ha hagut canvis, hem incorporat jugadors.
1: Si no m'equivoco, són un total de 7, no conto els...
0: Sí, bueno, i realment estan tenint...
1: I responem una miqueta al que deia abans, no? Aquest perfil de jugador més aviat jove...
0: Sí, sí, sí, aviam, hem incorporat pràcticament nanos de la Blanca, algun xaval, un central de Castelldefels, que potser és l'únic jugador que ve així una mica de fora, però que està aquí a 20 minuts de la casa... Bueno, ara no ho recordo tots, nom per nom, però sí que és cert que les incorporacions que hem fet una mica venen a sumar, a portar tot allò que necessitem. Hem fitxat molta joventut, molts nanos joves, però que estem convençuts que són el futur de l'equip. Evidentment, aquest equip, els que ara consideràvem joves fa dos dies, doncs ara dintre d'un any o dos seran veterans, no? El Carles Arribe, el Xavi Cabezas, el Márquez, tots aquests, en quatre dies doncs ja serà el Miguel Mata, bueno, ja tenen 21 anys, dintre de poc ja són jugadors amb molts tiros, i aquests seran els que tindran que tirar del carro, igual com han fet, doncs, els Geris, els Pasquas, els Oves o el Sacris, no? A partir d'aquí, bueno, jo penso que arribem bé amb algunes baixes importants, però fins ara la pretemporada les baixes que hem tingut les hem anat cobrint molt bé i estem responent amb la plantilla, penso, bastant equilibrada.
1: De fet, el divendres jugueu l'amistós amb l'APA Poble Sec, partit que acabeu jugant al polivalent de Pinsbens una miqueta per les circumstàncies que us trobareu dissabte, no?
0: Sí.
1: A Cambrils, que és un camp doncs, més aviat.
0: Sí, teníem dues opcions, era jugar a Aiguadols i buscar un partit dissabte en un camp gran, perquè Cambrils és un camp bastant gran, i al final vam pensar que la millor solució és no estressar més a l'equip perquè tenim baixes, ara mateix tenim 15 disponibles del primer equip només, i fer dos partits en un cap de setmana, això suposa una pressió,
1: una càrrega a vegades
0: indesitjada. I vam dir, la millor manera és jugar a casa el partit que teníem previst, però en vez de jugar a Aiguadols, pues fer-ho al polivalent. I la veritat és que va anar superbé. Vam sortir molt contents, vam poder preparar tot allò que volíem, molt còmodes, perquè a més s'ha de dir que la instal·lació és espectacular, comparada a la nostra. Pues no,
1: sí, no, clar, instal·lació més aviat moderna.
0: Només el vestidor ja és una altra cosa. I bueno, i molt contents. La veritat és que va funcionar la mar de bé i vam poder fer tot allò que teníem previst.
1: Aiguadols continuarà sent casa vostra, de moment.
0: Sí, de moment. Sí, bueno, jo sempre ho dic amb l'Àngel, l'únic problema que tenim per no jugar al polivalent, perquè els diumenges a la tarda podríem fer-ho, sí, perquè està lliure, bueno, és que no podem entrenar. Si poguéssim entrenar encara que fos un dia a la setmana...
1: Aquesta qüestió crec que es va arribar a plantejar.
0: Bueno, jo crec que ho hem plantejat diverses vegades. Nosaltres internament sí que ho hem parlat més d'un cop. I ens agradaria perquè pensem que a nivell futbolístic a nosaltres ens beneficia molt. Al final, poder jugar com vam jugar l'altre dia, tenint la pilota, obrint el camp, fent els espais grans, buscant... És molt,
1: sí, sí,
0: molt
1: divertit. Situacions que Aiguadols no les pots tenir,
0: no,
1: òbviament.
0: No, Aiguadols, sí, sí, els partits són un pim-pam-pum i tonto l'último. I clar, aquí és diferent, no? I la veritat és que ens agradaria, però bueno, les circumstàncies són les que són.
1: És a dir, el problema quin és, Manel? Que no podríeu entrenar.
0: Correcte. El problema és que no tenim horaris d'entrenament a les hores que entrenem al primer equip.
1: D'acord.
0: Que seria a les 8 del vespre, està ocupat pel rugby i no tenim, sí, no hi ha, sí, possibilitat d'entrenar. Clar, anar a jugar cada setmana a un camp a casa que no el pots ni trepitjar durant la setmana ni un dia,
1: ja,
0: és un hàndicap, perquè al final només, jo què sé, per treballar la pilota aturada, les distàncies no són les mateixes, tot al final és complicat, no és el mateix. Llavors, davant d'aquesta situació que l'hem valorat, l'hem parlat i potser algun dia s'aconsegueix, pues davant d'això, pues, bueno, ens tenim que conformar en jugar amb Mena Iguadols, que aviam, evidentment és el nostre, és la casa nostra, i també, també té la seva part bona, vull dir, això, les coses com siguin, Iguadols té el seu encant, i també és un, si, si ho fem bé és un fortí, vull dir que...
1: Pots fer valer segons quines
0: armes. Exacte, vull dir que no es tracta de menysprear Iguadols, però sí que és cert que pel perfil d'equip que som.
1: D'acord, sí, sí, sí.
0: L'any passat es donava la circumstància, a casa ens costava horrors guanyar i anàvem fora i guanyàvem bé. Mm. I el Toni deia, hòstia, és que l'equip juga millor fora que a casa. Dic, sí, perquè juguem en 10 metres més per banda. Clar, és que són 20 metres
1: no
0: més.
1: No és que... la primera vegada que passa això, eh?
0: Sí, dir, no,
1: l'equip sap... acaba tenint millor resultat fora,
0: bueno,
1: que a casa.
0: Bueno, nosaltres no tenim, sí, un equip superagressiu, mm-hmm, amb jugadors de 1,90 metres, que els corners...
1: Sí, sí,
0: és
1: sí,
0: al
1: sí,
0: revés. Tenim jugadors més aviat de bon peu, que juguen... I això, a vegades, ens hem d'adaptar, però això no és el futbol que ens va, és més potser el de que es pot fer en un camp més gran, on hi ha més espais, i on la situació del futbol és més real. Al final, un camp tan petit com Aiguadols, bueno, es dona a Primera Catalana, tu vas al futbol professional, no trobes aquests camps tan petits.
1: L'equip sembla, o li trec que el sembla, vull dir, s'ha consolidat ja en aquesta Primera Catalana, diem que de les temporades que portes jugant a la Primera Catalana...
0: Que som dels equips ja no solament consolidats, sinó importants. Al final portem dues temporades, millor o pitjor, amb sí, més problemes o menys.
1: Més enllà una... d'aquest petit lapsus que té l'equip la temporada passada, que va estar allò, diem-ne, entre cometes, flirtejant amb les posicions de baix, l'equip, certament, sí, ha tingut un camí més aviat...
0: Les dues últimes temporades bones, sí, són molt positives. Sí. Al final, una queda cinquè o quart i l'altra queda cinquè. Sí. I al final, les dues últimes temporades són molt positives. Mm. Que podies haver-ho fet millor, sí, sempre pots pensar que pots fer les coses millor, però al final el futbol és amb això, sí que... Jo sempre dic que després de 30 tantes jornades estàs on et mereixes. Sí. Vull dir, no hi ha...
1: Aquí no hi ha trampa ni cartons.
0: No hi ha, sí, ni, sí, arbitratge, sí, ni històries. Un dia et donen, un altre dia et treuen, un dia tens lesionats, però els rivals també en tenen. Vull dir, al final, després de tant de temps, estàs on t'ha tocat estar pels teus mèrits. I a partir d'aquí, penso que, home, un equip que sempre està en el punt de dalt i que més o menys està lluitant amb els bons, però és un equip que està consolidat. El tema és que aquesta temporada jo penso que el grup 3 és un grup una mica atípic, perquè no és, bueno, no és normal que els quatre equips que baixen de Lliga Elite caiguin al mateix grup.
1: Sí.
0: Clar, llavors et trobes un Vilafranca que fa 3 anys estava a tercera ref, al grup 3, un Júpiter que l'any passat... va estar molt de temps com un dels equips forts de la Lliga Elite, al grup 3. Sant Feliuen, que baixa de la Lliga Elite, al grup 3. I la Cope, que tots sabem que és un equip molt competitiu,
1: molt
0: dur, que també ha caigut al grup 3. Clar, els quatre equips que venen de Lliga Elite, els quatre al grup 3, si això sumes, que tens un Escó, que s'ha reforçat moltíssim, que tens una Rapitenca, que s'ha reforçat moltíssim, que estem nosaltres, que el Sant Boià aquest any se l'espera...
1: Sí,
0: no el Sant Boià de l'any passat, sinó un equip molt més competitiu. Més algun altre equip que apareixerà, que també diràs, hòstia, aquest no hi comptava ningú, i també està... Al final serem 8-9 equips, segurament...
1: Anava a dir, aquí tothom vol venir a la festa i la casa dona per el que dona.
0: Clar, clar, al final serà un grup, ja et dic jo, que no hi haurà dos o tres. Hi haurà molts equips, molts gallitos, i serà, cada partit serà una final.
1: On posem els Sitges?
0: Bueno, és una mica el que et dic. Al final, jo espero que...
1: O quin paper creus que hauria de tenir l'equip?
0: Nosaltres hem d'intentar estar el més amunt possible, evidentment, i intentar ser ambiciosos. No volem... No ens hem de tancar cap porta. És cert que al final, és el que et deia abans, el futbol ens posarà on ens toqui, però nosaltres afrontarem cada partit com una final per guanyar-los tots i mirarem d'estar al més amunt. No volem fer volar coloms, volem ser humils, volem saber que som el que som, però també volem ser ambiciosos i volem pensar que jolín, que en una Primera Catalana on ja portem 2 anys fent les coses entre cometes bé i que estem en unes posicions ja més d'honor, doncs hem d'intentar seguir aquí. I jo penso que el lloc està entre els 6 primers, vale? I a partir d'aquí pues, no tancar-nos cap porta.
1: Fins a quin punt és plantejable o bo o no bo, no ho sé, que ja no dic l'equip, sinó que el club fins i tot es pugui plantejar reptes més seriosos.
0: Però jo això ho parlo amb els jugadors, al final són ells.
1: Sí.
0: Jo crec que en aquest perfil d'equip que tenim, i si comencem, Miquel Mata, Joel Espinosa, Tamayo, Uri Gutiérrez, Markel, Carles Arribe, Obert, Jerry, Xavi Cabezas, bueno, no me'n vull deixar cap, Pau, bueno, Sol, tia, és que són tots d'aquí, són tots fills del mateix entorn. Nois, què voleu? Voleu jugar a Lliga Elite algun any? Voleu tocar-la? Voleu tocar-la amb els Sitges? Voleu ser protagonistes d'algo tan xulo com tirar d'aquest equip?
1: És bona pregunta aquesta, eh?
0: Són ells els que s'han de plantejar. I al final, jo sempre els dic el mateix. És igual que juguis a primera catalana, que a tercera ref, que a primera ref. Si tu vols ser superior a la resta, el primer que has de buscar és el teu millor nivell. I el teu millor nivell passa per fer una vida de professional. 100%. Si tu jugues a futbol i tu vols prendre en sèrio, vols no estar lesionat contínuament, vols donar el teu millor rendiment durant el màxim de partits durant una temporada, vols... Has d'entrenar, t'has de cuidar l'alimentació, el sortir, no fumar, no beure alcohol... No... Són les mateixes tonteries que diuen els pares als seus fills.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Meus, és un mantra que es va repetint.
0: Soc molt pesat. Clar, i ells em miren encara com volguem dir... Hòstia... Aquest tio no viu la realitat, no? Nosaltres no som professionals, no. Bueno, pues si ells en la qualitat que tenen s'ho proposen, jo no dic que tenen que ser professionals perquè no viuen del futbol, però sí que evidentment tenen que tenir una part al seu interior, tenen que tenir un xip aquí que...
1: Han de tenir aquesta semiprofessionalitat, no diem-ho així, no?
0: Però és que això passa en el món del bàsquet, passa en l'atletisme, passa la gent que es prepara... Per... Mira, hi ha gent aficionada que fa les ultramans aquestes, aquests tios, entrenen 6 hores diàries i van a treballar, i van a no sé què, però es cuiden amb el menjar, van a entrenar, no sé què. Hòstia, no són professionals. Però per aguantar una marató, una volta ciclista, quasi una etapa ciclista i una carrera de natació amb el mateix dia durant 8 hores o 5 hores, t'has de preparar, això no pots fer-ho... Bueno, doncs això és el mateix. Si tu vols ser el millor dintre d'equips que són com tu, perquè al final un serà una mica millor, l'altre pitjor, però al final són com tu, si tu vols destacar aquí... I això és, aquesta és la decisió que tenen, perquè al final nosaltres el que no farem segurament ja tenim bastant clar és anar a buscar jugadors millors per pujar, això ja no ho farem, perquè pensem que els que tenim són prou bons. Ara bé, aquests ells decideixen si volen estar pirulant per aquí o volen donar un pas, i jo crec que estan animats, que potser no serà aquest any, el que ve no ho sabem, perquè són molt joves i tenen molt recorregut, però això és una de les coses que a vegades els hi plantejo al final, igual deuen pensar que estic sonat, però bueno, jo els hi dic a veure què farem.
1: Parlant de preparació, em pregunto per una qüestió, no diré que em té cap ficat, però que hi penso fa uns anys amb el tema físic. Ara el terreny de joc, el que veiem són futbolistes, però també són atletes.
0: Bueno, cada vegada més, al final...
1: La preparació física crec que està guanyant terreny a poc a poc, no sé si dir-ho així, Manel, o tinc una percepció equivocada.
0: No, és
1: evident. Fins al punt, perdona, que qualsevol equip que mínimament estigui ben preparat físicament et foten problemes.
0: Sí, està clar. Al final, tu si vols...
1: Clar, no sé fins a quin punt això va en detriment de la resta, no? De la qualitat...
0: No, això va en detriment del que no es cuida, del que no treballa, del que no entrena, del que no fa el que té que fer. Evidentment, doncs cada vegada vas caient més a baix. Vull dir, si per molt bo que siguis. Si és que això estem cansats de veure. Si és que... avui en el futbol actual, per dir-ho d'alguna manera, el típic màgico del Càdiz
1: no té cabuda.
0: No té cabuda perquè si és molt bo ja, però si és que no tocarà la pilota, si és que cada vegada que la rebi li fotran una càrrega legal i el tiran a terra. Vull dir, és que el futbol, a l'esport a tots els nivells ha canviat, perquè ara hi ha més coneixement. Si som nosaltres, que som un equip modest i entrenem 4 dies, tenim preparador físic, tenim analista, tenim fisio, tenim... És que ja amb futbol ja amateur...
1: Sí, sí, ja vas tocant tecles...
0: Ja hi ha una sèrie d'eines que abans, que fa no tant, fa el millor 7 o 8 anys
1: sí,
0: no hi era.
1: Sí, correcte.
0: I ara, per exemple, tots els partits es graven en vídeo, tu veus el rival 3 vegades abans de jugar contra ell, analitzes el que té, saps qui són els...
1: Avui hi ha molta informació.
0: Clar,
1: llavors, avui tenim molta, potser això... massa, no? De vegades, bueno, no sé fins a quin punt és bo que el jugador rebi tanta informació.
0: Bueno, el jugador no és que el jugador la rep, jo crec, filtrada. Normalment la informació aquí, el bo és... que el jugador li donguis pautes, no tota la informació. Avui dia és molt raro, és molt estrany que a un equip li feim veure un partit sencer, això ja no passa. Tu agafes i fots un tall de 6 minuts i en 6 minuts li tens que ensenyar al jugador el que vols que faci, el que fa el rival i com vols contrarrestar-ho, per exemple. Estem parlant de preparar un partit. És la informació que tens que donar, perquè una reunió de vídeo de més de 20 minuts els jugadors s'avorreixen, ja estan un mirant cap aquí, l'altre mirant cap allà, és com, són com els nens al col·le.
1: Sí.
0: Això va així. Llavors, nosaltres hem d'intentar tindre tota la informació i a partir d'aquí saber quina és la informació que li hem de donar als jugadors. Però la diferència està que tota aquesta informació abans no tenies accés. Ara sí. Per tant, ara l'aprofites i la dones. Vull dir, perquè això ens fa millors a tots, però també fa millors rivals, perquè els rivals també ho fan.
1: Clar, clar, també es preparen.
0: Ens hem igualat. Vull dir, és que aquí el que no, per això deia abans, que el que no es prepara es queda a la cua, perquè la gent cada vegada més ho coneix, la preparació física, ara és l'alimentació, és que ara mirant Instagram pots saber moltes coses que abans era impensable que ni t'importessin, no? I ara dius, hòstia, doncs mira, resulta que si prenc creatina cada dia el muscle es creix més i tinc més força i...
1: És a dir, és tan important com entrenem el que mengem, no?
0: Home, clar, al final, i el que descanses i...
1: Sí, sí.
0: Clar, al final diu, no, és que el dissabte no surto perquè tinc partit el diumenge, però el divendres ho peto tot.
1: Ho cremo tot, sí.
0: Però no cal que vinguis diumenge, tampoc. Vull dir, és que al final és el mateix, és que no és un problema d'un dia ni de dos. Si tu tens que descansar cada dia de la setmana... però no per fer esports, solament, sinó per la teva vida
1: normal,
0: general,
1: per donar
0: un rendiment a la teva feina, amb la teva família, amb les teves coses, perquè és que si no, evidentment que pots tenir una mala nit o pots sortir un dia i passar-t'ho bé i disfrutar-ho, perquè això també és vida i també s'ha de fer, però sabent que allò és algo excepcional, el que no pot ser és algo habitual, perquè quan és algo habitual, lo excepcional és descansar o fer una vida ordenada, i llavors a partir d'aquí és quan comences a patir problemes.
1: Perquè tu, per exemple, com a entrenador, t'has hagut de reciclar molt?
0: Sí, evidentment. Et recicles perquè és que...
1: En el sentit del que dèiem abans, no? Perquè ara, evidentment, tu tens molta més informació de tot, del rival, del que dèiem, no? D'alimentació, d'aspectes tècnics, tàctics, etcètera, no?
0: Sí. No és que et recicles, és que és el que parlàvem abans. Al final vas coneixent millor el que toques, perquè vas veient coses que fa... Jo recordo quan jo vaig començar a entrenar, que vaig entrenar a bones categories, al Vilafranca i demés, no hi havia tota aquesta informació. No, tu el rival, si el volies veure, havies d'anar-lo a veure.
1: Sí, no, in situ.
0: I si veies un vídeo, era algo raríssim. Uh-huh. I demanaves a vegades vídeos i tal, i sí, algun te'l passaven i tal, però era una cosa estranya. No, la gent no gravava els partits, per exemple, no? És un exemple.
1: Sí.
0: Però, clar, aquella informació no la tenia ni jo ni els meus rivals. Per tant, estàvem a...
1: A igualtat de condicions. Sí.
0: Exacte. Si jo volia anar a veure els rivals, els anava a veure. Si no volia anar, anava. Igual que els meus rivals feien el mateix. Llavors, bueno, aquesta és una mica la diferència. Tu t'has anat, no reciclant, sinó que t'has anat adaptant a les noves situacions, perquè és que si no t'adaptes, estàs mort.
1: Dissabte jugueu contra el Cambrils. És un equip que, si no recordo malament, ha pujat. Va pujar de segona catalana.
0: Sí, és un equip que ha pujat de segona catalana.
1: Evidentment que teniu la informació que teniu. Va, primer partit, els començaments sempre són...
0: Sí, és un partit que ens ha tocat fora de casa, al final fora de casa...
1: Ets els que prefereixes...
0: Bueno,
1: això,
0: igual, al final això... Sí, quan jugues fora, segons com i segons quin rival, ostres, podríem haver començat a casa i quan és a casa també penses a vegades, hòstia, pues millor fora que hi ha menys pressió, no? Al final és igual.
1: Que és millor.
0: No, sí, al final si guanyes tot està bé. Sí. No, el Cambrils, pues sí, l'hem vist, ja sabem més o menys a què ens enfrontarem, és un equip que ha fet una pretemporada, s'ha de dir, immaculada, ha guanyat, diria, tots els partits, perquè hem anat seguint una mica, és cert, que contra equips quasi sempre d'inferior categoria, però bueno, al final els ha anat guanyant. I bueno, al final serà segur un partit en complicacions, que ens trobarem amb dificultats, que hi haurà moments millors al partit per nosaltres i altres que haurem de patir, segur, perquè és una mica més amb un tacte de pilota, amb un camp molt gran, on també nosaltres, si volem ser protagonistes en la pilota, doncs també ho podem tindre, ho podrem fer, perquè es pot fer, perquè ho dona les circumstàncies. Per tant, bueno, serà un partit xulo, jo crec, dos equips amb bon tracte de pilota, que ens agrada anar cap endavant, i mirarem aviam de buscar les seves bueno, mancances o allà on pensem que podem apretar-los més, igual que ells, doncs, intentaran fer-ho amb nosaltres.
1: Grup, ho dèiem abans, no? Complicat amb equips històrics, si no m'erro, Manel, el proper partit, el que teniu a casa és amb el Júpiter. Clar, això serà un no parar.
0: Sí, cada setmana serà aquí, una... Sí. És el que et deia abans, al final cada setmana serà una final.
1: Sí.
0: I tots els... Jo crec que aquest any es donarà una circumstància, sobretot al principi, que costarà que hi hagi cap equip que es...
1: Que es desmarqui, no?
0: Sí. Costarà perquè hi ha molts rivals, encara no estem... Els equips encara tampoc estem en el nostre prime, ni molt menys.
1: No.
0: Vull dir, jo sento parlar als entrenadors dels altres equips, Júpiter, Vilafranca... i tots diuen el mateix, hòstia, arribem bé, però encara no estem al 100%. I clar, tothom es guarda la carta aquesta de dir, bueno, encara podem millorar, perquè tothom veu que encara és complicat estar al teu millor nivell, és normal. Bueno, per això dic que al principi jo tinc la sensació de que no hi haurà cap equip que voli, però veurem, al final, a poc ens anirem col·locant tots al nostre lloc, i a partir d'aquí començarem a treballar per anar només amb un possible. És cert que nosaltres tenim un inici, sobretot a casa, amb el Júpiter, el primer partit, que és potser, jo crec, que dels rivals més forts, doncs un inici exigent, però bueno, per això hem treballat des del dia 10 d'agost i hem d'enfrontar-nos a tothom. Per tant, quan vinguin, doncs benvinguts seran, i intentarem guanyar-los com a tots i amb tota la il·lusió del món. Que ara ens trobem en tenim dos o tres baixes sèries? Sí, però... potser també ells les tenen. I a lo millor dintre d'un mes aquests estan jugant, els que estan ara de baixa, però tenim unes altres. Per tant, això no ens ha de preocupar.
1: De fet, si hem de destacar alguna cosa per temporada, és el bon to de l'equip, si acceptem potser aquell 0-4 amb la Pobla de Mafumet. Tampoc.
0: Bueno, al final la Pobla de Mafumet et jugues contra un tercer ref,
1: això mateix.
0: I quan portes només una setmana d'entrenos,
1: evidentment,
0: contra un equip que porta 3 setmanes de competició, d'entrenaments.
1: Ho he dit per aquells que miren, hosti, 0-4, bueno, s'ha de posar en context.
0: Jo penso que si en vez de posar la Pobla de Mafumet posa Nàstic B,
1: sí,
0: pues tothom ho veu més normal, no? La gent veu Pobla de Mafumet, que no coneix el món del futbol, pensa, hòstia, hem perdut amb un poblet que no hi ha, que hi ha 400 habitants, no? Perquè la Pobla de Mafumet,
1: bueno, jo recordo que amb la Pobla de Mafumet, en el seu moment, el Sitges es va jugar un ascens de categoria, crec que preferent, o a Primera Catalana. Primera Catalana.
0: Pot ser.
1: Que sí. Pot ser.
0: No, i ara la Pobla és un equip que inclús va tocar un any la segona B.
1: Sí.
0: Entrenat en aquella època per un exjugador de l'Espanyol, com es deia aquell, bueno, és
1: sí,
0: igual. Però vull dir que la Pobla de Mafumet és un equip amb un
1: nivell
0: altíssim, i són jugadors en contracte, que molts ells pertanyen a la disciplina del Nàstic, del primer equip, i que estan jugant en el B. Vull dir que és una... ahir va guanyar 3-0 a tercera ref, el seu partit a casa, em sembla, no? Vull dir que és un equipàs. Vull dir que al final nosaltres ens vam encaixar el primer gol al minut 44, em sembla. Vam aguantar tota la primera part prou bé, a la segona part se'ns va acabar la benzina i ens van fer 3 com ens haguéssim pogut fer algun més. Vull dir que no... Però és que això ja ho sabíem, era normal, i potser aquest partit ens va servir una mica per tindre la primera toma de contacte. Després, bueno, després l'equip ha competit molt bé amb tothom, I ja dic, al final, per anar creixent i anar traient conclusions. També et dic que els resultats de temporada no tenen cap relevància més que aquella que tu li vulguis donar. Al final el que val és el que veia ara, que és quan hi ha punts i quan hi ha classificació, tot el que més no té massa més importància.
1: Parlant de benzina, vostè encara té una quanta, eh?
0: Sí, aviam, és veritat que això és com quan, no sé, quan jo suposo que aquí té molt que veure l'adrenalina, no? Quan estàs a casa allò que estàs decaigut i tal, i dius, hòstia, avui entreno, i te'n vas a entrenar i et sents supervital i sento, bueno, penses, bueno, mentre estigui així, sí, a rai, sí, no? Doncs sí. Pues tira, és el que hi ha.
1: Molt bé. Doncs en conversa avui amb el tècnic de la Unió Esportiva Sitges, amb Manel Rodríguez, a qui agraïm especialment que ens hagi pogut acompanyar aquí als estudis de Ràdio Maricel. Manel, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Que vagi molt bé, que tingueu una bona temporada i ja anirem parlant.
0: Sí, home, anirem veient, suposo.
1: I tant, i tant.
0: Pues vinga.
1: Veuràs més amb el Toni, això segur.
0: Sí, segur, però bueno.
1: I que per molts anys.
0: I per molts anys.
1: En definitiva, doncs celebrem que el club doncs ara es trobi en aquests moments i que pugui tenir també una bona temporada. Arribant a les 12 amb els esports, posem ja punt i final aquesta nova edició de la Cel Obert, per tant, que acabin de passar molt bon dilluns i demà més a partir de les 9. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Ha estat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyé. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalcàrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
2: Trescat Info.

0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial. La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència, que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions.
1: Esports.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la 6a jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela, el jugador